0: Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
1: De tu a tu.
2: Ai, que arrenquem setmana! Dilluns, 11 de maig, una vesprada per davant per a compartir-la. Perquè ho tenim tot a punt, no, Joaquim?
3: Tot a punt, Gemma, amics, així preparats. Benvinguts, arrenca la vesprada de punt.
0: La vesprada de punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juany.
3: És 4 i 10 en directe en la Ràdio Pública Valenciana. Un començament de setmana, ja vegeu, bona cara de sol, temperatures elevades per damunt dels 25 graus de màxima, però la cosa canvia demà. Ai. En les comarques del nord, amb l'arribada de nou de ruixats, que ja seran més generals a partir de dijous, mentre disfrutem del solet.
2: Del solet i dels nostres continguts, perquè avui parlem d'una banda de ciberseguretat i com protegir les nostres dades. També recordarem les mítiques portades d'Interviu, ha sigut història del periodisme, les portades i, sobretot, els continguts de l'interior, ara que s'han complit 50 anys de la publicació de la revista. Xerrem amb un dels millors xefs de València integrant d'una reconeguda nissaga de cuiners, Jorge Andrés, i disfrutarem de la música de Sandra Montfort, que este dissabte presenta al Teatre Principal de València Terra de Guapes, el seu últim treball. I alguna altra sorpresa pel camí, o sigui que, no?
3: Encantats de compartir-ho tot amb vosaltres. Clar que sí, arrenquem este dilluns amb l'atenció posada en la gestió del brot d'antivirus.
2: Ai, mare. I és que avui acaba la repatriació del creuer Ondius amb els últims vols amb passatgers rumb als Països Baixos. Un operatiu sanitari sense precedents des del port canari de Granadilla de Abona. A última hora de la vesprada d'avui, l'Ondius deixarà aigües canàries amb destinació als Països Baixos amb la tripulació.
3: I mentre els últims estrangers abandonen ja avui Tenerife, ja sabeu que els 14 espanyols han passat la seva primera nit a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Tots ells estan bé, estan asimptomàtics, hauran de guardar un aïllament almenys de 42 dies. S'han descartat contagis locals a Alacant i a Barcelona, però a França s'ha confirmat un cas positiu al temps que els Estats Units confirmen un positiu lleu i un altre passatger amb símptomes, però no són concloents. En fi, un dels perills d'este brot en estos dies que portem en esta qüestió focalitzant l'atenció està sent la sobreinformació i també, per què no dir-ho, la certa picabaralla política que no falta. Nosaltres volem posar context a la situació parlant en els que saben. En este cas saludem al catedràtic de Parasitologia de la Universitat de València, l'amic Rafa Toledo. Hola, Rafa, benvingut, un plaer saludar-te, com estàs?
4: Hola, què hi, què tal?
2: Hola, Rafa.
3: Bueno, des de la part sanitària, Rafa, epidemiològica, com valores, com s'ha gestionat la crisi sanitària d'este brot d'antivirus? Estem seguint pràcticament minut a minut. Com valores el que s'ha fet fins ara?
4: Bueno, yo personalmente creo que lo que son los aspectos técnicos de la gestión, creo que ha estado bien en general. O sea, creo que se ha conseguido, bueno, en primer lugar, llevar el barco a tierra y manejar los pasajeros del barco de forma segura. Quizás me ha sobrado un poco en primer lugar las disputas políticas, claro, y todo el ruido que ha hecho eso, y quizás la sobreinformación, porque al final acaba casi convirtiéndose en un espectáculo. Desde el punto de vista técnico, yo creo que se ha hecho bastante bien. Para mí el problema es todo el ruido que ha generado, porque al final eso acaba trasladándose en alarma. Ese es el gran problema.
2: Cuando en realidad la sociedad, Rafa, está tranquila y segura. Vull dir que no caldria plegar aquests punts de desassossec, tot i que s'ha parlat molt de la pacient d'Alacant, que presentava símptomes, però clar, és que els símptomes que coneixem fins ara són símptomes compatibles en moltes malalties. Però és de veres que finalment s'ha vingut a compte que no tenia aquell negatiu en les proves que s'han dut a terme, encara que se sometrà a més proves. És normal això, no?, que se facin dos i tres proves i mantindre totes les precaucions igualment.

0: que el poble de Tenerife s'ha comportat d'una manera solidària, de vegades un poquet arreganyadens, i això, i el món en què ha de rifirrafe polític, bé, que el poble valencià també ho és de solidari.
1: Oh, sí.
0: Sí, ho hem mostrat moltes vegades, Gemma.
1: Més d'una vegada. I avui volem conèixer una altra història del turisme, de col·laboració i d'agraïment.

0: gràcies per tant. Una història molt dolça que té... Vaja, dolça per molts motius. Un d'ells és perquè un dels protagonistes és un pastís.
1: Un pastís que, segons presumeixen els seus creadors, és el més bo del món. No ho dubtem, però volem conèixer més i millor. Per això està així. Mar Hernández, al nostre costat.
2: Bona vesprada.
1: Atén-me com es fa i ser pastís, perquè és tan, tan, tan bo. Tu pots donar fe d'això?
2: Jo vull donar fe. I més perquè és un pastís que es fa a Dénia, a més a la Marina Alta, Gran Comarca. Però és molt bo per dos motius. Sí. Evidentment perquè té un sabor molt especial que de seguida vos explicaré. Sobretot perquè té aquest component solidari que parlàvem, no? Un component solidari perquè tots els beneficis del pastís aniran dedicats a la investigació de les malalties rares. I en concret d'una malaltia rara, de la malaltia que pateix Luca, que és un xiquet de 2 anys, en farà 3 al desembre, que pateix la síndrome IFAP, que és una síndrome que només hi ha diagnosticats 14 casos al món.
1: Ostres!
2: És ultra rara, una malaltia ultra rara, i sí que és cert que Luca està rebent doncs tota la solidaritat i estima per part del veïnat de Dénia, també per grans personalitats del món de l'esport i de la música. I esta última iniciativa solidària ha sigut un pastís elaborat pels germans Álvaro i Adrián, de la pastisseria i gelateria Verdú, que és un establiment mític a Dénia, amb més de 70 anys d'història.
0: A Dénia ho saben, i a la Safor també, eh? Que Verdú fan uns pastissos. Però, Marc, la història de solidaritat, el corrent de solidaritat i d'estima és el principal, així. Però i el pastís, per curiositat? Quin gust fa? A què sap?
2: Doncs això és la gràcia una miqueta de tot això,

0: que és que sap els sabors preferits de Luca.
1: Ah,
0: a les mongetes o rosetes, com es diuen també en aquesta
2: sí,
0: zona,
2: bufes,
0: no?
2: Sí, bufes, en el meu poble.
0: Exacte, les bufes. I el caramel. És una combinació molt, molt curiosa. I tot va ser perquè els pastissers es van ficar a l'obrador amb el xiquet, amb Luca, per a conèixer quins eren els seus sabors preferits. I així ens expliquen una mica com va ser.
3: Pues provant, perquè no volíem fer, perquè tot el xiquet era, no?, segur, de xocolata i aquestes coses. I el que van fer va ser intentar treure una tarta que sigui diferent a les demés, perquè a nosaltres sempre ens agrada complicar una miqueta la vida. I vam provar les mongetes i, bueno, li va agradar. I vam veure per ahir a veure què podíem fer. I una crema que fem, un tipus mousse de caramelo salado.
0: Una combinació que té pinta d'estar espectacular.
2: Sí.
0: A este pastís també li falta un globus que vol imposar a cadascun, que serà la senya d'identitat d'aquest pastís, no? que simbolitza aquestes ganes d'enlairar-se també de Luca, no? de poder amb tot. Que I bé. És una idea que, de moment, els ha portat moltes, moltes alegries.
4: Hem tingut una avalanxa estos dies, la gent ha tingut molta acollida l'acció i la gent s'ha volcat. No només gent de Dénia, sinó gent de fora també. Estem molt contents.

0: Però, evidentment, per qui més ha significat és per a la família de Luca, i volem parlar amb els seus pares, amb Cristina i Roberto, que ara ens escolten al telèfon. Bona vesprada als dos.
1: Hola, bona vesprada.
2: Hola, Cristina.
3: Hola, buenas tardes.
2: Hola, Roberto. Hola,
0: expliqueu-nos una mica com heu rebut esta iniciativa que de moment ha tingut molt d'èxit. Què ha significat per a vosaltres? Cristina.
1: Hola, mira, pues per a nosaltres ha sigut, pues imagina't, quan una persona com és Luca està rebent tanta ajuda de gent bona que vol col·laborar amb ell, per a nosaltres és pues algo molt gran i molt bonic.
0: Parlem una mica de Luca, de la malaltia que patix. Deien que era en desembre, no? Luca farà 3 anyets.
1: No, perdó, el desembre en farà 4.
0: Ah, farà 4. Val.
1: Té 3 ara.
0: Ja és ben fadrinet, i tant que sí.
1: Bueno.
0: I quan vos vau adonar que hi havia alguna cosa que no anava bé?
1: Pues des de molt xicotet, en només unes setmanetes de vida, van començar a veure que els seus ullets pues, tenia com unes nyeganyes, no podia obrir els ulls per els matins d'ella soles, quan eixíem al carrer plorava, si hi havia llum, és a dir, si estava el sol, plorava i no sabíem per què plorava, pensàvem que pues, li feia mal o algo, i un dia entrant a un túnel ens vam donar compte que era per la llum, perquè a l'entrant al túnel va parar i a l'eixir va tornar a començar, i aleshores van començar a fer proves i van comprovar que era per això, era per la llum, i a més el síndrome també li afectava a nivell renal. A ell, als 9 mesets, li van llevar un rinyó, que després es va saber que tot era del mateix síndrome, clar.
4: Caram, i ens contava Mar, no, Roberto, Cristina, que és un cas ultra rar, és una malaltia que hi ha molt poquets casos al món, no? I inclús al llarg de la història hi ha poquíssims diagnòstics en la... Ja sé que de vegades és difícil tirar avant, no?, amb positivitat, i que molta gent igual vos diu, intenteu ser positius i t'ho donen ganes de vet a saber què, no? Però, no sé, per fer un enfoque també de dir, mira, pues, al xiquet Luca el teniu diagnosticat, teniu un camí, que moltes vegades en les malalties rares és un camí molt tortuós arribar al diagnòstic, no?
3: Eso que dices es esa frase que has dicho, para nosotros es muchísimo, ¿no? Que al final... si no tenemos un camino, pues es lo que, como a nivel de salud mental y de luchar cada día, es muy difícil. Claro. O sea, es muy difícil porque nosotros, antes de que tuviéramos el diagnóstico, era impotencia, porque nada, no había nada. No, o sea, cuando nos dieron el diagnóstico nos dijeron que no miráramos en internet porque lo poco que había era muy malo y que no había tratamientos. Entonces, claro, nosotros cuando fue nuestra obsesión, ¿no?, de intentar dejar lo que estamos intentando hacer, que es dejarlo todo registrado, ¿vale? Pues esta entrevista se va a quedar registrada en internet, todo lo dejamos... Perdona que tengo a Luca por aquí saltando, si lo oís.

0: Vos, Luca.
1: Él es el protagonista, él puede interrumpir cuanto quiera.
2: Vale. Entonces, es un poco, nosotros nos marcamos como objetivo, pues como padres, pues que nadie volviera a pasar por esa incertidumbre que nosotros lo pasamos muy mal. Y luego, pues, encontrar a más casos, intentar juntarlos, porque gracias a todo este movimiento social que llevamos un año, casi dos años, luchando con... Desde que supimos que tenía el síndrome IFAB hasta ahora, pues gracias que la llama nos está pagando y la gente nos está ayudando pues a conseguir dinero pues para financiar los estudios de la Universidad de Murcia, que han empezado a estudiarlo desde hace un año. Uh-huh. Luego los gastos médicos, que Luca tiene bastantes, porque claro, desgraciadamente estas enfermedades no están subvencionadas por el Estado, porque son muchas cosas, son muchas pruebas. Luego tenemos muchos viajes que subimos a Barcelona más o menos cada dos meses y medio. Entonces, si lo meten en quirófano, son tres días que estamos allí, pues cuesta dinero.
3: Clar. I això també finançar el tema de la investigació, que com bé parlàveu, no? Esteu col·laborant amb la Universitat de Múrcia, i també el fet de fer xarxa, no? Amb altres casos, no sé si en este periple que porteu heu aconseguit parlar amb alguna altra família que tinga algun cas semblant.
2: Sí, a ver, gracias a que mira, Cristina es profesora de inglés, lo que sí. Tuve que dejar de trabajar por cuidar a Luca y demás. Pues todo hemos ido poniéndolo en redes sociales, creamos @soylucasíndromeifab, que damos mucha importancia a que la gente siga esta cuenta, porque si sigue esta cuenta, cuando nosotros vamos a, por ejemplo, a una marca o pedimos algo a algún sitio, es mucho más fácil que nos escuchen para ayudarnos a cualquier tratamiento o a que llegue más lejos. Uh-huh. Y gracias a Cristina, que es profesora de inglés, pues hemos podido encontrar dos casos en Inglaterra. Uh-huh. Luego hemos encontrado uno en Holanda, en España hemos encontrado dos más, uno que no está diagnosticado, que tiene 46 años y bueno, lo tiene que haber pasado fatal el pobre hombre. Ahora, a día de hoy, pues bueno, él ya ha perdido la vista, porque una de las cosas que hacen que de esta enfermedad es que se pierde la vista. Luca, por ejemplo, solo ve un 4% de un ojo y un 20% del otro. Entonces, uh-huh, estamos intentando luchar contra eso.
3: De fet, Luca porta unes ulleres, no? Especial per a reduir una miqueta esta fotosensibilitat.
4: Sí, Luca porta unes ulleres que són, quan tenen com un filtro que es posa damunt de la pròpia ullera de sol, i el que fa és que només li deixa passar un 1% de llum, perquè ell quan està al carrer no pot estar. Si hi ha sol, necessita una protecció molt exagerada.
3: Uh-huh. I ara mateixa, després de tants mesos, de tanta faena també per donar visibilitat a la malaltia, ara mateixa com és la qualitat de vida de Luca?
4: A veure, si la comparem a quan van començar, òbviament és millor, entre cometes, perquè hem fet tenim un gran camí fet. A dia d'avui sabem, per exemple, que tots els dies a diari té dolor. Aleshores, ara li donem medicació per al dolor i això ha canviat, això ha marcat un abans i un després en ell totalment, molt, molt pronunciat, que es nota, perquè ell al principi no volia baixar dels nostres braços, no somreia, no ria, vull dir, les coses naturals que fa un xiquet ell no les feia. Uh-huh. I des de que vam saber que perquè ell té dolor als ulls, ell com que se li seca la còrnea, li produeix xicotets talls, que són xicotetes úlceres als ulls, i aquest és el dolor que li provoca. Aleshores, ara amb la medicació està millor, però així i tot el dia a dia no és fàcil, perquè per el matí, per exemple, perquè ell pugui anar al col·le, jo m'he d'alçar dues hores abans i començar a posar-li gotes. A Luca li posem 34 gotes diàries als ulls.
3: Ostres!
4: I clar, perquè ell s'acostume, perquè també tot això és un procés, ell no pot alçar-se com nosaltres i ja anar i començar el dia. Ell necessita molt lentament anar adaptant-lo a la llum. Adaptant-lo vol dir quan s'alça és completament a fosques, el ratet que jo veig que ja va obrint els ulls li dona una miqueta de llum a la finestra, una miqueta és foraet, i així no, vull dir, és un procés com... És complicat, però al final és el nostre dia a dia i ens hem acostumat i és el seu dia a dia. Després ja una vegada ja estem al carrer, doncs amb les ulleres, intentem fer-ho el més fàcil possible, però no ho és.
2: Mira, eso que un ejemplo para que os deis cuenta, Sí. Nosotros nos tuvimos que cambiar

0: de casa, ¿vale? Una casa que es nuestra, la tuvimos que poner a alquiler y buscar una casa que entrara menos luz, porque la orientación que tenía esa casa era muy buena y entraba la luz de los dos lados, entonces nunca podíamos estar, siempre teníamos que estar con las persianas bajadas. Y tuvimos que alquilar la nuestra para irnos de alquiler a otra, para encontrar una que tuviera una orientación que no entrara tanta luz directa y pudieran hacerlo. Y luego lo que dice Cristina, o sea, vivir con dolor no. O
1: Vivir con
0: sea.
1: dolor es una tortura, pobre.
0: Entonces,
1: Sí.
0: eso es lo que nosotros luchamos, ¿no? Que nosotros siempre decimos que mientras él no tenga dolor, pues nosotros seguiremos luchando y lo veremos feliz. Pero lo importante es que un niño no tenga dolor.
2: Que no tinguin dolor i que se continuï investigant per a que la qualitat de vida siga la millor possible.
3: Efectivament. I de fet, en això va orientada a totes les iniciatives solidàries que s'han llançat des del municipi de Dénia, no? Ara parlàvem del pastís, però és que també hi ha personalitats del món de la música, de l'esport, que han col·laborat. I ara més també, Cristina, l'alumnat de l'escola on tu treballaves, Cientia Dénia, que ha organitzat un torneig de padel solidari, i la professora Cristina Soler ens ha explicat una miqueta en què consisteix.
4: Els alumnes de projectes del Col·le de Ciència, doncs el seu projecte és això, poder fer algo solidari per poder ajudar a Luca. Aleshores, el que hem fet ha sigut un torneig solidari el 21 de juny en el club de tennis. Primer que res, hem aconseguit la participació directa del col·legi, de l'Ajuntament, del club de tennis. Sí, estem organitzant-ho, però amb moltíssima il·lusió. O sigui, ja n'hi ha molt de patrocinadors i també doncs, n'hi ha una fila zero per a la gent que no sàpia pàdel o no puga participar en molt de jocs per als xiquets. Estan organitzant un muntatge que trobe que ens quedarà molt xulo, molt xulo.
3: Que iniciativa més xula i que bonic que des del veïnat de Dénia s'impliquen amb això. Cristina, Roberto, jo vos vull donar les gràcies per haver compartit aquests minuts de ràdio amb nosaltres. Una abraçada molt forta per a Luca, i també recordem dos coses. D'una banda, eixe Instagram, eixe xarxes on compartiu la història, @soylucasíndromeifab, i també eixe pastís, el millor pastís del món, que poden aconseguir-lo també a la pastisseria Verdú. Jo tinc moltes ganes de tastar-lo, amb eixes mongetes.
5: Caramel, dolç... Salat, perdó, això té una pinta bàrbara.
2: I hem vist fotografies de Lucas. Què està pa menjar-se?
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies.
3: Abraçada forta, família.
2: Adéu, bonic. La primera volta que vaig escoltar jo parlar... Bueno, doncs hem de ser conscients d'aquestes realitats i donar-los un suport com fa el veïnat de Dénia.
5: I tirar-vos el rotllo i estirar-vos una miqueta en la targeta de crèdit i això, @soylucasíndrome i FAP, tireu una maneta en la fila cert del torneig de pàdel o, en fi, qualsevol iniciativa que hi hagi en este sentit per ajudar a Lucas. Gràcies, Marc.
3: Gràcies.
5: Ai, quina història. Ens deixa el cor així.
2: No, però no te'n marxes.
5: Però...
3: No.
2: No te'n marxes. Perquè ara ve Fran i entre els dos ens fan un comboi.
5: Equip d'investigació.
2: Sí, sí.

0: i formen part, o sea, és ell,
1: són presidents, la vicepresidència i tot, i tota la resta de la cosa. Resumim que s'ha sumat a la nostra colla, sí?
2: Què tal?
1: Amb la Mar,
2: què pronosticaria?
1: Què pronosticaria?
3: Ai, que Mar, quant de mal de cap ens ha portat este tema? Quants insomnis, quantes nits sense dormir?
4: És que quantes hipòtesis.
1: Me recordo perfectament de que ens feien preguntes i ens donaven i ens ensenyaven imatges per veure si podíem caure en el detall que ells havien caigut, que evidentment no, perquè per això són intel·lectus privilegiats.
3: Només diré que en la redacció no ens aguantava absolutament cap persona, cap company, perquè entràvem tots els matins de una pista més, però una pista més sobre què?
1: I t'has pogut? No sé què. I què faria?
3: Exacte.
1: Se'n porta ben una.
3: Xiques, és que només teníem una data, una foto en Instagram amb el 16 de maig, no teníem res més, i una protagonista, Sandra Monfort. I és que què tindrà la Marina Alta? Què tindrà la Marina Alta si no és art i bona... Jo m'ho plantei de persones ben plantades, com jo i Sandra Monfort.
4: Clar que sí.
1: Bona gastronomia també, eh?
3: També.
4: Digues que sí, reina.
1: I de tot.
3: I és que Sandra Monfort va encendre totes les alarmes amb aquest post i, clar, després Carlos Fustel, exconcursant d'Operació Triunfo, ens va donar les pistes definitives que Mar i jo necessitàvem per a descobrir què s'estava coent, Mar.
4: I s'estaven coent moltes coses.
3: Moltes coses.
4: Concretament, Terra de Guapes.
3: Ai!
4: Terra de Guapes.
1: Mira què vorrà fer patir això.
4: Que és un espectacle que arriba al Teatre Principal de València, efectivament, eixe 16 de maig, que era una de les poquetes dades que teníem.
3: Exacte.
4: Un espectacle produït a més per l'IBC, la Diputació de València i Pro 21, que és que fa una cosa, fa el que volíem nosaltres.
3: Què fa, Marc?
4: Un sarau folclòric, una rave folclòrica al capdavall.
3: El que demanàvem i el que pronosticàvem.
2: Lo millor de dos mons.
3: Lo millor de dos
2: totalment.
3: Dreams come true.
2: Dreams come true.
3: Ho van manifestar.
2: El punt folclòric i el punt aixina
3: actual,
2: rave actual i molongo.
3: Clar, però per entendre millor tota aquesta meravellosa bogeria que només podria existir en l'imaginari de Sandra Monfort, la pedreguera, perquè atenció, és que Sandra Monfort no només cantarà, no? És que ella també dirigís aquest espectacle, dirigís Terra de Guapes. Així que què vos sembla, companys, companyes, si parlen directament amb ella, no?
4: Sí, sí, sí. Per favor, Sandra!
3: Manifesta, per favor!
5: Hola, com esteu?
6: Ai, Mare, com... m'estava fixant de risa de sentir-vos.
1: No, però és que jo, Joaquín i jo, que som persones amb una miqueta més d'experiència, amb ells al seu costat. Joaquín, no te sàpiga mal. Des de la memòria i des del carinyo.
2: Completament.
1: Però com venien les criatures?
2: Que per tu són criatures, clar. Una alegria, una cosa, Sandra.
1: I un comboi. I un entrar i tu... Ai, serà que... Ai, serà que qual? I vinc aquí...
2: Fent el hype.
1: I has pogut entrar.
4: Sandra Monfort és la nostra Rosalía, vull dir. Això és així.
5: Ai, sí.
3: I tant que sí. Que
6: això és que ho hem fet bé a nivell de promo.
3: Molt bé.
6: En el misteri, que a mi m'agrada el misteri.
2: Tot el hype i el misteri.
3: Ho heu fet super bé, llançant aquestes... Eixes pistetes, no?, que dos bojos com Mari com jo anàvem nugant i anàvem filant per a esbrinar què passaria.
6: Però anàveu molt acertats,
3: Sandra, com el vas quedar quan es vas escoltar?
6: No, jo vaig flipar, me'n vaig anar i li vaig dir al Carlos, mira, Carlos.
3: S'ha filtrat.
4: Està fatal.
3: Però bé, Sandra, perquè la gent que s'està escoltant i per a totes, conta'ns, què és Terra de Guapes i què trobarà el públic allà el dissabte al principal?
6: A veure, Terra de Guapes és un regal al País Valencià, al meu poble valencià, que jo estic orgullosíssima de ser valenciana i de la cultura tan bonica, tan preciosa que tenim i la llengua tan bonica que tenim, i simplement pues, he volgut fer una ofrena al poble valencià a través del folklore, de la música i en una miqueta de sorpresitas.
2: Ai...
4: Ja tenim alguna dada del que hi haurà, perquè hi ha que si Moixeranga, que si Misteri d'Els, que si Malaguenyes, que si Camps de Batre... O sigui, fusiones...
6: Massa vos hem dit, que jo volia fer a tot sorpresa, però s'havia d'explicar una miqueta
2: l'espectacle. Estan desvelant massa, potser.
6: Sí. Jo dic, ojalà fos tot sorpresa i ja està, però bueno, per a vendre l'espectacle també s'ha de dir què anem a fer, perquè si no, pues una miqueta de reveal està bé. Així que sí, pues farem una miqueta de revisió del folklore valencià, però passat pel filtro, pues, com heu dit, de rave, de la ravera que sóc jo, com una bona... una bona bacala, però tampoc tant. Bueno, ja ho veureu.
1: Ja ens agrada com fas les coses, per tant, el comboi és màxim, Fran.
3: Totalment. I Sandra, per a fer a tota

0: Això, no?, per a aglomerar-ho tot. Imagina't que t'hauràs estat documentant moltíssim en els arxius, no?, que tenim. Com ha sigut tot aquest procés d'investigació i com t'has nodrit de tot això?
1: A veure, jo realment porto documentant-me d'arxius des de fa molt de temps. Jo vaig descobrir la fonoteca de materials quan tenia 20 anys i des d'entonces que, o sigui, me la sé de memòria de dalt a baix. Són no sé quants arxius de cançons, gravacions de Güelos y Güelos cantant. Jo la primera volta que la vaig escoltar em vaig posar a plorar i des d'entonces que m'he anat fent carpetes i carpetes, seleccionant-me-les, transcrivint-me les lletres i tot. I feia molt de temps que volia fer este projecte. I la veritat és que quan va ocórrer tot lo de la Dana i jo estava com tristíssima, bueno, totes estàvem tristíssimes i molt tocades, vaig pensar, és que li vull fer un regal al meu poble, perquè és el millor... El meu poble em refereix al poble valencià, no només a Pedreguer.
0: A Pedreguer.
1: Sinó... I vaig pensar, és el moment, i vaig redactar com tot este... dossier de vull fer aquest espectacle i fa molt de temps que vull fer-lo i pense que ara també que estic acabant Disco de la Mona i ja estic en un moment com de pas d'un lloc a l'altre, vaig voler aprofitar-ho per a fer aquest espectacle i bueno, i ara assistem, molta preparació, fa molt de temps que estic preparant-ho i just ara em pilleu assajant en els meus músics així a la nau.
2: Bueno, podem sentir algo? Sandra, un castigo,
1: encara no.
0: Una noteta.
3: Pues tu saps que com me contaven Mari i Fran lo de la fonoteca de materials de la Generalitat Valenciana. Clar, m'ha vingut al cap perquè això era dels anys 80.
4: Sí.
3: La meva germana era una de les criatures que des del seu col·legi se va muntar un itinerari, en el meu cas per la Plana, per buscar aquesta documentació i facilitar-li la visa. En Torrent, que era qui la recollia.
1: Que fort.
3: I després la feia servir.
4: Quanta gent ha col·laborat en aquesta fonoteca.
3: És molt emocionant, això.
4: És un tresor nostre.
0: Totalment.
4: Que guai.
1: Això és una joia, és una joia. És que és una cosa molt forta, realment, perquè conta la nostra història des d'un lloc diferent al que ens han explicat els llibres. Des de la nostra gent. O sigui, m'abuela feia barxes de llata, m'abuelo era llauraor, que treballava per a la taronja empeltant tarotgers. I vull dir, és com jo l'escoltava i pensava, és que m'està contant les meves arrels i la meva història tal qual així a cantaeta.
0: Clar. I te la contes els mateixos protagonistes, la gent que ho ha viscut.
1: Tal qual,
0: exacte. És una meravella.
1: I també una cosa que m'encanta del poble valencià és com conten tots els acudits des de l'humor i des d'aquesta gràcia, d'aquest salero que només tenim els valencians.
0: Totalment.
3: O abuelo me dio día, vaig a contar-te un pas. I un pas era una anècdota per la risa.
2: Un succeït.
1: Exacte.
3: Atén-me que així ja no estarà soles, no?
5: No, de fet, estaràs molt ben acompanyada.
2: Vostè l'estarà, no?
5: Que jo no sé si el veurem tocant les castanyoles, Sandra. Si això es pot saber o no es pot saber.
1: Això és molt fort. O sigui, jo pensava que tocava bé les castanyoles fins que va sentir a Fustel tocant-les que dic... Ah!
0: Un altre nivell.
1: A partir d'ara jo me callo.
3: Perquè hem de dir que l'espectacle porta música com no... cos, dansa, performance, la indumentària era més important, com tots els teus espectacles, tota aquesta incorporació, i ara anàveu a preguntar-li o anàveu a xerrar-nos qui l'acompanya, no?
5: No, és que ve moltíssima gent. Evidentment, la teva germana, no, Amanda Montfort, multiinstrumentista, que t'acompanya. Sí,
1: exacte.
5: Més músics, no?
1: El Jordi Hortolà, sí. El Jordi Hortolà també és el meu percussionista de confiança, en qui m'entenc superbé i és família. I ells dos són com els meus besties en qui mai puc anar a eixir de casa. I després estarà Efren López, que també és un instrumentista valencià de Manises, que bueno, sempre està pegant voltes pel món perquè toca molts instruments de tot el món. Jo també fa molt de temps que el conec i jo era una de les persones que més admirava de la música folklòrica i mediterrània, perquè ella ha estat molt per Grècia, Turquia, ara ve de Canadà, o sigui, és un valencià però que està repartint com la seva saviesa per tot el planeta, bàsicament. I entonces volia que formara part d'aquest equip perquè d'alguna manera a través de l'Efren també vaig entrar jo dins del món del folk i vaig ser la seva alumna durant molt de temps quan era més joveneta, en aquesta època en la que vaig descobrir la fonoteca i tot això. I ara em fa molt de goig que estiga a aquest espectacle amb mi. I després l'Andrés Belmonte també, que és un flautista

0: valencià també, que bueno, també ha estat a Egipte, toca flautes de tot el Mediterrani, el Ney, bueno, coses precioses que és que no... És que no, només, ja, només ho escolteu i ja us donareu compte de com tot el bagatge que tenen cada un dels músics que he triat, els artistes en general, perquè també està la Júlia Cambra. La Júlia Cambra és una ballarina que... és d'Ontinyent i balla amb la Veronal, que també està dirigida per un valencià d'Ontinyent.
1: Sí.
0: I ella és espectacular com balla, és preciosa, i ella és la coreògrafa, la que està dirigint tota la coreografia de l'espectacle. I després el nostre estimat Carlos Fustel, també, que és l'únic de l'equip que no és valencià.
1: I tu has de dirigir...
0: Però és que em vaig enamorar d'ell.
1: Bueno, no? Tu has dirigit tota la quadrilla.
0: Clar, perquè... Jo he dirigit, sí.
1: Espera que t'he sigut obedient.
2: Clar, perquè coneixem la teua faceta, obedient, no? Com a cantant, no? Com a intèrpret a l'escenari, però com és veure't en este registre de directora?
0: Pues la veritat és que està sent molt bonic, estic aprenent molt també de tot l'equip, i jo em sent super acolxaeta perquè estic tan ben envoltada que és com... Al final, sí, jo vaig prenent decisions, però és que és molt fort perquè l'equip en el que estic en ningú moment em posa en dubte, ni saps com... Que moltes voltes, per ser dona, una dona que dirigís un espectacle, en realitat jo sempre dic que jo sempre treballo en músics que em cauen bé, artistes que em cauen bé, és el més important, és la meva prioritat, que la gent en la que treballe pues, em caiga bé i siga bona gent, més enllà de que siguin artistes o no. Però és que, a més, esta volta, a més de ser gent que m'estima, que m'admira i en la que estic, i jo admire mútuament a aquestes persones també, saps? A més, són molts bons músics i molt artistes, entonces em sent super arropada i super escoltada i està sent molt bonico.
3: Que guai. I Sandra, jo estic ahí en la manieta de voler tirar per a descobrir alguna cosa, i l'únic que sé és que l'espectacle s'ha dividit en 4 actes. Val?
0: Exacte, sí.
3: Quina és la narrativa? Què ens pots avançar? Què passarà allà? Per on us portareu? Quin viatge emocional tindrem? Conta'm!
0: A veure, tot està inspirat una miqueta en un poble, tant l'escenografia com la narrativa. Està inspirat en un poble que podria ser qualsevol poble del País Valencià, realment, no? Entonces, pues, passem... Ai, és que a veure...
1: Pues passa l'any, passen les festes, passa l'any, passa el moment... No?
0: Exacte, passa la vida, un poc de tot. Hi ha un poc... O sigui, he intentat com... És molt difícil clavar tot el que per a mi és la cultura popular valenciana. És molt difícil. Entonces, jo he triat una miqueta com algunes perletes que podia unir dramatúrgicament per a que tinguera sentit l'espectacle. Des de... Bueno... Des de la primera part, que és la més tradicional, està passant per un bloc més experimental en el que posem pues, cants de batre, bressols i performance, fins a pues, al final, que és un poc més...
1: La rave.
0: El jolgorio.
2: Ens estem ballant damunt.
1: La mascleta. La mascleta. Que se van esgotar les entrades en 53 minuts.
2: Com és això?
3: Com és això? Sí, això és com t'ho has quedat?
0: Mira,
1: això ho has de repetir. Això ho has de fer més dies.
0: És molt fort, sí. Bueno, ja veurem. Ai. A veure si mos volen més o no. A mi m'encantaria tornar-ho a repetir, perquè tota la faena està aquesta. Però bueno, ja veurem. A veure si mos volen. Ai,
1: des d'ací fem força, des d'ací fem força.
2: I tant que sí.
0: Per favor, sí. Pues, que estava... No sé quina pregunta m'havíeu fet.
3: No, les entrades.
1: Es que les entrades, que se van esgotar ràpidament.
2: Nosaltres ho vam viure com una gincana, home, jo t'he de dir,
3: Sandra. Tenim una alarma.
1: Està ben negat.
2: Tenim una alarma posada les 12.
3: En el mòbil.
1: Donem fe.
3: Per no quedar-nos sense entrada.
1: Sí, senyor. Sí. És veritat?
0: Jo la veritat és que pensava, bueno, jo crec que les entrades... funcionaran bé, tot i que estava cagat perquè hasta 2 setmanes antes de l'espectacle no m'han deixat publicar les entrades, però bueno, jo estava una miqueta bueno, a veure si omplim o no omplim o què, però de repent estava jo amb mon pare i anaven passant els minuts i mon pare però pensa en esta, pensa en l'altra i jo, vale, anem a reservar entrades per a estos, per a la família no sé què, i de repent actualitza la pàgina i no, tota la pista estava plena.
1: Vaig a dir-li a la meva cosina que se quede fora. Ai, que se n'anem.
3: Ai, Sandra.
0: I mon pare, però això no va bé, la pàgina web és a dir-los que s'han enganyat, que la pàgina web no funciona.
1: Sandra, carinyo,
2: el que sí que funcionarà serà el Terra de Guapes este dissabte, que tenim moltes

0: ganes de descobrir esta rave folclòrica.
1: Allí estarem.
2: I tot allò que facis tu. Gràcies, Sandra.
3: Moltes gràcies, carinyers. Una abraçada molt forta.
4: Adéu.
0: Adéu.
5: Que guapo, terra
1: quines
5: de guapes.
1: Ganes. Allí estarem, allí estarem per a viure en primera persona i contar-ho així també.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà 98.7.
7: De tu a tu.
8: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
6: A Punt Ràdio.
0: Bon dia!
9: Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
10: Sí.
11: No!
10: No.
9: No diem bons dies en plural com fan en castellà?
11: No, no, no, no.
9: Però si ens fixem en els francesos o en els italians o en els portuguesos, tots ells diuen en singular bonjour, bon dia.
12: Això és de veres.
13: És de veres.
12: Sí?
13: És de veres.
9: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
10: Que lío.
9: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
10: Tira-li, enxufa-li.
9: Jo tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei, però 13 reis, no 13 reixos.
14: Això és una equivocació.
9: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim tres paraigua, aleshores tenim paraigües.
15: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
9: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
16: Molt millor.
9: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
16: Efectivament.
9: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. Hi ha dos enes.
13: Queda clar.
17: Senyor, sí, senyor!
9: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
18: Vale o no vale?
12: Ah, vale.
9: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta. Si diem hola, som una parella de cactusos amb molts llapisos i un paraigües que venim en rodalies, ho estem dient tot malament.
13: Està tot molt mal.
9: En llengua estàndard seria hola, som una parella de cactus que tenim molts llapis i un paraigua i venim en rodalia.
0: Quin comboi!
9: Fins a la pròxima llengüeta!
6: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
7: De tu a tu.
8: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
6: A Punt Ràdio.
9: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre l'ús i estalvi de la dièresi.
12: Això s'ha de celebrar.
18: Ui, que bonico.
16: Això és lo més gran del món.
13: Estava desitjant-ho.
12: Està de categoria.
19: Estem en un moment, jo crec que per estar animats, il·lusionats.
12: I en després dos whiskies.
9: Dièresi. Dièresi.
5: Això què vol dir?
9: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
12: Això és de veres. Ensenyar... Sí? Està de veres en els papers publicat i tot.
9: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
16: Molt millor.
9: En el diftong decreixent I-U, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegen en síl·labes diferents. Oh! Raül, veïna. La dièresi en els diftongs creixents ue-ui, cue-cui vol dir que es pronuncia la U.
16: Efectivament.
9: La dièresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que, per tant, es llig en una síl·laba diferent.
13: Vols dir?
9: Condu-i-a o i-en.
2: Ah, ara ho entès.
9: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
20: Jo no, et dic que no, perquè no sé res, fill meu.
9: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
21: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
9: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu... I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
22: És molt interessant.
9: Fins a la pròxima llengüeta.

0: A.Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Avui parlarem de quan no saps si posar-li una paraula, la jota de la jaqueta o la GR doneta de la gorra.
4: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
3: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
5: Ole tu, ole tu!
3: La G i la jota tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
6: Efectivament.
3: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
7: Estan les mares patint, saps?
3: No patiu.
7: Això és.
3: En castellà escrivim girafa amb jota, però en valencià girafa porta G.
8: No m'esperava això.
3: En castellà jarra amb jota, en valencià gerra amb G. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Oh. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb G davant de E i de I.
9: Vols dir?
3: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica. En canvi, les paraules que venen del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular, s'escriuen amb jota.
9: És de veres, és de veres.
3: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut... Però alerta amb algunes paraules, com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic, però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval, i per tant s'escriuen amb jota. Llatí medieval! Lorem ipsum! Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
2: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
1: De tu a tu.
0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: això, ser roïn...
1: Temacle, eh?
0: Hasta la molla de l'os. No és roïn, és roïn...
1: Naso, roïnaso.
0: La molla de l'os m'encanta. Que bo, Josh Thorogood. I per què encetem en este dispar tremendo de blues i de rhythm and blues?
1: Perquè ve l'especialista en rhythm and blues del nostre equip, Javier González. I el...
2: ¿Qué tal?
0: La rocola de l'economia ha decidit que este és el tema que ha de sonar i jo estic molt feliç perquè m'encanta Josh Thorogood de tota la vida.
2: M'alegre de lo mèximo, però és que és de veres que... Que n'hi ha molta gent roïn per ahir, eh?
0: Sí, tio, sí.
2: I, clar, això, quan ho experimentes en primera persona, tampoc vinc jo així a contar un drama, eh?
0: No, vull dir, però hi ha molt això, de xungo, té raó.
2: Però és de veres que el nivell està últimament alt de la maldat que n'hi ha. I resulta que l'altre dia vaig rebre un correu que me l'enviava el meu gimnàs i el meu correu dia això, anem a escoltar-lo, eh?
3: Hola, Javier. Este missatge és per a informar-te sobre una descàrrega no autoritzada de dades. L'accés no autoritzat va ser bloquejat en qüestió de minuts després de la seva detecció. No obstant això, es van descarregar algunes dades de socis, incloses les teues dades personals. Quines dades s'han vist involucrades? Adreça de correu electrònic, nom i cognoms, adreça i ciutat, número de telèfon, número de compte bancari, titular del compte bancari... i data de naixement.
0: Això és real, no.
2: Això és real,
0: això és real. No és una ficció.
2: No és una ficció.
1: Només faltava la CIP, perquè les dades més importants, diguem.
2: Sí, en efecte, en efecte.
1: Per fer-te papilla.
2: Sí. A més, també adjuntaven el detall de que la meva contrasenya del gimnàs no se l'havien descarregat. O sigui, me poden furtar els diners, però no poden anar a entrenar. És una cosa que... Bueno, no sé com protegeixen segons quines dades, però en fi. Sí. Bé, això és preocupant i més preocupant encara perquè
1: això
2: és real, vos ho dic de veres. I bueno, de segur que sabeu quin gimnàs és, perquè és una cadena multinacional.
0: Si sou socis d'aquesta cadena de
2: correcte.
0: Gimnasos que està en molts barris de moltes ciutats...
2: I que és molt bàsic, les coses...
0: I és molt bàsica la
2: cadena. Però sí, això ha passat. I el problema, com dius, és que no és un cas aïllat perquè l'Agència de Protecció de Dades ha presentat la seva memòria de l'any 2025 i ens constaten que les bretxes de dades que exposen dades personals d'usuaris, clients i consumidors es van disparar en l'any 2025. Va haver al voltant de 2.675 filtracions de dades que van arribar a l'agència l'any passat i el nombre d'afectats va superar, atenció, els 200 milions d'afectats, 200 milions d'usuaris que van veure com es van filtrar les seues dades en alguna d'aquestes bretxes, la qual
0: 200
2: cosa...
0: 200 milions d'afectats, però del món mundial.
2: Sí, correcte. Vale. Però això és a més de 4 filtracions per espanyol a l'any. Vull dir, i lo millor de tot és que és el doble que l'any passat. Bueno, el pitjor de tot és que és el doble que...
1: A més, la quantitat de filtracions.
2: Correcte, sí.
1: I a què es deuen aquestes filtracions?
2: Bueno, això, segons l'agència, hi ha aproximadament la meitat d'aquestes bretxes que obeixen a ciberatacs, que sí que són operacions complexes, que estan preparades, i en alguns casos també són molt especialitzats, és a dir, saben molt bé què és el que estan buscant i a qui han d'atacar, però per altra, l'altra meitat és a través d'errors humans, normalment per no aplicar mesures de protecció necessàries, ja. A la part que bàsiques, que obrin la porta al final a estos...

0: Per què ens agraden els dilluns? Jo no, és que no me faci ni aquesta pregunta.
1: Este és un dels motius.
0: Però,
1: el que ve a continuació és un dels
0: motius. Hi ha tantes coses boniques en un dilluns, no?
1: Algunes d'elles són saboroses, sí, i nosaltres tenim debilitat pels bons sabors i sobretot per les visites xulíssimes.
0: Una gent que ve estupenda, que ens conta creativitat i gastronomia valenciana, que posa la gastronomia valenciana com a orgull també, i escolta, deprenem molt. I després es diuen, puestos per anar a dinar de categoria.
1: Mare meva, jo no tinc prou dies en l'any per anar a tots els llocs que me recomana Vicent.
2: Teniu molt bona gana, bandidos. Teniu molt bona gana. Vos va molt a marxa, això no pot ser.
0: Marxa, sí, i a més és
1: i tu ens dus per ixa vereda.
2: Bueno.
1: És una bona vereda, eh?
2: Jo l'altre dia algú m'ho preguntava, dic, home, la secció és formidable, és de la gastronomia, vale?

0: Gent, que allí no pot anar com se vol.
1: Té raó.
0: El que vaig allí s'ho té que haver guanyat. Ei, el nostre convidat d'avui, que ja va participar en el programa inicial de presentació de Formidables, bueno, va participar perquè era un homenatge a sa mare, a la gran Lole Salvador, i ell va ser un dels germans, però no el puc vindre en persona, va entrar per telèfon, però avui ha vingut per una raó essencial. Jorge Andrés, membre de la família, l'únic chef que exercís com a chef en la casa, però ell no fa molt va rebre un premi, el Premi Nacional d'Hostaleria de Gastronomia i Cultura. En el 23, Jorge?
2: Va ser en el 23.
0: En el 23, sí.
1: Arrima't el micro, Jorge, per favor.
0: Sí,
1: en el 23.
0: I el va rebre perquè va fer el menú Sorolla dedicat a Visions d'Espanya. Ell, quan va visitar l'exposició, allò va ser com una catarsis. Va dir això i
1: va inspirar,
0: no? Sí, va estar dies sense dormir i hasta que va dir, jo tinc que fer un menú dedicat a les Visions d'Espanya de Joaquín Sorolla. Com va ser això, Jorge? Com te pegueix a veure?
3: Bona vesprada, primer.
4: Què tal, Jorge? Pues, benvingut.
3: Això va ser moltes nits sense dormir, però el projecte i la preparació del projecte, documentació, pues, va durar 7 anys. I finalment vam poder presentar el menú en el 2022 i en el 2023 ens donaren el premi a la millor oferta cultural.
4: Que quan ho has dit, ja s'ha escapat i ho has dit molt ràpid. Torna a dir, per favor. Quant de temps has estat documentant?
3: Jo vaig veure la Visió d'Espanya.
4: Brutal.
3: 14 panells que van dir de l'Spanish Society. Ahir ja m'hi vaig donar compte que ahir n'hi havia un relat gastronòmic a contar i el vaig presentar al menú en el 2022.
0: Bueno, jo tinc que dir-vos...
1: Imagineu-se la feina.
0: Tinc que dir-vos que probablement Jorge s'ha convertit en un dels majors especialistes en Sorolla que n'hi ha en Espanya. Vull dir, el menú és un show magnífic.
1: Perquè a una, clar, és un passeig per tota Espanya, entenc.
0: Claro, els 14 murals de Sorolla...
1: De sabor i d'imatge.
3: Exacte. És el relat...
1: I de colors, i de contrastos, i de textures.
3: És el relat del viatge que Joaquín Sorolla va fer per tota Espanya.
1: Per a pintar allò.
3: A pintar els 14 allò. Panells, van ser 240 metres quadrats, estan els panells en Nova York, en Spanish Society.
1: Sí.
3: I en aquests panells, Joaquín Sorolla ens dona mostres de l'Espanya, de l'època. Ahí van apareixent els personatges.
1: De les collites.
3: Clar, que van apareixent en el menú, al llarg del menú i del relat. Pues, apareixen Alfonso XIII, Blasco Ibáñez, Clotilde sempre present, Clotilde García, el seu sogre, el fotògraf Antonio García, Valle Inclán, Unamuno, les disputes, l'Espanya blanca, l'Espanya negra, i tot això en aquest context, pues, Sorolla va signar el Pacte de París. Espanya havia perdut una guerra i les seves províncies en Filipines i en Cuba, i Espanya pues, estava eixint d'aquest ostracisme, d'aquesta Espanya en blanc i negre, i Sorolla la transforma en color.
1: En Espanya luminosa, molta llum.
3: I tots contem també la biografia a lo llarg del menú dels 14 panells, pues, tota la biografia de Sorolla, que va néixer a València, es va quedar ofre de pare i de mare en 3 anys, als 14 anys ja estava estudiant Belles Arts, i l'arribada...
0: Bueno, és que corres molt, Jorge, anem a veure. Ell es queda orfe i el crien els tios.
3: Sí, són tios.
0: I el porten a estudiar a l'escola. I el mestre què es diu?
3: No, el mestre diu que és un xiquet que no dona, era un fracàs escolar, que era l'últim de la classe.
0: Porteu-lo a treballar a qualsevol taller.
3: I es passava el dia fent garabatos en l'escola. I entonces el trauen de l'escola per estudiar. Va ser un fracàs escolar. Afortunadament...
1: Moltes superdotats els passa això, eh?
3: Un professor anava a parlar amb son tio. Son tio tenia un taller de xarxeria en el carrer llarg de la Sequiola, és Don Juan de Àustria, i li va dir que allò dels garabatos, que no, que ahí n'hi havia un don i tenia que explotar-lo. I ràpidament, pues, que el matricul es comença a estudiar per les nits.
1: I no és mal que el vam saber.
3: Clar, el matricularen després en l'escola d'artesans i finalment, als 14 anys,

0: pues sería estudiar en Bellas Arts.
1: Y es Joaquín Sorolla.
2: Sí, ojo, un star system de l'època.
1: El primer professor va tenir una vista.
2: Ha hagut molts pintors que han triomfat després de mort. Afortunadament, Sorolla, sí. No? Sorolla
1: va viure,
2: el tio el començava a guanyar diners de molt jove i li se va reconèixer el seu deixat de molt jove.
0: Ell va ser el pintor millor pagat del món en la seva època. I, bueno, el New York Times el va presentar en Nova York com el millor pintor del món en vida i recordar l'exposició de París el 1900. Per el motiu era l'exposició universal de París, quan es va inaugurar la Torre Eiffel.
1: Ara m'ha dit, però a mi el que me fascina tot això és que tu has traduït això en un menú?
0: En un menú, sí.
1: Tot això que estàs contant-nos i el que has estat estudiant i documentant-te...
2: Cada uno dels 14 quadros.
1: I tot això que eres sabedor... Cada...
2: Claro, y tiene
1: ho has transformat en un festival gastronòmic.
2: I això corresponen cada quadro a un lloc... I ell ha tingut que plasmar la gastronomia d'eixe lloc, allò que volia dir el quadro, en un plat. Ojo! I ahí crec que la teua germana Silvana també ha tingut algo de culpa, que cada plat té la seua vaixella corresponent.
0: Sí, s'ha dissenyat...
1: És un festival pel sentit, complet.
0: Se va dissenyar una vaixella, que és uns plats, cada plat fa referència o bé al motiu dels quadros, sí, o al relato del propi relato que es fa de la pròpia obra.
3: Vos posar-nos un exemple perquè ens fem una idea...
2: D'uno dels plats del
3: menú. D'algun dels plats vinculat, mira, en el quadre.
2: Bueno, el menú ell... té dos passes, té un passe llarg i un pas curt.
3: No, posa'm el llarg, ja que tenim. No.
0: Mira, vos a contar-vos uno que és una anècdota que agrada molt l'anècdota, no? I, a més, jo canviava el menú, no? Per les nits me despertava i tenia que canviar el menú perquè tenia una altra idea o qualsevol dubte. Yeah. L'americà a soles li demana quatre coses. Perquè n'hi ha uns problemes, però després de pactar l'obra li demana quatre coses i una de les quatre coses és que vol un quadro de toreros i corregudes de bous. Joaquín Sorolla és antitaurino. Ell diu que no li agraden els bous, el sacrifici li inspira la tauromàquia com a Goya o com a Velázquez, però que ell no veu lo del bou. El seu amic, Blas Ibáñez, amic germà, també era... Bueno, a l'Espanya Blanca eren antitaurinos. Però Joaquín Sorolla té que pintar 14 panells al natural, és a dir, a cel obert, i n'hi ha un que no el pinta, que el pinta en l'estudi. I això és el que li dedica als toreros. I és un passe, és un quadro que ell trau la idea d'una obra de Blas Ibáñez, de sangre de arroz y tartana, y pinta pues el paseillo y no clava el bou. El americà s'enfada perquè no està el bou i acaba entonces demanant-li un altre quadro en bous.
4: I se lia
0: una història en l'americà en els bous, i clar, uns quadros que Joaquín Sorolla no sabia si este me el pagarà, no me el pagarà, si este el voldrà, no el voldrà. I jo ja tenia pensat el plat, una cua de bou. Però una nit vaig pensar, si Joaquín Sorolla i Blasco Ibáñez eren antitaurinos i vingueren a tastar el menú, com iniciaria jo en una cua, de bou per sopar o per dinar? I en aquest moment vaig pensar i vaig entendre que en aquest passe el plat devia ser vegetarià. Ai. I en el quadro dels toreros és un plat vegetarià que el servim, el fem servir el plat, que és una plaça de bous. És un plat de fusta, però que representa una plaça de bous.
1: I era capacitat creativa de lliteua.
0: Contem tota la història.
1: Fabulós.
0: Aixina, els 14 plats, cada plat té la teua història.
2: Però als comensals els encanten les anècdotes perquè, claro, tu estàs sopant, però n'hi ha una pantalla gegant on van projectant-se les imatges de les visions d'Espanya de Sorolla. O sea, entonces, claro, no és el mateix així que ho estem contant que allí, que ho estan veient, i després ho menges. Però lo de les anècdotes és... A veure, conta l'anècdota de quan Clota li diu a Sorolla que la xiqueta vol casar-se.
0: Bé, ell era ja és al final del menú, en el quadro que li dic a Aragó, que és la Xota, i Sorolla era un treballador incansable. Es tancava en l'estudi i no deixava que ningú entrara ni le molestara. Tan sols podia entrar Clotilde, Clota que li dia, o el meu ministre d'Hacienda, i una vesprada, pues, entra Clota i li diu, la xiqueta, la teua filla està ahí fora que vol parlar amb tu. Està en el nou i volen parlar amb tu. I Joaquín Sorolla li va dir que no, que...

0: ja pararíem en el sopar. Clotilde se va ficar dura, li és la teva filla, i tu va entrar...
1: Parlaràs en ella, sí.
0: I vas a parlar en ella, sí o sí. Va entrar la filla i el nòvio i l'anunciaren la fecha de la boda. I primer les va felicitar i després les va dir que no, que buscaren una altra fecha perquè ell, ixe dia, estaria en Jaca pintant la jota per a l'Spanish Society. N'hi hagué drama familiar. La xiqueta comença a plorar, el nòvio s'amaga darrere d'un gir que...
1: La mare li donava la raó a la xiqueta, claro. Ell no baixava del burro, sí, és que m'ho imagino.
0: Entonces, el mestre va traure el seu geni de la xistera i li va dir a la xiqueta que molt bé, es casareu ixe dia, però en Jaca. I portar a tots els convidats que venien de tots els puestos de molts racons d'Europa i de tota Espanya,
2: tots a Jaca,
0: i portar la filla i la casa en Jaca, tot per no perdre un dia de feina.
2: O sigui, ja no se l'hi ha. Però bueno, anècdotes com ixes n'hi ha moltes. Jo li estava recordant ara a Jorge que jo quan el vaig, la primera volta que vaig tastar el menú, ni la meva germana, i que al final del passe que es projecten imatges de l'enterro de Sorolla València.

0: persona quede impressionada o, sí, o la sensibilitat dels colors.
1: En Belles Events fem els passes estos, i a més té una banda sonora, cada quadre té la seva representació, comencem al Venice, i pues està allí, està el Botifarra, i per allí...
2: Encara sé que la última volta que vaig tastar el menú, que m'estranya que no estiguera Ximo.
0: Ah,
2: que ho organitzava el nostre amic Ricardo. No te digues res, pues, per matar-lo.
0: No diré poder anar.
3: No me va comentar
2: no res. Te digues res.
3: Atenció. Ximo, si esteu escoltant algú de l'entorn de Ricardo Siscar, no me va dir res.
2: Prepara't.
3: Perquè això quan... Cada quant és? Tu ho poses en les...
1: Ho fem per a grups.
3: O,
1: sí,
3: per a grups.
1: Fem dos o tres a l'any. Ho fiquem en xarxes o en la web, el comuniquem. I ja després per a grups, entre 30 i 60 persones, és en el hall del Belles Events, en una pantalla de 9 metres, ahí se van projectant tots els quadros de visió d'Espanya.
2: Que ixen quasi de tamany real.
1: Sí, menys uno. Tots els temes siguen
2: de tamany real. Però és prèvia petició. Vull dir que normalment els que estan fent molt són empreses, no?
1: Sí, moltes empreses. I a més és un menú...
0: És una experiència molt xula.
1: És un menú que de la mà de la Càmera de Comerç i la Generalitat Valenciana varen poder oferir en... Estarem en Nova York. Estarem en l'Spanish Society en Nova York i varen contar la història a 150 periodistes i turoperadors neoyorquins. I a més les contarem que la ciutat de Nova York no seria la mateixa sense l'ADN valencià.
2: Perquè,
1: clar, les comptaren no solament lo de Sorolla, sinó també lo de Guastavino, Lucrecia Bori, Calatrava, Concha Piquer... tot això li contaren la història que aquesta ciutat és, té un ADN i un xen...
2: Aquest emociona.
0: M'encanta tot el que esteu contant.
1: Algo farien bé perquè això va ser en l'any 2023 i el 2024 la revista Time va declarar València com la millor ciutat del món per fer turisme.
2: Home, pues clar.
3: Doña Concha també passaria per allà, no? També passaria per allà. I Turbi, on Turbi era més Hollywood, no? I Turbi era més Los Angeles, no?
1: No. I Turbi va dirigir la Filarmònica de Nova York.
2: Sí.
1: I Lucrecia Bori és la gran dama del Metropolitan, 50 anys.
2: Imagina't.
0: I després... Pues tot això explica el Premi Nacional d'Hostaleria i Cultura, Dies.
3: És que és una idea... I com s'hi acaba? O sea, vull dir... Imagina't que això és fruit d'un recorregut vital. Però en quin moment, on dius... Ostres, tinc aquesta idea...
0: Mira, quan vas veure l'Expo, sí o no?
1: Sí, quan vas veure, en el 2007.
0: És que aquesta Expo, jo també vaig anar...
1: La vas veure en el 2007...
0: Tu també vas estar... I
3: va ser inspiradora, la veritat.
1: N'hi ha una cosa que és la xinestèsia.
0: Vaig anar dos voltes.
1: La xinestèsia diu que quan tu veus un quadre, sí, pots sentir la música, o un aroma, o ràpidament la història. Pues a mi em passa el mateix.
0: Alguna cosa t'evoca, no?
1: Jo vaig veure que ahir n'hi havia un relat gastronòmic, i realment Esteban té possiblement una obra d'art que és de les millors documentades de la història, perquè en els 9 anys que ell viatja per tota Espanya va intercanviar 2.000 cartes en Clotilde.
0: Sí, i tenia una sèrie i tot.
1: I en aquestes cartes conta tot el que li passa, si està bé, si no està bé, si ha patit gana, si està cansat, si està malalt. Entonces, clar, ahí n'hi ha molt de relat. I entonces jo em vaig donar compte que ahí n'hi havia un relat gastronòmic. Vas començar a investigar i ja, pues això, no vaig parar. No vaig parar fins que...
3: Aquí estava connectant el projecte que no sé en quin punt està ara mateix i la mente tractarà desconeixement de quin és el minut i resultat d'aquest museu de Sorolla en el Palau de l'Exposició on estava l'històric edifici de Correus, sí, i telègrafs. Això per a la inauguració. Si jo fos el que manara, per a la inauguració d'aquest museu...
0: Allí estàvem.
3: Muntàvem un tinglau, Jorge, que flipaves.
2: La català ha estat allí.
0: Allí estàvem.
2: Claro, menjant el menú Sorolla, o sea, que ella ho coneix de primera mà.
1: El projecte no sé com està ara. Pareix que no serà en Correus, perquè té...
3: Ah, no pot ser?
1: No, en Correus pot ser que no.
3: Perquè allí se farà el Museu de la Festa, de les Falles.
1: No, i a més necessiten unes condicions... Pensa que s'estan mirant ja un altre lloc, i ja està localitzat. Exactament, no sé ara en el segon quadre, però pensa que és pel Palau de Cervelló o algun paregut. I la veritat que seria fantàstic, a més, i que fora enguany, en 2026... perquè el 2026 se complixen 100 anys de l'obra Visió d'Espanya en Nova York, perquè arribà en 1926. O sigui, 2026 seran 100 anys de Visió d'Espanya en Nova York.
0: Llavors,
1: seria tot molt telúric, no?
0: Però tu mentre estan per no avorrir-te, no

0: O està fent una cosa medieval.
1: Sí,
0: que també està pegant-se una currada, estàs igual.
2: Claro, ahí lo de les exposicions, això a ella el motiva.
0: Com l'hostaleria té tantes hores lliures, Maria.
2: La de llibre de Sensoví...
0: Vaig perdre la meva admiració, la del Sensoví, això volia preguntar-vos.
2: Sensoví, tenint en compte que és el primer recetari de cuina medieval que existeix al món. I, de fet, es conserven dos exemplars, el de la Universitat de València i el de la Universitat de Barcelona. Sembla que el de València és anterior. I són tota una sèrie de receptes que com és un echado pa'lante, diu, i per què no prepare jo algunes d'aquestes receptes, que en són moltes.
3: Bé, la història del Sensoví és un llibre miscel·lani, és un recetari medieval, és del 1324, té tres parts, una part és de medicina, altra part és de gastronomia, 72 receptes, i altra part és d'astrologia.
0: Curiós,
3: és una barreja. És el receptari més antic d'Espanya.
2: Ell pot en tot.
3: És el receptari més antic d'Espanya. Sí? I queden el manuscrit que tenim aquí a València, a la Universitat de València, és el manuscrit 217, és complet, el de Barcelona no és complet, són unes fulles, i este sí que està complet, i llavors jo el vaig conèixer fa uns 30 anys, llegint un llibre d'un francès, feia una menció, i deia que este llibre estava en València.
0: I vas anar a convollar?
3: Jo no, bueno, estudiar. No tenia oportunitat, no n'hi havia l'oportunitat. Ja quan arriba a internet i a més, pues ja comencí a investigar. Entonces, ha treballat en aquestes receptes molt de temps, sempre sí. Alguna recepta o altra ha entrat en el menú. I fa un poc més d'un any, la Universitat de València va fer una magnífica exposició en la nau, estava comissionada per Marsella, i me convidaren a reproduir algunes de les receptes. Pues acabarem reproduint totes les receptes. Les receptes.
2: A veure que tenim una persona ahí al telèfon que Javi, este que és el más trastornado de todos los Andrés, ¿no?
4: El podium, ¿no? Es pura pasión.
0: Una pasión, sí, sí.
2: ¿Pero este qué es? ¿Este es cocinero o es artista?
0: Pasión y compromiso, sí, sí.
2: Javi,
4: yo creo que es un binomio que siempre debe ir junto, el de cocinero y artista. Yo creo que de alguna forma un cocinero expresa también una obra, ¿no? Expresa con un lenguaje, y creo que la cocina también es creatividad y sobre todo una forma de comunicación. Y Jorge creo que está a lo gorda, ¿no? Cocinar y comunicar creo que son sus dos pasiones.
2: No, comunicar de maravilla, ¿eh? Mm-hmm. O sea, yo ya después de cómo lo he visto arriba del escenario explicando todo lo del menú Sorolla ya, yo, ¿qué quieres que te diga? Aquí nosotros estamos con el micro, pero este no saca cuerpo de contar, ventaja, ¿eh?
4: Sí.
2: Oye, entonces...
4: Mira, lo te contaré que en la última escena tuvimos la ocasión de que hay gente del mundo del teatro y sí. En concreto un director, y acabo y dice, oye, el menú es excepcional, el relato es tremendo, pero el acting de tu hermano es brutal. ¿Dónde ha estudiado? Yo no sabía muy bien lo que era acting. Yo, mira, conociéndolo, no sé si es acting por correspondencia, pero no me consta. Oye, pero ese, cuando alguien tiene un relato que se lo cree y lo vive, pues lo transmite.
2: Javier,
5: esa es la clave, Javi. Sí,
2: el menú Sensoví, ¿para cuándo en el VLS Events?
4: Sí. Pues mira, le estamos dando forma. Es verdad que la experiencia de Sorolla ha marcado un nivel tan alto que queremos sacarlo, queremos rodarlo muy bien, porque va a ser difícil expresar las emociones como con el menú Sorolla. Pero es verdad que también tiene un relato de fondo fantástico que nos conecta con nuestro ADN, con nuestra cocina más pura tradicional, con el concepto mediterráneo. Y ese libro, lo importante, es que inaugura la cocina mediterránea como la entendemos hoy en día. Y me gusta decir que es el santo cáliz de la gastronomía. Y también, curiosamente, lo tenemos en Valencia.
2: Qué bonito. El santo cáliz de la gastronomía.
0: Oye, yo me lo imagino en oli, en armeles, sí, en escabeches. Pero claro, tomata no, quedadilla no.
3: No, tomata no.
2: Ni tomaca, ni querilla, ni pimentón.
4: No, claro.
3: Ni han receptes, algunes s'han desaparegut. Altres receptes són molt actuals, que bueno, estan els bunyols de Redolic, que són els bunyols de les falles. Està... bueno, està la iaia, no?, de la horchata, que és l'ordiat. Està laminat,
0: és una cuina... Massapanais, massapans i coses així, com...
3: Sí, n'hi ha... És una cuina que... De... És una cuina molt refinada, eh?
2: Molt arab, molt...
0: Ah, bueno, claro, té, l'època...
3: És una cuina, molt refinada, que és un reflexe, també, del segle d'or. El segle d'or que va tindre València en la literatura, sí? No va ser més que un reflexe de la societat, una societat culta i molt refinada.

0: cuinada, i això també es va veure en la taula, en la cuina.
1: Per cert, Javi, ara que estem parlant de receptes, estàs venint de Madrid, no?
2: Sí, así es.
1: Y digo yo,
2: después de pasar unos días nublados y lluviosos, con ganas de llegar al sol.
1: Que digo yo que la paella ya li ha guanyat el cocido madrileño, o com porteu això de l'Hotel 101? Ja aneu ahí a muerte o qué?
2: Como diría Jorge, la paella ya está fuera de concurso. La paella ya es un plato que no tiene que competir ya contra nadie, afortunadamente. Ya es otra forma de entender la gastronomía. Bueno, aún así, nuestro máximo respeto al cocido, y es una buena versión del puchero valenciano.
1: No, exacto.
3: Me levanto
1: exacto.
3: Mi ovación cerrada, Javier.
1: Exacto, que España
3: no
1: es tierra...
3: saben lo que es una pelota de puchero en Madrid.
1: España es tierra de cocidos, pero como el puchero valenciano. Ya
3: dame, por favor.
1: ¿Eh? Y
2: pero lo digo porque acabo de pasar Cuenca y ya lo puedo decir.
1: Escucha, pero que sé que la cosa va como un tiro. En el mes de abril habéis dado 8.000 y pico desayunos, 6.000 y pico comidas, 4.000 y pico cenas. Oye, esto va viento en popa.
2: Ha sido realmente una locura. De hecho, ahora venía, hemos estado unos días para acá, revisar la carta ya de cara al verano, una carta más fresca, más adaptada al producto, retirar la alcachofa, que es un éxito, y preparando la Fórmula 1, que en Madrid, la primera semana de septiembre, la segunda semana de septiembre, tenemos la Fórmula 1, el hotel ya a tope de reservas, y lo que vamos a hacer, y es primicia del cuento, vamos a hacer un pop-up de la sucursal del gastronómico en Madrid. Se va a poder comer como en la sucursal gastronómica en Madrid durante la celebración de la Fórmula 1.
1: Es que Gemma y Chimo no lo saben. Però ells s'han quedat tota la proposta gastronòmica de l'Hotel Sentú, que és un hotel d'una cadena filipina, 860 habitacions, al costaet de Valdebebas, de la Fira de Mostres...
4: Estos dos son tremendos.
1: I del circuit de Fórmula 1,
3: en todo lo pijo. O sea,
1: paret en paret, el hotel en la Fórmula 1. I estos homes...
4: Son tremendos y son de treballar...
1: No tenen prou en València, han dit, ara Madrid.
3: Però això és portar-vos un tros de València allí a Valdebebas, a Madrid, no?
1: Imagina't ara estos quan tasten el arròs en fesol sinap.
4: Oh, que bo!
1: Això és bo. O el arròs en bleda de l'Oles. Què farem?
0: Pues això és un secret, no? Tardarem en mostrar-los tot.
3: Poquet a poquet.
4: Tardarem en mostrar-los els nostres secrets.
3: De moment l'arròs al forn ja comencen a descobrir-lo. Que està Arturo Valls per ahir enredrant en l'arròs al forn, i ja n'hi ha molt de madrileño que Núria Roca està fent també en Madrid el proselitisme de l'arròs al forn, i ja van coneixent-lo.
1: Els amics del meu germà també.
3: També.
1: Que me diuen, oye, grava-li a tu padre la receta de l'arròs al horno i cuelga-la en YouTube, i ara ja estan fent-lo ells també, així que ahí estem. Què vos ha paregut?
3: Pues una maravilla, un projecte molt bonic.
4: És que me quedaria parada en ell, ara jo vull saber més del Sorolla, del Sevi, de tot. Del Sobí.
0: Del Sensobí.
1: El Sensobí. No, el que han de fer, que tots els cuiners que passen per ací mos conviden a anar a sa casa i no anem mai, és que ara quan t'estrena el primer menú Sensobí, quedarien ara a tastar-lo.
0: Esteu convidats.
4: Seria un descobriment del nostre passat superimportant.
0: Continuarem la xerrada allí.
3: Un privilegi.
4: És que escoltar-te és fascinant, de veres. A banda de tastar allò que feu, però... tot.
3: Bueno, que ens arriben les notícies, ja sabeu com és la ràdio, que si n'hi ha un acostum de tota la vida, des de Marconi, que a pitos són notícies.
0: Puntualitat.
3: Així que, Javier, Jorge, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes per
3: res. Un plaer. Bueno, Vicent.
1: Un abraç.
3: Vicent, agarrem
4: un Excel i fem l'agenda, perquè això no pot.
1: O ja està.
3: Organització.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Silenci. Classe d'interferències morfològiques. Perquè ja està bé de la bactèria de les avantatges. És el bacteri i són els avantatges.
4: Queda clar?
5: Clar que sí.
4: Sí.
5: Clar que sí.
4: Sí.
5: Molt bé.
3: Tot i que la majoria de vegades el gènere de les paraules en valencià i en castellà coincideix, això no passa sempre, sempre, sempre.
6: No, no, no.
3: I la bactèria... Així tenim un bon bacteri. Amb potetes i bigotets si fa falta.
7: Ah! Ah, vale.
3: Un bacteri que, per cert, et poden descobrir a l'hospital si et fan una anàlisi clínica.
8: Molt ben pensat, doctor.
3: I molt de compte, perquè també diem un compte bancari, no una compta bancària.
9: No és possible, no és possible.
3: Vinga, va, que ja va la cosa. Uns quants exemples més, va. És un dubte, com un dubte existencial, no una duda.
10: No, no, no.
3: Les costeres de la muntanya són... els pendents, no les pendents.
11: És igual, amiga.
3: En canvi, si et tires per un pendent avall, pots dir tant que estàs en el vessant com en la vessant de la muntanya. Oh. I diem que un corrent d'aire ha tombat la pancarta, no una corrent d'aire. Si eres d'acumular moltíssimes coses a casa, segurament tens la síndrome de Diògenes, no el síndrome de Diògenes.
5: I és correcte!
3: Però no patiu, perquè castellà i valencià, en la majoria dels casos, coincideixen en el gènere de les paraules. I ara només vos hem mostrat algunes excepcions. Fins a la pròxima, llengüeta!
1: A Punt Ràdio.
0: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9. De tu!

0: Ja tenim les 6 i 10 abordant l'última hora de l'edició de la vesprada de punt d'avui dilluns, arrencant setmana. I a més, posant el retrovisor, anem a viatjar al passat i ens ubiquem fa justament 50 anys, mig segle. En plena transició, anàvem al quiosc i hi havia... Els diaris també començaven a canviar. De fet, la societat espanyola i valenciana començava a canviar perquè, bueno, havia mort el dictador i en temps de canvi. I va néixer, anàvem al quiosc perquè n'hi havia una revista que la posaven allí en les pincetes aquelles, en les cordes, i si la posàvem en ulls com a plats, ens quedàvem, sí, en efecte, mirant aquella revista icònica. De fet, va marcar absolutament una època.
1: Sí.
0: Ens n'anem al 22 de maig de 1976, 6 mesos després de la mort de Franco, com diguem, es publica aquest primer número i va estar als quioscos ni més ni més, Gemma, amics, que 4 dècades fins a l'any 2018.
1: Va ser una revista revolucionària per a l'època, que va saber reflectir a la perfecció l'evolució d'Espanya, els avançaments polítics, socials i legislatius, i va marcar una manera de fer periodisme. Cada dilluns arribava als quioscos amb els seus reportatges d'investigació i denúncia, les notícies de Crònica Negra, que estaven d'actualitat, entrevistes a gent popular i el cèlebre esposat de famoses nuetes.
0: Qui no recorda aquell número de Marisol, el de Alaska,
1: sí,
0: el de Marta Sánchez, bueno, el de Norma Duval, Maribel Verdú, Ana Obregón... Sara Montiel, Lola Flores... Moltíssimes de les famoses que van ser portada d'interviu en aquests 41 anys. I també moltes les crítiques rebudes, perquè era una revista de la que no tot el món parlava bé.
1: Allò era plega la... els temes polèmics o sensibles, doncs pues sí,
0: crítiques, sí,
1: també. Sí.
0: I ara coincidint en este aniversari, sí, i mira avui que és dilluns, que és dia de... era el dia que hi havia, sí, als quioscos, Alberto Gallo, periodista, vinculat a Interviú durant més de 20 anys, ha escrit un llibre que es diu Interviú és el demonio. Home, el títol és ja provocador, ja ens dona una idea de que era, pues, la frase que utilitzava, pues, segons quins sectors per a referir-se a la revista, i diu auge i caída de la revista que escandalizó i canvió Espanya. Pues sí, la va escandalitzar i també va empentar a canviar-la. És un llibre on fa un repàs del que va ser i el que va significar Interviú i xerrar en ell, pues, va ser un goig en estos minuts parlar del llibre i de totes les anècdotes al voltant d'Interviú. Hola, què tal, Alberto?
2: Hola, buenas tardes, Gemma, Ximo.
0: Buenas.
1: Bienvenido.
2: Buena vesprada.
1: Bueno, estamos encantados, porque claro, nosotros hemos visto... Yo nací más o menos en aquella época, o sea, yo he crecido con Interviú. Pero ahora, y para empezar, y para ponernos en preámbulo, ¿por qué este libro? ¿Qué querías contar en él?
2: Mira, para empezar te voy a decir que yo tenía 8 años cuando nació Interviú. O sea, que estaba viendo, como pongo en el libro, el último capítulo de Heidi.
1: Ay, es que claro, pues mira, más o menos. Más o menos, como yo.
2: Pues mira, este libro, Gemma, es una especie de acto de justicia. O sea, yo he hecho este libro para que la gente que no ha conocido Interviú o que se ha quedado solo con las 4 anécdotas de lo que significaba Interviú, entienda la importancia que tuvo esta revista para muchas cosas, para la libertad de expresión y sobre todo para decir a los españoles, oye, espabilar, que ha llegado, está a punto de llegar la democracia, porque hay que tener en cuenta que nació el 22 de mayo de 1976. Sí. Es decir, todavía no había ni constitución, ni una ley de partidos políticos, ni había habido elecciones. Aquí mandaba todavía quien mandaba. Y entonces había que hacer una especie de acto de reconocimiento a los 42 años de la revista.
0: Oye, pues es de justicia. Es de justicia poética, es de justicia social, es de justicia periodística.
1: Y porque también, no se le hizo cuando

0: Que tenim a Gemma ací en l'estudi, que no,
1: que
0: no sembla dilluns, sembla divendres per la vespre, no, saps? A punt de pegar a fotxin i de cremar el divendres.
1: Saps que Despetxà és una de les cançons que de referència amb un QR a més en el llibre del que parlem a continuació? És que tot ben lligat.
0: És que no tires puntada sense fil, ja ho tinc segur. I a més, mira, en el 8 dilluns que hem tingut en menjar gastronomia de primera, ahí Javi ens ha contat lo de la economia, tu música, mira, hem parlat en Alberto Gallo, hem parlat d'interviu, i ara anem a fer una proposta molonga per a llegir, xula, entretinguda, divertida i aventura, i un punt de thriller, i a més amb premi.

0: De l'autor i creador del Fletxa, que tant ens agrada, aplega a les nostres pantalles o prestatgeries, si preferiu, una novel·la nova de Joan Carles Ventura, Realitat Viral. Novel·la guanyadora del Premi Carme Miquel de Narrativa Juvenil, un thriller sobre la cara fosca de les xarxes.
1: És que hi ha molt de rotllo xungo amb les xarxes, no és la primera vegada que ho comentem així, ja és un plaer rebre al seu autor, que escriu, que és guionista, que és redactor de programes de televisió,
0: yes,
1: que sap com és també la casa per dins, que li dona també un pols, diguem, narratiu també molt, molt particular a l'hora d'escriure, ha treballat en APU, en IB3, en Televisió Espanyola, en Telemadrid, bueno, que en quasi totes les televisions, excepte algunes. Bueno, i lo que era l'extinta Canal 9, també.
0: Sí.
1: Bueno, i des que era allò només un projecte de persona, és una persona inquieta, inquietant. Hòstia, que guapo. Has vist quin guió més xulo has escrit, Gemma?
0: Un projecte de persona, aquest inquiet i inquietant personatge riberenc, eres tu, querido, s'ha dedicat a idear històries i historietes de ficció. Sí o què?
2: Hem fet el que hem pogut, encantadíssim d'estar així amb vosaltres.
1: S'ha
2: fet el que diuen, aprenent de tot mestre de res, doncs una miqueta això.
1: Tocar molts pals mola, està molt guai.
0: Anem a començar fent un tast.
1: A veure.
3: Esto suena en las casas de la gente que solo si conocemos como vloggers.
0: Com si tinguera un toc, la jove va comprovar per enèsima vegada que el cèrcol de llum LED estava en posició i va tornar a repassar que tots els paràmetres de la càmera del mòbil foren els correctes. Tot seguit va respirar fondo, va tancar els ulls i va comptar mentalment fins a 10 abans de deixar que l'aire li isquera amb suavitat dels pulmons i s'emportara bona part del seu nerviosisme. En acabar aquell ritual supersticiós, va decidir que ja estava a punt. Va premer el botó i va iniciar una nova retransmissió en directe per a la seva comunitat de Twitch.
3: Com se siente el lugar?

0: Sala de rock. Tal qual, el momento influencer, abans de pegar-li el botó i començar a contar la història. Bueno, Ventura, ens col·loques en realitat virtual. Bueno, anem a...
1: Viral.
0: Perdó, virtual.
2: Sí,
0: no saps què passa?
2: La confusió està feta a posta.
1: És que sí, és que és fàcil.
0: De vegades sabeu que el cervell lleig, hi hagi el que n'hi hagi o no, i de repente ens posem viral. Sí,
2: que és el sintagma realitat virtual, i jo he jugat un poquet amb això.
0: I has jugat en la realitat viral.
2: T'ha traït un poquet el subconscient per això, però està fet a posta.
0: Que guai. Bueno, anem a un poquet, ara parlarem de tots els premis i els parabens i els europeus que n'hi ha, que està molt guai, que tinc aquesta empenta, però conta'ns a la molla de l'os la història que conta.
2: És una història d'intriga juvenil, és una novel·la juvenil que negreja. Jo estic molt últimament en el tema del gènere negre, sí. En veritat jugué molt al gènere negre amb humor, amb el Fletxa, amb el meu detectiu que investiga entre les discoteques de la ruta, i així tinc una altra protagonista un poquet diferent, que és una jove, que és una youtuber, que el que fa és explorar cases abandonades, gravar-les per al seu canal de YouTube i d'alguna manera explotar aquesta sensació de fer arqueologia moderna, arqueologia 3.0, no? Entrar a un lloc abandonat, impregnar-se de les sensacions, les vibracions de l'espai i els ressons espectrals. I sap, anar jugant un poc mentalment amb qui vivia així o com era, si és una fàbrica, com es treballava així, o un teular o el que fora. I aleshores, està jove, ja és la segona novel·la que protagonitza, perquè primer va protagonitzar una altra que es deia Estira el fil, Ariadna, i va ficant-se en embolics cada volta més enrevesats, i en este cas és això, un embolic que té a veure amb tot el tema de la cara fosca de les xarxes socials, del ciberassetjament, dels challenges, els reptes virals, no? Allò que comença com una broma, però tal vegada no és una broma, o pot ser perillós, no? D'alguna manera.
1: I per què triar aquesta temàtica? Com va ser? Era Nianda que te va dur ahir? Tu que vas anar a posta a col·locar-la ahir? Ariadna és la protagonista, clar.
2: El tema dels reptes virals, jo crec que hi ha alguna època... A veure, això té dues influències que han nascut així a punt, en esta casa. Són, d'una banda, jo era el guionista d'un programa que es va fer en la primera temporada, que es deia del Twist al Tweet.
1: Home! Val?
2: I aleshores allò era un contrast entre...
1: Dos generacions, o tres.
2: Exacte.
1: Persones separades.
2: Iaios i nets, netes i iaies, nets i iaios, en fi, totes les combinacions possibles, però la qüestió del gap generacional. I aleshores, allà, vas conèixer un xaval que efectivament feia urbex, i jo no sabia què era. Jo en aquell programa vaig descobrir moltes coses de les tendències del que diuen els millennials, que em van deixar fascinats, però això de l'urbex especialment.
1: Què és l'urbex? Explica.
2: Urbex és...
1: Una amiga.
2: Sí, és la contracció en anglès de urban exploring, val? Exploració urbana, és allò d'entrar en les cases... Allò que feien de menús, d'anar a la casa embruixada i tal, que en tots els pobles hi ha la típica casa embruixada.
1: A casa dels cavalls li diem onda a la típica casa embruixada, sí. que per a nada, però ja anàvem.
2: Sí, simplement... en cases de principis de segle que estaven abandonades en ruïnes i tal, allò de ficar-se en les ruïnes, el que passa és que els xavals d'avui dia, quan neixen en un mòbil enganxat a les mans, ho graven i després ho pugen a les xarxes, al YouTube, i això és bàsicament l'urbex, l'ha explicat d'una manera senzilla. Després es pot complicar molt perquè això ja

0: Això eren stalkers, Uber... En fi, n'hi ha molta graduació, però la meva protagonista, diguem-ne, que és més tranquil·la, li agrada més aquest concepte de recrear-se en les restes del passat, en allò que dius un calendari que s'ha quedat allà, un xoguet, qualsevol cosa que te porti a imaginar, bàsicament, com es vivia en aquell lloc. No sé si heu entrat o quan entreu una casa que fa molt de temps que no s'ha entrat, no? Sempre es descobreixen. Queden com... diguem-ne, congelades en el temps, no? Doncs aquesta sensació és molt màgica, és molt especial, no? Doncs la meva protagonista s'addicta a això. I llavors me'n va portar allò del twist al tuit i Nerea Sanfe, jo era company...
1: Oi, la gran Nere!
0: L'estimada Nerea Sanfe estava molt apassionada pel tema, en aquella època pegava molt, el 2010, el 2018, el tema dels reptes virals, intentaven crear algú, van fer alguna cosa, que li van fer a l'expresident de la Generalitat, bueno, president encara de la Generalitat, Ximo Puig, li van fer ahir pelar una taronja sencera sense trencar-la i tal, intentàvem crear, o ell imitava molts reptes, i d'ahir me va vindre, però clar, hi ha reptes que són una mica innocents i després ja venen els que són perillosos.
1: Bueno, per això hem de donar-te les gràcies que al principi de totes les coses que fas en aquesta novel·la fiques un vocabulari per a boomers.
2: Sí. Ah, això està molt bé.
1: Claro.
2: Això està molt bé. Però ja han mencionat tres o quatre coses que no tenien ni punyetera.
1: Jo tampoc.
2: A veure, per exemple, què n'hi ha per ahí?
1: Bye.
2: Bye.
0: Bye, segurament. Bye, com? El vocabulari...
2: Però
0: bye és before bye. Anything else, no?
2: Before què?
0: Before anything else.
2: Anything
0: és
2: else.
0: La meva persona preferida davant de qualsevol altra. Això, este terme, és que jo també l'he posat, però certament, el món va tan a pressa que va així. I aleshores, bye és el que... al final, la paraula que més s'ha consolidat al respecte és el meu crush, no?
1: Això
0: s'ha quedat més
1: consolidat. Però, per exemple, de Lulu, jo tampoc no la sabia.
0: De Lulu és un poquet, és una filosofia dels joves que es pensen que tot, que si tu afrontes la vida amb positivitat, tot et plourà la felicitat i et plourà les coses per la teva cara bonica. És
2: una
0: actitud. És una actitud delusional. No sé com es diu en anglès del tot, però ve d'ahí, directament.
2: De flipar o...
0: Sí, d'anar de flipar de la vida, de pensar-te que tu, simplement, per tu cara bonita, van a ploure't els regals o les coses positives. En fi, sí que és veritat que una actitud positiva pot afavorir-ho, però anar per la vida pensant que tot és de color de rosa, possiblement sigui una actitud prou... I és molt pròpia d'una certa joventut que no valora l'esforç de les coses, no? Vull dir que també això tenim aquest contrast avui en dia que també passa, no? Que la virtualització de tot fa que l'esforç real costi de apreciar.
2: Sí, alguns dius creepy o okidoki, tot això, vale, venga, okidoki, ja queda un poquet com... És com un poco...
1: Otaku. Això
2: té que
1: ser tot
2: asiàtic.
0: Otaku no sé lo que és. Otaku és... Estic segur que els joves que ens escolten ho tenen claríssim.
1: Se pixen des...
0: Otaku són la gent, tota la gent que va al Salomanga. Especialment els que es disfressen. Bueno, tampoc els agrada dir-te que es disfressen.
1: No, es vestissen.
0: Com el tema dels fallers i falleres.
1: Es vestissen de cultura japonesa manga o manga japonesa.
0: No és del tot disfressar-se, és retre homenatge als seus personatges preferits. O sotaku, bueno, això. I han creat tota una subcultura que així ja va arribant, cada vegada es veu més.
1: Bueno, pues no patiu de res, que comencem a alliberar un vocabulari per a boomers.
2: Si hi ha alguna paraula que no s'entén, vas al vocabulari i ho mires allí.
1: T'ajuda d'allò més.
2: Molt bé.
1: I n'acabant en la sinopsis, bueno, han presentat a la nostra protagonista, però clar, la nostra protagonista, com has dit, se submergís en una història...
0: És
1: un thriller.
0: És que com és novel·la... És que és això, com és de misteri i intriga...
1: Ara conta tu el que puguis, perquè a mi em fa por desvelar massa.
0: Passa sempre això en les novel·les negres, que no puc acabar de revelar moltes històries. Però bàsicament ella comença a investigar la desaparició...
1: Sí que podem dir que ella té un altre nom en xarxes.
0: Sí, correcte.
1: I el seu nom veritable l'amaga.
0: Sí. Ella es fa dir Corona Boreal, antigament es deia Ari Urbex, havia canviat, havia hagut de recomençar la seva carrera com a Urbex, un nou canal, etc, perquè s'havia ficat un embolic molt gros, però bàsicament ella sempre manté una, bueno, lo que és una privacitat, no? Una cosa és el que jo faig en el meu canal, ella no li interessa en cap moment la fama per la fama, ella el que li interessa és, li agrada eixir en la seva bicicleta, explorar llocs abandonats, investigar-los durant un temps previ, i després, quan ja veu que són segurs, que no estan habitats, què tal, fa l'exploració, la grava, la puja al seu canal i bé, té el seu, la seva comunitat de seguidors, el seu... però no, això ho desvincula de la seva vida privada i de la seva vida personal, no? I d'alguna manera això es posarà també en tela de judici al llarg de tot

0: tota la novel·la. El que passa és que ella, a través de la connexió del món de l'Urbex, descobrirà, anirà investigant el parador d'una companya d'institut que ha desaparegut i que de sobte han saltat totes les alarmes, estan tots els cartells, en tots els grups de WhatsApp, de l'Instagram, de Telegram de l'escola, i a partir d'ací va estirant fils i va ficant-se en un bolic, que sí que és veritat que no puc desvelar.
1: En aquesta investigació se pot dir que l'ajuden dos amics.
0: Sí.
1: Hass i Chus.
0: Són els seus companys d'aventures i de botgeries, no? Tenim a Hass, que d'una banda seria el múscul de l'equip, no? Perquè Hass es posa més voluntat que altra cosa, i sobretot és un personatge que el que funciona és que està tremendament enamorat, està molt pillat per és Ariadna és la seva bae per damunt de totes les coses,
1: la seva bae.
0: I aleshores farà qualsevol cosa, formen un tàndem molt interessant, se compenetren molt bé, parla, s'explica com si tinguin connexió Bluetooth, connexió mental Bluetooth, no? D'alguna manera estan molt ben bueno, sincronitzats, no? D'alguna manera. I però Hass és això, Hass és un jove que ve de família magrebí, de família d'arrels berbers, té molt clar també el tema de la cultura, juga un poquet el tema de la cultura masic, és una nació sense estat, no?, del nord d'Àfrica, i ell té la seva família vinguda ací per problemes amb el que va ser la primavera berber, però bé, bàsicament Hass és un poquet el allà vas que vas, no? D'alguna manera ell tira endavant, sempre anima, anem a fer-ho, sempre és el més arriscat, és ell, no? I Chus és un personatge molt entranyable, que és un jove amb síndrome, una variant lleu de la síndrome d'Asperger. Aleshores, és un personatge molt, molt entranyable, perquè d'una banda és molt, molt analític, extremadament intel·ligent, diguem-ne, i d'altra banda crea un gran contrast, perquè és molt asocial, molt incapaç de relacionar-se amb els seus companys en els entorns així més sociables, i clar, i a l'hora de dir, no pot interpretar metàfores, li costa un poquet entendre els dobles sentits, i això crea un poquet de xoc humorístic dins de la novel·la, però Chus és això, és el gran deductor de la novel·la, el que va sempre acabar trobant la pista clau, el que és més observador, el que té una gran menta.
1: I tu saps tot això com se li ocorris a esta criatura? Quan va en bicicleta.
2: Quan vas en bicicleta passejant.
1: Ell per això una idea i se'n va a la bicicleta. Me va contar el Fletxa.
2: Sí. Fent urbex d'este. Perquè potser has fet immersió...
1: No?
0: He fet una prova...
2: Per saber el que sentiria la prota i això, per dir com s'explica això.
0: Sí que ho has fet, però jo sou molt més...
2: I acollona un poquet o què?
0: Sí, jo sou molt més cagat que els meus persos, però moltíssim més. Jo ho vaig fer i sentia que estava fent alguna cosa que no estava bé, i aleshores, diguem-ne que vas posar... Però em va servir de moltes coses. Mira, d'aprendre que realment, quan entres a un lloc abandonat, de sobte apareixen per allà coloms, apareixen quals... De sobte no hi ha animals, ni han cruixit, ni han coses, ni han sensacions que són un poquet de calfreig, i que si no ho has experimentat no ho veus, no? I després tot l'olor, ara, si ho arribes a saber, el que no tenia jo clar era tot el tema de l'antivirus, que resulta que quan entres en lloc abandonat, si hi ha excrements de ratolins i coses així, és perillós remoure'ls, però bé, no, simplement és una... perquè sempre hi ha excrements de rates i ratolins en els llocs abandonats.
1: És veritat, sí.
0: I això sí, me ve de fer-ho. Jo isc molt en bicicleta, és un Murakami que escriu mentre corre, jo vaig per Sueca, per la Safor, jo vaig a Puig a Bart, vaig a Simat...
2: Ah, doncs, bon escamés, va pujar a Bart,
1: eh? Sí, està fort,
0: el bandit
1: està fort.
0: Fas el que puc, fas el que puc. I em serveix molt per a canviar d'horitzó i d'alguna manera pensar i filar les històries.
2: Cas literatura d'entreteniment, barreges noir i tal, però la temàtica és molt potent, molt contemporània, i que també planteja límits. És a dir, allò de sí, però on arribaries fins a... Jo crec que en les xarxes
1: per un
2: passa un poquet
1: això, per ser viral, no? Per un laico, no?
2: Igual poses en risc... Tu has comentat lo d'estos xicons que s'apuixen a les teulades i acaben morint, o estos que fan els reptes que cauen. Clar, i això...
0: El tema de fons és això, és la inconsciència, i ara s'està prenent consciència. Ara hem arribat a això de la prohibició dels jovens accedir a les xarxes socials als menors de 16 anys. No? Això el moment que jo escrivia el llibre se n'estava parlant de la querella contra Meta, no? Pel tema de que l'scrolling és addictiu, etc. I això ja s'ha demostrat. Sí. I jo volia parlar un poquet d'això, d'aixes pràctiques perilloses que hi ha a les xarxes, primera, de mostrar la intimitat sense cap tipus de pudor, i després hi ha un informe recent, bueno, va reiterant-lo, de Save the Children,

0: per exemple, que parla que un de cada tres adolescents considera legítim exposar, vendre la seva intimitat o la seva sexualitat a les xarxes socials. D'això també parla la novel·la, en el fons.
1: I per això és important escoltar en el llibre, escoltar, no llegir, i escoltar-la, perquè ella acaba, Ariadna, la protagonista, el llibre en un...
0: Manifest.
1: És una conclusió del que ha tret ella d'aquesta experiència, i és molt interessant, això.
0: Sí, però això és un moviment... Jo, la conclusió... No fem un gran spoiler, perquè el tema és...
1: La conclusió és que això és més... Este thriller t'enganxa més que els TikToks. Això sí,
0: ja està fet a posta, això, ja, i jo voldria que,
1: la idea,
0: que els joves giren amb la mateixa avidesa que miren, que fan scrolling.
1: I el que deia quan estàvem sentint Despechada de Rosalía és que cada capítol, sí, capítol més o menys, n'hi ha un QR que t'associa o a una cançó, o a una notícia, o a unes dades que tenen a veure amb allò que està investigant.
0: És una novel·la interactiva, és la interactivitat portada a la literatura jove. Jo crec que al final hem d'intentar, també els joves venen del món dels mòbils, venen del món de les xarxes, també intentar acostar-los l'experiència lectora a una cosa, això, més interactiva, que es pot fer a través de QRs, a través de... Bueno, també hi ha moments que estan, hi ha converses de WhatsApp, això hi ha molts autors que ho practiquen, enllaços a músiques, altres coses, no? Com que sigui una experiència completa. El llibre també ha de ser de les pròpies fronteres del llibre, no?
2: Pues, el Ventura és un adolescent. Que més molt en la realitat i en el dia a dia. Joan Carles Ventura, realitat viral. Gràcies. Premi Carme Miquel de Narrativa Juvenil, que al final hem dit que era múltiple laureada, però no, al final no hem dit els premis. Però bueno, uns quants, una garbera.
1: Una garbera.
2: Sí, que és molt bo de llegir. És molt bo, perquè Ventura és molt bo fent novel·les i guionis.
1: I ens agrada que ens vingues a veure, que ens contes les teves històries, que suposo que estaràs pegant-li canya al Fletxa i a tot, eh?
0: A tot. Jo sempre estic en bicicleta, rumiant coses.
1: Gràcies, Ventura.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.

0: 10 minutets per a les 7 i després de les notícies, Rei Joan i l'Hora de la Cultura. Hola, Reis, què tal?
1: Desprada, doncs molt bé, molt bé. Els dilluns, a mi els dilluns m'agraden, perquè està l'Hora de la Cultura. Sí, sí. Tenim pretext amb Arturo Rico, veurem què s'ha inventat esta setmana, i el racó de Santi, quina serà la seva. Una recomanació crec que peculiar esta setmana, no? Però a més ens visita un home que a mi me va obrir els ulls. Vull dir, jo sempre dic, no hi ha cultura sense la ciència, no? Doncs una de les persones que ho fa palpable és l'home que ens acompanya, que és el científic mexicà Antonio Lazcano. Antonio Lazcano donarà demà una conferència en la Sala Darwin, en el campus Paterna Burjassot, sobre la crisi del sistema de les publicacions científiques. És una crisi profunda que crec que posa en crisi no només el món de la ciència, sinó la societat, que al final la percepció que tenim de la ciència és eixa, no? El que ens arriba de tot el que està fent-se. I Antonio Lazcano, vull dir, quan obri la boca, puja el pa, segur que serà una conferència molt interessant, i volem esta vesprada saber què en pensa del tema. On estan els problemes, no? Tu sabies que hi ha xarxes que escriuen articles falsos?
2: Recordeu que vam fer una entrevista...
0: Sé que hi ha un business al voltant dels papers que estan generant inconsistència en els mateixos papers científics.
1: I faltava la intel·ligència artificial.
3: Buah,
1: el còctel és fantàstic.
0: Molt bé.
1: Doncs de tot això parlem.
0: De categoria. Gràcies per acompanyar-nos este dilluns. Nos hem perdut l'Hora de la Cultura. Rei Joan i equip. Put your records on. Estaria.
2: Setmana tombat. Ah, no, dilluns tombat. Però tu eres un exagerat. Ell en dimarts diria setmana tombat perquè...
0: Gràcies, bonicos. Gràcies per acompanyar-nos a la Ràdio Pública Valenciana. A Punt Ràdio. Tornem demà a partir de les 4. Adéu.

Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En Apunt Ràdio.

0: Ràdio, posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
1: Tapunt Ràdio amplia l'oferta informativa. Tapunt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Tapunt Ràdio. De tu a tu.
2: Tapunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància 102.0.
3: De tu a tu.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: La jornada intersemanal de primera divisió es juga al Punt a Punt. Este dimarts, des de les 6 i mitja, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6 i mitja, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el Punt a Punt de Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians.

i m'ha fastat la vida de quan érem poc més que infants, plenem d'expectatives, persones, experiències.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport. En Apunt Ràdio amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número. També en xifra i en número el del perfil de TikTok, 90 minuts ràdio. I també 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra, el perfil per a Instagram. Si voleu, si el que voleu és enviar un àudio, podeu fer-ho al nostre canal de WhatsApp, ja sabeu, amb el número 6-9-42-18-01. 6-9-42-18-01. Amb la pregunta, bueno, podeu opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: els 42 punts que té ja el València són suficients per a garantir-se la permanència a falta de 3 jornades per disputar-se? I si és, i ja és la pregunta que vos fem, els 42 punts que té el València són suficients ja per a garantir-se la permanència a falta de 3 jornades per a disputar-se? A nit vos deia, que vos parla, després de la victòria en Sama Més, que no volia aprofunditzar en tots els caps per lligar que queden pendents després d'una jornada on el valencianisme va poder respirar algo aliviat. Però la realitat és que, vos vas dir que avui seria el dia, el fet de respirar aliviats no amaga alta temporada plena d'incompetència, mentides, incongruències i monedes a l'aire, jugant-te la vida altre any, quan falten 19 dies per a que es complisca un any que el club assegurara la tornada a l'elit europea. Per això, crec que és absolutament obligatòria una roda de premsa de Ron Garley en quan la permanència siga un fet matemàtic. Entre altres coses, perquè queden moltes preguntes en l'aire. Garley ha d'explicar quin és l'organigrama d'este model de club. Qui mana? Qui està per damunt de qui? Qui està per davall? I qui pren determinades decisions, per exemple, sobre fitxatges altes i baixes? El flamant CEO de futbol ha d'explicar el ruïnós negoci de la cessió d'Aguirre-Zabala i si aquest negoci va tindre conseqüències per a qui prengué la decisió, Carlos Corberán. Ronnie G ha d'explicar primer per què la decisió que es va prendre i va eixir bé amb l'entrenador del filial, destituir-lo per dolents resultats, no es va prendre amb l'entrenador del primer equip. És més, també ha d'aclarir Garley si ell té l'autoritat suficient per a prendre la decisió de, arribat el cas, destituir l'entrenador del primer equip. Garley ha d'explicar si la inversió va continuar sent la mateixa, si va continuar sense marcar objectius ni implementar exigència, perquè ahir ni una, ni one, ni two, ni three, ni four transfer windows. L'home de confiança de Slim ha d'explicar de manera pública el valencianisme i no a determinades persones de manera privada en un cafè quins són els mèrits que ha acumulat Carlos Corberán per a ser renovat. També seria pertinent que Garley explicara què va fer el club a l'hora d'intentar tancar la ferida oberta que hi ha entre la grada de Mestalla i l'entrenador al que se li han donat les claus del club. I ja posats, que expliqui també l'interès en apuntar a la plantilla per a salvar el cul de Corberán. Seria pertinent que Garley explicara per què en 3 mesos no ha trobat un scout per a Espanya, o per què

començar sent una búsqueda de director esportiu. Va mutar a ser un fitxador i ara és un simple scout en una plaça que hauria de ser estratègica en l'estructura esportiva del club

si finalment va vindre algú o esta va ser la mentida número 6 milions de Meriton. I ja posats, serà pertinent que explicara si veu molt normal que un club espanyol no tinga un encarregat de vigilar el mercat espanyol. També m'agradaria saber què ha sigut de Hans Girhaus i d'Andrés Zamora. I ja que estem en esta matèria, seria important que explicara per què Lisandro Issei du futbolistes que no són de l'agrado de l'entrenador i per què hi ha representants que no tenen encara el telèfon de Lisandro Issei. I també, i ja posats, algú, no sé si Carli, que no crec, cosa que no crec, hauria d'explicar per què arriben constantment missatges de que l'entrenador està a soles en el club i que més enllà de que la plantilla no creu en ell, també ha tingut múltiples desencontres amb moltíssims empleats del club, fonamentalment de Paterna. Són moltes les preguntes i de tanta responsabilitat que em sembla imprescindible que Garli doni la cara i siga sincer. Si va eixir per a interpretar novament tota la playlist de Meriton, no cal que perga ell el temps ni que ens el faça perdre a nosaltres. En qualsevol cas, crec que les explicacions a totes aquestes preguntes són més que pertinents, perquè ja diu el refrany, guarda't de l'home que no parla i del gos que no lladra. Les 11 de la nit i 11 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 11 minuts. Saludos ya, Salva Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas.
0: ¿Cómo estás?
1: Molt bé.
0: Bueno, la Tanatori League, la calculadora està que tira foc,
1: Està que tira fum, Mira que acaba de tancar-se la jornada 35.
0: Sí.
1: 35. Anava guanyant el Rayo, de fet ha marcat en els últims minuts, però automàticament ha empatat el Girona, perquè...
0: El 89,
1: Se n'anava al clot el Girona i a la fi, bueno, pues empata. Ara parlarem de la Tanatori, repassarem classificació, parlarem dels partits de demà i des de la jornada intersemanal,
0: Escolta una cosa també que te vull dir. Deixarem ahir una història que vull que me completes de...
1: Intocable?
0: De ixa història que començàvem a desenvolupar, d'ixa informació que donaves, que havia aparegut en unes jornades...
1: De la Setmana Cultural de Benicarlap.
0: De la Setmana Cultural de Benicarlap, una possible conferència de Javier Solís a l'hora del València-Rayo Vallecano de dijous. Però ho deixem ahir perquè després vull que me digues què va passar i com se maneja la maquinària de Javier Solís, d'acord?
1: Efectivament.
0: Bueno, les 11 i 12, després te preguntaré també per si els 42 punts són suficients o no, encara després en la tertúlia que avui tenim amb Abad de Salva Folgado, amb Fernando Gómez i amb Nacho Rodilla parlarem d'això, però abans te pregunte com venen les fotos.
1: Les fotos venen Tanatori League, on fire. Guido Rodríguez entra en la prellista de Scaloni i està més prou del Mundial amb l'Argentina. El migcampista ha sigut inclòs en la prellista de 55 que el seleccionador Lionel Scaloni ha enviat a la FIFA un mes per a l'inici de la Copa del Món. La convocatòria definitiva és de 26 jugadors. Estan dins també Otamendi, Rodrigo de Paul i el fill de Mauricio Pellegrino, Mateo Pellegrino, davanter del Parma, que va néixer a València. No hi ha treva per al Llevant. Els granota visiten el Celta en el partit que obre la jornada intersemanal, l'antepenúltima del calendari lliguer, amb la necessitat de tornar de no tornar a València de 8. El conjunt granota continua en posicions de descens, però per joc i sensacions veu la llum al final del túnel i podria eixir de la Tanatori League, que has de guanyar i que es donaren altres resultats. Luis Castro diu que no pot endevinar el futur.
2: Cuando era niño era muy buena matemática, pero vidente no. Vidente no. Y yo cuando ha llegado, me acuerdo de aquí algunas personas decir, necesita más estos puntos, y yo he dicho, yo voy a jugar el próximo partido para ganar. Pienso que los puntos que han sido suficientes en otros años, en muchos de los otros años, ese año no vaya a ser suficiente.
1: L'Elche en el Villamarín, salvació i venjança. Els de Saràbia visiten el Betis amb la necessitat de sumar, però incentivats per la polèmica eliminació en Copa en el mateix escenari. Fora del descens, el conjunt il·lícita depèn d'ell mateix per aconseguir-la. Saràbia parla de pensar precisament en ells mateixos.
3: Bueno, sí, seguramente se ha apretado todo, seguramente de esos resultados que queríamos...

0: me decía mi mujer, no pienses en resultados de esto porque al final no salen los que tú quieres. Así que, bueno, es algo que no podemos controlar. Y por eso lo que tenemos que hacer es estar centrados en nosotros.
1: Alarma, Braxton Key, jugador de València Bàsquet, pateix una fractura nasal i la seva presència en el definitiu partit de dimecres d'Eurolliga contra Panathinaikos està en l'aire. De poder jugar-ho faria amb una màscara, el que per a un jugador combatiu com ell, vaixells aulers, complicaria molt els seus moviments. Una final a les 11 del matí, el segon partit de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet entre Casa de Montsaragossa i València Bàsquet es disputarà diumenge que ve en el Roig Arena, segons ha anunciat la Federació Espanyola de Bàsquet en eixe horari. Després d'haver guanyat la fase regular de la Lliga, Casa de Mont té avantatge de pista perquè el primer partit de la sèrie es jugarà al Príncep Felip de Saragossa este dijous a les 9 de la nit. I si farà falta un tercer partit per a decidir el campió, es disputaria de nou en el pavelló de l'equip aragonès diumenge 24 de maig.
2: Les 11 de la nit i 15 minuts, vos recorde, X o Twitter, @90minuts, en 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, també serà 90 en xifra, en número. Instagram, també 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, només en paraula, en lletra. I si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, al WhatsApp, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. La pregunta que vos fem en la nit d'avui és: els 42 punts que té el València són suficients per a garantir la permanència? Falta de 3 jornades per disputar-se o caldrà sumar remés? 11 i 16, pausa, i després d'ella xerrem de tot això i de moltes coses més així, en A Punt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
10: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores.
12: Estás escoltando 90 minutos.
11: Nos vestimos y salimos.
12: A Manolo Montalt y Salva Folgado.
2: JD, ja sabeu que està la sintonia original que els oients...
1: Sintonia oficial, Manolo.
2: Correcte, que els oients ens recomanaren per a la Tanatori League, que després de l'empat a un avui entre Rayo i Girona continua tirant fum. Vull dir, és una cosa de boixos com està posant-se la salvació. Vaig a saludar els dos companys que es van a servir les prèvies dels dos partits que es juguen demà, que són partits també de la Tanatori League. Dani Hermosilla, què tal? Bona nit.
13: Què tal, Manolo? Bona nit.
2: Raúl Pina, què tal? Bona nit. A veure, perquè Raúl hauria d'estar per
14: allà. Hola, què tal? Molt bona nit, Manolo.
2: Ara sí, Raúl, què tal? Bona nit. Bueno, bona nit. La primera pregunta.

0: Perquè vos vull fer als dos. En quina puntuació penseu que està la salvació en guany? Dani.
1: Bueno, jo ho parlàvem, Salva, jo este matí. Jo crec que els 42 que té el València ara mateixa, jo crec que servirien per a la permanència. Però, clar, és que resten jornades, hi ha confrontaments directes i a lo millor se queden curts fins i tot, no?
0: Raúl.
2: 43.
0: Tu creus que fan falta 43?
2: Sí, per assegurar-ho i per a no patir, sí.
0: Val.
2: Bueno, pues... Jo puc por la xifra, sí, hi ha enfrontaments directes i després estan també el tema dels quàdrupes, triples empats i aquestes històries, després l'averatge particular, però 43, sí. Jo... De fet, els càlculs per a l'Ells són que empate demà contra el Betis, que li guanya el Getafe i ja té aquests 43.
0: Correcte, perquè ara estan 39. Bueno, el primer partit del que afrontarem demà serà el de les...
3: Deixa que te conte, Manolo, perquè sí. No ho hem fet, que després de l'empat a un entre el Rayo Vallecano i el Girona...
4: Oviedo.
3: A hores d'ara, la tanatori està d'esta manera.
0: A veure.
3: Clar, si clavem ahí dins el València, hem de clavar a Osasuna.
0: Sí, també.
3: Osasuna està en 42 punts.
0: Sí.
3: València està en 42 punts.
0: Sí.
3: Sevilla està en 40. Uh-huh. Els 39, Mallorca 39, Espanyol, Girona 39, el Girona amb el punt que ha sumat a Vallecas. I a hores d'ara baixarien o perdrien la categoria a la vez 37, llevant 36, uh-huh. I Oviedo...
0: Oviedo ja està, Oviedo ja és matemàtic.
3: Li queda un punt
4: matemàtic.
3: Amb el punt d'esta nit és cert. Bueno, i Oviedo que ja està, que ja ha perdut la categoria.
0: Ah, Oviedo, per tant, ja és la primera... Vista la primera esquela de la Tanatori League.
3: Efectivament. Sí.
0: Bueno, però ja en tenim una. Bueno, com dèiem, demà a les 7 en Balaídos, el Celta que mira Europa i el Llevant que mira per, com dèiem, salvar la categoria, però jo crec que, Dani, la millor notícia és que la dinàmica de l'equip de Luis Castro és positiva.
1: És l'única, perquè si te'n vas després a la estadística, el Llevant té dos partits fora i un en casa, però és que el Llevant no ha guanyat un partit des de fora de casa des del debut de Luis Castro a Sevilla. La resta han sigut o empats o derrotes. Té dos partits fora i el Llevant ha de sumar un mínim, per això diria jo lo dels 42, un mínim de 6 punts, de guanyar dos partits i en l'altre no perdre. Que serien aquests 43, si no m'equivoque, no? La tasca és dificilíssima, és complicadíssima, però, bueno, el que tu dius, no? El millor és la dinàmica, anar partit a partit. Jo crec que el Llevant ja físicament, pel que hem escoltat avui de Luis Castro, ja arriba, bueno, pues, jugadors que, per exemple, ha dit que tenen que passar per fisioteràpia 3 vegades al dia per a poder arribar als partits. Jo crec que parlava de Dela, no? O sigui, futbolistes que no s'estan esborrant ni molt menys i futbolistes que volen arribar, però clar, físicament l'equip jo crec que ja està notant tot i ser esforç per exemple l'altre dia contra Osasuna de remuntar un 0-2. Ha dit avui Luis Castro, per exemple, que Etaillon, que va eixir en els últims minuts, no estava previst que fera tants minuts, però que la necessitat va fer que li posaren pues, ixos, aproximadament 20 minuts, però que no estava per a jugar. Vegem també que ha baixat moltíssim el rendiment, no només de cara al gol, sinó de cara també bueno, pues, que està acumulant molts minuts de Carlos Espí. Però en tot cas, mentre hi ha vida i esperança, el Llevant ha arribat a este moment de la temporada, bueno, pues, estant o depenent d'ell mateixa per a poder salvar-se. Jo crec que això és la millor notícia, no, Manolo?
3: Mm-hmm. Dani, s'espera algun canvi en Luis Castro? No sé bueno, si en les sales, no sé si en algun altre lloc, mig del camp, o si va amb el mateix.
1: Jo crec que va a oxigenar el mig del camp. Jo crec que Arriaga o inclús Hugo podrien entrar per Oriol, però Oriol va fer un gran partit l'altre dia. Jo crec que les bandes estan clares en Tunde i Víctor, la defensa està clara, tot Llandela, Matías i Manu, i jo crec que el gran dubte és que acompanyarà a Pablo Martínez de Olaza, que són els dos migcampistes que ell bueno, pues, ha confiat pràcticament des que va arribar, Espí en punta. Ha dit que no descarta jugar amb dos puntes, però jo crec que que Lluís Castro ha demostrat que és un recurs que ell utilitza i no una eixida des de l'inici. Li agrada jugar amb

0: extrems. Jo crec que hi haurà algun toc en el mig del camp, ja dic que té l'equip molt clar. El Celta, el Llevant s'ha d'enfrontar al Celta i al Betis, o sigui, és jutge també per a aquesta plaça de Lliga de Campions, li interessa guanyar al Celta perquè també li facilitaria una miqueta l'últim partit al camp del Betis, que és una lectura correcta. O sigui que jo crec que el partit clau per al Llevant de la salvació és el de demà a Vigo, i tot el que no siga almenys puntuar, jo crec que seria pràcticament molt complicat en les dues últimes jornades sumar dos victòries.
1: És que un punt no és roïn, Dani?
0: No és roïn,
2: no per a res.
0: Te dona vida, però és que clar...
1: Home, són millor tres, és evident, però... Però el pitjor escenari per al Llevant, evidentment, seria una derrota, però que sumar un punt tampoc estaria mal, Si no pots aconseguir els tres, que és evident.
0: Jo crec que s'han de sumar aquests 7 punts, posa-li com vulguis. Si sumes ja els 3, pues l'altre tens un... Sumar un punt vol dir que en els altres dos ja no pots fallar. Ja has de sumar-li els 6 punts que queden. I no hi ha altres comptes, no? No hi ha altres comptes. Això independentment del que vaig anar passant, perquè n'hi ha molts enfrontaments directes, perquè n'hi ha, diríem, molts factors externs, perquè tot el món s'està jugant moltíssim i esta jornada sí que ja no han guanyat tots els de baix. Per tant, és oportunitat per al Llevant, també, sí.
2: T'atreviries amb un 11?
0: Sí. Jo crec que Ryan en porteria, Tullian té la Matías Manu, jo crec que va apostar per Arriaga, Pablo Martínez Olaza, Tunde en una banda, Víctor en l'altra i Carlos Espí en punta.
2: Molt bé, Dani, moltes gràcies.
0: Vinga, a tu, adeu.
2: Abans de parlar amb Raúl Pina de l'Elx, escoltem Luis Castro, que és el que ha dit l'entrenador del Llevant.
1: Bueno, l'escoltem dir que ell és un afortunat d'estar com a tècnic en el Llevant i que l'equip creu en la salvació.
3: Es un club que ha elegido muy bien las personas, no solo como profesionales, y cuando todos piensan primero en el club, primero en el grupo que en sí propio, las cosas se pasan así. Soy un afortunado. 100% cierto que los jugadores van a creer hasta el último segundo. Del principio que estoy aquí, que cuando los jugadores sufren un gol o dos, no bajan la cabeza, no dejan de trabajar, y eso demuestra más que todo un equipo.
1: Bueno, Luis Castro, que creu en la salvació, com és normal, i coneix quin és el sentir del seu vestidor. I esta és la seva opinió sobre el rival, el Celta de Vigo.
3: És un equip que quan estava jugant a l'Europa ha tingut algunes dificultats en partits cerca de partits europeus. Ha sido ahí que ha perdido más alguns puntos. I ara, com que no estan en Europa, és certament un dels millors equips de la Liga. Tenemos que estar muy concentrados porque es un equipo con mucha calidad.
2: És el entrenador del Llevant Unió Esportiva, que està obrant el miracle almenys d'arribar pràcticament amb vida fins a la vorera. Després veurem si una volta se toque vorera hi ha vida o no, però de moment ho està aconseguint. Bueno, d'altra manera està el conjunt de l'Elx, perquè Sarabia, Raúl, juga contra el Betis, que va ser l'equip amb el qual s'estrenà en primera divisió Sarabia i l'Elx en aquesta temporada.
4: Sí, efectivament, a l'estadi Martín de Bolero. Després també van jugar en Copa del Rei, recordem alguna acció que altra polèmica, per exemple, en aquesta acció en què Pedrosa cobria la pilota, que es va reclamar falta, que va acabar en gol del Betis. D'això no s'oblida tampoc en el Sarabia. I jo crec que la coyuntura en aquest últim, una cinquena plaça, era la Champions, el PDC coeficient de la UEFA. I clar, això animarà tant al Celta com al mateix Betis a lluitar per aquest lloc que ocupa hores ara el Betis, davant de l'equip de Pellegrini. Sarabia sap que això va ser un condicionant també, però en tot cas jo, el que us comentava, no? Jo confio que almenys l'Elx pugui rascar un puntet a domicili. Ja sabem que l'Elx aquesta temporada a domicili és un equip que pràcticament no ha fet absolutament res i que només té una victòria, la que va estar contra l'equip que acaba de descendir, contra el Real Oviedo, i que li costa molt traure alguna cosa positiva i un de l'estadi Martínez Valero, però arriba l'hora de evitar, resten 9 punts en joc i s'ha de confiar, no?, en que almenys rasqui un punt i que puga després certificar la permanència o deixar-la pràcticament feta o quasi feta en el duel contra el Getafe, no? Però ja dic que és un partit complicat i difícil, no? A més, sabem que l'últim partit contra l'Aves va rascar un punt i gràcies

0: perquè si aquest Valo de Manyas entra en l'afegit, a hores d'ara, l'Elx estaria en una situació encara prou més delicada, no? Per tant, anem a confiar, no?, en que d'una vegada per totes l'Elx doni un pas endavant i en el dia de demà, en que en principi només té les baixes de Iago de Santiago i d'Ambo Ayar. Rafa Mir sí que estarà, però jo crec que no va estar per a jugar, o no almenys per a jugar molt més de 10-15 minuts, si és que ho estima així, per uns problemes al disc tibial, sí que no ha jugat en els últims partits. I en el Betis no hi ha moltes baixes, no?, significatives. La de Marc Bartra, que està lesionat com Ortiz, que han dit adeu a la temporada, i l'altra del sancionat Aitor Ruibal. Així que toca rascar, si és possible, 3 punts millor que un, però l'equip ha d'arribar amb vida a aquest partit contra el Getafe amb vida per a certificar la permanència.
1: En aquesta calculadora per a fugir del descens, els teus càlculs en els partits que resten, Raül, quins són? Punts, rivals...
0: Rascar un punt demà i amb els 3 del Getafe el diumenge, que ja estiga fet o quasi fet, o que de manera virtual el diumenge l'Elx ja puga estar salvat, perquè l'última jornada és a domicili contra el Girona a Montilivi, i estava mirant el partit del Rayo contra el Girona i ha rescatat ahí un punt de quall sobre la botina l'equip de Mitchell, no?, amb el gol de Stuani, i millor arribar a l'última jornada tranquils. Ja van viure en altres temporades i en el curs passat per a l'ascens arribar amb aquestes urgències, i jo el cor no el tinc ja per a molts slides, i suposo que la gent i la parròquia Franja Verda tampoc, així que anem a deixar que en l'última jornada les coses ja siguin fetes i arribar amb aquesta tranquil·litat, que estic segur que tots els il·licitants i el propi de Saràbia i nosaltres també haguem, abans de que s'iniciara la competició, i la jornada número 1 de la qual parlava Manolo, que l'Elx estiguera a falta de 3 jornades fora del descens i amb un matalàs de 2 punts. Sí, però vist el que ha passat en el primer temps de la competició i vist el comportament de l'equip, aquesta regularitat en casa, que no hagi sigut acompanyada un poc més, encara que ens hagin sigut, no sé, 2 victòries lluny del Martí de l'Aero, la situació, a hores d'ara, seria totalment distinta, no? Estaríem parlant d'un Elx ja virtualment salvat segur.
2: Claro, però pitjor en aquest aspecte, per exemple, està l'Espanyol, Raül, que mira com va començar
0: i
2: ara mateix té una pinta xunga, l'equip de Manolo González. De fet, ahir hi havia aquí, de manera maliciosa, deia, si la decisió de mantenir Manolo González és de Monchi, ahora si lo que está salvando el coi al Sevilla.
0: Podria ser.
2: Cuidado, que així en el món del futbol s'ha vist absolutament de tot. T'atreveixes amb un 11 per a demà, Raül?
0: Sí, hi haurà alguna que altra rotació. És difícil en Sarabia jugar amb el tema de les rotacions, però en principi han dit una en porteria i la fitxa sí que és inamovible. Víctor Chust i Jafen Gruber i Pedro Villas en zona defensiva. En el costat dret podria entrar Héctor Fort, i en el perfil esquerre estar Tete Morente, el mig camp Aguado, Febas i Martín Neto, en la mitja punta Lucas Cepeda i Andrés Silva com a referent ofensiu de l'equip.
2: I això són el possible 11 de demà, el partit començarà a les 8, una hora més tard, del partit entre el conjunt del Levante Unió Esportiva i del Celta en Balaidos, els 2 partits, com no, en la sintonia del punt a punt de Punt Ràdio. Raül, moltes gràcies.
0: Una abraçada, adéu, bona nit a tots.
2: Escoltem el de Saràbia.
1: Saràbia, parlant del Betis, un equip que té molts recursos.
3: Tienen muchos recursos, me parece que pueden tener algún jugador tocado en defensa, de medio campo para adelante, son unos jugadorazos. Durante muchos momentos vamos a ser capaces de tener la pelota, de comprometerles y seguir manteniendo esa energía. Como tenemos tantas ganas de seguir disfrutando de estos ambientes, pues vamos a ponerlo todo.
1: Saràbia, que recordat el que va fer l'equip en el partit de Copa, on recordem va caure eliminat a partit únic al Villamarín l'Elx davant el Betis, precisament.
3: Tuvimos bastante control, fuimos capaces de superar a veces su presión alta. Cuando ellos se quedaban ahí en una zona intermedia, creo que combinábamos bien, pero es verdad que nos faltó profundidad. Queremos tener más profundidad, más llegada y amenazar más su portería. Cuando nos pusimos 0-1, seguir manteniendo esa valentía.
1: Pues les separables del tècnic Eder Sarabia, partits demà, jornada 36, jornada intersemanal.
2: Recorda'ls.
1: A partir de demà, però partits solament de la tanatori.
2: Però escolta, però ve que tira...

0: 8 partits. 8 partits, Manolo. Celta Llevant, Real Betis Elx, demà. Dimecres, Espanyol Atlètic Club, Villarreal Sevilla. I després a la vez Barça, Getafe Mallorca i València Rayo Vallecano, a més del Girona Real Societat. Estos són els partits que dimarts, dimecres, dijous se jugaran corresponents, bueno, a la jornada 36 de la Tanatore Liga.
1: Ja sabeu que el millor futbol així en esta casa, en esta sintonia, en el punt a punt de punt ràdio, on vos anirem informant de els partits nostres, dels nostres, i també, lògicament, de cada variació que es produisca en el marcador, en cada camp on estiga jugant-se la Tanatore Liga, Folgado, que crec que va donar moments importants en el que en les tres jornades que ens queden.
0: Recordem que la Lliga ha donat a pública avui els horaris de l'última jornada. Podrien patir, com és normal, alguna modificació.
1: Segur.
0: En funció dels resultats dels pròxims partits, precisament. Tots els partits, última jornada de Lliga, previstos per a dissabte 23 de maig a les 9, excepte el Villarreal Atlético de Madrid, que es disputaria diumenge també a les 9 de la nit, en funció bueno, de com evolucione fonamentalment la classificació per la zona de baix, també per la competida zona europea, se podia traslladar un més partits al diumenge a les 9 de la nit.
1: Mireu com estarà la sobre el quàdruple empate entre Elx, Mallorca, Espanyol i Girona, on afortunadament hi seria guanyador el conjunt de Saràbia. La cosa és una absoluta bogeria. Bueno, 11:36, obrim la finestra del València, on la notícia avui és aquesta prellista d'Scaloni en la que sí està Guido Rodríguez. Salva.
0: Ah, bueno, está Guido Rodríguez en la prellista de Scaloni.
1: Y no estás tú de miracle.
0: Se puede interpretar, o Nacho Rodríguez incluso, se puede interpretar que está més a prop del Mundial amb l'Argentina. Vaja, és cert, més a prop de el moment
1: en el que... Més a prop que jo, per exemple, no, sí.
0: Més a prop d'ahir, on Scaloni, que estava veient el partit del Mallorca-Villarreal, encara no havia donat la llista, però clar, és que el migcampista del València ha sigut inclòs en una prellista de 55 futbolistes,
1: pues.
0: Manolo. Ha de descartar 29, perquè al final la llista definitiva és de 26 futbolistes. Així que, bueno, pues està Guido, sí. Se la juga Guido en les últimes, en les pròximes tres jornades de Lliga, també. I a partir d'ahí, bueno, pues ja veurem què passa en la llista definitiva. Si la gent se pregunta què passa amb altres futbolistes que tenen recent passat valencianista, bueno, pues està Nicolás Otamendi, que és immortal, diríem, en aquesta llista d'Argentina. Està Rodrigo de Paul. De moment està fora Enzo Barrenechea. I, curiosament, està dins Mateo Pellegrino, que és fill de Mauricio Pellegrino.
1: El flaco.
0: Actual davanter del Parma, que va néixer a València, que té doble nacionalitat i que va formar-se en les categories inferiors de la Ciutat Esportiva de Paterna.
1: Pues, eixa és la situació. Per cert, parlant d'argentins, Lucas Beltrán.
0: Pues Lucas Beltrán, Manolo, no sé si jugarà dijous o no, no sé si entrarà en convocatòria avui, després de l'absència per lesió en els últims partits, ha treballat amb normalitat en les instal·lacions de Paterna i és possible que siga novetat en la llista de convocats. Destacar respecte a l'entrenament que Thierry ha realitzat, això sí, una part de l'entrenament amb el València, està lesionat d'aquesta musculatura de l'adductor de la cama dreta, se va lesionar a la fi del mes d'abril i bueno, està treballant per incorporar-se progressivament amb el grup. No crec que li doni temps a arribar a les acaballes de la temporada.
1: Bueno, en quant a la resta dels lesionats de llarga durada...
0: Bueno, pues són lesionats que no van a participar,
1: sí,
0: i que continuen avançant amb un ritme inferior la seva recuperació.
1: Bueno, si se'n recordeu, ahir vos avançarem una història que avui volem rematar. No puc deixar a soles el Bafolgado d'un dia perquè me la lia, però el millor és recapitular esta història. Ve a radiografiar com funciona el València Club de Futbol i com són les coses i com vos les anem a contar. Salva, recordem que tu el divendres repassaves una informació al voltant d'una possible xerrada del director general Javier Solís, l'home desaparegut, en la Setmana Cultural de Benicàlam, no?
0: Bueno, és la tercera setmana sociocultural i esportiva, celebració del dia de Benicàlam, se celebra del 8 al 17 de maig. Un oyente va passar la programació,
1: sí, el programa,

0: Les xerrades, les activitats...
1: I allí...
0: Dijous, 14 de maig, dia que el València juga a les 7 en Mestalla contra el Rayo Vallecano. També a les 7 estava previst una xerrada amb el nou Mestalla. El València Club de Futbol informa. Uh-huh. El ponent, o qui donava la xerrada, era el director general del València, Javier Solís.
1: Una xerrada del director general del València, Javier Solís, teòricament a la mateixa hora que disputava...
0: Dijous, 14 de maig, a les...
1: València-Rayo.
0: A les 7. A partir d'ahí, bueno, pues varen dir, bueno, Javier... Espere que això no siga cert, perquè hauries d'estar exercint la teua responsabilitat en la llotja de l'estadi de Mestalla. Uh-huh. Espere que siga una errada.
1: Correcte.
0: Val? Ironitzarem amb esta situació, esperem que no faci una bomba de fum, que no es borre, encara que ell no té perill de assistir a l'estadi, perquè la grada, sorprenentment, la grada crítica d'ell, contra d'ell no canta.
1: No, contra
0: d'ell
1: no, no se canta.
0: A d'ell no el toquen.
1: Això
0: provoca...
1: Això, a més, hem de dir que, com és un moment curiós del programa, és un dels clips que habitualment pugem a les nostres xarxes socials en un vídeo perquè la gent ho veja.
0: I ja vam advertir-li a Javier Solís que, com que la gent de premsa ens escolta, que li farem passar l'àudio del programa, el clip o la transcripció del programa, per a dir-li, escolta, Javier, que t'has partit el dijous.
1: Això va ser divendres a la nit.
0: Divendres.
1: Què passa... Dissabte
0: pel matí?
1: Al matí.
0: Pues jo entenc que Javier Solís, que o ens va escoltar o va veure el clip o algú va informar-lo, automàticament va posar al seu departament, que és el de comunicació, i aquest departament és de Javier Solís.
1: Correcte.
0: Javier Solís és el... Ja ho hem dit moltes vegades, eh?
1: Que comunicaciones. El ministre de propaganda.
0: És el ministre de propaganda i és qui és la seva maquinària, per a través d'un company fer-nos arribar que era una errada, i que era un malentès, i que encara que posava això en el planning de la Setmana Cultural, que no, que de cap manera, que Javier Solís anava a estar en la llotja.
1: Javier, jo sé, perquè alguna volta m'has contactat, que teniu el meu telèfon, i el de Salva també. Altra cosa és que no tingueu el que teniu que tindre per a contactar-nos i busqueu missatgers. Però el telèfon el teniu, me consta.
0: Que no passa res, Javier, que així tens dret a exercir el dret a rèplica, i el dret a rèplica és, pues, més o menys en el mateix horari del programa...
1: Quirdes?
0: No, comentar, com estem comentant ara, que,
1: o que
0: Javier Solís no va estar present finalment en la Setmana Sociocultural de Benicalap i que sí va estar en la llotja de l'estadi de Mestalla contra el Rayo. Circunstància que ens alegra, Javier, pues vas a estar ahí exercint en la llotja... Bueno, pues la teua responsabilitat, que és estar pues, presidint el partit.
1: Lectura. De totes les crítiques, que no són poques, que se fan en este programa, tu pots disparar contra Slim, tu pots disparar contra Garli, tu pots disparar
0: Corberán,
1: contra Corberán, jugadors. Tu pots disparar contra els futbolistes,
0: però
1: com fas una crítica que no li agrada a Javier Solís...
0: No, que no li agrade, no.
1: Que no li agrade, que no li agrade.
0: No, que siga cap a d'ell.
1: Que no li agrade.
0: Que siga cap a ell.
1: A ell també l'he criticat i...
0: Que siga cap a ell,
1: sí. A mi no ha contactat. Com ja hi ha una crítica que no li agrade a Javier Solís...
0: El seu departament de comunicació té contacte.
1: El departament de comunicació, que hauria de ser el departament de comunicació del València Club de Futbol...
0: Sí.
1: És el departament al servici...
0: De Javier Solís.
1: De Javier Solís,
0: sí.
1: Alpamonte, de segon.
0: Sí.
1: Pues esta és la història que m'ho volien contar per a que sapiguereu com funciona el València... I per a què, entre altres, pues,
0: no, jo m'alegre que Javier Solís estigui a la llotja.
1: Som tan populars en el departament de comunicació del club.
0: I jo m'alegre que Javier Solís estigui a la llotja.
1: I jo també.
0: No me podia explicar, dir, no, me tirava dels tres pèls de que no estigui a la
1: llotja. És una dada que m'acaba de canviar la vida. Les 11:44, quasi ja. Abans crec que tens algun consell que donar-nos.
0: Però un moment, no? Que m'he perdut.
1: Sí, trobat, perquè és important de cara als nostres oients.
0: M'he perdut, Manolo, m'he perdut. Parlant de Javier Solís...
1: Clar, t'has marxat.
0: Me nublo. Però bueno, sí, hem de fer una menció, Manolo,
1: sí?
0: De motor.
1: A veure,
0: sí, perquè arriba l'emoció del motor. A Fernando Gómez li agrada molt el motor. No te pergues el Rally Ciutat d'Utiel, una de les cites més espectaculars de l'automobilisme a Espanya. Velocitat, tècnica i pura adrenalina en un recorregut sobre terra amb els millors equips del panorama nacional. Pròxima edició del 13 al 16 de maig a Utiel, en València. Més informació en la web www.rallyutiel.com.
1: 11:44, ara sí, tanquem la primera part del programa... informativa, després d'ella entrem en el terreny.

0: Les 11 de la nit i 47 minuts. Comença el temps de debat, tertúlia i d'anàlisi. I ho fa recordant la pregunta que estem fent i de la que vull parlar lògicament en aquesta tertúlia. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en número també, 90 en xifra o en número per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio, i també per al perfil d'Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp amb la vostra opinió, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que vos fem en el dia d'avui, és si els 42 punts que té el València són suficients per a la permanència o va haver que sumar-ne més, tenint en compte com està posant-se la zona de baix, el que hem batejat en este programa, ja ho sabeu, des de fa setmanes, com la Tanatori League. De qualsevol manera, saludem ja els nostres contertulis de dilluns. Manteníem el colgado, encara que ara momentàniament acaba d'abandonar l'estudi, però tornarà. Però sí que tenim a Fernando Gómez Colomer. Hola, Fernando, què tal?
1: Bona nit.
0: I a Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
0: Abans de parlar del futbol, no puc, com també tenim una grandíssima cita dimecres en el Roig Arena, te vull preguntar, sobretot, perquè he llegit a molta gent preocupadíssima amb el tema Braxton Key. Tu com ho veus de cara a aquest partit?
2: Jo no para de rebre missatges de penyistes, d'aficionats...
0: Sí. És que hi ha preocupació, vull dir.
2: Perquè hi ha preocupació, perquè me preguntaven també quina és la situació. Pues la situació és que se té que mesurar fins a l'últim instant. Si

0: Això que, clar, després d'eixa fractura, pues, pot penalitzar al jugador. Hi ha, dins del club també, eh? Hi ha un poquet este sentiment de que eixa jornada ja estàvem parlant en la prèvia. Si se devia haver aplaçat, si València Bàsquet no volia encarar-la en els jugadors del primer equip, finalment se va disputar i t'emportes la trascada en el tema de Braxton Key. És una peça importantíssima, eh? Braxton Key en els partits, en les victòries d'allí, hasta diferencial en el tram final.
1: He de dir que sí, m'extraña una cosa, que la lliga de bàsquet, que sempre havia tingut la sensibilitat que no ha mostrat la de futbol, esta volta per a mi ha errat de llarg.
0: No l'ha tingut, no ha tingut ningú tipus de sensibilitat. De fet, ficaren inclús problemes i n'hi hagué ahí un poquet de... no de debat, però també estava un poquet de la resta d'equips de la Lliga ACB mosquejats en el tema de canviar el partit que tenien contra el Saragossa, que se tenia que canviar, però sí, ficar-lo el més ràpid possible. Sí. Disculpa, és que s'està jugant la vida, s'està jugant el partit i la història de València Bàsquet.
1: S'està jugant a lo millor hasta el pressupost.
0: Correcte, s'està jugant... possiblement tocar el més gran que ha pogut tocar València Bàsquet, i no és un títol,
1: però és
0: una Final Four, i això crec que era per a que totes les parts estigueren pues en la mateixa línia, en la mateixa línia de afavorir. No ha sigut així. El de Saragossa queda en l'aire per marcar un poquet d'aixa data, però el partit d'ahir que ja penalitza, ja ix penalitzant a València Bàsquet en aixa lesió, en aquesta fractura de Braxton Key, i que deixa a l'afició i al club en si, i a Pedro Martínez també, la mateixa imatge de Pedro Martínez quan li passa i està en terra en el parquet, se tira les mans així al cap, com agachant-se, pensant, jo... És a dir, tots teníem en el cap que això no se tenia que jugar, i finalment acaba passant lo que ningú esperava. Bueno, hi ha que encarar-ho, i Braxton Key que va apurar, se té que apurar, el club no te sap dir si podrà o no podrà, però que van a estirar-ho fins a l'últim instant.
1: D'esta és la Lliga de Futbol, Fernando, on en tenim una cada setmana.
2: Sí, sí. Bueno,
1: però això dia que...
2: Petra lo suele hacer.
1: No, però Portugal se juga avui tota la jornada perquè un dels equips venia de jugar... el Braga, crec que venia...
2: Sí, el Sporting de Lisboa, no?
1: Sí, o
2: el... No,
1: el Braga, el Braga.
2: El Sporting de Braga.
1: Venia de jugar, sí. No sé si Conference o Europa League, una de les dos. Sí.
2: Creo que Europa League fue el que eliminó al Betis, me parece.
1: En efecte,
2: ¿no?
1: I crec que, bueno, pues per a el descans, què tal, per a que ningú tinga més avantatge que altre, lògicament, li donen ese descans a l'Sporting de Braga, però passen tota la jornada a dilluns. Bueno, pues... En Espanya encara sembla que a voltes se les donem de que tenim una infraestructura de mirar les coses i tal, i després remen les coses més bàsiques.
2: Però més que per equilibrar la competició domèstica,
1: sí.
2: Es decir, para concederle una mayor probabilidad de éxito en la competición internacional, claro, europea.
1: Es que son las dos cosas.
2: Claro, o sea, sí, pero estamos viendo, por ejemplo, en la Liga Española lo que están influyendo todos estos equipos que todavía están en Europa, y la competición nacional ya no tienen nada que hacer. Correcto. Y la han dejado un poquito de lado, ¿no?
0: Y una otra cosa...
2: Pero es al revés, es tratar de concederle una mayor probabilidad de éxito, razones suficientes para competir mejor en Europa, que es de lo que se trata.
0: La lògica, que és el que llaman, te imposa que, simplement per això, jugar en les mateixes condicions que va vindre el rival així. Per què? Perquè ha descansat en les dos caps de setmana panatinaicos en la seua lliga. Pues, a veure, claro. Estem faves o se ho fem. És a dir, se tirem pedres contra nosaltres mateixa. I després volem alardejar que...
1: Sí, després quan un equip espanyol arriba a Junts de la competició europea, diguem, no, que tenim un gran campionat perquè la competició europea no serà pel que ajudeu.
0: En este cas ja és ixa línia, de voler competir en la mateixa condició que va competir el teu rival, que venen de descansar, i València Bàsquet ve de patir un partit que el va penalitzar en ixa forma de lesió.
1: Bueno, pues volíem començar a parlar de bàsquet, ja ho hem fet, passem al futbol. Com està la lluita pel descens,
0: Buf! Està. La veritat és que el que se descuide i el punt que acaba d'aconseguir el Girona, ojo, que ara també cada punt, cada situació pot valdre una vida extra, però sí, està molt apretada, tots els equips venen apretant en este tram.

0: Dit això, de les moltes coses que corren...
1: Però no parlen d'Europa, no? No parlen d'Europa.
0: Tu vols parlar d'Europa, parla d'Europa.
1: No, venga. Que té 42 punts i està més prou d'Europa que del descens.

0: jugava a la Barça.
1: Clar, és que no és comparable.
2: Que baratito esta temporada.
0: Però també és barato perquè els altres estan també com tu o paregut a tu, perquè hi ha molt d'equip que pensàvem sí. que anaven a estar en una zona
2: es barato prou més alta. És barato perquè tots els punts se los han llevado los cinco primeros.
0: I ja està. És de veres. Es
2: en la todos realidad, los que había se los han llevado los cinco primeros. Sí, sí, sí.
3: Claro, efectivament.
4: Per exemple, en l'11, vos cridarem més l'atenció de determinades absències o determinades presències? Crec que sabem tots a què se referim, més o menys. Unai darrere no va jugar, en la punta de l'atac va triar Hugo Duro per davant de Sadik, i rematant i van anar a la banqueta.
3: Guerra de per, en llibertat per darrere de punta. Pepe Luguido.
4: Doble pivot, Pepe Luguido. Vos cridarem més l'atenció les absències o les presències? Nacho.
0: Bueno, a mi lo que me plasma l'11 d'ahir és un poquet de buscar identitat i compromís, no? Per a, igual no tindre talent, tant de talent, però sí que tindre treball de
4: pic i pala.
0: Pic i pala, que era el que de primeres crec que buscava Corberán. M'agradaren coses també, perquè per a mi Javi Guerra, en eixa posició, en eixa situació, de deixar-lo un poc lliure en eixa part més cap davantera, em sembla un jugador que pot ser diferencial ahí, que està un poc més lliberat, no? de certes coses. El doble pivot este de Guido i de Pepe Lu, jo ja ho havia dit, en alguna tertúlia ho havia parlat, i m'agrada, perquè si este València no té xoc en quant a lo col·lectiu, en quant a una idea claríssima de plasmar-ho en el camp, pues almenys que te convertisques en un equip sòlid, en una relativa contundència en eixa parcel·la del mig del camp. Bueno, i després també, quan fas l'efecte de Ramazzani, que és el millor jugador, o dels millors, però a mi el millor està en la porteria. Dimitrievski, que em sembla...
4: Ara parlarem de Dimitrievski. No m'ha dit que parlarem de Dimitrievski.
0: El que marca el camí és ixe que està darrere, i no perquè pare, sinó perquè fa lo que ningú sabia fer o saben fer. Que és frenar un partit, que és tirar-se a terra, que és...
4: Ahir el va frenar dos voltes.
0: I ja ho havia fet anteriorment.
4: Sí, no, té més carrer que un taxi.
0: Molt de carrer. Per tant, bueno, hi ha situacions que m'agradaren i que després, en aquests canvis, li otorgues a l'equip, pues, en el tema, per exemple, de Ramazzani, que sembla que és un jugador diferencial, però que en 25 minuts igual és més diferencial que en 90. No ho sé, però que és un jugador que entrant al camp té una xispeta que canvia els partits.
4: M'agrada aquest debat, el de si Ramazzani a lo millor en aquesta xispeta que té per a 25-30 pot ser més diferencial que en 90. Fernando, digo,
2: Manolo, para mí, titular indiscutible. Ahora.
0: Titular sí, per xoc, sí, Fernando, però realment, si tu mantens...
2: Que te puede dar después, claro.
0: Si tu mantens un partit 0-0 i fiques Ramazzani i fiques Sadik, el partit canvia en ixos dos.
2: Ya, pero yo me pongo un poco en el lugar del entrenador del Valencia y ahora yo Ramazzani titular. Y Sadik también. Uh-huh. Ramazzani y Sadik titulares. Luego ya que quieras quitar a Ugrini y colocar un doble pivote y tal, bueno, hay que preguntarse por qué Chomer jugó antes que Núñez.
4: También pero eso, yo hablaba de las absencias y las presencias.
2: Esa es otra... Y luego el doble pivote así defensivo, no yo creo que está bien, es una buena posibilidad. Además, como ha dicho Nacho, para un equipo que no plantea fútbol, no crea fútbol, no se basa en la posesión para intentar sacar resultados positivos, pues me parece una independientemente de la victoria. Ya quedan pocos partidos y va a ser difícil valorarlo, ¿no? Pero es decir, hablamos de un partido que efectivamente eres consistente, uh-huh. pero tu portero es el mejor. Por lo tanto, ya no eres tan consistente. Y tiras dos veces a puerta en todo el partido. Una, que era imposible que fuese gol, que era de Hugo Duro.
4: Muy escolada.
2: Y el otro, el gol. Pasas dos veces de medio campo en la segunda mitad. Yo me muevo mucho por sensaciones y por realidades. Y las sensaciones es que es un partido muy equilibrado. La realidad es que ellos tienen tantas ocasiones claras, incluso más, aparte del penalti que tiene el Valencia, que es una ocasión muy clara, evidentemente, pero en la segunda tu portero es el mejor y tú pasas dos veces de medio campo. Vale, Javi Guerra estuvo muy bien en la primera mitad, desaparecido en la segunda, porque es que el equipo no pudo salir.

0: Són les 7.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: Bon dia, dimarts 12 de maig, i avui ens despertem amb un nou positiu per antivirus. Ahir, a última hora, coneixíem el positiu d'un dels pacients ingressats en el Gómez Ullà a Madrid. És un primer resultat provisional. L'home no té símptomes i està ingressat en la unitat d'alt aïllament a l'espera de la pròxima PCR de confirmació. Algunes hores abans d'això, el govern espanyol posava punt final a la fase d'evacuació del passatge i de part de la tripulació del vaixell. El creuer està ja de camí al port de Rotterdam, als Països Baixos. A partir de les 9:30 sabrem més d'aquest dispositiu després de la reunió prevista entre el president del govern i el de l'OMS. I tot això en una jornada de ressaca, d'anàlisi després de la històrica jornada de vaga educativa d'ahir. De seguida ho ampliem. Anem primer amb els titulars.
1: Les notícies del matí.
0: Ho hem dit, primer dia de vaga indefinida i de mobilització massiva del professorat per l'ensenyament públic.
2: Escolta, Ordi! La vaga ja està així! Vaga indefinida!
0: Segons els sindicats, el 90% dels docents han fet vaga. Segons la conselleria, Toni Cano, bon dia, poc més del 50%.
3: Bon dia, Alba. Una jornada històrica, diuen els docents. Sentim Marc Candela, de l'STPB, Txelo Valls, de Comissions Obreres, José Seco, del CESIF, i Maica Martínez, d'UGT del País Valencià.
4: Vaga indefinida.
5: I que desborda totes les previsions que teníem.
6: Creemos que esto debe de ser un punto de inflexión para que la conselleria muestre un talante negociador real.
7: Tema de les ràtios, tema de les plantilles, tema de les infraestructures dignes, també el tema salario.
3: Des d'Educació s'insta el professorat a sentar-se, a negociar i continuar, per tant, amb aquestes converses, però demanen, com a bon gest, desconvocar la vaga. El secretari autonòmic no descartava ahir, de fet, fer el primer pas, Daniel Maquebol.
8: Nosotros no somos ni especialmente orgullosos ni tozudos. Si tenemos que dar el paso, lo daremos. Nos da igual que no dé.
0: València i Alacant encapçalen l'increment del preu del lloguer en l'última dècada.
3: Ho diu l'Institut Nacional d'Estadística, que mostra que en conjunt la Comunitat Valenciana lidera també l'increment del preu del lloguer a tot Espanya amb una pujada del 5% el 2024 respecte a l'any anterior. Entre el 2014 i el 2024, 10 anys, el preu de la vivenda de lloguer s'ha encarit, Alba, més d'un 23% a tot Espanya.
0: I atenció a la crida que ens arriba des del Banc d'Aliments de Castelló a les portes del gran recapte de primavera.
3: Necessiten entre 100.000 i 150.000 quilos d'aliments per atendre les necessitats de més d'un 3% de la població de la província en situació vulnerable. L'ajuda és més necessària ara que s'ha disparat el preu de la cistella de la compra.
0: I en els esports, el futbol en primera divisió no para. Avui comença

0: Comença la jornada número 36 amb la participació de dos equips valencians. Òscar Forés, hola.
1: Bon dia, Alba. Sí, seran dos partits clau per al Llevant i l'Elche en esta jornada intersemanal. Granotes i Franja Verds, immersos en la lluita per la permanència, juguen a casa de dos aspirants a l'Europa League, el Celta i el Betis. El Llevant ho farà a les 7 de la vesprada, l'Elche a les 8. Demà ja serà el torn del Villarreal contra el Sevilla a la Ceràmica i l'últim a jugar serà el València dijous contra el Rayo a Mestalla.
0: Després més. Gràcies.
1: A tu.
0: I pel que fa a l'oratge, avui tenim algunes novetats. Tornen les tempestes, on es formaran, Antonio Sánchez? Bon dia.
2: Bon dia, Alba. Es formaran cap al nord. Tenim avís groc activat per ratxes fortes de vent acompanyant a aquestes tempestes. També pluja de més de 20 litres per metro quadrat en una hora. Serà als ports, al Baix Maestrat i també l'Alt Maestrat. A la resta, encara amb temperatures altes, però després ho veiem en més detall.
0: Gràcies, Antonio. Pel que fa al trànsit, atenció perquè ja tenim primeres retencions, són de pocs quilòmetres en carreteres com ara a València, la CB30, a Paterna, la B30 a Mislata. I així, per tant, es presenta de moment el dia. De seguida en aprofundim en tot això. Vicenç Obert està en la producció, Sofia Álvarez al cap del comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
3: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio, de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poall i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: La integral de conciertos para piano de Beethoven en Les Arts. La orquesta de la Comunitat Valenciana y el pianista Javier Perianes abordan los 5 conciertos en 2 jornadas consecutivas. El 14 de mayo, conciertos 2, 3 y 4. Y el 15 de mayo, los conciertos 1 y 5. Beethoven en toda su grandeza. Pack para todos los conciertos con un 25% de descuento. Les Arts, para amar a Beethoven.
7: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Segona jornada de vaga indefinida del professorat valencià. La primera, ahir, ens deixava mobilitzacions massives a València, a Alacant, a Castelló i també sector paralitzat a pràcticament tot el territori. Quan són les 7 i 6 minuts, analitzem. Quines són, de moment, Toni, les xifres de seguiment?
8: La Conselleria d'Educació el situa en les últimes dades actualitzades ja ahir de vesprada en un 50,12%. Els sindicats asseguren que entre el 85 i el 95% del professorat s'ha sumat a la vaga en esta primera jornada. Destaquen que en alguns centres només hi han assistit els servicis mínims.
0: La vaga s'acompanya de manifestacions als carrers de Castelló, de València i d'Alacant. Esta és la crònica d'una jornada de mobilitzacions, la signa Carles González.
9: València, més de 20.000 persones, segons delegació del govern, ha protagonitzat una mobilització multitudinària i històrica. La mateixa imatge es vivia a Alacant en una altra convocatòria massiva amb 12.000 persones. Ací i allà, en la capçalera, estaven els 5 sindicats convocants amb un missatge d'unitat i d'èxit. Escoltem per este ordre Txelo Valls, de Comissions Obreres, i José Seco, de CESIF.
10: Això és un seguiment històric i que desborda totes les previsions que tenien.
11: Creemos que és un gran éxito, creemos que esto debe de ser un punto de inflexión para que la conselleria muestre un talante negociador real.
9: El menú de les reivindicacions s'ha fet sentir amb força a tot el territori. Maica Martínez, d'UGT.
12: Tema de les ràtios, tema de les plantilles, tema de les infraestructures dignes, també el tema salari. El tema salari és molt important per al docent. Siguem els pitjors pagats.
9: Les mobilitzacions han tingut una participació molt activa a Castelló, més de 5.000 persones, i s'han estès també per molts pobles. Amb una demanda unànime, els sindicats volen una resposta global i real de la Conselleria d'Educació a tot el que reclamen. Marc Candela, de l'STEP.
13: Que la Conselleria ens posi una proposta damunt de la taula de tots els temes i que siga satisfactòria i que el professorat que tenim darrere avali aquesta proposta de la Conselleria. Si no, la vaga continuarà.
9: Així conclou la primera jornada d'esta vaga indefinida i inèdita en què els sindicats han eixit en força al carrer, han mostrat el seu poder de mobilització i han aconseguit paralitzar l'educació a tota la comunitat valenciana.
0: Bé, i què diuen des de la conselleria? El missatge no ha canviat. Insten els sindicats a assentar-se i a continuar negociant, però demanen... com...

0: bon gest desconvocar la vaga.
1: Ahir de vesprada compareixia el secretari autonòmic, Daniel McEvoy, que no tancava la porta a ser els que prenguen la iniciativa i assenyalava els sindicats com a responsables, va dir, d'haver trencat les negociacions.
2: Nosotros no somos ni especialmente orgullosos ni tozudos. Si tenemos que dar el paso, lo daremos. Nos da igual que no dé. Una opinión personal no puedo comprender es que hayamos llegado a este punto cuando todavía estaba abierta la vía de la negociación. Yo entiendo medidas tan extremas cuando se rompe absolutamente la negociación. A ese punto no habíamos llegado todavía.
0: Bé, poc abans de la roda de premsa, d'esta roda de premsa del secretari autonòmic, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ratificava el decret de servicis mínims aprovat per la Generalitat.
1: Sí, l'alt tribunal valencià ponderava els drets a la vaga i a l'educació per a concloure que l'interès general de l'alumnat de segon de batxillerat poques setmanes abans de la pau és preponderant. En esta línia, el president de la Generalitat, en xarxes socials, ha dit que entén les reivindicacions, però que pensa en els alumnes de segon de batxillerat i en les famílies, i que el govern, ha dit Pere Llorca, estarà sempre al seu costat. A les Corts hem sentit opinions contraposades. Els socialistes han demanat que el president de la Generalitat encapçale les negociacions amb els sindicats davant del fracàs de la consellera d'Educació. També Compromís exigís al Consell que faci un pas avant per a parlar amb els sindicats. Després un primer dia de vaga que han qualificat d'èxit històric. El Partit Popular i Vox diuen que entenen les reivindicacions del professorat, però no comparteixen que es faci una vaga quan està acabant el curs.
0: I en este dia de vaga educativa, l'altra cara de la moneda ha sigut la de les famílies, que tenien dues opcions: portar a les criatures a l'escola en servicis mínims o buscar alternatives de conciliació.
3: La chicoteta la tienen abuelos y els majors al cole.
4: Todos trabajamos y los niños no se pueden quedar en casa.
5: Nos han posat una película.
6: Bien, jugando.
7: He estat en el pati y ven una peli.
8: Muy bien.
9: Claro, no han hecho nada.
0: A les portes dels centres hem vist este dilluns menys estudiantat de l'habitual, però també certa preocupació per si l'acord no arriba i la situació s'allarga.
10: También tienen que reivindicar sus derechos
11: por sus condiciones, que mejoren, y también por condiciones por nuestros hijos. Si se alarga más, no lo sé.
12: Espero que no se alargue mucho.
13: Si se alarga, que no les solucionen y no volen donar clase, no tienen más remedio que pasar, pero aún tengan que pasar.
0: Sobre la crisi de l'antivirus, l'última hora passa pel positiu, Toni, que ha donat un dels ciutadans espanyols.
1: És un home, formava part del passatge i està asimptomàtic, però ingressat a la unitat d'alt aïllament i a l'espera de la pròxima PCR de confirmació. La resta està en les habitacions individuals, on van arribar diumenge alguns fent exercici, com per exemple la valenciana Aitana Forcent, que ha publicat en xarxes dos fotos, una de l'Skyline, que es veu des de la finestra del Gómez Ulla, i una altra d'una manta i una goma en terra. Ha escrit: fes el que pugues amb el que tens.
0: Ahir a les 7 era quan acabava a Tenerife la fase d'evacuació del passatge i part de la tripulació de l'Ondius. El creuer viatja ja a estes hores de camí del port de Rotterdam als Països Baixos. Ens fa la crònica el Pidia Viver.
14: A la mitjanit aterraven a l'aeroport d'Eindhoven els passatgers i la tripulació no essencial, en total 22 persones. En un altre avió, amb 6 persones, aterraven els creueristes que continuaran viatge a Austràlia. Però segons el ministre de Salut australià, continuaran als Països Baixos durant 48 hores de màxim. La repatriació és complexa perquè es necessita, diu, una tripulació disposada a sotmetre's a una quarantena després d'aterrar a Perth. Precisament des de l'Hospital d'Amsterdam, on estan ingressats els positius, s'ha decretat la quarantena de 12 treballadors per no seguir correctament els procediments sanitaris, segons informa la premsa neerlandesa. A bord de l'Ondius continuen 26 tripulants, que està previst que arriben a Rotterdam diumenge. Allí serà desinfectat. Desinfectat està ja el port de la Granadilla. S'ha fet durant la nit i matinada. Aquestes tasques es referia a la ministra Mònica García.
15: En les pròximes hores ja tenim el protocol, bueno, que és un protocol que està establecido, i procedirem a la desinfecció de la única zona per la que han passat els passatgers i la tripulació.
14: A partir de les 9:30 d'avui sabrem més del dispositiu de rescat després de la reunió entre el president del govern i el de l'OMS.
0: I sobre la dona ingressada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, estem pendents de la tercera PCR que li han de fer després de donar negatiu en les dues anteriors. Anem en directe a Alacant. Pilar Llorca, hola.
16: Molt bon dia. Sí, estava previst que ahir a última

0: Hora de la vesprada li tornaren a fer una altra que confirmara els dos negatius anteriors. La mostra l'enviaran al Centre Nacional de Microbiologia perquè l'analitzen. La dona, veïna de la platja de Sant Joan, continua sense símptomes, segons fonts de conselleria, encara que en un inici sí que presentava dificultats respiratòries i tos. És per això i pel fet que va compartir un vol amb una de les víctimes mortals del creuer Ondius que es va activar el protocol. Està ingressada en una sala de pressió negativa i si Sanitat no canvia de decisió, la pacient farà la quarantena ací, a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant.
1: Gràcies, Pilar, de l'actualitat de la Dana. Dos titulars. El primer té a veure amb el procediment judicial. El fiscal avala la investigació indirecta de la jutgessa a l'expresident, a Carlos Mazón.
2: En un escrit exposa que les diligències de la magistrada són ajustades a dret. En un altre, el fiscal també considera adequat que se cite a declarar com a testimonis els consellers José Antonio Rovira, aleshores titular d'Educació, i Miguel Barragina, d'Agricultura. Ho havia demanat Alba a l'acusació.
1: Este dilluns han passat ja els últims compareixents.
2: Així és, un representant sindical de la Policia Nacional, que ha criticat l'actuació del govern espanyol, ha dit per falta de voluntat política. També hi ha acudit el comissionat de la Generalitat per a la recuperació, Raül Mérida, i un alt càrrec de la Conselleria de Medi Ambient. Tots dos han destacat l'esforç de la Generalitat els dies posteriors a la Dana i en la reconstrucció.
1: Els grups polítics han fet també balanç d'esta comissió. Socialistes i Compromís denuncien que s'ha tancat en fals perquè no s'ha citat els responsables d'emergències. Per al Partit Popular i Vox, en contra, els grans absents han sigut els representants del govern espanyol. Ens ho conta Adelaida Ferrer.
3: En Compromís, la portaveu adjunta Isaura Navarro lamenta el que qualifiquen de tancament en fals. Diuen que hi han faltat testimonis clau i documentació i demanen una nova comissió que permeta interrogar els compareixents.
4: No han volgut treballar, no han volgut convocar i no han volgut saber la veritat.
3: Però PP i Vox la donen per tancada. José María Llano, síndic de Vox, critica les absències dels responsables del govern espanyol i no hi veu raó per allargar-la.
5: Consideramos que hay que cumplir los plazos y no hay razón para continuarla.
3: L'argument no convenç tampoc els socialistes. El síndic José Muñoz ha anunciat que durant la petició de pròrroga al pròxim ple de les Corts.
6: El Partit Popular i Vox tenen temps per a recapacitar. Les víctimes han sigut clares demanant que no es tanque la comissió.
3: I els populars els acusen d'usar artificis, diu el síndic Nando Pastor, per a no compareixer.
7: Dar la espalda a la comisión, burlarse de la comisión, para encima que ahora vengan los suyos a decirnos que se tiene que prorrogar esto.
1: Per cert que el govern espanyol ha assignat 1.300 milions a la Comunitat Valenciana, ho ha fet per a despeses de la Dana, és un acord al qual ha arribat este dilluns.
2: Són partides lligades al fons de finançament a comunitats autònomes derivades de l'aprovació d'un decret de mesures tributàries urgents per a les víctimes de sinistres de la Dana i altres situacions d'emergència que el Consell de Ministres va aprovar el 28 d'abril.
1: Una altra previsió per avui. El Consell de Ministres aprovarà la llei d'integritat del Sistema Nacional de Salut, una llei, Toni, pensada per a blindar la gestió pública de la sanitat.
2: La futura llei, a la qual encara li quedaria el recorregut d'aprovar-se en el Congrés, derogaria l'actual, que va obrir la porta perquè grans grups com Quirón o Rivera Salut pogueren gestionar hospitals públics. A més, el text definitiu també facilitaria la reversió dels models de gestió privatitzada de centres públics. A la Comunitat Valenciana només queda privatitzat encara l'Hospital d'Elx Vinalopó. L'arribada d'estos grups a la gestió d'hospitals públics va tindre un dels grans exponents a l'Hospital d'Alzira, a la Ribera Alta, gestionat per Rivera Salut, amb un model que després es va exportar a hospitals madrilenys. Fa poc, la gestió de Rivera Salut feia saltar les alarmes per les pràctiques sanitàries que utilitzaven per estalviar costos en fer-se públics uns àudios en els quals el CEO, els gerents, reconeixia derivar els pacients menys rendibles o correus electrònics en els quals instava la plantilla a reutilitzar material d'un sol ús com són els catèters. La nova normativa limitaria la gestió privada a situacions excepcionals i ho faria amb diversos requisits. Assegura el govern espanyol que vol evitar la proliferació de models privats amb menor capacitat de control institucional i també la falta de transparència.
1: Són les 7 i 17 minuts. La Comunitat Valenciana lidera l'increment del preu del lloguer a tot Espanya amb una pujada del 5% en 2024. A més, hem sabut, segons les dades de l'INE, que València i Alacant encapçalen l'increment del preu del lloguer en les capitals de província en l'última dècada.
2: La Comunitat Valenciana encapçala l'increment del preu del lloguer a tot Espanya amb una pujada del 5% el 2024 respecte a l'any anterior. A la ciutat de València l'increment es va disparar fins al 5,9% i en municipis com Vilamarxant, al Camp de Túria o Sagunt, al Camp de Mor

0: Pedre va créixer per damunt del 6%. En l'àmbit de tot Espanya, els preus de la vivenda de lloguer van pujar un 3,5% l'any 2024, l'augment més gran del 2019, cosa que encadena 10 anys a l'alça, segons l'estadística experimental de l'Institut Nacional d'Estadística, publicada a Alba este dilluns.
1: I si mirem, Toni, les dades més a prop?
0: Per capitals de província, hi ha dues ciutats valencianes en el pòdium de l'augment dels preus de lloguer. València, que ocupa el primer lloc amb un increment interanual del 5,9%, i Alacant, que amb un 5,1% ocupa la tercera posició i que queda només una dècima per darrere de Màlaga, que queda en segona posició amb un 5,2%. Entre el 2014 i el 2024, 10 anys, el preu de la vivenda de lloguer s'ha encarit més d'un 23% a tota Espanya, segons aquestes dades de l'INE.
1: El Banc d'Aliments, atenció, de Castelló, ha fet una crida a la col·laboració poques setmanes abans que comenci la campanya del gran recapte d'aliments de la primavera. L'organització ha posat el focus en l'encariment dels preus, que fa que a les famílies els siga més difícil col·laborar aportant productes bàsics i menjar.
0: Al febrer, el Banc d'Aliments de Castelló de la Plana va posar l'atenció al fet que l'encariment de la cistella de la compra pressionava les classes mitjanes i posava encara en més risc les famílies més vulnerables. Ara asseguren que les donacions s'han reduït i que necessiten arreplegar entre 100.000 i 150.000 quilos d'aliments per a poder donar resposta a les necessitats de milers de persones de les comarques del nord.
1: I la delegació del Govern contra la violència de gènere ha confirmat en les últimes hores com a assassinat masclista l'assassinat de la jove de 21 anys de Carabanchel dissabte passat. Informa Iria Sebastià.
2: Els fets es remunten al matí de dissabte passat quan uns veïns trobaren a la víctima estesa al carrer amb un fort colp al cap. Malgrat els esforços, la jove no va poder recuperar-se de les ferides. La investigació ha acabat amb la detenció de la seva parella com a presumpte autor del crim, un home de 23 anys que ja tenia denúncies prèvies per maltractament. Un patró que es repeteix i que ha provocat la reacció del president del govern, Pedro Sánchez, que ha enviat un missatge de còndol en X a la família i assegura que la nostra societat no pot suportar la violència masclista i ens tindran enfront fins a erradicar-la. Amb este últim crim, la xifra puja a 19 dones assassinades des de començament de 2026, un total ja de 1.360 des que es van iniciar els registres al 2003.
1: I si ara al món, Donald Trump no només qualifica la resposta iraniana a aquella proposta dels Estats Units d'inacceptable, els ho contarem ahir, sinó que en les últimes hores s'ha referit a ella com a una proposta estúpida. Manté que ni tan sols l'ha llegida, sencera, i diu que l'actual alto el foc està ferit de mort. Ens ho conta Rafa Salom.
3: Si l'Iran qualificava la seva última proposta com a raonable i generosa, Trump manté que es tracta d'un tros de fem, que ni tan sols l'he llegida sencera. Trump diu que l'alto el foc està en perill de mort. Ara mateix està a la unitat de cures intensives. El cap de la Casa Blanca es queixa que el règim de Teheran no parla de no tindre un arma nuclear, però al mateix temps assegura que seran els Estats Units els que recuperen l'urani enriquit de les instal·lacions iranianes bombardejades. L'Iran manté que en esta primera fase el tema nuclear no està en discussió. El primer ministre d'Israel s'ha avançat a Trump i ha advertit que la guerra no ha acabat.
4: But it's not over.
3: Després de les últimes declaracions, des del despatx oval, Netanyahu ha convocat el gabinet de crisi israelià d'urgència.
1: I seguim als Estats Units. Cole Allen, l'acusat, recordaran, d'intentar assassinar Trump en el sopar de corresponsals que se celebra a la Casa Blanca, s'ha declarat, atenció, no culpable dels fets. Enrique Tena.
5: Sí, l'home de 31 anys, resident de Califòrnia, està detès des de magnicidi, un fet que podria comportar-li cadena perpètua, juntament amb dos delictes més relacionats amb l'ús i el transport d'armes de foc i un quart per agressió a un agent amb una arma mortal. Durant la visita no va prendre paraula i va ser la seva advocada d'ofici qui va intervindre en nom seu per comunicar que rebutjava totes les acusacions formulades per la fiscalia, que es declarava no culpable. La pròxima audiència judicial ha quedat fixada per el 29 de juny.
6: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
1: 7:22, anem amb els esports. Encara no ha acabat una jornada de Lliga i ja tenim una altra. Òscar sí. Forés, hola de nou.
7: Sí, Alba, va, foc seguit, això. L'antepenúltima jornada que obrin a les 7. D'esta vesprada, el Celta i el Levante balaïdos. Els granotes han viatjat a Vigo motivats després de la remuntada contra l'Osasuna, però a l'estadi del Celta trobaran una situació complicada. El Celta necessita els 3 punts per a consolidar-se

0: en zona europea. Per a este partit, Luis Castro recupera dos jugadors importants com Iván Romero i Kervin Arriaga. Trencar la mala ratxa fora de casa és vital en la lluita per la permanència, però el tècnic granota és sabedor de la dificultat d'este duel. Escoltem Luis Castro.
1: Penso que los puntos que han sido suficientes en otros años, en muchos de los otros años, es ciertamente uno de los mejores equipos de la liga. Tenemos que estar muy concentrados porque es un equipo con mucha calidad.
0: I l'Elx també juga avui un partit vital en la lluita per esta permanència i ho fa també fora de casa contra un rival amb aspiracions europees, el Betis de Manuel Pellegrini, que busca certificar la quinta i última plaça Champions. No serà un partit fàcil el de la Cartuja per als franjaverds, però Sarabia avisa.
2: Estamos preparados, tenemos juego, tenemos personalidad, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que vamos ante un grandísimo equipo con un estadio espectacular, una grandísima afición, pero estamos preparados.
0: I amb tants equips implicats i tant en joc, controlar la pressió i les emocions jugarà un paper fonamental.
2: Transmitirle confianza, transmitirle seguridad, pero no por querer vender algo que no sea, sino por querer demostrar que el equipo está bien, está preparado y vamos a ir con todo.
0: Finalment, Rafa Mir entrarà en la convocatòria i podria tornar a disputar minuts després de la seva lesió. També Álvaro Rodríguez ha viatjat amb l'equip a pesar de la pèrdua recent de son pare. Recorden el partit a les 8 a l'estadi de la Cartuja.
3: Recordarem, i avui arranca la jornada 36, però anit, Òscar, encara es va disputar un últim.
0: D'Alemão, en el minut 86, i quan pareixia que els 3 punts es quedaven a Vallecas, l'incombustible Cristian Estuani feia el definitiu 1-1.
3: I els que afronten també una setmana que pot marcar la temporada són els equips professionals del València Bàsquet.
0: Sí, comencem pel Six, que demà dimecres a les 9 es veuran les cares en el quint i definitiu partit de la sèrie contra el Panathinaikos. Aquell qui guany estarà en la final a 4. Els valencians jugaran a casa, però arrosseguen problemes físics en la plantilla. Braxton Key, a qui li van trencar el nas en el partit contra el Baskonia, intentarà jugar amb una protecció. Tampoc està clar que arriben Josep Puerto amb un esquins de turmell i Xavi López Aróstegui. L'equip tornarà este matí als entrenaments per a preparar aquest partit clau. I dijous serà el torn de l'equip femení amb el primer partit de la final de la Lliga. És el millor de 3 i, en este cas, la sèrie començarà a Saragossa contra el Casa de Montalva.
3: Doncs, Òscar, després ens contes més.
0: Ampliem.
3: Tornes i ampliem. Són les 7:25. Pausa i seguim.
4: La jornada intersemanal de primera divisió es juga al punt a punt. Este dimarts, des de les 6:30, Celta-Llevant i Betis-Elx. Dimecres, també des de les 6:30, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el punt a punt de Punt Ràdio.
5: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
6: Sostenibilitat ve de llatí sostinere y significa sostindre. Sostindre es cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
7: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
3: 7:27, actualitzem titulars. Un dels pacients ingressats en el Gómez Ulla a Madrid ha donat positiu per antivirus.
8: És un primer resultat provisional. L'home no té símptomes i està ingressat en la unitat d'alt aïllament i a l'espera de la pròxima PCR de confirmació. A última hora d'ahir, el govern espanyol posava punt final a la fase d'evacuació del passatge i part de la tripulació del vaixell. El creuer està ja de camí al port de Rotterdam, als Països Baixos.
3: I totes són una jornada de ressaca d'anàlisi després de la històrica vaga educativa d'ahir. Els sindicats xifren en un 90% el seguiment, segons Conselleria, l'han seguida poc més del 50% dels docents.
8: Una jornada històrica, diu el professorat. Des d'Educació s'insta el professorat a sentar-se i continuar negociant, però demanen com a bon gest desconvocar la vaga.

0: El secretari autonòmic no descartava ahir, de fet, fer el primer pas.
1: I una dada, València i Alacant encapçalen l'increment del preu del lloguer en l'última dècada.
0: Ho diu l'Institut Nacional d'Estadística, que mostra que en conjunt la comunitat valenciana libera també l'increment del preu del lloguer a tot Espanya amb una pujada del 5% el 2024 respecte a l'any anterior. Entre el 2014 i el 2024, 10 anys, el preu de la vivenda del lloguer s'ha encarit més d'un 23%, Alba, a tot Espanya.
1: I atenció a la crida que fa el Banc d'Aliments de Castelló a les portes del gran recapte de la primavera.
0: Necessiten entre 100.000 i 150.000 quilos d'aliments per atendre les necessitats de més d'un 3% de la població de la província en situació vulnerable. L'ajuda és més necessària ara que s'ha disparat el preu de la cistella de la compra.
1: Pel que fa al trànsit a estes hores, atenció, perquè ja tenim les primeres retencions a les carreteres. A València, la CB30 a Paterna presenta alguns embussos, també ho fa la B30 a Mislata, i a Picanya hi ha complicacions en la CB36.
2: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
1: Són les 7 i 29 minuts, segona jornada de vaga indefinida del professorat valencià. La primera, ahir, ens deixa mobilitzacions massives, tant a València com a Alacant i Castelló. També ens deixa un sector pràcticament paralitzat en tot el territori. Toni Cano, quines són les xifres que tenim de seguiment?
0: La conselleria situa en les últimes dades actualitzades ja ahir de vesprada en un 50,12%. Els sindicats asseguren que entre el 85 i el 95% del professorat s'ha sumat a la vaga en esta primera jornada. Destaquen, Alba, que en alguns centres només hi han assistit els servicis mínims.
1: La vaga s'ha acompanyat de manifestacions als carrers de Castelló, de València i d'Alacant. Esta és la crònica d'una jornada que signa Carles González.
3: València, més de 20.000 persones, segons delegació del govern, ha protagonitzat una mobilització multitudinària i històrica. La mateixa imatge es vivia a Alacant en una altra convocatòria massiva amb 12.000 persones. Ací i allà, en la capçalera, estaven els 5 sindicats convocants amb un missatge d'unitat i d'èxit. Escoltem per este ordre Txelo Valls, de Comissions Obreres, i José Seco, de CESIF.
4: Això és un seguiment històric y que desborda todas las previsiones que tenía.
5: Creemos que es un gran éxito, creemos que esto debe de ser un punto de inflexión para que la consellería muestre un talante negociador real.
3: El menú de les reivindicacions s'ha fet sentir amb força a tot el territori. Maica Martínez, d'UGT.
6: Tema de les ràtios, tema de les plantilles, tema de les infraestructures dignes, també el tema salari. El tema salari és molt important per al docent. Siguem els pitjors pagats.
3: Les mobilitzacions han tingut una participació molt activa a Castelló, més de 5.000 persones, i s'han estès també per molts pobles. Amb una demanda unànime, els sindicats volen una resposta global i real de la Conselleria d'Educació a tot el que reclamen. Marc Candela, de l'STEP.
7: Que la Conselleria ens posi una proposta damunt de la taula de tots els temes i que siga satisfactòria i que el professorat que tenim darrere avali aquesta proposta de la Conselleria. Si no, la vaga continuarà.
3: Així conclou la primera jornada d'esta vaga indefinida i inèdita en què els sindicats han eixit en força al carrer, han mostrat el seu poder de mobilització i han aconseguit paralitzar l'educació a tota la comunitat valenciana.
1: Això és el que ha donat de si este primer dia de vaga, este dilluns. Des de Conselleria el missatge no canvia, insten els sindicats a assentar-se i a continuar negociant, però demanen com a bon gest el desconvocar la vaga. Ahir de vesprada compareixia el secretari autonòmic, Daniel McEvoy, que no tancava la porta a ser els que prenguen la iniciativa, i assenyalava també als sindicats com a responsables d'haver trencat aquestes negociacions.
8: Nosotros no somos ni especialmente orgullosos ni tozudos. Si tenemos que dar el paso, lo daremos. Nos da igual que no dé. Lo que queremos es sentarnos a seguir negociando. Lo que yo personalmente, y esto ya es una opinión personal, no puedo comprender, es que hayamos llegado a este punto cuando todavía estaba abierta la vía de la negociación. Yo entiendo medidas tan extremas cuando se rompe absolutamente la negociación. A ese punto no habíamos llegado todavía.
1: Y poques hores abans de la roda de premsa del secretari autonòmic, el Tribunal

0: En las próximas horas ya tenemos el protocolo, bueno, que es un protocolo que está establecido, y procederemos a la desinfección de la única zona por la que han pasado los pasajeros y la tripulación.
1: A partir de les 9 i mitja d'avui sabrem més del dispositiu de rescat després de la reunió entre el president del govern i el de l'OMS.
2: N'estarem pendents d'eixa reunió i els ho contarem així en les notícies d'apunt. I sobre la dona ingressada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, un apunt, estem pendents d'una tercera PCR que li han de fer després de donar negatiu en les dues anteriors. Estava previst que ahir a última hora de la vesprada li tornaren a fer eixa tercera prova que confirmara els dos negatius. La mostra l'enviaran al Centre Nacional de Microbiologia. La dona continua, com dèiem, ingressada, segons fons de conselleria, sense símptomes, encara que sí és cert que al principi presentava dificultats respiratòries. Farà la quarantena a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant. I un últim apunt. Parlem de les eleccions a Andalusia. Els 5 candidats a la presidència de la Junta han apel·lat al que és públic, però des de la perspectiva de cada partit, des dels cribratges de càncer fins al pacte amb els independentistes i la regularització de les persones migrants. És de moment el que ha donat de si el debat electoral que va fer-se ahir per la televisió autonòmica. María Jesús Montero, candidata del PSOE a la presidència d'Andalusia, reclamava una sanitat pública i denunciava les llistes d'espera i les privatitzacions.
3: Lo dicen los científicos, 3 investigadores. ¿Ha leído usted el informe? Porque no habla solo de cáncer de mama, habla de cáncer de colon, habla de cáncer de próstata. Su política sanitaria está provocando unas muertes que podrían ser evitables.
2: El candidat popular Juanma Moreno continua amb la reclamació del finançament i apela a la posició de la candidata socialista en el govern espanyol.
4: Cuando uno es andaluz y cuando uno se siente tan poderosa como usted se sentía como vicepresidenta, tiene la obligación de intentar influir en algo en positivo hacia tu tierra.
3: Siempre he beneficiado a Andalucía.
4: En ningún momento, siempre. Ni en infraestructura, ni en financiación, ni en servicios públicos,
3: Moreno.
4: Los parados, ni siquiera en los parados. No.
2: Antonio Mayo, candidat de Per Andalusia, reclamava una educació pública enfront de l'augment dels centres privats.
5: Usted no quiere que se hable de la gran deficiencia de los servicios públicos en Andalucía, que no es solo la sanidad, es una educación que empieza a normalizar que la gente tenga que pagar 3.500 euros por un curso de ciclo formativo. Falso. Es que tengo un alumno que lo hace. ¿Cómo que me va a decir que es falso?
4: 80% de las plazas de formación profesional.

0: La seva part, José Ignacio García, candidat per Endavant Andalusia, reclamava complir acords i lluitar contra l'educació privada.
1: Mire, les hago una propuesta aquí. Aprovemos en el Parlamento de Andalucía, nada más empezar la legislatura, que no se apruebe ninguna universidad privada más en Andalucía. ¿Está usted de acuerdo? ¿Va a aprobar más universidades privadas en Andalucía? Ha aprobado cuatro, que las aprobó en un año, alguna con menos papeles que un conejo de campo, ¿eh?
0: Bé, present en este segon debat han estat la mort dels dos guàrdies civils la setmana passada en una operació contra el narcotràfic i també l'accident ferroviari d'Adamuz. Diumenge seran els ciutadans els que parlaran en les urnes. Són ja les 7:38 i a esta hora volem saber què és el que ens depara l'oratge. Hem comentat ja a l'inici, Antonio Sánchez, bon dia, que tindríem tempestes.
2: La pluja caurà de manera intensa puntualment, més de 20 litres per metre quadrat en una hora, per això s'activa l'avís també per tronades, i no només això, sinó que aquestes tempestes també aniran acompanyades de ratxes de vent i també de granís menut, és a dir, que pot aparèixer aquest granís menut. A la resta no veurem les tempestes, però sí que veurem un augment de la nuvolositat de vesprada. I això sí, de matí també alguns núvols ancorats cap al litoral sud, que ara mateix no apareixen, però que sí que poden desenvolupar-se en les pròximes hores. Veurem en la resta del territori un ambient assolellat, marcat pel sol i també per vent de ponent. Un vent que ara no bufa molta intensitat, però que després de vesprada sí que agarrarà un poquet més de força i això sí, amb temperatures més altes cap al litoral i prelitoral. Ara mateix el termòmetre a Castelló de la Plana en els 16 graus, València 17 i Alacant 15, però després veurem com les màximes en les capitals estaran entre els 25 i els 27 graus, perquè serà en eixes zones i també en comarques com la Ribera Alta, el Camp de Túria, la Costera, la Vall d'Albaida i més cap al sud, Baix Segura i la Plana Baixa, on els termòmetres arribaran a temperatures més altes. Cap a l'interior, un poc més baixes, avui, entre els 20 i els 22 graus.
0: Antonio Sánchez, gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: 7:39, i després de saber què és el que ens depara l'oratge, volem saber què és el que ens depara el dia, informativament parlant. Són els minuts que dediquem a conèixer quins temes preparen els nostres companys de la televisió. Elena Riego, de què ens parlareu avui en les notícies del matí? Bon dia.
3: Bon dia, Alba. Doncs avui continuarem molt pendents de la segona jornada de la vaga en el sector educatiu. Durant este matí s'esperen diferents tipus de reivindicacions. És per això que estarem en directe a Cullera, perquè avui està prevista una mobilització a les portes dels centres educatius. En la nostra taula de tertúlia també farem balanç de la primera jornada de vaga i, sobretot, de la diferència de xifres de seguiment per part de la conselleria i de sindicats. També parlarem de quines poden ser les claus per a desencallar este desacord. Seguirem ben a prop la confirmació d'un cas positiu d'antivirus entre els espanyols aïllats en el Gómez Ullà i estarem en directe a Alacant per este mateix tema. Des de Castelló de la Plana parlarem d'unes dades preocupants que ens trasllada el Banc d'Aliments i això són només alguns dels temes dels quals parlarem. Moltes coses més a partir de les 8:30 per la televisió des de Casa Alba.
0: No ens oblidem, a partir de les 8:30 sintonitzem la televisió de Punt. Gràcies.
3: Gràcies, Alba.
4: A Punt, les notícies del matí, amb Xavier Borràs.
0: Són les 7:41. Continuem amb algunes altres notícies que destaquem en este dimarts 12 de maig i una d'elles és eixa estadística que continua creixent, la de dones assassinades per la violència masclista. La delegació del Govern contra la violència de gènere ha confirmat en les últimes hores com a assassina masclista el de dissabte passat d'una jove de 21 anys a Carabanchel. Ens ho conta Iria Sebastià.
5: Els fets es remunten al matí de dissabte passat quan uns veïns trobaren a la víctima estesa al carrer amb un fort colp al cap. Malgrat els esforços, la jove no va poder recuperar-se de les ferides. La investigació ha acabat amb la detenció de la seva parella com a presumpte autor del crim, un home de 23 anys que ja tenia denúncies prèvies per maltractament. Un patró que repeteix i que ha provocat la reacció del president del govern, Pedro Sánchez, que ha enviat un missatge de còndol en X a la família i assegura que la nostra societat no pot suportar la violència masclista i ens tindran enfront fins a erradicar-la. Amb este últim crim, la xifra puja de 9 dones assassinades des de començament de 2026, un total ja de 1.360 des que es van iniciar els registres al 2003.
0: Més coses, la policia ha detingut a Orihuela un home per retindre la parella a sa casa i amenaçar-la de difondre imatges i vídeos íntims de la dona. Una patrulla de la policia local ha trobat la víctima plorant en ple carrer. Ella mateixa ha sigut qui ha relatat que acabava de fugir de la vivenda on la parella la mantenia retinguda i on afirma haver rebut amenaces i coaccions continuades per evitar que s'escapara. Entre d'altres coses, l'home amenaçava de difondre imatges íntimes entre familiars i coneguts, cosa que sembla

0: ja hauria començat a fer. La policia l'ha detingut i l'ha entregat a la Guàrdia Civil per possibles delictes de detenció il·legal, violència de gènere, agressió sexual i revelació de secrets. I demà jutgen a l'Audiència Nacional, perdó, avui dimarts, jutgen a l'Audiència Provincial d'Alacant l'home acusat d'agredir sexualment les dues filles de 9 i 11 anys de la parella sentimental. Tot indica que l'home aprofitava moments en què es quedava soles amb les menors per abusar d'elles. La Fiscalia demana 26 anys de presó. La Comunitat Valenciana, ho hem contat, lidera l'increment del preu del lloguer a tot Espanya amb una pujada del 5% en 2024. València i Alacant encapçalen, a més, l'increment del preu del lloguer en les capitals de província en l'última dècada. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que indiquen també que l'increment, concreten que l'increment es va disparar fins al 5,9% a València, però també en municipis com ara Vilamarxant o Sagunt, on va créixer per damunt del 6%. A tot Espanya, els preus de la vivenda de lloguer van pujar un 3,5% l'any 2024. És l'augment més gran des del 2019, cosa que encadena 10 anys a l'alça, segons l'Institut Nacional d'Estadística. És una estadística experimental. I per capitals de província hi ha dues ciutats valencianes en el pòdium, podríem dir, de l'augment dels preus del lloguer. València, que ocupa el primer lloc amb un increment interanual del 5,9, i Alacant, que només es queda una dècima per darrere de Màlaga, en segona posició amb un 5,2%. I un últim apunt per a la crida que fa el Banc d'Aliments de Castelló. És una crida a la col·laboració i és que poques setmanes abans que comenci la campanya del gran recapte d'aliments de la primavera, l'organització ha posat el focus en l'encariment dels preus, que fa que a les famílies els siga més difícil col·laborar aportant productes bàsics i menjar. Asseguren que necessiten les donacions perquè s'han reduït i han de replegar entre 100.000 i 150.000 quilos d'aliments per a poder donar resposta a les necessitats de milers de persones de Castelló. Al febrer, el Banc d'Aliments ja va posar l'atenció al fet que l'encariment de la cistella de la compra continuava pressionant les classes mitjanes i posant encara més en risc les famílies més vulnerables. Són ja les 7:45, pausa i de seguida continuem.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho pagueu de tu a tu.
2: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
3: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
0: Set i 46, en la informació esportiva parlem del Llevant, que tindrà esta vesprada una nova prova de foc per a la permanència. Òscar Forés, hola de nou.
5: Sí, Alba, ara tots són finals per als dels Orriols. Arranca l'antepenúltima jornada que obrin a les sedes a vesprada el Celta i el Llevant a Balaïdos. Els granotes han viatjat a Vigo motivats després de la remuntada contra l'Osasuna, però a Balaïdos trobaran un Celta que necessita els 3 punts per a consolidar-se en la zona europea. Per a este partit, Luis Castro recupera dos jugadors importants, Iván Romero i Kervin Arriaga. Trencar la mala ratxa fora de casa és vital en la lluita per la permanència, però el tècnic granota és sabedor de la dificultat d'este duel. Escoltem Luis Castro.
6: Penso que los puntos que han sido suficientes en otros años, en muchos de los otros años, ese año no vaya a ser suficiente. Cuando era niño era muy buena matemática, pero vidente no. Es ciertamente uno de los mejores equipos de la liga, tenemos que estar muy concentrados porque es un equipo con mucha calidad.
5: L'Els també jugarà esta nit un partit vital en la lluita per la permanència i ho farà fora de casa contra un rival amb aspiracions europees, el Betis de Manuel.

0: el Pellegrini, que busca certificar la quinta i última plaça Champions. No serà un partit fàcil el de la Cartuja per als franjaverds, però Sarabia avisa.
1: Estamos preparados, tenemos juego, tenemos personalidad, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que vamos ante un grandísimo equipo con un estadio espectacular, una grandísima afición, pero estamos preparados.
0: I amb tants equips implicats i tant en joc, controlar la pressió i les emocions juga un paper fonamental.
1: Transmitirle confianza, transmitirle seguridad, pero no por querer vender algo que no sea, sino por querer demostrar que el equipo está bien, está preparado y vamos a ir con todo.
0: Finalment, Rafa Mir entrarà en la convocatòria i podria tornar a disputar minuts després de la seva lesió. També Álvaro Rodríguez ha viatjat amb l'equip a pesar de la pèrdua recent de son pare. A les 8, a l'estadi de la Cartuja, este partit, recorde.
2: Anotat, a les 8 a la Cartuja. I parlem ara de l'esport de la Cistella, setmana clau per als equips professionals de València Bàsquet, amb dos importants partits, Òscar, que podrien, a més, marcar fins i tot la temporada.
0: Sí, són partits vitals. Comencem pels Six, que demà dimecres a les 9 jugaran el quinti definitiu partit de la sèrie contra el Panathinaikos. Qui guanya estarà en la final a 4. Els valencians jugaran a casa, però arrosseguen problemes físics. Braxton Key, a qui li van trencar el nas en el partit contra el Baskonia, intentarà jugar amb una protecció al nas. Tampoc està clar que arriben Josep Puerto amb un esquins de turmell i Xavi López Arostegui. L'equip tornarà este matí als entrenaments per a preparar este partit i a migdia Pedro Martínez i Darius Thompson atendran als mitjans de comunicació. Dijous serà el torn de l'equip femení, primer partit de la final de la Lliga, al millor de 3, i en este cas la sèrie començarà a Saragossa amb el València Bàsquet de Rubén Burgos enfrontant-se al Casa de Montalba.
2: N'estarem pendents aleshores. Moltes gràcies, Òscar.
0: Adéu.
2: Són ja les 7:49. Anem amb la informació cultural i de proximitat, però la primera parada és l'abans dels temes que ens estan preparant avui en la Munt i Avall, que comença, no res, d'ací a 10 minuts. Sergi Alcina, hola.
3: Bon dia. Bon dia. En qüestió de 10 minuts. Vols alguns minuts de ràdio?
2: Alguns minuts de ràdio.
3: Sí.
2: Vinga.
3: Te puc passar alguns, eh?
2: Vinga.
3: Atenció.
2: Perquè ens esperen 6 hores de ràdio,
3: sí,
2: ara,
3: sí,
2: de seguida.
3: Sí, 6 hores de ràdio des de ahir. Atenció a València Bàsquet, eh? Uh-huh. Que la cosa està que per primera vegada podem marcar una inflexió importantíssima. I, a més, enguany, estrenant estadi, etc, jo crec que podem quedar molt bé. Però, bueno, a banda d'això, estic començant a preocupar-me. Per una banda, mos ve la pallola i per l'altra mos ve l'antivirus, o sigui que... Jo no vull dir res, però a aquestes altures, havent passat l'hivern i tot, tindré que preocupar-nos d'aquestes coses. Bueno, no anem a centrar-nos en el tema de la pallola, que feia temps que no escoltàvem parlar d'ella, però sí en les qüestions de l'antivirus, que després d'aquest positiu que hem conegut, ara ens centrem precisament en com estan portant-se aquests protocols i aquestes quarantenes, que no deu de ser gens fàcil, que feia temps, afortunadament, que no escoltàvem parlar d'això, sí, des de l'època del coronavirus, moltes d'aquestes qüestions se mos havien oblidat. I a lo millor, desafortunadament, este és un recordatori per a que tornem a pensar que n'hi han coses que poden succeir, que esperem que no, però que poden succeir. Anem a parlar en l'autoritat portuària de Santa Cruz de Tenerife, que és on està fondejat el famós vaixell, i on bueno, els han plogut de tots els llocs, però que la situació m'imagina que no deu de ser gens fàcil de gestionar. Això per una banda. Les qüestions, tenim un poquet no monogràfic d'antivirus, però sí algunes històries relacionades amb això, sí, informacions relacionades amb això, que passaran des del kit que està creant-se en Alacant per a detectar l'antivirus i també posem-nos en la pell d'aquestes persones que estan en el Gómez Ulla, allí dins, sense saber si tenim, si no tenim, quant de temps anem a estar, perquè, clar, la quarantena, bé, el concepte de quarantena tots
2: en
3: el
2: principi
3: coneixem.
2: 42 dies,
3: sí, però a ningú que li passe. Uh-huh. Com es gestiona això? Jo crec que psicològicament ha de ser tota una història a l'hora de manejar-te, no?, en aquest desconeixement i de sentir-te, a veure, ara que no m'ho sent ningú, perquè t'ha pestat, no?, per la gent, o sigui, estan en el punt de mira de tot el món. Bueno, aquestes són les parts que anem a dedicar a d'això. Després sí que tindrem una miqueta d'entreteniment. Avui ve Lluc, Josep Ramon Lluc i Manolo Mas a la nostra tertúlia de... A la nostra tertúlia social, fan els dos, saps, quan s'enjunten, però bueno, estarem ahí pendents de moltes de les coses. També tenia molta il·lusió en estrenar una secció en David Casinos, que és col·laborador habitual de Dani Hermosilla, però que és una persona que té tantes històries dins i tantes coses que contar que estava empenyadíssim en que vinguera al programa i al final ho ha aconseguit. Però, a més, m'encanta seguir-lo perquè mos descobreix moltíssimes coses i, a

0: partir d'ara ho faré també en el programa. Bueno, anem a parlar del Festival de Cannes, del documental de Los Hombres G, per cert, no sé si a vosaltres vos pilla, però a mi sí que em pilla de ple en una època en la que estava revolucionat d'hormones, i pobreta la Leire, que es va posar a plorar ahir en un concert, perquè diu, això és com quan trenques en algú, que dius, bueno, encara que
1: se'n vagi... L'oreja.
0: De l'oreja, sí, sí, diu, això no m'afectarà el dia que la veig en un altre, o el dia que la veig en un altre, no... I ella, que estava molt convençuda de que això anava a anar, es va derrumbar completament quan va veure a la Maya. Jo soc més de Leire, que de Amaya. Sí. Si vos ho pregunte, vos clavaré en un compromís, però jo soc més d'esta xica, o no, millor.
1: Nosaltres anem a deixar-ho estar, perquè som l'equip d'informatius i hem de mantindre sempre la
0: equitat. I la música no vos agrada, no?
1: Doncs estarem molt pendents de tot això. També deixa estrena de David Casinos.
0: Sí.
1: Sergi Olcina, bones 6 hores de ràdio.
0: Gràcies.
1: Que vaig a bé. Nosaltres ara. Més entreteniment, continuem.
2: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: I quan són les 7:53, aprofitem este abans que ens feia Sergi Olcina de tots els continguts del Amunt i Avall per a obrir, com dèiem, eixa informació més pròxima i també més cultural. Ho fem comencem parlant de les danses populars i de la música de la Banda Simfònica Municipal de València, que són les que van coronar a nit 4 dies de festa en honor a la patrona de València, en la tradicional ronda que es fa cada any. Inma Vijuescas, bon dia.
3: Bon dia, Alba. A la plaça de la Mare de Déu de València es van congregar vora més de 3.000 persones ahir de vesprada nit, en el tancament d'aquestes celebracions, com tu deies, en honor de la Xeperudeta, una cita multitudinària i que posa el punt final a 4 dies de festa de la Mare de Déu. La Banda Simfònica Municipal de València, sota la direcció de Cristóbal Soler, va protagonitzar una de les actuacions centrals de la vesprada amb un repertori que combina peces de sarsuela amb composicions valencianes acompanyada de l'Orfeó Valencià. El grup de danses Alimara va aportar el folklore de la jornada amb diverses peces de ball tradicional.
1: I avui comença el Festival d'Eurovisió, Inma, que enguany se celebra a Viena i que ve amb polèmica, ja que Espanya, com sabem, no participa.
3: Sí, Alba, comença la 70a edició del certamen. Avui és la primera semifinal d'Eurovisió 2026, que serà esta nit a partir de les 9. Radio Televisió Espanyola ha anunciat que no emetrà el certamen, ni les semifinals ni la final, per la presència d'Israel. Recordem que Espanya no hi participa enguany per primera vegada des de fa 65 anys de forma ininterrompuda i s'ha retirat del certamen, com també ho han fet Irlanda, els Països Baixos, Eslovènia i Islàndia. Una decisió històrica presa per Radio Televisió Espanyola com a senyal de protesta per la participació d'Israel en el festival. Pudiera vivir
1: entre los dos. I qui sona ara, Inma, és Rosalía.
3: Sí, acaba de tancar a Sevilla la part europea de la seva gira i com a regal la seva promotora l'ha obsequiada amb un retrat en gran format pintat per Maceda, l'artista urbà emergent més internacional de Castelló.
1: Un equip d'Apunt ha parlat amb ell, amb l'artista. La crònica és d'Enrique Tena.
4: Revolucionari, únic i lliure amb el seu pinzell, així es definís Marco Maceda, l'artista castellonenc. Ell ha sigut l'encarregat de fer-li un retrat a Rosalía.
5: Rosalía me parece una visionaria. Me es muy fácil demostrar toda esa energía que tiene en un cuadro.
4: El cuadre és un regal de la promotora de Rosalía per la gira Lux, que la portarà pels escenaris de mig món amb un espectacle hipnòtic ple de referències religioses i clàssiques. Li van donar en acabar els concerts de Barcelona.
5: Yo la pinté con un halo alrededor de la cabeza, que ella se la hizo incluso, se lo pintó en el pelo, y ahora mismo canta, pero si pintase, o hiciera poesía, o hiciera lo que fuera, esta mujer funcionaría.
4: Ara l'artista catalana continua amb el Lux Tour, que la portarà a Miami el pròxim 4 de juny.

0: Costera celebra els 50 anys, convertida en més que un negoci, en un punt de trobada cultural, però també literari i social. Vanessa Martínez ha parlat amb la llibrera, amb Celia Serrano i amb la clientela.
1: Fa 50 anys, la llibreria La Costera obria les portes al centre de Xàtiva amb una idea senzilla, acostar la lectura i la cultura a la ciutat. Avui és tot un referent a Xàtiva.
2: Ve molta gent d'ací de Xàtiva i també molta gent del voltant.
3: Jo soc de Montesa i crec que tots vinguem a parar ací.
1: Nascuda el 1976, va patir un atemptat als pocs mesos d'obrir. La bomba, atribuïda al comando Hitler, va produir nombroses destrosses materials a l'establiment.
2: Això va ser al carrer on estaven abans, al Pere IV.
1: Un fet que no va detindre la voluntat de fer d'esta llibreria un espai de trobada.
2: Fem molts tipus d'actes, tant contacontes, presentacions, sobretot amb autors locals.
1: Un d'estos autors locals, Ximo Cerdà, ha escrit una novel·la sobre els començaments de la llibreria. Un llibre editat amb motiu de l'aniversari, a més d'un altre, de Víctor Maceda, sobre la irrupció de les llibreries valencianes. També s'han creat productes per a l'ocasió pensant en els clients habituals.
2: Hi ha molts clients fidels de la llibreria que venen des de que es va obrir.
4: Al final és part de la identitat de la mateixa ciutat, del mateix poble.
1: Un espai que tracta pròxim amb la clientela.
5: Una època que ara tot és electrònic, que tot és mèrit per xarxes socials, que la gent continua comprant llibres en físics, és una meravella.
1: 50 anys després, la llibreria La Costera continua escrivint pàgines en la història de Xàtiva.
0: És icònica, és inconfusible ja des dels primers acords i ens ha vingut a la memòria perquè avui es compleixen 20 anys de la mort del seu autor, d'Antonio Vega.
6: Sí, va ser el 12 de maig del 2004 a causa d'un càncer de pulmó. Tenia 51 anys. La seva música amb himnes com este el convertiren en una icona que ha marcat diverses generacions.
7: Un dia qualquera no sabes què hora.
0: I amb la xica de ayer arribem a les 8. Esto de moment, avui del matí, d'ací a una hora actualitzem tota esta informació en el butlletí de les 9. Donem el relleu ja a Sergi Olcina i a la resta de l'equip de la Munt i Avall. Sergi, hola de nou.
8: Bon dia, Alba. Veus com sí que al final vos tira el tema de la música? En seguida vos ha despertat emocions la xica d'ahir, de Natxa Pop. M'alegre, d'aixes coses, que tingueu una bona hora, no de descans, ho sé, sinó de temps per a preparar el butlletí de notícies de les 9. Una abraçada.
0: Ens escoltem, adeu.
8: Fins ara. Deien en la pel·li American History que no hi ha que parlar de l'odi tan lleugent, perquè un dels protagonistes, la frase que deia era esta. La meva conclusió és que l'odi és un lastre. La vida, dia, és massa curta per estar sempre enfadat, sempre cabrejat.
9: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
8: Amics i amigues que mos escolteu cada dia, especialment tots els que haveu decidit matinar des d'ahir amb tots nosaltres, escoltant la Ràdio Autonòmica Valenciana, vos donem la benvinguda a este espai de 6 hores que iniciem a partir d'ara, un minut sobre les 8 del matí, des de 12 de maig de 2026. Per tant, així estem, preparats per a compartir un matí intens de ràdio a través de A.Punt Ràdio, la Ràdio Autonòmica Valenciana, en este espai, com és habitual, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Comença un nou dia.
9: Amunt i Avall, Sergi Olcina.
8: Vos ho venim contant des de primera hora i també ahir mateix, perquè era la notícia de la jornada. La vaga indefinida en l'educació pública valenciana començava ahir dilluns, 11 de maig, amb una jornada que des de primera hora estava marcada per piquets informatius, però també manifestacions a València, Castelló de la Plana, Elx i Alacant. Ho vam viure en directe, tocant el pols real d'eixes manifestacions i eixes columnes que arribaven, en este cas, al centre de València. L'aturada convocada pels quatre organitzacions sindicals i té el suport d'AMPE arriba després de mesos de negociacions que s'han intensificat en les últimes setmanes. Avui és jornada de pegada de cartells informatius. Segons les xifres facilitades fins a les 5 de la vesprada,

0: A Xàtiva, una de les llibreries més emblemàtiques de la comarca, commemora mig segle de vida.
1: Ho han celebrat este cap de setmana amb un gran homenatge al Gran Teatre dins del Festival Música i Lletra, un espectacle que va homenatjar el llegat cultural de la llibreria a través de la música i la paraula amb veus com Pau Alabachos, La Maria o Esther, esta que sentim.
0: La llibreria de la

0: No són reivindicacions del mes de maig. Des de setembre, i ja vam començar a finals del curs passat, a reivindicar esta taula reivindicativa dels punts que heu dit en anterioritat.
1: Avui anem a dedicar-li temps a l'antivirus, però també hem conegut que de nou apareix la pallola, perquè la Conselleria de Sanitat de Múrcia informava de la detecció de 3 casos de pallola al municipi d'Alcantarilla i de l'activació dels protocols davant d'esta malaltia per tal de buscar potencials contactes de risc i posar-los a l'abast mesures preventives aplicables. El departament no ofereix detalls sobre estos 3 casos i subratlla que la vacunació a Espanya i a la regió de Múrcia és elevada i el risc d'infecció és baix, però també es destaca la importància d'identificar precoçment tot cas sospitós per a prendre mesures de control i prevenció. No obstant això, es recorda en un comunicat que l'Organització Mundial de la Salut ha conclòs recentment que la transmissió del xarampió a Espanya, la pallola com la coneixem nosaltres, s'ha restablert després d'una dècada en què s'havia aconseguit l'estatus de país lliure de pallola. La Conselleria de Sanitat Murciana destaca, a més, que per a evitar el contagi és important haver rebut almenys una dosi de vacuna al llarg de la vida, llevat que es tinga en constància d'haver passat la malaltia, fet que conferix, com bé sabeu, aquells que l'haveu passat, una immunitat duradora. Per una altra banda, i canviant de tema, comença, per cert, la temporada de bodes, també de comunions, i els salons treballen a estall. Tot i que la majoria de les parelles es declaren il·lusionades amb el casament, fer números és sempre un mal de cap, un trastoc. El pressupost anual per a un casament ronda, atenció, els 25.000 euros, amb una despesa mitjana per convidat de 225. Segons un estudi de bodas.net, amb 2.170 parelles enquestades, que també indica que el 45% de les parelles efectuen més despeses de les previstes. Això és com quan ens compràvem un pis demanant una hipoteca i, a més, ens donaven per a la reforma i per a un cotxe, una cosa pareguda. L'informe també assenyala que en el passat any, en 2025, casar-se va resultar un 2% més car que l'any anterior, és a dir, 2024.
2: S'havien vist obligats, en la majoria dels casos, a anar apujant ixe 2%, que sempre és menys de lo que ha pogut apujar l'IPC, però els clients tampoc es poden repercutir exactament tanta quantitat.
1: En quant als aspectes més costosos d'una boda, normalment s'inverteix un 53% del pressupost en el banquet, encara que també destaquen altres àmbits com la planificació, que comença de mitjana uns 13 mesos abans de la gran data, o el guió de la velada, una part creativa que cada vegada destaca més en els casaments.
3: Y afortunadamente sí que podemos decir que estamos con unos números buenos para afrontar la campaña de bodas y estamos contentos con la campaña que se avecina.
1: En l'àmbit nupcial, tot i que cada generació presenta diferències en les seues celebracions, més del 70% de parelles són millennials i es gasten uns 26.300 euros per boda, és a dir, un 7% per damunt de la norma.
2: Moltes tematitzacions de bodes. Aquest any farem 2 tematitzacions, una basada en Harry Potter, d'uns novis, i una altra basada en Braveheart. Van buscant pues, tota aquesta decoració, que la música...
1: Més enllà de la quantitat de bodes, hi ha altra tendència que abandera el 50% de parelles de la generació Z. Els compromisos civils. En total, un 60% dels casaments realitzats l'any passat es van fer per la via civil. En la mateixa línia, l'Oficina de Matrimonis de l'Ajuntament de València, amb el seu Jardí de Montfort, va organitzar 380 bodes durant l'any 2005, 6 més que en 2024 i les mateixes que en 2023. Tot i l'encariment de les bodes i la predilecció cap al detall i la personalització, les celebracions es converteixen en cerimònies més íntimes d'uns 100 convidats, amb la generació Z al capdavant de la llista, com vos diem, seguida dels millennials i els X de 100 persones, cosa que indica una tendència decreixent de bodes multitudinàries. Les coses no estan per a moltes festes. De totes formes, tots estos que es casen tindran que buscar on viure. I la Comunitat Valenciana lidera l'increment dels preus de lloguer en tota Espanya amb una pujada del 5% el 2024. Encara que a la ciutat de València aquest increment es va disparar fins al 5,9% i en municipis com Villamarchant o Sagunt va créixer per damunt del 6%. En l'àmbit nacional, els preus de la vivenda de lloguer van pujar un 3,5% l'any 2024 i l'augment més gran des del 2019, cosa que encadena 10 anys, atenció, a l'alça, segons l'estadística experimental de l'Institut Nacional d'Estadística. Segons este Institut Nacional d'Estadística, l'INE, les majors pujades de preus de l'habitatge de lloguer en capitals de província entre el 2014 i el 2025 es van donar a València, a Màlaga, a Palma, a Girona i a Alacant. A més, els preus dels nous contractes de lloguer han pujat un

0: 0,3% entre els anys 2021 i 2024 i els dels contractes ja existents un 7,5%. La prova és patent, ahir tenim els resultats i els preus, a més, no? Preus de la vivenda llogada que augmentaren en 2024 en totes les comunitats autònomes, però els increments més grans foren en la nostra comunitat. Les Illes Balears i Andalusia amb pujades del 5%, el 4% i el 3,8% respectivament. Per la seva banda és Astúries, en el 2,7 amb el 3% i Catalunya i La Rioja amb el 31,1, les dos, per cert, qui experimentaren pujades més moderades. Per capitals de província, hi ha dues ciutats valencianes en el pòdium de l'augment dels preus de lloguer, com vos diem. València, que ocupa el primer lloc amb un increment del 5,9%, i Alacant, que amb un 5,1% ocupa el tercer, i que queda només una dècima per darrere de Màlaga, que queda en segona posició amb un 5,2. Els municipis de més de 10.000 habitants, on va pujar totalment el preu del lloguer en 2024, es reparteixen també entre la nostra comunitat autònoma i Andalusia. L'augment més destacat, com vos diem, es va produir a Alora, a la província de Màlaga, on els lloguers pujaren un 7,3% en 2024. Però per darrere estan Vilamarxant, amb un augment del 6,3, Villamartina, on pujaren un 6,2, i Sagunt, que experimenta una pujada del 6,2. I si parlem de tipus d'edificació, atenció a com vivim i on vivim cadascú, els habitatges col·lectius, que són els que estan ubicats en edificis, van incrementar els seus preus un 3,6%, 9 dècimes més que en 2023, mentre que els preus de la vivenda unifamiliar, tot i la qualitat de vida que suposa vindre en una casa pròpia, va ser llogada, en este cas, d'un 3 exactament per cent la pujada, 9 dècimes més que en 2023. La veritat és que les coses estan variant notablement i el problema és que estan variant i pujant, sobretot. Bé, més coses. 8 i 11 del matí. La delegada a la Comunitat Valenciana de Redella, que és la matriu de Red Elèctrica, Maite Vela, va assegurar en una entrevista a esta casa que una apagada com la que va afectar la península Ibèrica fa poc més d'un any no pot tornar a passar. Si tots els actors del sistema elèctric complixen amb les seues obligacions. De fet, va explicar que Red Elèctrica està 40 anys treballant per a garantir la seguretat del sistema elèctric, amb els estàndards més alts de qualitat i seguretat. I remarca que, després de l'apagada, els canvis normatius han reforçat tant el paper de l'operador del sistema com els mecanismes de control sobre la resta d'operadors.
1: Bueno, pues desde Red Eléctrica llevamos más de 40 años de calidad y de profesionalidad, y eso es lo que esperamos de todos los actores del sistema eléctrico. Si todos el resto de los operadores del sistema, que son los generadores, los distribuidores, lo que hemos estado comentando, cumplen con sus obligaciones, con lo que les marca la normativa, pues el sistema estará preservado.
0: I com no pot ser d'altra forma, també la responsable de Redella aborda la preocupació creixent pels possibles efectes del conflicte al Pròxim Orient sobre els mercats energètics mundials, destacant especialment el pes creixent de les energies renovables dins del sistema elèctric espanyol. Actualment, segons detalla, representen al voltant del 60% de tota l'energia consumida.
1: Estamos preparados porque en España contamos con un mix de generación eléctrica muy diversificado. Hay muchas tecnologías diferentes que forman parte de este mix, con lo cual eso nos da una posición de ventaja ante todo lo que ocurra y de menor dependencia ante todo lo que ocurra en Próximo Oriente.
0: Vela també explica el funcionament del sistema elèctric espanyol, que definix com un procés complex basat en l'equilibri constant entre l'energia que es consumeix, però també la que es genera. Per a garantir aquest balanç, les xarxes de transport traslladen l'electricitat des dels centres de producció fins als punts de subministraments, des d'on es distribueix a les cases i a les empreses. En aquest procés, el centre de control elèctric de Red Elèctrica és el que actua com el cervell del sistema, supervisant en tot moment que existisca equilibri entre generació i consum per a mantindre l'estabilitat de la xarxa. La qüestió és que fa poc més d'un any, com tots sabem, vam tindre aquest episodi inèdit que ens va deixar a tots unes hores sense llum, no només a la part espanyola de la península Ibèrica, sinó també a Portugal i el nord de França. Bé, parlant de qüestions relativament internacionals, la base de suport de l'ONU a Quart de Poblet acollirà el nou centre digital de la Secretaria de les Nacions Unides, un projecte que consolida la Comunitat Valenciana com a referent internacional en tecnologia aplicada a la seguretat i la gestió de dades. El nou hub situa València com a primer node

0: d'una futura xarxa global de centres digitals estratègics de l'ONU en coordinació amb altres instal·lacions, com la de Brindisi, a Itàlia. Este centre digital serà la primera instal·lació TIC centralitzada de l'organització i permetrà modernitzar una infraestructura tecnològica fins ara fragmentada. El complex de Quart de Poblet gestionarà servicis essencials com la connectivitat global, la ciberseguretat, la resposta a incidents, el suport a missions de pau, el desenvolupament d'aplicacions i plataformes, així com l'anàlisi de dades i la incorporació de tecnologies com la intel·ligència artificial. Amb este nou hub digital, València reforça el seu paper dins de l'estructura global de l'ONU, on ja acull part de les operacions del Centre Global de Servicis de l'organització i es posiciona com a peça clau en la futura xarxa internacional de centres digitals de les Nacions Unides. És a dir, que estem en el mapa. I parlant del mapa, en este cas del mapa del camp, la Unió Llauradora i Ramadera denuncia que el Sistema Europeu d'Alertes en Aliments RASF ha detectat a l'abril 8 rebutjos de cítrics procedents d'Egipte amb matèries actives no autoritzades, en 66% més de detencions que el mateix any, que el mateix mes de l'any passat, quan es van interceptar 3 només. Un llaurador valencià, per cert, va fer un vídeo del que només escoltarem l'àudio i que es va realitzar per a explicar el que passa amb les mandarines que venen d'Egipte, per exemple, i les nostres. Com és lògic, el vídeo en seguida es va convertir en viral.
1: Hola, buenos días. Aquí estamos en Valencia, que como han traído naranjas de Egipto y mandarinas, nos toca hacer un viaje corto, va, desde arriba del árbol al suelo. Así que se habla mucho de cuidar el medio ambiente, de respetar a los trabajadores, pero aquí un trabajador cuesta 2.000 y pico de euros mantener lo que nos cobra y lo que paga la Seguridad Social al mes.
0: La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que aquest sistema europeu d'alertes en aliments s'ha detectat a l'abril, com us dic, uns rebutjos de cítrics procedents d'Egipte. Paral·lelament, l'augment de les intercepcions coincideix amb una pujada de les importacions d'Egipte a la Unió Europea. Pel que fa a les taronges, fins a març, s'han importat del país nord d'Àfrica més de 8.630 tones, fet que situa en el segon lloc entre els exportadors d'este producte, amb un 5,9% més de tones exportades que la mitjana, i el fa guanyar un punt de quota. Quant a les mandarines, les dades són encara més demolidores. Segons la Unió, s'han importat més de 38.120 tones, un 188% més que la campanya anterior. Davant d'esta situació, la Unió proposa incrementar el 50% el control d'identitat i física a les fruites i hortalisses dels països amb major quantitat d'intercepcions, com és el cas d'Egipte. I perquè resulten efectius, reclama que s'ampliï el període a un any. Si durant qualsevol dels mesos d'este període s'observa un increment del 5% de les alertes en algun producte, l'organització planteja el tancament de les importacions d'estos països i dels productes agrícoles amb restes de pesticides no autoritzats a la Unió Europea o que superen eixos LMR establits. De totes formes, també demanen una actuació i actualització del sistema de preus d'entrada als SPE perquè consideren que els baixos preus als que entren els cítrics d'Egipte a la Unió Europea distorsionen clarament el mercat. Per exemple, les cotitzacions de la taronja València Leit han caigut en els últims dies un 50%, cosa que significa que les importacions egípcies estan perjudicant la fruita valenciana. I des de la Unió també asseguren no comprendre aquestes polítiques agràries europees que beneficien els països importadors, assenyalant que no és tolerable que es permetisquen productes que empren matèries actives prohibides a la Unió Europea en els sistemes de cultiu. Per cert, Carles Peris, que és el secretari general de la Unió, denuncia que no existeixen mecanismes de reciprocitat en els estàndards de producció entre els productes importats i els europeus, sense l'adopció de clàusules espill i sense cap mena de compromís tampoc de reducció de matèries actives en tercers països, com es du a terme en la nostra comunitat europea. Bé, això pel que fa al camp. També ahir vos parlàvem de les banderes blaves obtingudes per les nostres platges, 170. I era motiu per atraure pit, però fa una dècada la Generalitat Valenciana va fer una radiografia de l'estat de les nostres platges i va concloure que n'hi havia 70 que estaven en perill de regressió. Ara, 10 anys després, la Conselleria de Medi Ambient denuncia que el govern espanyol, amb competències en la intervenció en la franja costanera, només ha executat 22 projectes, dels quals una dotzena estan encara fent-se. Entre ells, les regeneracions de les platges del Marenyet i l'Estanya Cullera, també. Per tant, des de la Generalitat denuncien que hi ha 48

0: projectes pendents d'executar, entre ells les obres de protecció de la platja Morro de Gos d'Orpesa, la prolongació dels dics per a canalitzar la Gola del Rei a Perelló o la construcció d'un espigó entre la platja de les Marines i la Nova de Dénia, segons informen des de la Conselleria de Medi Ambient, i alerten que en algunes poblacions la mar s'endú l'arena de la platja i també, en altres casos, fins i tot se l'ha engolida totalment.
1: Inclús això el que fa és que cada vegada inclús ha quedat obsoleta aquesta planificació, perquè la regressió ha continuat avançant i n'hi ha llocs on la intervenció prevista ja no seria suficient.
0: De totes formes, en els últims 10 anys, segons un informe elaborat per l'administració autonòmica, el Ministeri ha impulsat 6 projectes en la franja compresa entre Sagunt i Castelló. 3 al terme d'Almassora, 2 a Almenara i 1 a Nules. Més al sud, en el litoral que hi ha entre València i Dénia, s'han impulsat 2 projectes, així com a València i un altre entre Gandia i Oliva, segons comptabilitza la Conselleria de Medi Ambient. A aquestes iniciatives caldria impulsar una dotzena de projectes que, tot i no estar acabats, sí que estan duent-se a terme. Es tracta, entre altres, de la prolongació del dic nord de la Gola situada entre Moncofa i Xilxes, la construcció d'un espigó en la desembocadura del Xúquer a Cullera, o diverses intervencions a la platja de la Goleta i la del Brosquil, com la construcció d'un espigó o la reposició d'arena, com apunten des de la Generalitat.
1: Hi ha llocs on la situació ja és angoixosa, doncs en tavernes de la Valldigna, per exemple, hi ha edificis en perill, n'hi ha municipis al llarg de tota la comunitat que ja estan senyalats fa molt de temps, estan en cabanes, en la riba de cabanes en Torre la Sal, unes vivendes que ja tenen l'ordre de desalojament, en Guardamar del Segura passa el mateix.
0: Ara bé, a pesar d'estos treballs, Medi Ambient ha compatibilitzat 48 obres pendents per a frenar l'agressió de la costa i evitar que la mar s'engolisca a les platges. De totes elles, alerta que hi ha projectes de 5 localitats urgents. És el cas d'Almassora, Nules, Moncofa, Tavernes de la Valldigna i Dénia. Adverteixen que en estos casos hi ha una necessitat extrema d'intervindre en les platges perquè corren risc de desaparèixer. A més, remarquen que la urgència cada vegada és més gran.
2: Este año se ha notado un montón. El hecho de que tenemos menos plan...
0: Cert, com en altres qüestions, esta casa a punt ha tractat sense èxit obtindre la versió del Ministeri de Transició Ecològica, però no ha sigut possible, per tant, no les tenim. Bé, altres coses. El 77% dels pares demana als governs lleis per a controlar a les empreses d'intel·ligència artificial. Això apareix en una enquesta feta a Espanya i altres 3 països europeus per l'organització estadounidenca Common Sense Media. 2 de cada 3 pares creuen que la intel·ligència artificial suposarà un canvi tan dramàtic com el que van comportar l'electricitat o internet. I el 40% confia que ajudarà a la societat a llarg termini, un percentatge que augmenta en el cas dels joves enquestats amb edat entre 12 i els 17 anys. Què van a pensar ells? Quasi un de cada 3 adolescents estan interessats en ferramentes que usen la IA per ajudar-los a aprendre, encara que gran part d'ells admet que haurien d'aprendre a pensar, sobretot, de manera crítica sense la intel·ligència artificial, mentre la resta reconeix que aquest instrument els fa estar menys motivats per a fer-ho pel seu compte, és a dir, que s'acomoden. Mentre la meitat dels joves espera un impacte positiu de la IA en el seu aprenentatge, un percentatge que baixa molt considerablement en el cas dels pares. Per cert, el 71% dels adolescents i el 66% dels pares està a favor de que les escoles ensenyen els alumnes a utilitzar la intel·ligència artificial de manera responsable, però també creen una base comuna per a futures polítiques i ús pràctic. D'acord amb el sondeig, este 48% de la joventut espanyola està preocupada pel seu futur econòmic a causa de la IA. Clar, és que n'hi ha molts llocs de treball que, vulguem o no vulguem, se'ls devorarà. I és quasi 3 vegades més que el percentatge de danesos. El 36% creu que la IA farà més difícil trobar treball. El número més elevat en els 4 països estudiats, és a dir, que són els que més preocupats estan. I parlant d'intel·ligències artificials, la nova intel·ligència artificial Mythos, desenvolupada per Anthropic, ha encès les alarmes en el món de la ciberseguretat per la capacitat que té de detectar vulnerabilitats i anticipar amenaces en un temps rècord. En els últims 6 mesos, el 75% dels ciberatacs ja s'han executat amb intel·ligència artificial. Això és un escenari en el que esta nova tecnologia, podríem dir, marca un punt d'inflexió.
3: Ha sido capaz de detectar debilidades o vulnerabilidades, por ejemplo, que llevaban ocultas desde hace 20 años. Y también posibles amenazas podemos tener en el futuro. Eso antes te llevaba semanas y ahora te puede llevar horas o minutos. El problema está en qué manos cae este tipo de tecnología.
0: Les veus expertes coincideixen en assenyalar que és una eina amb un gran potencial, però també amb riscos.
4: L'uso de la IA para fines maliciosos está muy...

0: y extendida hoy en día. Como hay gente que piensa todavía en ese chavalillo que está en una habitación oscura. Pero esto es un negocio. Es decir, hay empresas que se dedican a hacer piratería.
1: Només les 50 empreses més importants dels Estats Units, la Casa Blanca i el govern britànic, tenen actualment accés a Mythos per avançar-se als hackers.
2: La democratización del acceso a estas herramientas es lo que abre también una puerta a esta vulnerabilidad que es muy difícil de cerrar.
1: Davant d'aquest escenari, el Banc Central Europeu ha iniciat contactes ja amb els principals bancs. Quatre d'aixòs bancs, atenció, són espanyols. I ho fan per explorar l'ús i reforçar la protecció en un moment en què el sector encara no té clar com actuar més enllà de sistemes com el doble factor d'autenticació. Això sí, mentre no es toquen a ells la pasta, clar.
0: Dentro d'uns mesos habrá una versió en Xina que lo haga, i que lo haga mejor.
1: Amb tot, Mythos es presenta com una ferramenta capaç d'acostar el sistema a un entorn més segur, encara que amb un camí ple d'incerteses en el que l'equilibri entre protecció i risc serà determinant. Per cert, ara és època precisament de canvis anímics. La depressió es diagnostica basant-se en els símptomes que la persona refereix. Si bé els metges poden fer anàlisi de sang per a descartar altres afeccions, els investigadors encara no han identificat un biomarcador diagnòstic objectiu que permeta detectar precoçment que algú patís depressió. A més, la depressió pot passar desapercebuda perquè els símptomes van molt més enllà de la tristesa. Algunes persones experimenten símptomes físics o somàtics, com ara fatiga, falta de fam, agitació, i altres símptomes poden afectar l'estat d'ànim o la cognició, incloent sentiments de desesperança o adenòdia, que és incapacitat de sentir plaer o pèrdua d'interès en activitats que abans sí que es disfrutaven.
3: Un autoestigma, ¿no? De que muchas veces se devalúa a nivel social, ¿no? O te hacen sentirte como débil.
1: Ara un equip investigador de la Universitat de Nova York ha descobert de la depressió en compte dels símptomes físics. Esta troballa, publicada en The Journals of the Gerontology, Biological Science and Medical Science, aprova els investigadors a la identificació d'un biomarcador per a detectar el trastorn de l'estat d'ànim, que afecta quasi una de cada 10 persones adultes als Estats Units, i afirmen que la depressió és un trastorn que no es presenta de la mateixa manera en tots els casos i també pot manifestar-se de forma molt diferent en cada persona.
4: El entorno del trabajo, que es donde se pasan mayor parte de horas, es donde boom, explota, ¿no? la persona y te hace partícipe de la situación familiar que está viviendo.
1: Molts cauen en això a causa de les xarxes socials també. I atenció, perquè més del 70% dels adults a Espanya supera el temps recomanat d'ús diari de xarxes socials. Un temps establit pels experts en mitja hora i més del 35,5% supera les 2 hores d'ús. Això està replegat en una enquesta poblacional sobre hàbits cerebrosaludables de la població espanyola elaborada per la Societat Espanyola de Neurologia. L'estudi avança que només un terç de la població utilitzaria les xarxes socials menys de 30 minuts, mentre que la resta els dedica 1 a 2 hores diàries. I quasi la meitat excedeix les 2 hores, mentre quasi només un 8% dedica entre 4 i 6 hores diàries, més d'un quart del dia.
5: Facebook, solo, ya está. Suficiente.
6: Yo no lo toco. Yo solamente mando una foto a mi hijo, hablo con mis hijos y ya está.
7: Leo los mensajes que me mandan y las fotos que me mandan porque no sé hacer otra cosa.
8: Facebook sí, pero lo otro, Instagram y eso no.
1: Les senyores estan totalment al dia en quant a xarxes socials i aplicacions. S'ha advertit que superar les 2 hores al dia en xarxes socials pot incrementar significativament el risc de problemes mentals i cerebrals, com l'ansietat, la depressió o la soledat, a més d'interferir en el somni, el treball i les relacions, reduint la capacitat de concentració, atenció i aprenentatge.
3: El cerebro no funciona, no está hecho para dedicarse a mirar redes sociales. De hecho, se ha demostrado en estudios con resonancia que hay cambios en algunas zonas importantes del cerebro, como es la zona prefrontal, la amígdala, que tiene que ver con los sistemas de relación.
1: Però atenció, que este ús s'amplifica entre els joves. Els riscos per als menors també són més grans i inclouen canvis en el neurodesenvolupament de regions i xarxes cerebrals relacionades amb els afectes, la motivació o en el sistema de recompensa cerebral, fins i tot pèrdua de substància blanca en les àrees que sustenten el llenguatge i l'alfabetització. Això ho podeu comprovar de primera mà. A més, se'ls responsabilitza del progressiu augment de les taxes de depressió i conducta suïcida en este grup.
3: Disminuye muchísimo a factores como, influyen aspectos como la memoria, la capacidad ejecutiva, bueno, la capacidad de realizar tareas.

0: Digamos de modo ordinario y funcionando en el cada día, ¿no?
1: En este context, la Societat Espanyola de Neurologia, activitats no digitals com la lectura, l'escriptura a mà, jocs de taula, l'exercici a l'aire lliure o passar temps amb amics i família. De totes formes, amb totes aquestes qüestions entre mans, no és d'estranyar que estiguem un poquet alterats. Espanya encapçala el consum dels hipnosedants o benzodiazepines, que són els fàrmacs per a l'insomni greu, l'ansietat o la depressió, respecte a la resta d'Europa. I la tendència va en augment des del 2018. Així es desprèn de les dades de l'informe Edades 2024 sobre consum de drogues que realitza el Ministeri de Sanitat.
2: En Espanya som els campions de la prescripció de benzodiazepines.
1: Cada any el consum d'estos fàrmacs puja al voltant d'un 5% i ho fa sobretot per l'increment de diagnòstic de trastorns mentals.
3: I que ara tenim més mecanismes de detecció i, per tant, al detectar més augmenta la prevalença.
1: I una cosa molt preocupant que específicament a tots en alerta, el consum d'estos fàrmacs sense recepta.
3: Quan un metge té un pacient que té un estat d'ansietat, si saben que el poden derivar a un psicòleg, el deriven i, per tant, no donen aquesta prescripció. Què és el que passa? Que com se prescriu, moltes cases les tenen i els adolescents al final aprenen a trobar-ho i a consumir-ho.
1: Des de l'àmbit de la psiquiatria, aconsellen no consumir sense consell professional. És lògic que paute l'inici i el final d'estos tractaments i, per tant, puga seguir l'evolució del pacient. Si mos ho permeteu, ara visitem també la capital valenciana de nou i vos parlem d'una de les artèries principals de la ciutat que tant els de dins com els de fora en més d'una ocasió ens veiem obligats a transitar. L'alcaldessa de València, Maria José Català, assegura que la reurbanització de les avingudes de Georgeta Pérez Galdós convertirà esta zona en una de les més boniques i agradables de la ciutat, amb espais de passeig, zones d'ombra i noves àrees per a la ciutadania. Segons les previsions del consistori, la via podria obrir-se al trànsit després de l'estiu, al mes de setembre, mentre que la instal·lació del mobiliari urbà i l'arbrat s'allargarà fins a final d'any.
4: Queremos que pueda abrirse el tránsito rodado después de verano, en septiembre, la vuelta al cole, que pensamos que será muy importante para descongestionar gran parte de las dificultades de movilidad que ha generado que esta vía esté en obras. Quiero agradecer la paciencia infinita de comerciantes y vecinos. Están sufriendo mucho y por eso nosotros estamos adelantando al máximo estas obras.
1: L'alcaldessa, que va visitar les obres, posa en valor la transformació de l'espai amb voreres que passen a tindre entre 5 i 7 metres d'amplària per a ús exclusiu de vianants enfront dels 1,4 metres anteriors. També destaca les noves dotacions previstes. 3 zones infantils, 2,4 quilòmetres de carril bici i 15 parades d'autobús més amples i amb ombra. La zona peatonal serà molt més còmoda amb un arbrat que genera ombra i un millor estat per a la ciutadania. El projecte global de reurbanització compta amb un pressupost de 23,9 milions d'euros i afecta una superfície d'uns 100.000 metres quadrats, amb més de 2 quilòmetres de longitud. Maria José Català també remarca que el projecte s'executa amb una mitjana de 150 treballadors diaris i amb reunions setmanals de seguiment per a controlar terminis i evolució de les obres. D'això directament, i ara en no res, també parlem de l'horatge.
5: Amunt i avall, presenta Sergi Olcina. Realització tècnica, Maria José Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: La calma dura poc i a partir d'avui hem de comptar amb l'arribada de tronades. Això sí, no seran generals com en dies anteriors, però de nou seran localment fortes. De fet, el dia comença amb l'arribada de núvols pel sud que deixen alguna pluja poc important al litoral i prelitoral d'Alacant, però no serà fins al migdia quan els núvols creixeran amb força i descarregaran tronades al nord, especialment a la comarca dels Ports, el Maestrat i l'Alcalatén. Seran fortes i poden anar acompanyades de granís. També s'esperen ruixats més dèbils a la resta de l'interior nord, en comarques com el Racó d'Ademús, el nord de la Serrania, l'Alt Palància i l'Alt Millars. Per cert, a la resta es mantindrà el cel poc núvol i les temperatures elevades. S'esperen, per cert, màximes de 24 a 28 graus al litoral, comarques centrals i al sud. És a dir, que les temperatures tornen a pujar i de nou tornarem a passar calor, com no pot ser d'altra forma. Presteu atenció a les carreteres, perquè estem davant una nova jornada d'embussos a les entrades i eixides de València. La DGT ja notifica des de primera hora del matí d'avui dimarts diferents embussos en les vies principals, no només de la capital, sinó també de les entrades i eixides de Castelló i Alacant en les vies habituals. Així que

0: prudència i recomanació, com sempre, anar actualitzant, si voleu, en els vostres dispositius, si podeu, tota l'estat i actualitat de la xarxa viària. Són les 8:34.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: Passem llista, no?, per saber que estem tots.
1: Presente. No se diu aixina.
0: Present. És de veres, se'n recordeu?
1: Jo no.
0: Lucy, bon dia.
1: Això no, bon dia.
0: Tu eres de col·le de mongetes?
1: Per supost. Ah. Però no diablo de presente, ho he dit.
0: No, plan... no? Que, com, a veure, com broma. És... Com es cercioraven les mongetes de que estàveu allí?
1: No ho sé, però a mi en les col·les que he estat, en cap, he tingut que dir presente.
0: Mariajo diu que dia servidora. Allí, en, de mongetes també, no? Ah, no, no era de mongetes, res. I no te'n recordes?
1: No, no, jo això no ho he dit mai, eh?
0: Però a veure...
1: Clar, quan, que me'n recorde, que no ho he dit.
0: Quan arribaves al col·le, tu i les...
1: No feia falta, passaria en llista, jo què sé,
0: i miraven en silenci.
1: No ho sé, però jo lo de presente... no.
0: Era una introcomprovació de que tot l'alumnat estava.
1: Soc més jove que tu.
0: Home, tampoc presumis que és tant, eh?
1: Un poquet.
0: Mariajo, mira què mos ha dit esta.
1: És la veritat.
0: Ja estem en... Sí, sí.
1: Perdona.
0: Però sí, no vaig a negar-te.
1: Ah.
0: Les mongetes, de totes formes, no han canviat, eh? I m'imagino que continuen passant llista.
1: No sé, ja fa molts anys.
0: Abril Pedro, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Tu també eres de mongetes?
2: Sí, però el que passa és que quan jo vaig arribar al col·le, el meu col·le només quedava una monja.
0: Però és que, entonces eres de mongeta.
2: De mongeta.
1: Bueno, és cert,
0: ja no n'hi havia monges.
1: No, en el meu cas també, crec que només em va donar classe una, la resta
2: a mi classe cap. Ja feia, la seva funció era resar pel matí.
0: Ja està. Home, promulgar un poquet la fe.
2: Era major la dona.
0: Bueno, això passa també, per exemple, en alguns col·les concertats. El meu nebot va als franciscans i franciscans de hàbit, flares, n'hi ha molt poquets. La majoria dels docents ja són seglars, no? Entonces, clar, es nota això. Bé, de totes formes, en Alcoi n'hi havia molts col·les de mongetes, que jo recorde, les Paules, les Esclaves, les Carmelites...
2: I avui dia hi ha molts col·les concertats.
0: Sí. Bueno, i a banda d'això, espera que... No hem saludat a Marina. Què tal, Marina? Com estàs?
3: M'heu deixat així relegar, com jo no soc de mongetes.
0: No, no, tu no eres de mongetes, veus? Però t'han tingut en les meues oracions i per això acabo de contar la nova de que la qüestió de Pérez Galdós, que és la zona que tu et porta de cap, serà de les més boniques de València, que ho sàpigues.
3: No, i a mi sí, segur que és xulíssima, jo no tinc ningun dubte. El que és que el procés, hasta que estiga xulíssima, me s'està fent llarg.
2: Se t'està fent bola, ja.
3: Se t'està fent una miqueta de bola. No, no vaig enganyar-vos, que jo sé que el resultat valdrà la pena, però bé, el procés...
1: Però vas a tindre unes voreres que pots ahir...
0: Claro, i jardins i columpios i tot.
1: Corres la marató.
3: Pues mira, això està molt bé, perquè pa córrer n'hi ha

0: Això podem discutir en altres parts del programa, però ara tenim que fer un repàs també d'alguns dels protagonistes d'esta jornada, començant abril pel positiu que s'ha donat per antivirus per part d'un dels espanyols aïllats al Gómez Ulla.
1: Sí, es tracta d'un dels 14 espanyols desembarcats diumenge del MV Ondius i traslladats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. El pacient ha donat positiu provisional per antivirus en la primera prova PCR que es va realitzar quan va arribar a l'hospital. El Ministeri de Sanitat ha aclarit que esta persona no presenta símptomes pel moment i que el seu estat general és bo. Les autoritats sanitàries esperen conèixer durant aquestes pròximes hores els resultats definitius d'estos anàlisis dels quals depenen els protocols a seguir. Però què més sabem fins ara sobre este positiu? El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, va confirmar a nit en una entrevista en Radio Nacional d'Espanya que a falta de realitzar eixa segona prova sobre la mateixa mostra, la persona ha sigut traslladada a una unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell. Amb aquesta situació, Padilla ha obert la porta a modificar el termini fixat per a la quarantena. En concret, variaria el dia 0 a tindre en consideració per l'últim contacte de risc i este ja no seria l'últim positiu amb el qual van estar les altres 13 persones en contacte al vaixell, sinó esta nova persona que sí que ha donat positiu ja a l'Hospital Gómez Ulla. Per tant, aquestes persones ja no podrien abandonar l'hospital el 17 de juny, com havia previst el Ministeri de Sanitat en un principi. A més, avui, Pedro Sánchez, president del govern, compareixerà junt amb el director de l'Organització Mundial de la Salut per a informar sobre esta situació.
0: A veure què mos conta, que serpe mos sorprèn. Lucy, el govern andalús aprova esta vesprada un decret llei d'ajudes a víctimes d'Adamuz, l'accident ferroviari, i ho fa en la seva última reunió abans del 17M, les eleccions.
2: Sí, l'executiu que presidís Juanma Moreno ja va traslladar a la localitat d'Adamuz una reunió del Consell de Govern en complir-se el primer mes del sinistre i posteriorment va sol·licitar la seva personació en la causa judicial que instruís la jutgessa de Montoro, que la va autoritzar en qualitat d'actor civil, la qual cosa només li permetrà reclamar gastos extraordinaris i perjuís patits per l'accident, però no demanar proves ni diligències d'instrucció.
0: I una altra cosa, per primera vegada les guerres desplacen a més persones que els desastres naturals. Això vendria pràcticament a aplicar-se en termes bíblics, Abril.
1: Sí, perquè ens fem una miqueta una idea, estem parlant pràcticament de tota la població d'un país com Alemanya. Almenys 82,2 milions de persones vivien en 2025 lluny de les seues llars per l'impacte dels conflictes bèl·lics i de la crisi climàtica. Són les últimes estimacions del Centre de Monitoratge del Desplaçament Intern, que és l'organisme de referència global per a mesurar i analitzar este fenomen. En concret, els conflictes bèl·lics van provocar durant el 2025, atenció, del 60% respecte de l'any anterior. A més, la xifra de desplaçats per conflictes bèl·lics contrasta amb la de desplaçats per esdeveniments relacionats amb el clima, que en 2025 va ser de 13,6 milions de persones, és a dir, 33,2 milions de persones desplaçades per conflictes bèl·lics enfront de 13,6 milions per desastres i catàstrofes naturals. Aquestes dades el que fan és evidenciar un fracàs col·lectiu, el d'un món incapaç de protegir a milions de persones de conflictes que són cada vegada més destructius i de catàstrofes climàtiques provocades o agreujades per l'acció humana.
0: I atenció, perquè som 8.000 milions de persones les que podem anar manejant-nos entorn a este planeta, que tampoc és tan gran com pareix. Bé, el govern aprova també este dimarts, Lucy, la llei que prioritzarà la gestió pública de la sanitat. És a dir, el Consell de Ministres el que té previst és donar llum verda al text definitiu del projecte de llei integrat del Sistema Nacional de Salut.
2: Sí, el Consell de Ministres té previst aprovar avui este projecte de llei d'integritat del Sistema Nacional de Salut, amb què es pretén blindar la gestió pública de la sanitat i podria facilitar la reversió dels models privats com el de Quirón o Ribera Salut, este últim defès per la Generalitat. Després del seu pas en primera volta, el passat mes de febrer, el govern donarà avui llum verda al text definitiu del projecte, que estableix un marc jurídic que, segons argumenten, potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari. La ministra de Sanitat, Mònica García, compareixerà en roda de premsa juntament amb els titulars d'Educació, Milagros Tolón, i Agricultura, Lluís Planas. La intervenció conjunta es deu al fet que el govern planeja traure també una distribució de crèdits per a programes d'educació i l'execució de plans d'assegurances agràries combinades.
0: Abril, quan parlem de la butxaca, de les nostres qüestions econòmiques, tot això inherentment va lligat a l'estat laboral de la persona.
1: Clar. Efectivament, i avui vos porto una dada que evidencia com està canviant el món laboral i quins reptes se'ns presenten a partir de la incorporació de la intel·ligència artificial. Segons un informe publicat per la consultora estatunidenca McKinsey,

0: 6 de cada 10 hores de treballades avui dia a Espanya les podrien estar realitzant robots o algoritmes i no persones. I això és només la punta de l'iceberg d'una transformació molt més profunda i que durant els pròxims 5 anys pot disparar un 10% el PIB espanyol. Però este no és l'únic informe realitzat en els últims temps sobre l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial sobre el mercat laboral i fins a quin punt substituiran o complementaran els treballadors. Fa 2 setmanes, Funcas va publicar la seva pròpia anàlisi específica sobre el cas espanyol. D'una banda, parlava de fins a 700.000 llocs menys de treball durant la pròxima dècada a causa de la intel·ligència artificial, però en contraposició és molt positiu a nivell de productivitat perquè suposarà una millora de l'eficiència de més de 3 milions de professionals. Clar, tot això al final el que fa és obligar a una reconversió d'entre el 40 i el 60% dels treballadors, segons el Fons Monetari Internacional.
1: Fa un moment ja contàvem que la generació dels millennials estan especialment preocupats per l'impacte que podrà tindre en les seues professions i en el mercat laboral la implantació de la intel·ligència artificial.
0: Totalment.
1: Clar, n'hi ha que veure el que té de bo i el que té de roïn, i això ho acabes d'explicar tu
0: més o menys. Jo crec que és el que explica el Fons Monetari Internacional, sí. Una reconversió del que és el mercat laboral i de com són les tasques que realitzen avui dia.
1: En fi, Marina, et toca a tu. Has vist, tocat o xafat alguna volta algun eriçó?
2: No,
1: en la platja?
2: Només els he vist i són ja per a menjar-te-los.
1: Ja per a menjar-te-los.
2: Sí. Està lleig, sent jo d'on soc, però...
1: Mira. És de veres, una xiqueta de costa, com tu, això.
2: No, és que jo tot això que fa la gent d'anar a agarrar carancs, tu saps totes aquestes coses
1: jo
2: que fa la gent
1: minut.
2: De la costa.
1: Sí,
2: pues jo l'apes
1: i coses d'aixes, no el fa massa gràcia.
2: No.
1: I els eriçons, bueno, però els eriçons ja sense punxons i sense res,
2: només
1: no?
2: Només per menjar.
1: Per menjar-te-lo de dins, el coralet i ja està.
2: I
1: què passa amb els eriçons? Doncs
2: pues mira, que un grup de científics n'ha eliminat més de 5.000 del mar a la costa de Mallorca amb la finalitat de preservar les poblacions d'algues de l'espècie Cistoceira, que semblen estar retrocedint com a conseqüència de la superpoblació d'estos herbívors marins. Segons expliquen els impulsors de la campanya del CSIC, que els eriçons de mar són voraços herbívors que quan són massa bons marins. La captura dels animals s'ha fet a mà, tant amb snorkel com amb botelles, entre els anys 2023 i 2025, després d'obtindre les corresponents autoritzacions del govern autonòmic. I és que la proliferació d'eriçons no és l'única causa d'esta pèrdua d'espècies, ja que hi ha altres herbívors marins que també hi contribueixen. A més, destaca el paper de la sobrepesca com a important factor que impulsa la superpoblació d'eriçons. Pròximament està previst dur a terme un operatiu similar en aigües de Formentera.
1: Gràcies, Marina, gràcies, Abril, gràcies, Lucy. 8:46, este és el directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Estarem junts, si voleu, fins les 2 de la vesprada. Per cert, la plaça de la Mare de Déu de València va acollir a nit vesprada el tancament de les celebracions en honor a la Mare de Déu dels Desemparats amb una cita multitudinària que reunia més de 3.000 persones i que posava el punt final a 4 dies de festa en honor a la patrona. Des de les 8 i mitja de la vesprada arrencava la tradicional ronda a la Geperudeta, una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu valencià que cada any ompli el centre de la ciutat de música, de ball i també de devoció. La Banda Simfònica Municipal de València, baix la direcció de Cristóbal Soler, era qui protagonitzava una de les actuacions centrals de la vesprada amb un repertori que combinava peces de sarsuela amb composicions valencianes, acompanyada per l'Orfeó valencià. El grup de danses Alimara és qui aportava el vessant més folclòric de la jornada amb diverses peces de ball tradicional, entre les quals estaven una seguidilla i una malagueña, de Monover, variant del fandango propi del Vinalopó mitjà. A més de les interpretacions, el grup retia homenatge a la Mare de Déu dels Desemparats en el marc d'ixa tradicional ronda. I tot això, la combinació de música, dansa i devoció, era el que tornava a omplir la plaça de la Mare de Déu en una celebració que 56 anys després del seu inici continua, com heu vist, visitants i propis, congregant milers de persones.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
4: De tu a tu.
5: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
6: Soc Guia en Clau Valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'últim.

0: los sanitarios, que tiene una esclusa, pues fíjese, una esclusa enorme. Una cosa, una anécdota, cuando se infectaron alguien, era como se quitaban los EPIs en una esclusa que era pequeña. Y entonces nosotros lo que hicimos, una esclusa bastante grande, claro. Bastante grande, es decir, y además una doble esclusa, una para entrada y otra para salida. Y además pusimos sistemas de desinfección con agua hiperclorada, es decir, lejía y lejía muy fuerte, ¿no? Por tanto, se hicieron las cosas con lo que aprendimos del ébola para tenemos todos los españoles una planta allí con 8 habitaciones de alto aislamiento y otras 8 que son de un aislamiento inferior, porque también está en la planta.
1: Claro. Bueno, error acierto, que es de cómo vamos aprendiendo todos en todas estas cosas.
0: Así lo aprendimos.
1: Claro. Pues, profesor Santiago Coca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, por haber atendido nuestra llamada y habernos orientado en la medida de lo posible respecto a estos casos de antivirus que nos tienen a todos, en vilo, aunque debemos de racionalizar muy bien toda esta información que nos llega. Un abrazo muy fuerte.
0: Muy bien, un abrazo muy fuerte y tranquilidad, que yo creo que estamos, como dicen, en buenas manos.
1: La paciencia es la madre de la ciencia, como aquel que dice, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Hasta luego, buenos días.
0: Adiós, buenos días.
1: En un momento, don Emel Paz, a la nuestra compañera Alba Requejo, para que nos refresque todo el que conforma la información de esta jornada, la del día 12 de maig de 2026. Ahora mateix tornem. Fins ara.
2: Són les 9.
3: A punt. Notícies.
2: Bon dia. Primer positiu per antivirus a Espanya. Es tracta d'un dels espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. El resultat és provisional i caldrà fer-li una segona prova per a confirmar el resultat. L'home no té símptomes, està ara mateix ingressat en la unitat d'alt aïllament. Avui també esperem el resultat de la tercera PCR a la dona ingressada a l'Hospital General d'Alacant. Fins ara ha donat positiu. Estem en camí de saber quin és el resultat. Anem a Alacant. Allà està la nostra companya Pilar Llorca. Pilar, deien, fins ara esta dona ha donat negatiu, estem a l'espera d'eixa tercera PCR dels resultats.
4: Sí, sí, estava previst que ahir a última hora de la vesprada li tornaren a fer una altra que confirmara els dos negatius anteriors. La mostra l'enviaran al Centre Nacional de Microbiologia perquè l'analitzen i ara mateix la dona, que és veïna de la platja de Sant Joan, continua sense símptomes. Sí que va tindre en un principi, a l'inici, presentava dificultats respiratòries i tos, segons la conselleria. És per això i pel fet que va compartir un vol amb una de les víctimes mortals del creuer Ondius, que es va activar tot aquest protocol. Està ingressada, així, en una sala de pressió negativa i si Sanitat no canvia de decisió, la pacient farà la quarantena, així, a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant.
2: Gràcies, Pilar. Mentrestant, el creuer Ondius està ja de camí als Països Baixos. Ahir van evacuar i repatriar 28 persones més. A bord de l'Ondius continuen 26 tripulants. Està previst que arriben a Rotterdam ja diumenge. Allí desinfectaran el vaixell. Durant la nit i la matinada s'ha procedit també a la desinfecció del port de Granadilla, unes tasques a les quals es referia fa unes hores la ministra Mònica García.
5: En las próximas horas ya tenemos el protocolo, bueno, que es un protocolo que está establecido y procederemos a la desinfección de la única zona por la que han pasado los pasajeros y la tripulación.
2: D'ací a mitja hora està prevista una compareixença conjunta de Pedro Sánchez i del director general de l'OMS. N'estarem pendents i els ho contarem en els diferents punts informatius d'esta casa de punts. Mentrestant, estem també pendents del Consell de Ministres que té previst aprovar avui la llei d'integritat del Sistema Nacional de Salut, una llei pensada per a blindar la gestió pública de la sanitat, diria Sebastià.
6: La futura llei que encara ha d'aprovar-se al Congrés derogaria l'actual, que va obrir la porta a que grups com Quirón o Rivera Salut pogueren gestionar hospitals públics. A més, el text definitiu pretén revertir els models de gestió privatitzada de centres públics. A la Comunitat Valenciana només queda privatitzat l'Hospital d'Els Vilanalopó.
2: Per cert que el govern espanyol ha assignat també 1.300 milions a la Comunitat Valenciana per despeses de la DANA, ho ha acordat este dilluns. Són partides lligades al fons de finançament a comunitats, derivades de l'aprovació d'un decret de mesures tributàries urgents per a víctimes de sinistres de la DANA i d'altres situacions d'emergència. El Consell de Ministres va aprovar-lo el 28 d'abril passat. I de l'actualitat judicial de la DANA, precisament, avui a partir de les 9:30 estan citats a declarar dos treballadors de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, n'estarem pendents. Este dilluns la Fiscalia ha avalat la investigació indirecta de la jutgessa a Carlos Mazón, assegura en un escrit que

0: Les diligències són ajustades a dreta. A les Corts ha tancat també este dilluns la comissió d'investigació de la Barrancada. Per allí han passat els últims compareixents i fan balanç els partits polítics, socialistes i Compromís denuncien que s'ha tancat en fals perquè diuen no s'ha citat els responsables d'emergències. Per contra, per al Partit Popular i Vox, els grans absents han sigut els representants del govern espanyol. La delegació del govern contra la violència de gènere ha confirmat com a assassina masclista el d'una jove de 21 anys a Carabanchel dissabte passat. La víctima la van trobar uns veïns estès al carrer amb un fort colp al cap. El detingut com a presumpte autor del crim és la seva parella, un home de 23 anys que ja tenia denúncies prèvies per maltractament. Amb ella són 19 les dones assassinades per la violència de gènere des del començament del 2026, 1.360 des que es van iniciar els registres l'any 2003. I abans del esports. Els contem una última hora, un incendi en un habitatge a l'avinguda Pérez Galdós de València, a la 8a planta. Es tracta d'un incendi que ha afectat principalment una habitació i el passadís. A causa dels importants danys ocasionats pel foc i el fum, l'habitatge ha quedat inhabitable i s'ha activat el servei d'emergències. N'estarem pendents per a donar-los més informació. Per cert, també els volem contar que el sistema d'emergències, l'1-2, ha programat vols de vigilància aèria preventiva al llarg del dia d'avui. Són les directrius que dona el Pla Especial d'Incendis Forestals perquè, com saben, hi ha preocupació pels incendis en este dimarts. Anem ja ara sí amb els esports. El Llevant està a l'aeroport de València, ja on en uns minuts té previst volar cap a Vigo per a obrir a les 7 la jornada 36 de la Lliga. Eva Casany.
1: L'antepenúltima en primera divisió. Els de Luis Castro estan motivats després de la remuntada contra l'Osasuna, però es trobaran un Celta que necessita els 3 punts per a consolidar-se en la zona europea. El tècnic granota podrà comptar amb Ivan Romero, recuperat de les molèsties, i amb Arriaga després de complir sanció. Trencar la mala ratxa fora de casa és vital en la lluita per la permanència.
0: Gràcies, Eva Casany. Abans de tancar i de donar la comunicació als companys d'amunt i avall, acabem de saber que l'Espanyol, que fins ara havia donat positiu, acaba de presentar símptomes. És el que acaben d'anunciar fonts del Ministeri de Sanitat. Va donar positiu per antivirus ahir a la nit. Es troba encara ingressat en l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i presenta ja des de a nit, des de fa unes hores, febrícula i certa desaturació respiratòria. Està estable, sin un empitjorament clínic evident, segons diuen des del Ministeri, però cal parar atenció. Els recordem, esta persona va donar positiu per antivirus, és el primer positiu que es registra a Espanya. Ara sí, esto de moment, 9 i 6 minuts, continuen amb la programació de la ràdio d'Apunt, es queden amb el programa Apunt i Avall.
2: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
3: De tu a tu.
4: Atenció, famílies curioses. Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i fins i tot transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació. Una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
5: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2
9: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
10: Al mando.
11: Tu li has donat les claus.
10: Por algun lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
12: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí,

0: a València i la circumval·lació, perdó, d'Alacant, on no hi havia incidències rellevants a la carretera, tot i que normalment tots els dies telita. No obstant això, la pista de Silla ja ha acumulat, i ho feia fa vora una hora, uns 5 quilòmetres de cua en direcció a la capital, 2 quilòmetres a la pista d'Ademús en sentit d'entrada a la capital, i en el cas d'Alacant, la famosa A70, que registrava més de 5 quilòmetres de retenció en diversos punts en direcció a Múrcia, cosa que ja s'ha vist alleujada. Així les coses, els conductors que han optat per travessar València a través del bypass en direcció al nord, han trobat retencions en els trams habituals de la A7, també com és normal, uns 2 quilòmetres en la incorporació de l'autovia de Torrent, la CB36, i 5 quilòmetres en la incorporació cap a Alacant, on hi havia vora 3 quilòmetres en trànsit en direcció lenta a Alacant, també a l'altura de Godella. Són les 9:35. Què mos queda? Les eleccions d'Andalusia, que la cosa està mogudeta de deberes, la vaga d'educació, i el Tribunal Superior, que està en allò de si es paralitza o no ese procés massiu de regularització d'immigrants.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
2: De tu a tu.
3: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi, perquè amb el pla Més a Prop donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, parant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: No vull obrir el meló de la mobilitat. Només una cosa, pel que fa a les carreteres de l'àrea metropolitana d'Alacant, estàvem parlant de més de 5 quilòmetres de retenció a la A70 en sentit a Múrcia, a l'altura de Mercalacant, com és habitual. En direcció contrària, també parlàvem d'uns 2 quilòmetres de trànsit dens que han anat dissipant-se, però que ja sabeu que això va fluctuant al llarg del dia. També estava comentant amb José Cai i Arturo, que són els que estic ací i estàvem parlant en esta pausa a micro tancat, que no vull parlar de la mobilitat ni del que ens costa aparcar i desaparcar el cotxe, per no fer menció del preu que té en estos moments el combustible, encara que sóc dels agoreros que pense que en un futur l'aigua encara serà més cara que la gasolina, i si no, temps al temps. Però on voleu agarrar-vos d'aquelles tres coses que havia plantejat? Per les eleccions andaluses, per el tema de la vaga dels col·les, que està... n'hi ha molts fronts oberts en això, perquè són els professors, els alumnes, els pares, l'administració, o el tema del procés de regularització d'immigrants, que, bueno, entre altres coses, los de Correos estan contentíssimos perquè la faena...
1: Con el trabajo que les han dado.
0: ...es aumenta considerablement.
2: Yo me lanzo por las elecciones andaluzas, y Arturo seguro que controla más de... o José Luis de lo de...
1: Huelga, ¿no?
2: De la huelga, problema local. Yo creo que... Tengo la sensación que anda...

0: en casa.
1: I de l'actualitat judicial de la Dana, avui estan citats a declarar dos treballadors de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. N'estarem pendents del que donen de si eixes compareixences previstes a partir de les 9:30 al jutjat de Catarroja fa pocs minuts. La Policia Nacional ha resolt 41 robatoris de rellotges de luxe i ha detingut 34 lladres des del mes de gener que actuaven amb molta violència. Iria Sebastià.
2: Els robatoris se'ls feien a tota Espanya, però fonamentalment en zones turístiques com Alacant. Els agents han identificat també 43 persones més pendents de detindre-les. La majoria d'aquests grups criminals itinerants tenien base a Barcelona i es desplaçaven a Eivissa, Màlaga o Marbella per a cometre les activitats delictives. La policia ha trobat rellotges valorats des de 15.000 fins a 100.000 euros.
1: Més coses, detenen al Pilar de la Foradada, al Baix Segura, un home que en va assassinar a colps un altre durant una discussió. L'autor va tractar de fingir que va trobar fortuitament el cos del seu amic per ocultar el crim. L'equip d'homicidis de la Guàrdia Civil d'Alacant ha aclarit el succés en menys de 24 hores des que va aparèixer el cadàver. Segons informa la Guàrdia Civil, el jutjat que porta la causa ha decretat l'ingrés en presó del presumpte responsable. I en els esports, futbol. El Llevant Unió Esportiva vola en estos moments cap a Vigo, a Galícia, on obrirà a les 7 de la vesprada la jornada 36 de la Lliga. Gonzalo López.
3: Sí, l'antepenúltima en primera divisió. Amb 9 punts en xoc, els Granota tenen la salvació a 3 punts i per eixir del pou han de millorar els resultats fora de casa començant contra un Celta que aspira a Europa. Luis Castro està convençut que l'equip creu en les seues possibilitats.
4: Es un club que ha elegido muy bien las personas, no solo como profesionales. Y cuando todos piensan primero en el club, primero en el grupo que en sí propio, las cosas se pasan así. Soy un afortunado. 100% cierto que los jugadores van a creer hasta el último segundo. Del principio que estoy aquí, que cuando los jugadores sufren un gol o dos, no bajan la cabeza, no dejan de trabajar. Y eso demuestra más que todo un equipo.
3: El técnico recupera a Riaga de Sanció, Iván Romero.
1: Per cert, ja està en marxa la compareixença del president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i del director de la Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, que té lloc a hores d'ara a la Moncloa, a Madrid. Amb això acabem. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
6: De tu a tu.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: L'economia per a totes i tots.
9: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
8: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
10: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
11: fem banda
10: amb el millor repertori de músics valencians.
11: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
10: Desfilarem al costat dels nostres músics.
11: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
12: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Amunt i Avall. El magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
14: Són les 10 i 7 d'este dia 12 de maig de 2026. En estos moments, com vos contava el nostre company Toni Cano, tenim en directe al president Pedro Sánchez.

Bueno, Stand By Me és un dels clàssics de la música que tots, d'una forma u altra, recorden, perquè està ahí, no?, dins del panorama internacional i, a més, al llarg

0: part dels anys i el devenir de la història musical. Vos tinc que dir una cosa, hi ha una versió, si recordeu, d'este Stand By Me, d'Adriano Celentano, que en italià es diu Pregueró, però en espanyol es diu Resaré, que no té cap desperdici, i en el que Celentano, a l'altura de Mina i altres cantautors italians, està totalment a l'altura, inclús a voltes superant el propi autor i intèrpret original. Fem un favor, si algú vos pregunta què escolteu, digueu, jo la ràdio autonòmica valenciana, a Punt Ràdio, el magazín del matí, i ja, ahir, mos quedem contents. A les 10:33 estàvem parlant, Abril, bon dia de nou.
1: Bon dia, altra vegada.
0: De l'antivirus, de les qüestions mèdiques, però els metges mai han anat soles.
1: No, totalment d'acord. I és que si hi ha una activitat que des de la prehistòria ha sigut fonamental per a la supervivència de l'espècie, eixa és la de les cures. Vinculades a la nutrició, la protecció i la subsistència dels malalts, històricament han estat reservades per a les dones. Primer en l'àmbit familiar, després en la vocació religiosa i finalment en la figura de les infermeres. Per això no resulta estrany que encara avui el 85,5% de les infermeres siguen dones.
0: És de veres, sí.
1: Avui, 12 de maig, se celebra el Dia Mundial de l'Infermeria o Dia Mundial de l'Infermera. Una professió moltes vegades oblidada, malgrat el paper fonamental que les infermeres han tingut i tenen en la nostra societat, sobretot en moments crítics com el que estàvem vivint fa només 6 anys.

Dels aplaudiments durant la pandèmia hem passat pràcticament a una espècie d'oblit. Falten infermeres i així ho demostren les xifres. Segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística corresponents a 2024, a Espanya hi ha 6,3 infermeres per cada 1.000 habitants. Això significa que cada infermera ha d'atendre aproximadament a 159 pacients, és a dir, 159 persones per a només una infermera. La pregunta, per tant, és possible garantir una atenció de qualitat amb dades com aquestes? Jo crec que la resposta totes i tots podem imaginar-la, però no tot es deu a la falta de professionals de la infermeria. També té a veure amb el rol que tradicionalment han tingut les cures. I és que fins ben entrat el segle XX no podem parlar de l'infermeria com una titulació reglada.

0: El 12 de maig de 1820 naixia Florence Nightingale. Dona britànica de classe alta va renunciar al futur que tenia establert per a dedicar-se a la cura dels malalts, però d'una manera diferent i pionera. Fou una de les primeres cuidadores que va escriure sobre el seu treball referint-se a ell com a tasques d'infermera. I per això és considerada la mare de la infermeria moderna.
1: Sobretot en una època com aquella en què l'asèpsia, o més que res, el ser un poquet asseat, la higiene, estaven totalment apartades de la vida de qualsevol.
0: Totalment, en el que ni això estava pràcticament garantit.
1: Ni el sabó estava en casa de tot el món.
0: Efectivament, totalment. Exacte. En 1860, Florence Nightingale va instaurar els fonaments de la infermeria professional i va establir una escola pròpia d'infermeria a Londres, anomenada St. Thomas Hospital, que encara està en funcionament. Però així a Espanya vam haver d'esperar una miqueta més, en concret fins la primera dècada del segle XX, perquè es crearen les primeres escoles d'infermeria, amb l'establiment de les bases legals per al títol oficial d'infermeria. I la integració universitària encara es va fer esperar més, perquè va arribar el 1977. Fa només 50 anys s'establia aquesta titulació universitària oficial d'infermeria. Clar, en este quasi mig segle s'avança molt, però encara hi ha molts altres reptes pendents. Per a Montserrat Angulo, presidenta del Col·legi d'Infermeria d'Alacant, les infermeres continuen estant infrautilitzades en alguns aspectes.
2: Una de ellas es la prescripción enfermera, donde sin ninguna duda podemos actuar con total autonomía dentro de los márgenes de nuestras competencias. Otro aspecto muy relevante es el que hace referencia a la gestión de centros sanitarios, para lo cual también estamos plenamente capacitadas. Sin embargo, al tener una categoría profesional A2 en lugar

0: de a una, como estamos reclamando, tenemos un injusto techo de cristal.
1: A més, al igual que ocorre en medicina, en infermeria hi ha diferents especialitats també reconegudes, però no totes les especialistes treballen com a tal. A Espanya només ho fa el 34,5% i la diferència varia molt depenent de l'especialitat.
0: Las matronas se encuentran trabajando en su especialidad en un 77,6% y salud mental en un 48,3%. Mientras que, por ejemplo, las enfermeras especialistas en familiar y comunitaria solo lo hacen en un 17,7% y las de geriatría en un 13,9%.
2: Recordeu que fins fa uns anys tu anaves al metge de família, per exemple, i t'atenia el metge, però sempre tenia l'infermera o l'infermera al costat, cosa que avui ja pràcticament és impossible, sempre està el metge o la metgessa sol.
1: Sí, i també és cert que, i com ens comentava també Montserrat Angulo, actualment les infermeres poden fer moltes altres tasques que tenen reconegudes i per a les quals estan preparades, però encara hi ha algunes que no acaben de poder realitzar.
2: Algunes infermeres que a voltes saben més que els metges, eh?
1: Totalment. Al final jo crec que lo important a tindre en compte és que s'estan desperdiciant recursos. Per això, una de les principals reivindicacions del sector és que les especialitats tinguin la importància que mereixen. Afortunadament, la concepció de les cures sí que està canviant.

0: sistema de calidad que consiste en revisar todo lo que se describe en el futuro.
1: De todas formas, es interesantísimo saber que por lo menos las cosas funcionan y funcionan paralelamente a cómo el resto de los ciudadanos las percibimos y, lo que es más importante, que van en nuestro beneficio. Profesor Antonio Martínez Murcia, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos explicado dentro de los tecnicismos, pero lo hemos entendido, todas estas peculiaridades del nuevo sistema, del nuevo kit PCR para detectar ese antivirus Andes. Un abrazo muy fuerte desde la Radio Autonómica.
0: Muchísimas gracias. Estamos a disposición para cuando deseen.
1: Igualmente.
0: Cualquier otra aclaración.
1: Un abrazo. Gracias. Hasta
0: un abrazo.
1: Luego.
0: Adiós.
1: En 5 minutos serán les 11 del matí. Antonio Sánchez, ¿cómo estás?
2: Bon dia, Sergi.
1: ¿Sabes que estic començant a superarte? Almenys en aparicions, no en la tele ni en la... Bueno, en la ràdio sí. Però en presència en la casa sí. I arriba molt antes que tu. Arriba i veig que la cadira eixa baixa del teu, de la teua taula no està. I dic, encara no ha arribat. Vaig cap a un.
2: Sí, sí, sí. És que ara entro un poc més tard, però oi, 15 minutets, sí.
1: Va, pues tampoc és...
2: No és una gran diferència.
1: El xocolate del loro. Escolta, un dubte que tinc inicial. He estat veient en alguns llocs, però en alguns llocs inclou meteorret, entre altres, que estem davant un episodi que podia canviar-nos la meteorologia estos dies, parlant de fred, de pluges i algun altre fenomen que va per damunt?
2: Sí, a veure...
1: Explica'm-ho, perquè igual que ho ha vist jo, ens haurà saltat a tots en les xarxes i...
2: He vist en algun periòdic, que no vol dir la marca ara mateix, però que sí que han comentat...
1: En aquest periòdic jo ho he vist també. Sí,
2: sí que han comentat una paraula que no es pot nombrar.
1: Tan fàcilment.
2: Exacte. I no se pot anomenar perquè, clar, van patir uns efectes superimportants d'ella i no la tindrem. No tindrem aquesta paraula. D-A-N-A, per als que ens estiguen sentint.
1: Sí.
2: I no hi haurà ixe fenomen.
1: Però n'hi ha canvi d'oratge?
2: Avui sí que tindrem un canvi d'oratge, però encara tenim els efectes del mateix que van tindre el cap de setmana,
1: sí.
2: Sergi. És a dir, encara tenim masses d'aire fred en cap pesades de l'atmosfera. Aquestes masses d'aire fred, en contrast amb les temperatures tan altes que es produeixen en la superfície ara mateix en primavera, sobretot per la radiació solar que ha augmentat molt respecte als últims mesos, tenim més energia i, clar, el contrast entre la temperatura freda de cap pesades de l'atmosfera i la més alta de la superfície fa que tornen les tempestes. I sí, avui les veurem, però no en tot el territori. Avui, de fet, on tindrem tempestes serà cap a Sorita, cap als ports, cap a l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat, i les comarques, de fet, tenim avís groc per ratxes de vent acompanyades a aquestes tempestes, granís menut, però també per pluja intensa.
1: Jo era molt feliç quan veia tronar des d'allí, des de la balcona de dalt de ma casa, des del mirador que tinc de vidre,
2: sí.
1: I en seguida començava a enviar-li els vídeos a tot el món i a fer-los amb ella. Mireu, així està tronant i ploent. I vosaltres esteu més secs que el bacallàs.
2: Que passava de sovint, sobretot en estiu, sí, sí.
1: Sí, per les esprais. Les esprais és meravellós. Sí. Veure com pel matí fa un sol radiant, molta calor, i ja saps la temperatura de fins 38 o més que tenim allí. I de sobte, després de dinar, comença a fer-se oscur, comencen aquests núvols compactes a formar-se, sobretot per la part de Teruel, que ens ve.
2: Sí, per Maestrat, sí, sí.
1: I canvia radicalment, començar les tronades, els gats i els gossos espantats, i els demés feliços, com a llombrígols.
2: De fet, és una de les parts en les que més tempestes tenim a l'any, de tot el país. Així que sí, és una zona més tempestosa, i sí, avui en aquesta zona rebran més tempestes, no només avui, sinó també demà, dimecres i dijous. I divendres canvia un poc més la situació. Sí, per al cap de setmana tindrem temperatures més baixes i encara ambient inestable pel que fa al divendres, perquè tindrem una entrada de massa d'aire fred que no es quedarà més cap al nord, que és el que està passant ara mateix, sinó que sí que arribarà entrant. I aquesta entrada és la que farà que el divendres ploga en molts punts. Estem un poc lluny, ja ho saps, del divendres encara.
1: Home, a la mínima que el dones compte, és divendres. Què tal? Estic dient, millor dit. Què tal? És divendres, Antonio.
2: Sí, bon divendres.
1: Bon divendres. Tinc bon cap de setmana.
2: Però sí, hem d'estar pendents perquè sí que sembla que el divendres serà una jornada en tot el territori més plujosa. Ara per ara, dimarts, dimecres i dijous només plourà cap al nord, interior, nord.
1: Tenim descens, però estan dins de la normalitat del que podíem dir, sí,
2: exacte,
1: caloret.
2: Sí. Per a l'interior, no. A l'interior el que passa és que aquestes tempestes i aquests núvols...
1: Refresquen.
2: Exacte. Ells deixen el cel un poc més tapat i això fa que la radiació no siga tan alta i que les temperatures es queden més baixes. Màximes d'avui entre els 18 i els 22 graus a l'interior, però al prelitoral i litoral avui de nou passarem dels 25 graus a Castelló de la Plana, però també a València.

0: Alacant, és a dir, a les ciutats més importants. I així que avui, una altra jornada marcada pel vent de ponent, que de fet, Sergi, es notarà més de vesprada.
1: El vent de ponent, ahir el vaig notar. Mànega curta toca. Gràcies, Antonio.
0: Gràcies a tu.
1: No bon divendres, però sí bon dimarts.
0: Bon dimarts, exacte.
1: Fins demà, cuida't. Arriba el moment de refrescar tota la informació, de saber què està passant al nostre voltant i, sobretot, de contar-vos tot el que és notícia en este butlletí que ara mateix arriba.
2: Són les 11.
3: A punt. Notícies.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, defensa la decisió d'acceptar el creuer per a protegir els 14 espanyols i per ajudar a la resta de les 150 persones evacuades.
4: Era nuestra responsabilidad legal, tal y como recoge el artículo 44 del Reglamento Sanitario Internacional del que España es país firmante. Que nuestro país, que España, es una sociedad comprometida con la salud global, con el derecho internacional.
2: Sánchez també ha retret les crítiques rebudes per alguns representants i líders polítics sense nomenar-los.
4: Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
2: Segons Sánchez, en esta operació d'evacuació del creuer Ondius, afectat, com saben, per un brot d'antivirus, han participat 400 persones. Respecte a la polèmica amb el govern canari, Sánchez no vol entrar-hi.
4: No vamos a entrar en ningún tipo de polèmica institucional. Yo me quedo, en primer lugar, las palabras del Papa, León XIV, expresando su reconocimiento y su admiración a una sociedad, la sociedad canaria, que ha dado ejemplo de solidaridad al conjunto de la sociedad española que ha asistido a todo este operativo con absoluta tranquilidad.
2: Són algunes de les declaracions fetes en la compareixença que han realitzat fa pocs minuts al Palau de la Moncloa, acompanyat del director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom. Adhanom ha explicat que l'operació de la repatriació dels passatgers de l'Ondius ha sigut un èxit, diu, gràcies a la solidaritat de l'Estat espanyol.
5: The operation was successful. As you have heard from Prime Minister Sánchez, all of the passengers have disappeared.
2: Per al director de l'OMS, en aquestes situacions tan complexes s'aprèn molt. I a hores d'ara està previst que comence a les 11 el Consell de Ministres que aprovarà la llei d'integritat del Sistema Nacional de Salut pensada per a blindar la gestió pública de la sanitat. La futura llei, que encara ha d'aprovar-se al Congrés, derogaria l'actual, que va obrir la porta perquè grups com Quirón o Rivera Salut pogueren gestionar hospitals públics. A més, el text definitiu pretén la reversió dels models de gestió privatitzada de centres públics. A la Comunitat Valenciana només queda privatitzat l'Hospital d'Elx Vinalopó. I també a casa nostra, la causa penal de la Dana. Volem saber què estan donant de si les compareixences. Santi Hernández.
6: En estos moments continua a declarar el primer dels testimonis. El cap de zona dels agents mediambientals de la Confederació del Xúquer ha confirmat que des de primera hora del matí estaven vigilant els barrancs i recollint dades de pluviometria. Ha dit que des de primera hora del 29 d'octubre la situació era molt complicada, concretat que sobretot a la localitat de Montroi i a la comarca de la Ribera Alta. Ha revelat que cada agent elaborava un informe i enviava fotografies a les quals no sap si va tindre accés el centre d'emergències. La situació es va complicar molt de vesprada, ha dit, sobretot a la zona del barranc de Pollo. Ha concretat que un agent de la Confederació no va poder eixir a vigilar el barranc ja del Pollo perquè no va poder eixir de sa casa de Montroi per les fortes pluges.
2: Gràcies. Des de Catarroja, Santi Hernández. D'altra banda, avui a l'Audiència Provincial d'Alacant jutgen un home acusat d'agredir sexualment les dues filles de 9 i 11 anys de la seva parella sentimental. Tot indica que l'home aprofitava els moments en què es quedava soles amb les menors per abusar d'elles. La Fiscalia demana 26 anys de presó. Ara les dues menors ja són majors d'edat, ja que els fets es remunten a l'any 2012. En els esports, avui comença en el Club de Tenis de València la fase eliminatòria de la Copa Falcon Bridge. Gonzalo López.
7: Enguany, la prova ha crescut fins a ser un ATP Challenger 175. Esta vesprada a les 6, el valencià Bernabé Zapata s'enfrontarà al paraguaià Adolfo Vallejo, en el que podria ser l'últim partit com a professional. Demà a les 10...

0: Serà el torn de Roberto Bautista, que hi disputarà per última vegada la competició perquè es retirarà enguany. En este moment, l'espanyol Álvarez Barona li acaba de trencar el servei a l'alemany Struff i guanya per 3-1 en el primer set.
1: Això és tot de moment. Així la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
3: De tu a tu.
4: Tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora, Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
5: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
2: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
2: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
2: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
8: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
9: Millora l'estat d'ànim. Dona vida a les nostres festes. La música té molts beneficis. I així en va un altre. Nova deducció autonòmica de l'IRPF per a formació musical. Fins a 150 euros anuals en gastos. Perquè és just pagar el just. Informa't de tot en www.gva.es. Generalitat Valenciana.
10: Apunt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
2: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
11: Estic especialment a gust perquè ara, no només a l'encendre's la llum roja de l'estudi, això es posa en marxa, sinó perquè en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, d'una banda, en trobe en algú que, ja veus tu, aquestes experiències les hem vivit, les hem viscut tots, no? Tots tenim algú que no només és referent, sinó que està en un lloc en el que tu admires, anheles o dius, ostres... Bueno, a mi em passava en Montle, em passava en Ximo, em passava en Lluc, que clar, jo encara no havia entrat a la tele quan era menudet i es veia ells en la tele, no? I dius, ostres, estos... Hasta que un dia eres tu el que arribes a la tele i estàs tu també ahí, no? I ara passen els anys i estem tots així. Afortunadament, alguns encara estem. Josep Ramon Lluc, què tal? Bon dia.
12: Bon dia.
11: Parlant de la ràdio, parlant de la tele, parlant de la vida. T'agraeix moltíssim que hagis vingut a este programa una volta més.
12: Esta és ma casa i qualsevol cosa que pugui fer per a col·laborar i per a intentar que els oients, els ciutadans valencians, s'enganxen i es reenganxen a la seua ràdio i televisió pública, forma part de la meua il·lusió.
11: Acabes de dir una cosa molt xula que jo dic molt. I és referir-te a això com esta casa, com ma casa, sí, perquè al cap i al fi, l'altre dia, de conya, un dels teus reporters dia, pues esta més de la major, no? Pues com estic jo...
12: 66 anys.
11: Que ja veus tu, vaig entrar sent un crio. Entonces crec que no tenia ni la barba encara i el moño negre com un tio i ara, pues, també. Clar, pentine canes i tots ens hem fet majors.
12: Afortunadament, no? Hem viscut més.
11: Però m'agrada molt dir que això és ma casa perquè realment hem viscut gran part de la nostra vida ací dins.
12: Sí, jo t'he veat en moltes cadenes, no? En tant de públiques com de privades i tant d'autonòmiques com... d'àmbit estatal. Però ma casa, igual que uno pot haver viscut en moltes vivendes, en apartaments i tal, i considera quina és la teua... Tu d'on eres? pues jo sóc de la ciutat de València perquè vaig néixer allí i després he viscut en molts llocs, en Catarroja, en Torrent, en Barcelona, en Madrid, etc. Però en ma casa, la casa a la qual jo em referís com a de manera de referència, és esta, sí, claro. És així.
11: Pues pensem el mateix, parlant de gent de casa. Tu l'has conegut, avui, jo ja fa temps que el conec i m'alegre un muntó de tornar-me a trobar en ell. Com està Manolo Mas?
13: Estoy encantado de estar aquí.
11: Però si estàs com sempre, quin de tots els dimonis és el que has fet el pacte?
12: Ell té un pacte més gros que el meu.
13: Bueno, la verdad es que, mira, ponerle ilusión, ponerle sí. pasión a la vida. También es verdad que la pasión quema mucho, y eso estábamos hablando a micrófono cerrado, en la época, en la sociedad actual, la pasión, el ser un tío un poco lanzado y todas esas cosas, bueno, pues a veces te pasan factura, pero bueno, yo lo hago encantado. Para mí es un privilegio tener a José Ramón Lluís delante, porque yo era muy niño y él ya hacía televisión.
12: No, perdona.
11: Al final verás tú como...
12: Ni que yo fuera...
13: José Ramón, sí, que va. Sí, toda... sí,
11: sí, como dicen en el coi, ya verás tú, como de una boba fem un sopar.
13: Solo nos llevamos 9 años, o sea, que te veía yo ya era mayorcito y ya... I
12: però encantada. Tu eres, perdona, Manolo, tu eres d'ixe que veia, m'ho ha dit molta gent, molta gent jove, veia el programa sí. fins allà a les 12 o la 1, com acabava a sí. les 2, i després se n'anava de marxa a la discoteca i a l'end...
13: I és que era un poc, soc un poc major i un poc vuelo, jo no feia molt de discoteca i tot allò, però sí, home, jo era sí. per
11: com
13: a mi.
11: No? Tu no eres de l'època del Bikini Club?
13: No, però tu...
11: Jo sí, jo feia els Bikini Clubs així en la tele.
13: Perfectament que no tinc pinta del Bikini Club, no, jo...
12: Ah, ara serà senyor de pajarita...
13: Sí, jo era molt... Bueno, pues un xiquet d'ahir de l'Alameda de València, un poco pijo...
12: No, és classe B.
13: Claro,
12: és pijo, no, home, no.
13: Distrito 10, Jardines del Real...
11: Ah, entonces eres de Marc Gómez, Don't Worry, Be Pijo.
12: Madre mía.
14: Sí, jo també de Distrito 10.
13: Claro, jo Distrito 10 de los viernes por la tarde, distrito, y algún domingo 10. Por la tarde.
14: Jardines, no Barra Cabar...
12: Yo estaba en la obra.
13: Pero yo anaba a tres ¿sabéis llocs. Quién estaba? Que a mí me llamaba siempre mucho atención. Yo lo tenía idolatrado, nuestro director, y mi buen amigo, y yo diría que somos hermanos, Nacho Cotino.
11: Sí.
13: Porque Nacho Cotino era el jefe de Relaciones Públicas, que en aquel entonces... Por las tardes te daban 10 entradas y vendías 10 entradas, era Relaciones Públicas de Distrito.
11: Nacho, ¿tú feías de eso?
13: Él era el capo.
11: ¿Ah, sí?
13: Claro, porque él es muy amigo de Ricardo Olcina, que Ricardo Olcina era una de las personas que llevaba Distrito. Y entonces yo entraba a Distrito y te veías los DJs y a Nacho Cotino allí al lado puesto todo serio. Y yo decía, ostras, ese tío es un referente. Y acabó siendo mi amigo y lo sigue siendo. Bueno, pues ya te digo. Y entonces Nacho era el jefe de las Relaciones Públicas.
11: Ah, sí. Porque estoy referirme a él mirando a cámara porque sí, sé sí. que él nos escolta a través de monitores y nos seguís.
12: Todos tenemos no un pasado.
13: Claro, claro. Sí, sí. Vender 10 entradas. Vendías 10 Relaciones Públicas era vender 10 entradas y entonces te daban una que tú entrabas gratis. Mm. Y eso era el Nova Más, el que vendía las 10 entradas de Distrito del viernes por la...
11: Bueno, estem parlant d'una època en les que les discoteques... Ara, és que és curiosíssim tot, no? Tornem a lo mateix. Volíem fer una gràcia, faries un sopar agre. En que les xiques entraen de baes, jo me'n recordo, a les discoteques, o inclús se'ls regalava una consumició. Clar. Ara això seria una falta greu, que estàs dient. Estàs segregant-me per ser dona.
12: S'entenia en aquell moment que la dona era l'objecte,
13: era l'atractiu.
12: Si entraven xiques, se suposava que la colla de allò que estic pensant, de tarifats, que venien de la ciutat, d'altres barris més populars... O
13: no n'hi ha quasi horta, no queda horta.
12: Home, és la que queda. En l'horta sud és la que queda.
13: Però que està el terreny, però ja no es cultiva. Desgraciadament, pràcticament no es cultiva.
11: Però els horts urbans estos estan funcionant molt,
12: Però això és una cosa també, amb tot el respecte, cosa de pijos.
11: De guais, no?
12: Con que, exacte, con que, per l'amor de Déu, el que han de fer és pagar...
13: Una tomatera i...
12: El que han de fer és pagar bé als llauradors el producte, que estiga que estiga ben pagat, que estiga protegit, que li deixen fer la tira de comptar, que es donen oportunitat, en compte de algunes suggerències divertides.
11: Sí, sui generis.
12: Jo és que sóc fill de llauradors, i la meva família és llauradora, de prop de Castellar, del camí d'en Corts, i aleshores,
13: clar... Ah, que bonico, molt al costat.
12: Aleshores, clar, veus això, i veus que la gent el que està esperant és que... És trist, però vaig a dir-ho en consciència.
13: El pelotàs urbanístic.
12: Clar, que facin un altre pla parcial que arribi fins a Nazaret, i que això siga... Per què? Pues perquè la gent malviu, no poden... Molta gent que alguna alqueria la transformaria en un restaurant, no poden tocar...
11: I
12: aleshores és un poc... Estàs

0: segrestat pel teu passat. I no pots tindre futur perquè tot el teu patrimoni no val res.
1: Clar, ja moltes passen no?
2: En el cotxe. A mi em dona molta pena, perquè allí, sí, a Castellar és terrible. Jo passeig per allí i te'n vas a la zona de l'Albufera i tot allò.
0: El Tremolar, de Pinedo, la zona del Tremolar.
2: I per allí sí que és de veres que està l'arròs ara. A més, sí, ui, es començarem a plenar d'aigua el camp. Però la resta dels camps estan buits.
0: És de cultiu d'autocultiu.
2: O abandonats.
0: No,
2: abandonats.
0: És de cultiu propi i al final el llaurador pues, posa cebes, tomàquets, quan s'acaben de menjar tota la feina, les regala o passa el rotovato perquè no
2: aprofita per res.
1: El que acabes de dir de les alqueries és superinteressant perquè passé moltes ocasions en el cotxe, estava dient, e inclús a voltes passé acompanyant i dic, tu imagina't, si jo tinguera so i poguera, també pots acabar buscant-te la vida, no? Si les ajudes ho permetixen i tot això, la majoria d'aixes edificacions són fantàstiques, en la sort de que molts d'ells o moltes d'elles les han heretat, amb la qual cosa els significa no haver tingut que invertir un extraordinari en això, però no, el sistema no et deixa, no pots tocar res.
0: Si tu no vius ahir, perquè molta gent ja no viu, perquè són construccions que tenen més de 100 anys.
1: I altres matarien per viure.
0: Plenes d'humitat, inseguretat, hi ha una certa inseguretat, aïllades. Mm. Aleshores, els fills que han estudiat viuen fora. I aleshores, ahí queden els pobres iaios que estan ahí en 70 o 80 anys
1: pelant les cebes,
0: i el que realment vol, i a més tenen una pensió miserable, i no li poden treure profit perquè no poden posar res. I aleshores les autoritats s'haurien de plantejar què fem en això. Està clar que és l'horta, que és un patrimoni brutal, però aquestes famílies estan segrestades pel seu passat. I és així, eh?
2: A mi em dóna molta pena, perquè és molt agradable, eh? I viure a una edificació, a una casa d'este tipus, té que ser molt agradable. És el que diuen, no? Que si és mosquits, que si l'olor a abonament quan el fiquem... Però tot allò, jo penso que l'estar a l'horta, l'estar a la teua terra, eixir al carrer i ficar el peu a terra, és molt més gratificant que qualsevol altra possibilitat. Però...
1: L'olor a bonament arriba fins a la ciutat, eh? No fa falta que ningú... Això... I perdona, no parlem de la planta eixa de tractament de residus que n'hi ha, en Salvase a la zona, que van tindre nassos de posar-li bon aire, en quan tota la pudor ve des d'allí dalt, saps?
0: N'hi ha la de bon aire, hi ha la de, que està en la B30, a l'altura de Picanya, hi ha l'altra de Pinedo, vull dir... És que els residus de
2: l'àrea metropolitana... No, les aguas residuals de Pinedo, jo quan me'n vaig a casa,

0: els metges, en els científics, està l'OMS darrere. I aleshores tot este alarmisme, que si no se va sentir que Pedro Sánchez lo que volia era que hi haguera una epidèmia. Per l'amor
1: de
0: Déu.
1: Bueno, bueno, ahí se dice es que por tapar informativamente todos los problemas judiciales...
0: Pero, mano, per favor. Val, a veure, això és una qüestió d'estratègia política, però dir que el president del govern vol provocar una epidèmia amb l'antivirus, me pareix de xutxar de guàrdia, perquè provoca el que feia Clavijo, dir-les, vaig a dir-ho, la bestiesa que és agafar, informar-se per la IA, fer una captura i informar que les rates podien nadar, però cal ser poca de substancia.
1: ¿Tú crees lo que pasa que ahí también lo hubieran echado una mano si le hubieran dado un poco más de información? Porque parece que los dos... Es lo que pasa hoy en día con la clase política, que nos agota en muchas ocasiones al ciudadano, ¿no? ¿Por qué se pasan dos días, que da la sensación, eso es lo que han venido a decir, sin comunicarse los unos con los otros? Que eso transmite una mayor confianza,
0: una mayor
1: seguridad para todos, quiero decir.
0: Pero
1: es más
0: de la
1: fácil.
0: Torpeza, pues,
1: hablen ustedes, comuníquense y digan, mire, eso no hay nada de eso. Y efectivamente habla con los científicos y que los científicos pongan el tema encima de la mesa. Pero claro, se tiran dos días ahí, que es una cosa, desgraciadamente, que en este país nos tenemos que hacer mirar. Bueno, la política en general. El hecho de cada vez que pasa algo, primero es la guerra política, el enfrentamiento político, antes que avanzar en la situación. Que yo, hay una cuestión, ojo, que no me parece mal, porque me encanta vivir en un país solidario, pero estamos un poco, el mundo está desbaratado, quiero decir. Si estaban en Cabo Verde, chico, acércate a cualquier país, pero es que en Marruecos no lo dejaron ni poner combustible.
0: No, perdona, pero no, Cabo Verde, prop d'Àfrica, no tenen infraestructures. Àfrica, qualsevol país, Senegal, no tenen infraestructures. I eren europeus, eren ciutadans espanyols.
1: Sí, por eso vienen a España, claro. Vienen a España porque es la última ciudad,
0: no,
1: el último país d'Europa.
0: No, perquè tu tens l'obligació...
1: Ubicado.
0: O sea, ara està prop d'Amsterdam o de
1: les Illes Britàniques. Sí, está claro.
0: Entenc que haguera anat a les Illes Britàniques. Però va coincidir que venia d'Argentina, venia d'ahí i va tocar i estava en Cabo Verde, el mig de l'Atlàntic. I el territori tècnicament més preparat per a fer això era Espanya.
1: Lo que pasa es que mandan narices, que te metas en un crucero de esos. Hombre, lo que pasa es que las ratas o los roedores, como queramos llamar...
2: En un creuer ho hem dit este matí,
1: es inevitable.
2: Més ocea no podia ser.
0: No, però no. Les rates no estaven en el creuer. Es que no
2: ellos lo habían agafat fora, en algun dels desembarcos o les escales que havia.
1: No sabia.
0: La estupidesa era dir que les rates estaven en el creuer. No! Les rates, ixes roedors, estaven en Xile o en Argentina, on resulta que una parella es va infectar quan estaven allí. Aleshores, pensar que les rates havien pujat al creuer ja és simplement que no entenem. S'explica que l'origen era que en la Patagònia, en Xile i en Argentina, hi ha una sèrie de roedors endèmics que de vegades provoquen aquestes infeccions. I ses rates no van empujar al barco.
1: Bueno, pero ratas en los barcos hay, ¿eh?
0: Sí, pero serien unes altres.
2: De totes formes, vos creieu que una rata va en carrossa, que se n'aneu a Euro Disney i ho veu jo tot fantàstic, i ara no vos creieu que unes rates han pujat al creuer de luxe. Les rates turístiques, perdona.
1: I a part per les maromes, sube un ejército de ratas.
0: Sobretot les autoritats han de tindre un plus de responsabilitat.
2: Bueno, i l'obligació de dir les coses.
0: Perquè si no, al final, creen una alarma innecessària que se pot utilitzar en un sentit pervers.
1: Però jo crec que perquè venim del Covid. Si no, no hubiera pasado toda
0: segur,
1: la vida.
0: Segur.
2: Que vos diré una cosa, del Covid, que se'ns oblida pel que volem,
1: Sí.
2: Pel que no volem,
1: bueno,
2: sí que el tenim ahí.
1: El autobús este de l'exèrcit de la OME, tal, que el psicólogo este que se baja, chico, quítate el traje de la EPI un poquito más tarde, no vayas en el autobús y te quites la mascarilla.
0: Pero Manolo,
1: porque tú nos tienes que... Porque si a ti te han encargado esa responsabilidad, nos tienes que transmitir confianza a los demás con tus hechos. Eso es una irresponsabilidad. No, eso no es culpa de nadie. Eso es una irresponsabilidad de quien lo comete.
0: Individual.
1: Claro.
0: Aquell senyor que no va tindre el tacte, vaig a dir, però penseu una cosa. Segurament, com a conseqüència de la Covid i de tot el que passa, s'ha fet un desplegament tècnic, mèdic, etcètera, ben vegades més del que han fet altres països. I això ens ha de donar garantia...
2: Dels països no hi ha.
0: No
2: hi ha portades ni hi ha res.
3: Però a medida que van llegando
2: sus casos
3: a
2: sus
3: países, claro, ja van...
2: Has mencionat la IA, Josep Ramon, i crec que algo de la IA és el que volia comentar, Marc, perquè, bueno, a més, a tu que t'agrada tant mirar cap arrere, anecdòticament, Manolo segur que sí, Manolo és que se pega unes copiades del tato.
3: Sí, perquè la intel·ligència...
0: Ella és de l'Alameda, del passeig de l'Alameda.
2: Però copiar copiava com un bellaco, també.
1: Al costat de Mestalla, que és més important que l'Alameda.
0: Poca broma.

0: fuera del batería.
1: Al ojal.
2: Sí. Y además,
3: yo la trema
2: y además están tan
4: el nivel ya millonat, además... el nivel el mon está caiguense, sí. Tenim l'antivirus y así Manolo,
1: que tienes que pensar
4: al ojal.
3: Has dit el mon? Yo no sé si pueden hablar del mon, porque es que claro,
1: lo tienes que pensar bien. Ahora, sí. El papel higiénico es una gran cochinada.
4: Sí, es cierto.
1: Porque bueno, no todo el monte la materia.
3: A banda de que no es
1: higiénico, es todo menos higiénico.
3: De cuidar al mon, ¿no? Utilizar molde de papel. Yeah. A mí me parece muy mejor utilizar agua, la agua justo medida.
0: Vaig a intentar reconduir tú. No todo el monte yo un no sanitaris de oro como el señor Naranja.
3: ¿Cómo
0: protagonista
3: ¿cómo
0: de la crónica?
4: Sí.
0: El señor Naranja
3: es el protagonista del meu espai.
4: El cretino y se...
3: Lo que pasa es que cada vegada estem llevant-li més temps y yo voy a contar-vos que ho ha tornat a fer. Vull dir que ell sempre intenta ser notícia, ja siga per un tema polític o d'un altre menester, i és que ha dit que la seua dieta basada en hamburgueses, bistecs i menjar ràpid és, pot ser, el millor menjar del món.
0: Això, i que fa un minut d'exercici al dia.
3: Claro, ha dit que no és menjar basura, que a veure qui li demostra a ell que no és millor això que el tofu, el kale i totes aquestes coses, perquè ell, no sé quants anys té, perquè té més anys que un camp, no els he comprovat, però que està fenomenal, que té un espectacular estat de salut i que no menja res de tot això. Així que ell reivindica com a fórmula secreta de la longevitat. Diu, soc multimilionari, però menja com qualsevol americà. No sé què penseu vosaltres.
0: Pues menja porqueria com qualsevol nord-americà.
4: Mira, als 79 anys, el cretino ixe que mos ha portat a la,
3: com se li ompli la boca,
4: a la crisi més sí, gran dels últims anys, que s'hauria de morir per deixar-nos tranquil, a veure si a base de menjar greixos saturats, hamburgueses d'oli, pega un col·lapse i se'n va del... Sí, home, sí. Com s'ha atrevist a dir aquestes barbaritats? El problema és que molta gent americana que el segueixen... Sí.
1: Jo no puedo con él tampoco.
4: No, jo no és que no puga, és que me parece que és un bàrbar, ¿no? O sea, dir aquestes coses...
1: No, que vas a poner gasolina y porque a ese señor le sale de las narices, claro, te cuesta el doble.
4: Claro.
1: Se puede estar quieto, señor, se puede estar quieto, que me cuesta todo mucho dinero porque usted está loco.
4: No, pero mireu, fa uns mesos l'estret d'Hormuz era un pas lliure, on no hi havia res, els barcos entraven llixint i el comerç mundial fluïa d'una manera natural. Ara, des de que ell ha entrat ahir, hi ha dos tipus... Però si només calia que estiguera a casa que té menjant hamburgueses,
3: I fent un minut d'exercici al dia. Mira, l'últim titular que ha donat respecte a l'estret d'Hormuz, que això sí que és un tema seriós, és que Iran ha dit que no n'hi ha alternativa a la pau que no siga el document que Iran ha presentat com a pla de pau. I Trump ha dit que li queda un 1% de possibilitats a l'alto el foc. Així que això no millora ni el tema de la gasolina, ni el queroseno, ni de res.
0: Estaràs d'acord amb mi, Josep Ramon, que és que envien uns sicarios molt inútils.
4: Molt inútils.
0: Encara no ha acertat ninguno.
4: Molt inútils.
0: Són becaris de sicari.
3: Que, per cert, ha declarat el presumpte autor de l'intent d'assassinat a Trump i s'ha declarat innocent. Això també és una cosa que me té boig.
0: A veure, està bé, seguir el mateix joc.
3: T'han vist tots i tu te declares innocent. No sé
0: però entra dins del mecanisme Trump i totes aquestes coses. Ah, jo?
3: Bueno.
1: Claro, es que es el único que se puede declarar inocente. ¿Usted qué es? No, yo nada, yo inocente.
4: Pasaba per ahí.
1: Pues no se preocupe, el resto lo han pillado. El resto lo tienen claro.
4: Cachi.
1: Pero este tipo de personaje mundial que no nos deja vivir a los demás, este quieto. Pero que los iraníes, evidentemente, tienen muchos problemas como todos los países. Pero que aprendan entre ellos, que se cuiden entre ellos. Es que yo creo que eso, no sé, vale, hay mucha crítica y el tema, por ejemplo, de la mujer y la represión y todo eso, pero eso no lo vas a arreglar lo que tú ibas cortando, ni interviniendo desde otros países. Hay que dejar que el mundo y las propias culturas evolucionen. Evidentemente, no podemos ser ajenos a situaciones como esa, pero de ahí a querer intervenir en la realidad de otros países.
3: Y de la manera que se ha intervenido.
1: Claro, eso por descontado.
4: Ya una lectura más importante, que es que Estats Units está actuando en nom o de Israel. I realment està fent la feina bruta.
3: Ahí está,
4: de claro. Aleshores, cal llegir-ho d'una manera més oberta.
0: Te l'empes, no? El cosí tonto.
3: Que ja vos contaré un altre dia, eh? El tribunal que va crear Israel per a juzgar exclusivament a persones implicades en els atentats del 7 d'octubre i donar-los boletos
4: si
3: ràpid.
4: A veure si el Trump se menja una hamburguesa.
0: Dona-li pas al boleto.
3: És que, bueno, pues mira, vos deixen el butlletí informatiu de les 12 i nosaltres tornem el més amunt i avall en 5 minutets aproximadament.
0: Gràcies, Lluc. Gràcies, Mas.
4: Vas a l'examen.
5: Són les 12.
6: A punt. Notícies.

0: El Ministeri de Sanitat acaba de confirmar el positiu per antivirus de l'Espanyol que ahir van detectar com a positiu provisional. Ha tingut febrícula i lleus problemes respiratoris. La resta dels 13 passatgers es mantenen negatius. En este context, la crisi de l'antivirus, per tant, es manté oberta i hi haurà més contagis. És el que ha dit el president de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, en roda de premsa. Ha afirmat que s'esperen més casos del virus. Segons ha explicat, el motiu és que el primer cas es va saber el 6 d'abril i fins que arriba el primer informe hi ha hagut moltes interaccions entre els passatgers. Des de l'OMS es recomana mantindre una supervisió estricta durant 42 dies fins al 21 de juny amb l'objectiu de minimitzar el risc de noves transmissions.
1: We would expect more cases because, as you may remember, the index case, the first case in the ship was on April 6.
0: Canviem d'assumpte. A casa nostra, Pamesa, grup empresarial, acaba de presentar en roda de premsa a Vila-real, a la Plana Baixa, els resultats econòmics de l'any passat, del 2025, i les previsions per enguany, en un moment clau per al sector marcat per l'encariment energètic i per la decisió de Brussel·les de mantindre la retallada dels drets gratuïts d'emissió de CO2. Maria La Huerta.
2: Preocupació per la reducció del 34% dels drets gratuïts de CO2 fins al 2030, un sobrecost que la patronal Aster estima en més de 100 milions d'euros per al sector. Un exercici, a més, condicionat pels costos energètics que continuen tensant la competitivitat de la ceràmica castellonenca en un context de màxima pressió per a la indústria.
3: Estamos más que preocupados por el tema de sostenibilidad, el tema económico, sobre todo con las últimas noticias que ha salido hoy que la Comunidad Europea va a reducir las emisiones de CO2 en un 34%. Va a ser un año muy difícil, muy complicado. La energía del 26 va a ser superior a la del 25.
0: Més coses. La delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acudit a les obres de la caserna de la Guàrdia Civil de Paiporta, que va quedar arrasada per la Dana i on van faltar dos persones. Iria Sebastià.
4: La delegada s'ha desplaçat a la localitat de Paiporta i ha explicat que les obres que havien d'acabar a finalitzar a finals d'any estan quasi finalitzades i podran tornar a viure amb normalitat en juliol. A més, explica que les altres casernes afectades per la Comunitat Valenciana també estan reformant-se perquè tinguen unes condicions més òptimes.
5: El gobierno de España ha puesto en marcha toda una rehabilitación para que los cuarteles que fueron afectados por la Dana no recuperen la fisonomía del 29 de octubre, sino que estén mejor, que sean más resilientes, que sean más eficientes.
0: Deixem la comarca de l'Horta Sud i en successos detenen tres membres d'una organització criminal que furtava ancians en supermercats. La Guàrdia Civil ha detingut dos homes i una dona que formaven part d'una xarxa criminal que es dedicava a furtar ancians en els aparcaments dels supermercats. Entre altres coses, sostreien targetes de crèdit amb les quals després feien reintegraments en efectiu. El modus operandi consistia a demanar-los direccions per a captar l'atenció mentre un altre saquejava l'interior del vehicle. Els autors es desplaçaven per diferents poblacions d'Espanya i feien servir documentació falsa i cotxes de lloguer. I almenys 9 integrants més pendents de detindre. I en els esports, futbol. L'Elx juga a les 8 de la vesprada a casa del Betis, a Sevilla, un partit vital en la lluita per la permanència. Gonzalo López.
6: Els andalusos de Manuel Pellegrini volen certificar com més pront i millor la quinta i última plaça Champions, mentre els franxaverds hauran de controlar la pressió d'estar a 2 punts del descens. Eder Sarabia és el tècnic.
7: Transmitirle confianza, transmitirle seguridad, pero no por querer vender algo que no sea, sino por querer demostrar que el equipo está bien, está preparado y vamos a ir con todo.
6: Recupera Rafa Mir després de la lesió. També Álvaro Rodríguez ha viatjat amb l'equip a pesar de la pèrdua recent de son pare. A les 7, el Llevant visita el Celta en una nova final per la permanència.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
9: De tu a tu.
10: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps.

0: Presenta Sergi Olcina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Pues ja hem passat l'Equador d'este 12 de maig de 2026. Benvinguda, Patricia. Acaba de passar fa un moment David Casinos, que d'ací no res estarà amb nosaltres. Tinc moltíssimes ganes de parlar amb ell, però tinc més ganes de que Urano estigui ací al meu costat. És que jo, meu flipen i segons, ja no és ningú secret. Bé, en 8 minuts ja, superant ixe, com vos dic, nivell divisori d'estes 24 hores que seran i que no tornaran el 12 de maig d'enguany, n'hi ha que començar, ara en un moment parlarem de música, però n'hi ha que començar, com és de rigor, saludant a la gent que està per nosaltres i amb nosaltres, no només en les portades locals i comarcals, sinó també en les diferents emissores que conformen, per una banda, la xarxa de municipals i l'altra, les emissores locals. En este cas, Ràdio IBI, on està Lola Manso. Què tal, Lola? Bon dia.
2: Hola, què tal? Com esteu? Nosaltres, per IBI, després de celebrar el dia de l'avís com toca, amb tota la il·lusió i acompanyant els carrers festers malgrat la persistent pluja, esta setmana tenim l'agenda bé completa. Dissabte que ve celebrem la tradicional romeria de Sant Pasqual, amb processó des de l'Ajuntament fins a l'ermita, on s'oficiarà la missa, després el típic esmorzaret i a continuació els jocs de sempre, cucanya i passatemps, carrera de sacs, Vigan Sabonà i Tira la corda. La Unió Musical acompanyarà la jornada. La programació cultural inclou l'obra David, de Paco Zarzoso, una proposta de Hongaresa Teatre que en 2024 va aconseguir diversos premis d'arts escèniques de l'Institut Valencià de Cultura, millor actor, test i millor espectacle, a més del Premi Max de Teatre en Castellà, Ciutat de València, en 2022. Durant el cap de setmana, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, l'accés al del joguet i el de la biodiversitat serà gratuït. I a més, per al diumenge, han organitzat tallers i jocs tradicionals per a gaudir en família. El diumenge tenim també una marxa solidària a favor de l'Associació de Fibromiàlgia, que treballa a IBI, Castalla i Onil. I a més, dos interessants publicacions es presenten esta setmana. D'un costat, la separata del capítol d'IBI del llibre Rutes de Memòria Obrera, dedicat a la tragèdia de l'explosió de la fàbrica de la pólvora en 1968, que va causar la mort de 34 persones, diversos dels xiquets. I d'un altre costat, el líder de la històrica banda de rock local, Badana, presenta el llibre de cada cançó. Com veieu, setmana intensa la que tenim en la localitat. Fins dimarts que ve.
1: Està bé saber totes aquelles coses que passen al nostre voltant, que en ocasions estan molt propet, però ens passen desapercebudes. Bé, tornem a parlar per a començar aquesta hora d'eixe brot d'antivirus que ens ha despertat moltíssimes curiositats, també alarmes, encara que n'hi ha que racionalitzar. Les coses ara estan en el seu lloc, encara que, bé, hem conegut que està eixe pacient en l'hospital madrileny, en l'Hospital Madrileny de Madrid, on ha donat positiu. En un principi es parlava d'ausència de sintomatologia, però ara sí que presenta alguns d'aquests símptomes com febrícula o alguna descompensació, en este cas. Per cert, i aquest brot d'antivirus detectat en el creuer Ondius no sols ha posat el focus en els riscos sanitaris d'una malaltia poc freqüent, sinó també en les seues possibles conseqüències emocionals. El record encara recent de la pandèmia del coronavirus, la incertesa davant un virus del qual es sap poc i la sobreexposició a informació alarmista en xarxes han disparat la por col·lectiva i l'ansietat social. Una ansietat social, diria jo, relativa, perquè a l'hora de recordar-nos que no volem que mos tanquen, aquesta ansietat es produeix d'una forma. Però pel que fa a la por a patir la malaltia o a tindre certes conseqüències, és una altra diferent. La qüestió és que els experts en salut mental adverteixen que fins i tot en contextos on el risc real és realment baix, l'impacte psicològic pot ser significatiu. Estem parlant d'estrès, d'hipervigilància, d'insomni o fatiga emocional. Algunes de les reaccions més freqüents. Això quan ho vegem des de la part nostra, no? Des de l'opció o la possibilitat de poder

0: desarrollado por multiplicar,
1: sí, claro. Sí, sí,
0: que
1: sí,
0: de
1: sí.
0: otra manera no hubiera podido ser.
2: El capricho s'ha satisfet i no es queda només en un capricho. La setmana que ve parlem.
3: Més.
2: El pareix. Gràcies, David.
3: Abraç.
2: Que ganes de pegar-li un pessic en la cara.
3: Adéu, adéu.
2: En el doctor Roig en queda ara també, que me dona l'última mitja hora, saps? No veges totes les setmanes lo que em fa patir la persona. Gràcies. En un moment és la una, moment de les notícies, i tornem. És a dir, que el butlletí mos activa els sentits de la informació i en seguida estem així.
4: És la una.
5: A punt. Notícies.
4: Com estan? Matí de marxes informatives del professorat, ja ho saben, en diversos municipis de la Comunitat Valenciana per a reclamar millores laborals, salarials o també la baixada de les ràtios entre les principals reivindicacions en el segon dia de vaga indefinida. Les postures entre sindicats i conselleria estan ara per ara allunyades, sense cap convocatòria de negociacions. Sobre la taula a curt termini, a Torrent, s'ha produït este migdia una d'aquestes marxes. Seguint-la està Carme Bort.
6: Així és, Patricia, molt bon dia. Des de les 12 recorre els principals carrers de la ciutat de Torrent i la marxa unitària, on participen escoles d'infantil, de secundària, escoles d'especial i també s'afegeix l'escola oficial d'idiomes, també, com no, molts mares i pares que donen suport a aquesta vaga indefinida de l'ensenyament. Ahir, en la primera jornada de vaga, alguns centres educatius d'ací de Torrent, l'avanç secundari al voltant del 85%, fins i tot el 100%, encara que recordem que la Conselleria d'Educació va xifrar el seguiment de la primera jornada de vaga a nivell de tota la Comunitat Valenciana al voltant del 50%. Així a Torrent estan molt satisfets també de la manifestació que ahir va recórrer multitudinàriament els carrers de la ciutat de València i demanen, això sí, que la conselleria es preste a negociar. Anem a sentir a Toni Gisbert de l'IES Serra Perenxisa de Torrent.
7: En Torrent, que és una ciutat que és molt gran i que en teoria sempre ha costat de mobilitzar i que ahir vam superar les expectatives. Les famílies també han donat suport. Per tant, la conselleria està quedant-se a soles en el seu tancament. Jo crec que ja seria hora de que baixaren del seu tancament, del seu radicalisme, i començaren a dialogar.
4: Bé, este matí el sindicat STPB, el majoritari entre el professorat, ha dit que està a l'espera d'una telefonada o d'una convocatòria de la conselleria per a reprendre les negociacions.
8: A través d'un comunicat han reclamat a la conselleria que posi damunt la taula una proposta real sobre totes les mesures que el professorat reclama per a desconvocar la vaga indefinida.
4: I el PSPB i Compromís han exigit al president de la Generalitat, a Juan Fran Pérez Llorca, que s'impliqui personalment en la negociació amb els sindicats. En la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics, el representant socialista José Muñoz ha criticat l'actitud del president.
9: Está dando a entender que a los profesores no les interesa para nada las consecuencias que tenga la huelga educativa. Y esto es una falta de respeto. Por eso exigimos que, antes de todo, al presidente de la Generalitat, que pida perdón a los profesores, a las profesoras, al conjunto de la comunidad educativa, que lo respete y que se siente él a negociar de buena fe para intentar alcanzar un acuerdo.
8: Compromís considera lamentable que el Consell no estiga negociant amb els sindicats i el síndic del Partit Popular, Nando Pastor, ha reiterat que la conselleria està disposada al diàleg.
10: El derecho a cobrar más por parte del profesorado es legítimo y no lo dudo. Probablemente durante 8 años del Botànic también lo era, aunque no lo parecía. Pero el derecho de los estudiantes a hacer en las mejores condiciones posibles, en las mejores condiciones posibles, el examen más difícil de su vida al que se van a enfrentar, creo que, aparte de legítimo, es sagrado y es intocable.
4: Més coses. El president Llorca acaba de referir-se des d'Utiel, on ha visitat la nova planta de l'empresa Campofrío, a les dades que ha fet públiques BBVA Research, que parlen de que la Comunitat Valenciana creix 3 punts per damunt de la mitjana nacional. Diu que per a que l'economia cresca cal estabilitat i diàleg.
11: Si el crecimiento en España, que es un crecimiento sostenido, en esta comunidad se ha disparado. Estamos 3 puntos por encima de la media nacional en crecimiento y que han anunciado esta mañana que en los próximos 3 años en la Comunidad Valenciana se van a generar 126.000 puestos de trabajo. ¿Qué significa? Que es imprescindible mostrar estabilidad. Demostrar que el entendimiento y el diálogo hace posible que la inversión privada confíe en nuestra tierra.
4: Sobre l'actualització de l'antivirus, són 10 els casos positius entre el passatge del creuer, segons dades actualitzades de l'OMS. L'última hora és que el pacient dels Estats Units, amb sospita d'estar contagiat, ha donat negatiu després que el cas no concloent no hagi sigut positiu per PCR.
8: Pel que fa al cas espanyol,

0: En les últimes hores ha desenvolupat símptomes, té febre i algun problema respiratori i està aïllat, a pesar que el seu estat general no presenta complicacions. Sobre el període de quarantena, el director general de l'OMS ha dit avui en la roda de premsa conjunta amb Pedro Sánchez que seria recomanable ampliar-lo. És a dir, que comencen a comptar els 42 dies des de diumenge i no des del 6 de maig. És el mateix que opinen fonts expertes consultades per Apunt perquè ho consideren un període més garantista. Patricia Guillem és especialista en medicina preventiva de la Universitat de Valencia.
1: Yo considero personalmente que se tendría que establecer desde el domingo, desde el día que se produjo el desembarco. Vale la pena pecar de prudencia y extender la cuarentena que no intentar devolver esa posibilidad de contacto social y de movilidad a los posibles portadores para asegurarnos que verdaderamente se termina con el brote.
2: Acusa al Ejecutivo de Sánchez de haber ocultado información.
3: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía. Que la lealtad institucional, la buena fe y el buen hacer que se tiene que tener entre dos gobiernos ha sido quebrado por el gobierno de España.
0: El grup socialista acusa Clavijo de mentir i de crear alarmisme, mentre que Sánchez ha evitat este matí en la seva compareixença la confrontació directa amb el govern canari.
2: I atenció a la sentència del Tribunal Suprem que tanca la porta a fer fixos als empleats públics que encadenen contractes temporals sense aprovar una oposició.
0: L'alt tribunal considera que accedir a un lloc públic permanent sense passar per un procés selectiu vulnera la Constitució. Així ho ha dictaminat el ple de la sala, que fixa així criteri per abús de temporalitat de l'Estat. La resolució determina que qui no hagi superat una oposició, que es guia per principis d'igualtat, mèrit i capacitat, no pot adquirir la condició de fix a conseqüència de l'abús en la temporalitat, perquè va contra la Carta Magna i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i s'impediria, a més, l'accés de la resta de la ciutadania. Per contra, els interins que hagin aprovat una oposició sense plaça, posteriorment, si posteriorment encadenen contractes temporals, sí que podrien convertir-se en fixes.
2: I en només 24 hores, la Guàrdia Civil ha resolt un crim en Pilar de l'Horadada, al Baix Segura. El detingut va fingir que es va trobar fortuitament del cadàver d'una mica atropellat. L'autòpsia ha confirmat que el va matar a colps. Delegació de la Camp, Pilar Llorca.
4: Sí, els fets van ocórrer a finals d'abril i la principal línia d'investigació es va centrar en la persona que va trobar el cadàver i va donar l'avís. En només 24 hores van poder confirmar que la mort de l'home de 31 anys no era el resultat d'un atropellament. L'autòpsia va confirmar que havia mort per colps fets amb un objecte contundent. El detingut ha confessat que el va matar després d'una discussió i s'ha decretat el seu ingrés a la presó. Marina González, portaveu de la Guàrdia Civil Alacant.
5: Sabe que en algún momento la cosa puede dar un giro y ser sospechoso. Entonces, cuando el equipo de homicidio llega al lugar, se encuentra que está intentando marcharse y con su ensere y en concreto el pasaporte con intención de huir.
2: El València Bàsquet prepara ja a consciència el quin partit de la sèrie de quarts de playoff contra el Panathinaikos. Gonzalo López.
6: El que guanyi estarà en la final a 4. Els valencians juguen a casa, però arrosseguen problemes físics en la plantilla. Braxton Keys està provant amb una mascareta de protecció pel nas trencat i demà decidirà si juga o no. És l'eliminatòria més igualada des que es disputa 5 partits i Pedro Martínez espera que continuï tan ajustada.
7: És un partit de 50-50. El factor pista està clar que no és molt important. Com s'ha vist, pequeños detalles van a decidir i esperamos tenir ese puntito de encontrar la inspiració, de ese balón muerto, ese rebote, ¿no? que puede ser diferencial, ¿no? Pero no en el último minuto, sino desde el principio del partido. Hay que pensar que va a haber dificultades y que hay que sobreponerse.
2: Acabem, actualitzem a partir de les 3 de la vesprada. Continua ara Sergi Alcina i amunt i avall.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
9: De tu a tu.
10: Sostenibilitat, ve del llatí sostinere, i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball. Els que fan comunitat. I els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
11: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors.

0: ¿De quina etapa? ¿En quin moment naix això?
1: Esto es del disco Help.
0: Sí.
1: Pues esto será 63, 64...
0: Uy, no está bien, así.
1: Tú no estarías tú. Yo había tomado hasta la comunión. Comunión y confirmado.
0: Mira, comunión y confirmado, digo.
1: Sí, sí, sí. Para que te acuerdes del Papa de Roma, toma. Yo era Monconegut.
0: Ya.
1: Que
0: ya.
1: Venía,
0: siempre yo no estaba.
1: Nos ponían el uniforme de gala,
0: sí.
1: Y se arribaba el arquebisbe al colegio y te confirmaban.
0: 65, digo, padre, ¿qué es eso?
1: Sí, puede ser. Sí,
0: 65.
1: Bueno, la verdad es que me doy cuenta de mi mayoría de edad cuando me vienen a la cabeza estos temas. Y prometo, para el respetable,
0: sí,
1: que en lo sucesivo buscaré cosas más actualizadas.
0: Más contemporáneas, ¿no?
1: Más actualizadas. Lo que pasa es que está, bueno, no lo sé lo que pensaréis vosotros, que tampoco le doy mucho criterio.
0: No, y, el ídolo igual, ¿veus? Que lo que pensemos nosotros.
1: Claro. Sí, pero sí que es verdad que estos temas no se morirán nunca, ya. ¿Cierto?
0: Bueno, eso es deberes, eso es la
1: realidad. Eso es...
0: Estaba pensando ahora... Estan portant-se molt les pel·lícules de biopics i coses d'estes.
1: De quién?
0: Sobretot d'artistes.
1: Ah.
0: La que anava per davant era la de Freddie Mercury, la que van fer sobre Queen, però estos dies...
1: Hoy es el cumpleaños de...
0: ¿De Freddie Mercury?
1: No.
0: ¿De qui? De Queen.
1: Del que hizo el papel en la película...
0: Ah, uah, qué rebuscat que eres, Roberto, yo no pensaba que
1: estás
0: era...
1: Estás más espabilado, que
0: sí,
1: no,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: no
0: sí.
1: Estás en la jugada.
0: Del que va a hacer de Freddie Mercury en la peli, madre mía.
1: Sí, bueno, sí, en Bohemian Rhapsody.
0: En Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody es esta, la que... Me acabé de hacer un Antonio Zores así de molt de cuidado. Qué vergüenza. Solo le puedo pasar a un locutor.
1: Frena.
0: A ver, Bohemian Rhapsody está, en estos momentos, creo que vora els 900 millones de recaptación. Y en una semana que porta Michael, que es el biopic de Michael Jackson, está apropándose ya a la mitad, als 500 millones. Vol dir que la gent, els biopics dels artistes, els agraden si estan ben fets. Jo crec que, per exemple, el d'Elton John, que ho hem comentat, si està molt ben fet. El d'Amy Winehouse també crec que està molt ben fet.
1: Tendré que mirar eso de los biopics, porque yo me ha vuelto a pillar con el paso cambiado, porque no sé lo que es.
0: Els biopics són les històries en forma de cinematografia dels artistes. Biopics, artistes, bueno, de gent coneguda. A mi me pega una temporada pels modistos.
1: Vaig veure
0: el de Pertegaz, vaig veure el de... Bueno, vaig veure... a moltíssims, no? Que no
1: això està en les redes i...
0: Sí, està sobretot en, per exemple, en les plataformes es pot veure. Sí.
1: Jo, mira, ja que estamos en esto, apunta para la semana que viene, si aún vengo, que no me han tirat.
0: Si no mos han tirat, sí.
1: Eso, Bohemian Rhapsody.
0: Bohemian Rhapsody que... dels
1: de Queen.
0: Bueno, la qüestió és que volia dir, i per què no n'hi ha un biopic dels Beatles, que seria interessantíssim. N'hi ha documentals i coses d'estes, però crec que biopic com a tal dels Beatles no hi ha.
1: No, bueno, yo no, ya te he explicado mi total desconocimiento de esto de los biopics.
0: Que si en feren uno farien un spin-off. Un spin-off es la derivació d'un dels personatges, per exemple, una sèrie. Siete vidas, te'n recordes de Siete vidas? D'ahí van traure Aida, que era la que el netjava. Això és un spin-off. És a dir, d'una sèrie agarren un personatge i fan una altra sèrie. Això es diu spin-off.
1: Si jo no sé ni el que és un spoiler.
0: Però sí.
1: Lo que és un spin-off. Spin-off és centrifugar i soltar.
0: No, bueno, pues és algo paregut, però en fi. La qüestió va per ahí. I farien uno de Yoko Ono, segur. Farien un spin-off de Yoko Ono. Farien el biopic, la sèrie de los Beatles, i un spin-off de Yoko Ono.
1: De Yoko Ono jo faria una altra cosa.
0: Ja, bueno, i molts dels admiradors dels Beatles sé que faria una altra cosa, però en fi. Saps què passa com en totes les ocasions que vens, que parlem de tot i de res, encara que avui hem avançat molt parlant del tema de les donacions?
1: La veritat és que sí. Mira, ahí s'estalviem... Ja tenim un programa ben avançat.
0: Veus?
1: A mitat del mes de juny, del mes que ve, saps que és el Dia Mundial del Donant, tal, i potser li dediquem un minut.
0: Parlant el jefe i fem un programa des d'algun lloc, si pot ser. En el jefe meu directe i en el jefe suprem us tindrem que parlar. I en els que posen els títols, més important.
1: Claro, deberíamos.
0: Sí. Hombre, Patri diu, sí, els que posen els títols és importantíssim.
1: El que més. Sí. El que més.
0: Perquè no hay brazos, no hay galletas, com dia el xiste. Pues no hay títols, no hay programa.
1: Pues
0: però
1: sí,
0: m'encantaria així,
1: Sí?
0: Sí, m'encantaria així, i a més fer un programa directament des d'on està la gent en el braç espaterrat allí... Aquestes coses m'agraden. Tu saps que, bueno, que los circos nos gustan, veritat, Patri? Sí,
1: pues,
0: podríem veure-ho de quina forma...
1: Això és muntar-ho, si no, en guany, en lo que en decía al final o de cara a les vacances...
0: Que la gent s'estire un poquet i mos patrocine això i fem el programa fora.
1: Pues sí. I això estaria fantàstic. I mos ha quedat parlar de lo...
0: Fem spin-off.

0: Vaig a donar-te un titular.
1: Sí.
0: Anàvem a parlar d'endometriosi.
1: Sí.
0: Que la gent diu, això, tal, tal. 2 milions de persones, de dones, la pateixen.
1: En el In the Planet, no?
0: No,
1: en Espanya?
0: El 15% de la població. Entre 10 i el 15% de la població.
1: De la població femenina.
0: Correcto, correcto. Pues tu calcula...
1: Jo crec que això és important matisar.
0: Sí, al 50%. Sí, perquè els altres no tenen endometrio. Està en la dona. Entonces, 15%, escolta, d'aproximadament, què som?
1: No, el 15% és molt, sí.
0: I jo crec que és algo molt important, perquè ara mateix ha canviat molt el que es coneix de la malaltia,
1: sí.
0: I crec que podem ajudar molt a la gent que ens escolta el dia que...
1: El dia que parlem d'això, que hauria de ser el pròxim.
0: Pues no sé, no se sabe.
1: N'hi ha edat determinada per a patir això? O...
0: Sí.
1: I factors, m'imagine, clar.
0: 35 o 45 anys és una... Sí, és una edat molt crítica. I, a més, és que està detrás de muchos problemes que la mujer se desarrolla, com, per exemple, la infertilitat. Por lo tanto,
1: home, sí, aixes edats encara és preocupant, eh?
0: Tenemos, claro, tenemos ahí un buen enganche para hacer un mejor programa.
1: Estava preguntant-me una cosa. Com poden compaginar-se totes aquestes qüestions en una època en la que, bueno, sobretot les parelles i les dones venen tenint els fills més tard, que és quan apareixen la majoria de totes aquestes patologies?
0: Bueno, es que...
1: I hay que hacer ahí encaje de bolillo.
0: Claro, compaginarlo no es sencillo, porque además ahora ya, por ejemplo, la endometriosis ya ha pasado de ser una enfermedad estrictamente ligada a determinada edad y a trastornos ginecológicos,
1: sí.
0: Y a ser una enfermedad de carácter general. Es decir, no solo padeces esos trastornos por ser mujer, sino que no, el dolor crónico, la dispareunia, los dolores al orinar, incluso ir al baño...
1: Però com pot notar una dona, per exemple, jo pregunte en la meua ignorància de persona masculina, en este cas, la diferència que pot notar algú entre el dolor menstrual, que n'hi ha gent que té un dolor menstrual bàrbaro, a més tinc persones al costat que ho pateixen moltíssim,
0: sabes...
1: i els símptomes d'endometriosis.
0: Claro, no, és que no, és molt difícil, el diagnóstico clínic. Hay que tomar otras alternativas. De fet, moltes voltes tardes entre 5, 10, 15 anys en diagnosticar clarament una endometriosis. Entonces, dolor fuerte, antes, durante o después de la menstruación. Dispareunia, que es algo que las mujeres no suelen comentar, que es el dolor intenso durante o después de las relaciones sexuales. La dispareunia, la infertilidad... de la que has estado hablando tú,
1: sí.
0: sobre todo por las edades que coge esta patología. Fatiga crónica, sangrado abundante, problemas gastrointestinales, que son muchas cosas de las que hay que hablar.
1: Vale, pues entonces, deixarme el menú, mai millor dit, per a la pròxima junta Bohemian Rhapsody. París, bé?
0: Por favor.
1: Està ja, no fa falta ni que parlem més del tema. I ho deixem arreglat. Mira, que bona que és Patricia Valero. Sí.
0: Ai, Valero.
1: Jo vaig estar a un plis de que enclavaren en un fregau en esta casa fent d'Eddie Murphy, dic.
0: Sí, sí.
1: Mare meva. Avui ja no és el dia,
0: De Michael Jackson.
1: De Michael Caine, este.
0: De los chunguitos. Sí. Michael Caine, sí.
1: En el vídeo de l'aspiradora, que també se m'ha oblidat el... Sí, sí, sí. De Freddie Mercury.
0: És que eren molt valents.
1: Sí, no, jo no. Volien que ho fera.
0: Ah, ja.
1: Bueno, entonces encara tenia un poquet de tipo i cames per a fer això. Avui en dia ja... Tot penjant, que anava a fer. Gràcies, Roberto.
0: Gràcies. Hasta luego.

0: I això tan xulo, Marina, què és?
1: És que ara anem a parlar de cine. Què et pareix?
0: Oh.
1: Efemèride del dia i, a més, cinematogràfica.
0: Però cinematogràficament... molt bucòlica,
1: és
0: molt...
1: És preciós, saps què? És la banda sonora de Adivina quién viene a cenar.
0: Ja, però és que ella en si, que crec que de qui vas a parlar, ja era...
1: Aixina, sí. Com esta cançó, veritat.
0: Exacte.
1: Diva rebel, poc convencional, dona amb caràcter... Són només tres dels moltíssims adjectius que podríem adjudicar a l'actriu a qui avui dediquem la nostra efemèride. Katharine Hepburn, una dona que no deixava indiferent ningú i que va néixer un dia com avui, però de l'any 1907.
0: I no confondre amb Audrey.
1: Efectivament. No
0: que la gent les confon,
1: persona.
0: No és Audrey Hepburn, no és la mateixa
1: persona.
0: Que Katharine Hepburn.
1: Baix el nom de Katharine Houghton Hepton, va néixer a Hartford, Connecticut, una ciutat per la que va tindre sempre una gran predilecció. Naixia a la si d'una llar marcada per la llibertat. Sa mare, Katharine Martha Houghton, gran veu en la lluita pel sufragi femení, i son pare era el doctor Thomas Norval Hepburn, un uròleg centrat en la prevenció de les malalties de transmissió sexual.
0: Qui anava a dir-li a este uròleg que anava a tindre un cognom artístic?
1: I que per a la seva època ja era un avançat al seu temps. O sea,
0: imagina't,
1: que...
0: és de veres. Sí,
1: imagina't.
0: Sí, sí. Bueno, els dos... la sufragista
1: avançats,
0: i ell.
1: Jo trobo que això diu molt de com era després Katharine. Era la segona de 6 fills del matrimoni i va viure en un entorn feliç marcat just per això, la llibertat, la formació acadèmica i l'activitat física. Fins que la mort del seu germà Tom, a qui estava especialment lligada, la va fer canviar. Va plegar-se sobre si mateixa i va començar a rebutjar durant molt de temps tot contacte social. The dearest things I know are what you are. Ja graduada en Història i Filosofia, es va casar amb qui seria el seu primer marit, Ludlow Ogden Smith, amb qui es va traslladar a Nova York, on començaria a formar part d'algunes obres de teatre amateur.

0: I tot i que les primeres crítiques sobre la seva vessant interpretativa no van ser massa bones, va aconseguir ser protagonista en obres com Holiday, de Phil Barry, o The Warrior's Husband. Va ser, de fet, en esta última obra de teatre que va guanyar repercussió pel seu rol d'Antíope, i on la descobriria John Ford, que la reclamaria a principis dels anys 30 per a una prova de càmera. La decisió de Catherine de marxar a Hollywood suposaria també el punt final del seu matrimoni.
1: Esta música és molt lliure.
2: ¿Sabes cómo sigue la letra?
3: Y todos sus hijos
2: se sentarán a la mesa.
3: ¿Cuántos se sentarán a la nuestra?
2: Bueno, Canadá es un país muy grande. Hay sitio para muchos.
0: Les seues qualitats en aquell Hollywood marcat per la introducció del so i figures com Marlene Dietrich i Greta Garbo van cridar ràpidament l'atenció i va protagonitzar ben pronte la que seria la seva primera pel·lícula, Doble sacrificio, de la que acabem d'escoltar un xicotet fragment.
1: Que títol, no? Bueno, el que li van posar així, m'imagine, clar.
0: Doble sacrificio, sí, efectivament. Sí, sí.
1: Que en aquell moment seria Doble sacrificio, perquè es doblava tot d'aquesta forma, clar. Sí.
0: La seva qualitat va deixar tan sorpresa la indústria que només un any després aconseguiria el seu primer Oscar per la que era la seva segona pel·lícula, Glòria de un dia.
2: Tis for thy name that is my enemy. What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.
0: Però ja saps, Sergi, que una de les grans característiques de l'èxit és que, igual que ve, malauradament, se'n va.
1: És de
0: I després
1: això,
0: de protagonitzar alguna obra de teatre amb pocs seguidors i dos pel·lícules amb pèrdua

0: dues econòmiques, Dames del Teatro i la Fiera de mi niña, va dur a que molts la consideraren com un verí per a la taquilla. No la volien ja, Sergi?
1: És que...
0: Com és la vida? Per sort, perquè hem pogut gaudir...
1: Però passava molt, això,
0: passava molt.
1: En esta gent.
0: Et vetaven i ja està. Per sort, perquè hem pogut gaudir del seu art durant molts anys, una exitosa història que havia interpretat al teatre li va retornar els aplaudiments a Hollywood. Històries de Filadèlfia, que va protagonitzar juntament amb Cary Grant i que seria la primera de les grans pel·lícules que Katharine Hepburn sumaria a la seva llista d'èxits.
1: Va ser com un ressuscitar.
0: Efectivament. Una gran època, especialment per a ella, perquè després d'alguns èxits i ja formant part de la Metro-Goldwyn-Mayer, va complir el que era el seu gran somni, treballar amb la persona que més admirava del món sencer, Spencer Tracy.
1: Com era este home? Se'n recordeu? Era peculiar, inquietant, però... Tenia així com un carisma, Spencer
0: Tracy. És que jo crec que això és fundamental. Tu tens aquest carisma...
1: Jo el tinc. Jo tinc.
0: No, vull dir, en general, tu com una persona, tens ese carisma i ja no cal que tingues res més.
1: Ja.
0: Perquè ja tens això.
1: Ja, t'ho menges tot.
0: Efectivament.
1: Sí, n'hi ha gent aixina, eh?
0: Sí, n'hi ha gent aixina.
1: Mira, l'altre dia, ara com està tan de moda això del Diablo Viste de Prada, vaig veure a la original, no? No a Miranda Priestly, sinó a Anne Wintour, que és la directora de Vogue, que era, doncs, la... I dius,

0: Així que l'estima que Catherine sentia per ell la va fer parar una miqueta el ritme durant la dècada dels 50 i 60 quan es va dedicar a cuidar-lo perquè ell era alcohòlic. Tot i això, van ser dècades estes dels 50 i 60 en què ella va fer pel·lícules ben conegudes, entre elles una de les meves favorites, que és La reina de África.
1: Lo conseguimos. ¡Lo conseguimos! ¡Les hemos dejado con tres palmos de narices, señorita!
2: Bueno, a tu és que t'agraden les pel·lícules modernes.
0: Sí, jo és que tu ja saps que jo soc una persona actual.
2: Ja ho sé, ja.
0: L'any 1967, els dos donarien forma a la seva última pel·lícula compartida, que és Adivina qui envien esta noche, una grandíssima pel·lícula i que és, a més, una de les més recordades de la parella i possiblement la que més estimava despertar entre el públic. Després d'este rodatge, Spencer Tracy va morir.
3: Se llama John Wayne Prentice. No es cierto que suena bien. John Wayne, yo me convertiré en Joanna Prentice.
0: Per esta última pel·lícula va rebre el que seria el seu segon Oscar i just un any després el tercer per El león en invierno.
2: Qualsevol podria pensar que en aquella època els Oscars els repartien com si foren caramels, no?
0: Però és que ella se'ls enduia, ella se'ls enduia. De fet, seria el quart, guanyat en 1981 per En el estanque dorado, el que convertiria l'actriu en més guardons de la història dels Oscars per davant d'altres tan conegudes com Meryl Streep o Ingrid Bergman.
2: Però Meryl Streep és més la eterna candidata, l'eterna nominada, que la més guanyadora. I en té tres.
0: Sí, sí, igual encara pot guanyar-la, eh? Igual un dia ho contem que està guanyant-la.
2: És de veres.
0: No ho sé, no ho sé. El més curiós de tot plegat és que, a pesar que va guanyar 4 Oscars, no en va recollir cap. Ella considerava que la competència artística era una tonteria i que el seu premi era treballar.
2: Que digna ella, no?
0: Aixina és. Només va assistir a la cerimònia dels Oscars una vegada a la vida i no va ser per a recollir un premi, sinó per a presentar el premi honorífic al seu amic Lawrence Weingarten. Esta és només una xicoteta mostra del caràcter indòmit que va marcar la carrera de Catherine Hepburn juntament als inoblidables papers que va interpretar en les més de 50 pel·lícules que va protagonitzar.
3: Dime, Norman.
4: ¿Sabes? Empiezo a recuperarme.
3: ¿En serio? ¿Lo dices en serio?
4: Sí, el corazón ya no me duele. Quizá esté muerto.
2: Esta és la veu de Jack Nicholson.
0: És fort, lo de les veus, és que també...
2: Lo de les veus, jo és que estava escoltant-lo i estava dient a Jack Nicholson, que està pobret, molt major també, n'hi ha que dir-ho, eh? Sí, sí, sí.
0: Molts recorden este estanque dorado com l'última que va interpretar a Ginny en la pel·lícula Un asunto de amor, una pel·lícula amb què ara sí que sí tancaria el seu recorregut cinematogràfic. Un dia com avui, Catherine Hepburn hauria complit 133 anys.
2: Quasi res, 133 anys, mare meua. Bueno, em pareix una persona molt interessant. Dona compte que ha arribat a una altura... tu què has fet en la vida, jo? Pues 50 pel·lícules. I dius, i... bueno, pues 50 pel·lícules tampoc són tantes, no?
0: 50
2: dius...
0: pel·lícules, i si sumares tot el teatre que haurà fet esta dona, pues té pa una llista que...
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, i els diners que s'han guanyat. Ahir vaig veure un reel en el que parlava de tota esta gent que després de, inclús d'haver-se retirat o no tindre més treball, no en estos cas en els que els royalties m'imagino que no eren igual, però el que vaig veure jo ahir era la gent de Big Bang Theory, que, per exemple, que no són protagonistes avui en dia, sense estar treballant tot el temps que porten sense fer la sèrie, continuen guanyant els mateixos diners per cada reposició que si estiguessin treballant en la sèrie. Em vaig quedar tot loco.
0: Efectivament. És que totes les sèries que no paren de posar-les mai, no s'acaba mai. Vull dir, és un pozo sin fondo, no?
2: Si algun dia fem una sèrie, vos ho dic a tots, David, Patri i tal, firmem la clàusula de...
0: De royalties.
2: Home, de que cada reposició volem guita, que poden no quitar-nos mai més en la vida i quedar-nos...
0: Em pareix una bona...
2: L'RL, sí, sí,
0: apunte,
2: sí.
0: Per quan tinguem una sèrie.
2: Home, ara per quan tinguem la sèrie, que un dia d'estos igual... Tantes persones que entrevistem, tantes plataformes i tants de directors i tant, no n'hi haurà uno que es fije en vosaltres?
0: Ja, tota la raó.
2: Pues deuríem, vinga.

La veritat és que n'hi ha que donar-li totalment color a aquestes coses i, perdona, encara que no tratamos i centramos en la, diguem, originalitat del que eren los hombres G, que van ser originalíssims en el seu moment, això que escoltem, inclús en la versió que ells van personalitzar, avui en dia seria impensable poder escoltar lletres com aquestes, però en molts factors, eh? Encara que no és d'això del que anem a parlar. Els Hombres G han sigut la banda sonora de tota una generació. El grup liderat per David Summers, si fem un poquet d'història, es pujava per primera vegada als escenaris i ho feia en 1984, amb un debut que va resultar un fracàs clamorós.

0: Esports a punt.
1: Què tal, com esteu? L'Oviedo ja és equip de segona divisió. La lluita pel descens ha cobrat la primera víctima. La resta continua més embòlica que mai. L'empat del Girona a Vallecas ha condenat el conjunt asturià, que ja és matemàticament equip de segona divisió, i deixa també un quàdruple empat a 39 punts, amb l'Elx, el Girona, el Mallorca i l'Espanyol. Un Elx que juga avui a la Cartuja contra el Betis, que vol sentenciar la quinta plaça de Champions en lluita amb el Celta, que és rival del Levant. Un doble enfrontament Champions-descens que podria marcar la resta. Una victòria de l'Elx a Sevilla seria balsàmica per a Sarabia.
2: Estamos preparados, tenemos juego, tenemos personalidad, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que vamos ante un grandísimo equipo con un estadio espectacular, una grandísima afición, pero estamos preparados.
1: Preparats per a la batalla. També el Llevant. Una victòria del Llevant a Vigo el trauria del descens després de moltíssimes jornades. Després estarà la resta de resultats que marcaran el final. El Llevant

0: no pot errar. Una derrota pràcticament el condenaria a segona divisió. Quedaria en 6 punts i només podria arribar a 42, una xifra que, de continuar esta dinàmica de resultats, la veritat, no seria cap garantia de permanència. I per a fer-ho, haurà de trencar el seu rendiment fora de casa. Des que va arribar Luis Castro, només ha guanyat un partit fora, en el seu debut a Sevilla. I en este final de Lliga n'ha de sumar 2 més, almenys un. L'empresa és complicada, però no impossible. Pablo Sánchez, el president del Levante, ha parlat amb la nostra companya, amb Pepa Benetó, i diu que no contempla una altra cosa que la permanència.
1: Para el equipo, para el club, para la ciudad, para toda la afición, estar en primera división es un plus y es muy importante, la verdad. Hemos sufrido mucho esta temporada, después de una temporada pasada que logramos un ascenso muy bonito, entonces no quiero ni pensar en volver a la segunda división. Estoy seguro que vamos a conseguir la salvación.
0: Pero esta semana es la semana de Valencia Basket.
2: Es un partido de 50-50, el factor pista está claro que no es muy importante, como se ha visto, pequeños detalles van a decidir y esperamos tener ese puntito de encontrar la inspiración, de ese balón muerto, ese rebote, ¿no? que puede ser diferencial, ¿no? Pero no en el último minuto, sino desde el principio del partido. Hay que pensar que va a haber dificultades y que hay que sobreponerse.
0: Con tots els partits anteriors, 4. Demà el Roig Arena València Bàsquet pot firmar la fita més important de la història, arribar a la Final Four d'Atenes. I fer-ho contra la plantilla més cara d'Europa. Eva Casany, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
0: Ja la tenim així. Demà hi haurà un programa especial. Començarem amb bàsquet. Tindrem una mitja hora aproximadament amb el nostre senat, però el partit més important de la història de València Bàsquet, o un dels més importants, així ho mereix, no?
3: Sí, i això ho saben, estan molt il·lusionats. Diuen que una vegada estàs en el quin partit ja el que vols és guanyar. Sí. I en això pensen en cometre menys errades i en treballar com un equip sòlid per a poder vencer de nou el Panathinaikos.
0: A part avui, Pedro Martínez, també Darius Thompson. Mariajo Colladas està en la realització tècnica del programa. Al micro, com cada dia, Dani Hermosilla, uns consells i comencem.
4: Esports a punt.
5: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Som a punt.
0: Són les 2 i 4 de la vesprada. Anem amb el nostre panell de resultats. Avui comença la jornada 36 amb 3 partits. Eva.
3: A les 7, Celta Llevant, a les 8, Betis Elx, i a les 9, Osasuna Atlètic de Madrid.
0: En segona divisió, ahir, bueno, hem recordat ja el partit també, l'empat del Rayo contra el Girona de la jornada 35 que acaba ahir. En segona divisió, ahir, Òscar 1, Real Societat B2, el filial donostiarra aconseguís la permanència matemàtica. Altre filial, com el nostre del Villarreal B, lluita per tornar al futbol professional. I avui hem conegut els horaris de l'última jornada de Lliga, que es jugaran tots els partits a les 9 de la nit en horari unificat, llevat del Villarreal Atlètic de Madrid, que podria variar, així com altres partits, en funció del que es juguen la resta d'equips.
3: Així és el València-Barça, Betis-Llevant i Girona-Elx a les 9 de la nit.
0: D'altra banda, ahir va tindre lloc la rua de celebració del Futbol Club Barcelona, una celebració que va ser seguida pels carrers per més de 750.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
3: El portant una gran bandera palestina en l'autobús de la Rua.
0: Avui ha parlat Hansi Flick de cara al partit que demà jugarà contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Ja ha confirmat, Hansi Flick renovat fins el 2028 amb una tercera opcional que seria fins el 2029. Era un secret a veus i s'ha fet, s'ha confirmat i l'ha confirmat el mateix entrenador alemany del Barça. I este matí hem escoltat al seleccionador Luis de la Fuente, que ha estat en un acte d'Europa Press. Ha parlat sobre el Mundial i sobre la llista. Cap pista. Bé, si ha parlat en quant als portes. Escoltem.
8: Que nosotros nos sentimos capaces de pelear por ganar el Mundial. Claro que sí.

0: pero exactamente igual que Francia, Alemania, Inglaterra, Argentina, 10, 12 selecciones con auténticas posibilidades de ser campeones del mundo. Eso no ha pasado en la historia. Estoy ilusionadísimo, emocionado, feliz, orgulloso de estar en el lugar donde estoy, en tener esta responsabilidad.
1: ¿Hay 4 porteros en esa lista de 55?
0: No, hay más.
1: ¿Más que 4 porteros?
0: Hay 6 porteros, así que a buscarlos.
2: A buscarlos. Comencem ara el repàs a altres notícies del dia en quant al poliesportiu. Després de la jornada de descans d'ahir, acaba de començar en estos moments la 4ª etapa del Giro, ja per Terres Italiana és una etapa plana amb només un port de muntanya. Un uruguaià, Guillermo Silva, és el líder de la prova amb els favorits en el mateix temps.
3: I s'acaba de presentar al circuit Ricardo Tormo de Cheste l'individual d'escala i corda i raspall masculí i femení, la competició per excel·lència de la pilota en què Mar de Montserrat, Onet Quart de Genovés i Victòria de València són els vigents campions. Divendres s'encetaran els quarts de final de les dues modalitats amb els millors pilotaris i pilotaris del moment que lluitaran per aconseguir anar de roig durant tota la temporada.
2: En tenis a Roma es disputen els vuitens de final amb dos joves tenistes espanyols. Rafa Jodar acaba de treure's el bitllet per a quarts, guanyant 6-1 i 6-4 el nord-americà Tien, 21 del món. La progressió del madrileny és espectacular. A les 5 d'esta vesprada jugarà Martín Landaluce contra el serbi Hamad Majedovic.
3: I esta setmana tenim la Copa Folcombridge amb la deu de dos tenistes valencians, Bernabé Zapata i Roberto Bautista. Gonzalo López.
4: Avui ha començat la fase eliminatòria al Club de Tenis de València. L'espanyol Álvarez Barona ha guanyat a l'alemany Struffen en 3 sets i Sánchez Quílez, el nord-americà Kozlov. Esta vesprada a les 6, el valencià Bernabé Zapata s'enfrontarà al paraguaià Adolfo Vallejo, en el que podria ser el seu últim partit individual com a professional. Passe el que passe, Zapata participarà demà, junt amb Pedro Martínez, en el quadre de dobles del torneig. Roberto Bautista jugarà demà a les 10 en la seva última participació en aquesta competició perquè es retira en guany.
2: Precisament demà a les 4 de la vesprada, a punt els oferirà a través del web i les nostres aplicacions mòbils 4 de la vesprada en streaming, amb la narració de Mònica Arnau i els comentaris de Sergio Guillem.
3: I serà un cap de setmana ple d'esdeveniments esportius. Dissabte podran veure pel web i les nostres aplicacions mòbils l'últim tram cronometrat del Rally Ciudad Utiel de 7:25 a 8:40 de la vesprada, amb la narració de Ximo Tamari i els comentaris del pilot de Requena Luis Climent. Diumenge es farà per la televisió la redifusió al voltant de la una.
4: Abans, a les 11, la nostra tele retransmitirà en directe el segon partit de la final de la Lliga Femenina, Endesa entre València Bàsquet i el Casa de Montsaragossa, que en funció del resultat del primer duel podria ser decisiu per a la lluita pel títol. Josep Carbonell i Nacho Rodilla ens portaran el treball de les de Rubén Burgos en la recta final de la temporada.
2: Vos ho recordarem, d'ací al divendres tindrem temps de recordar-vos les nostres retransmissions. Tanquem ja la nostra portada i anem amb el futbol. El Llevant se la juga a Vigo.
5: Estamos a 3 puntos ahora mismo de la salvación, con 4 equipos por encima de nosotros con esos 3 puntos de diferencia, y todo está por decidirse ahora mismo. La sensación es muy buena, el equipo está confiado, venimos de ganar un partido épico contra Osasuna en nuestro estadio y con muchas ganas de seguir peleando y mantenernos en la primera división. Le empezó con una victoria en Sevilla y estamos jugando bien. El equipo, ya te digo, está muy bien y yo estoy convencido de que vamos a sacar un buen resultado.
2: És Pablo Sánchez, el president del Llevant, just abans que l'equip hagi volat a Vigo en esta vesprada a jugar un partit a vida o mort. Tot el que no siga puntuar condenaria els Granota pràcticament a la segona divisió. L'empat del Girona Vallecas deixa un quadruple empat a 39 punts, als que aspira el Llevant guanyant a Vigo, eixir després de molt de temps del descens, almenys de forma provisional en la jornada d'avui. Pepa Benetó, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Dani. Sí, és l'objectiu 8, tornar a guanyar fora de casa 4 mesos després, i toca fer-ho en una plaça molt complicada com és Balaïdos, i contra un Celta que està a cavall entre l'Europa League i la Champions i no ho posarà gens fàcil. Però Luis Castro té el vestidor granota enxufadíssim i té clar com ha d'eixir el partit, com han d'eixir el partit els seus i com han d'estar durant els 90 minuts.
7: Es un equipo que cuando estaba jugando en Europa y ahora con que no están en Europa es ciertamente uno de los mejores equipos de la liga. Tenemos que estar muy

0: concentrados porque es un equipo con mucha calidad.
1: Romero, que s'ha recuperat en temps express, i Arriaga, que ja ha complit el partit de sanció, s'apunten a este assalt a Balaidos, i Castro només té les baixes d'Álvarez i el Guezabal.
2: Efectivament. En el Celta té els dubtes de Javi Rueda i Las Moriba, que arrosseguen molèsties, sobretot este últim, mentre es baixa segura el migcampista uruguaià Matías Vecino. Claudio Giraldez, que sona, recordem, en el seu dia per al Llevant com a candidat a la banqueta en l'era de Felipe Miñambres, justament abans d'agafar el primer equip del Celta, parlava així del Levante i del seu tècnic Luis Castro.
3: Creo que es un equipo que ha hecho una segunda vuelta muy muy buena, con números para estar incluso en la parte alta de la competición, y encima viene con la moral de haber remontado un 0-2 en esta situación. Creo que tiene muchísimo, muchísimo mérito, y que encima allí jugando también con uno más sufrimos mucho, y significa que tenemos que estar muy bien, igual de sólidos que estuvimos en estos dos partidos, y ojalá podamos controlar a les fortaleses que tiene el Levante, que està demostrant que són moltes.
2: Fortaleses, moltes del Levante Unió Esportiva, menys fora de casa que en casa. En fi, Pepa, ràpidament, anem amb ese possible 11 que seria molt semblant al que va guanyar l'altre dia Osasuna, no?
1: Jo crec que sí, que farà xicotetes pincellades i traurà un 11 que li està funcionant amb Ryan davall pals, Dela i Matías Moreno, acompanyats per Tollan i Manu Sánchez, al mig del camp Olaza, Pablo Martínez, i el dubte és si Oriol o Arriaga, ara que té possibilitat de disposar del jugador hondureny. Després aposté per Víctor García, i jo crec que donarà descans a Tunde, sí, que va arrossegar molèsties i que traurà a Brugui d'inici i d'Altespí. I crec que reservarà a ETA per a la traca final, com en el partit d'Osasuna. Sobretot també perquè va explicar ahir en sala de premsa que també arrossegava algunes molèsties i estava per a jugar uns 15 minuts.
2: Saps que el Llevant va guanyar, i no fa molt, no, ja fa alguns anys, però no fa molt, en l'època de Joaquín Caparrós, 2013-2014, en un 0-1, en un partit que va tindre moltíssima pluja, amb un gol de Pape Diop, que li va donar els 3 punts al Levante Unió Esportiva. Només en això, al Levant ja li val. Gràcies, Pepa, i demà tant contem
1: de
2: el que va passar.
1: Tant de bo siga així.
2: Vinga, adéu.
1: Demà més.
4: Estamos preparados, tenemos juego, tenemos personalidad, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que vamos ante un grandísimo equipo con un estadio espectacular, una grandísima afición, pero estamos preparados.
2: Preparas per afrontar el partit de la Cartuja en la Copa l'Elche, ja va posar en molts problemes els de Manuel Pellegrini i esperen repetir en la Lliga. Una victòria costaria i molt la permanència dels de el Martínez Valero. Xema Millán, Elche, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani. Efectivament, ese partit d'avui a Sevilla és una final, pràcticament es podria dir així, entre dos equips que lluiten per objectius ben diferents. L'Elx per donar ese pas important per la permanència i el Betis, quinta a la Lliga, per assegurar per sexta vegada consecutiva estar a Europa i mantindre obertes les possibilitats d'aconseguir plaça Champions. Així ho diu Manuel Pellegrini, entrenador dels Bètics.
6: Hace 6 años atrás no se imaginaba a nadie estar 6 años jugando en la Europa League. Que eso en este momento no sea suficientemente aceptable, sino que tiene que ser la Champions League, da todavía un mayor mérito a lo que hemos hecho.
5: Serà el tercer enfrontament amb el Betis en una mateixa temporada. En la primera volta de la Lliga, al Martínez Valero, el duel se saldà amb empat a 1 i al gener, en octaus de la Copa, com has comentat, els Betis guanyaren apretadament 2-1. Ara l'Elx espera guanyar al Villamarín com ara fa 4 anys, però serà, segons Eder Sarabia, un partit molt disputat.
4: Que durante muchos momentos vamos a ser capaces de tener la pelota, de comprometerles. También ellos cuando la tengan vamos a necesitar entender bien qué es lo que tenemos que hacer en cada momento.
5: Els frangivers, que comptaran amb el suport d'uns 200 aficionats per al partit. Sarabia no podrà comptar amb Boyar, que patix molèsties, ni amb Iago de Santiago, operat recentment. Recupera, això sí, Rafa Mir a la davantera, però és dubte Álvaro Rodríguez, ja que ahir durant el vol a Sevilla va conèixer la notícia de la mort de son pare. El partit es disputa a les 8 de la vesprada, una hora de després del Celta Llevant, que ara ha començat a les 7, així que sobre la gespa els dos equips poden saber com va ese xoc amb rivals directes en les aspiracions dels dos.
2: Efectivament, en el Betis la novetat serà la de Nathan en principi en el centre de la defensa, també Isco apunta que podria tindre

0: alguns minuts més qualitat per eixe trio ja format per Abde, Anthony i Cucho. Molt encertats els tres de cara al gol. Així parlava ahir Manuel Pellegrini del partit i de l'Els de Sarabia.
1: Los equipos, claro, que están metidos en posiciones inconfortables a pocas fechas de terminar la liga, son mucho más difíciles porque se juegan la vida en cada uno de esos partidos para mantener la categoría. Y además es un equipo que tiene buenos jugadores y que tenemos que hacer un partido muy completo.
0: Bé, un partit molt complet el que ha de fer el Betis, un partit molt complet el que ha de fer l'Elche, sabent el que passa a Balaïdos i el que passa a la Cartuja, coneixerem més d'este final agoni de temporada per el descens. Anem amb un possible 11, Xema.
2: Tot apunta que Sarabia, pues, crec jo que mantindrà aquest esquema que últimament li està donant bons resultats. L'ús 5-3-2, amb dit al centre, i escortats a la dreta possiblement per Petrot, encara que igual li podrien donar descans al francès i podrien veure a Buba Sangaré. Als laterals, com a carrilers, t'ho fa pensar que tant Héctor Fort com Valera seran titulars, com en els últims partits. I ja la línia medular al mig camp, jo m'incline per el triumvirat Aguado, Neto i Febas. Més dubtes tinc a la davantera, perquè Silva sembla fixe. També apuntava que ho podria ser Álvaro Rodríguez, però aquesta notícia que hem comentat de la mort de son pare igual podria fer els canvis, poder fer canviar els plans de Sarabia i donar entrada a Cepeda, o fins i tot el recuperat Rafa Mir, encara que és més probable, crec, que el reserve per a quan el partit estiga més avançat per aquesta falta de minuts que arrossega.
0: Molt bé, gràcies, Xema. Demà contem, esperem que siga una victòria del conjunt franjaver. Gràcies.
2: Així siga.
3: Partit molt complicat, on va vindre un equip on necessita de fer punts i seguir en el 2026 ser tercer de la Lliga Espanyola, pues seria important. No sé si m'ho falten 3 punts, 4 punts. Pues, n'hi ha que fer comptes, si mos que fem 3, pues mos queden, mos quedaran 6, pues tenim que fer més. Perquè fem 3, pues mos queden, mos quedaran 6, pues tenim que fer més.
0: Avui hem escoltat Fernando Roig, parlant d'aixa desitjada tercera plaça en la Lliga i dels comptes. El Villarreal jugarà demà contra el Sevilla, que està immers, com sabeu, en la lluita per la permanència, part similar al que van viure fa 10 dies contra el Llevant. Marcelino parla esta vesprada i tot apunta a una versió, diríem, A o més titular de l'equip. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani. Sí, la veritat és que després dels 8 canvis que va fer contra el Mallorca, tot indica que en este partit de demà a la Ceràmica, i on es pot certificar a lo millor la tercera plaça, Marcelino farà una aposta forta. Podrien tornar jugadors com Pau Navarro, Gay, Moleiro, Pepe, Gerard o Mikotaj. En definitiva, un 11 molt semblant al que va guanyar per 2-1 el Celta de Vigo a la Ceràmica.
0: Una tercera plaça que comença a jugar-se avui amb l'Osasuna Atleti al Sadar.
4: Sí, perquè l'Atlètic de Madrid, recordem que és l'immediat perseguidor, que està a 6 punts, vull jugar contra l'Osasuna, com tu bé dies, al Sadar, i si els madrilenys no guanyen, és a dir, si empaten o perden, i el Villarreal sí que guanyarà demà al Sevilla, a falta de 2 jornades, els groguets certificarien ja ixa tercera plaça.
0: El Sevilla vindrà acompanyat per uns 600 sevillistes que estaran en les grades de la Ceràmica. A Sevilla avui ha parlat precisament l'estàndic groguet, Luis García Plaza, Xavi.
4: Sí, 600 sevillistes que tenen el viatge finançat pel club, el 50% del desplaçament, i un Luis García Plaza que diu que el Villarreal és el rival més dur que té dels tres que li queden, no?, per acabar la Lliga, i això que després juga contra Real Madrid i Celta. Els sevillistes amb 40 punts a 3 sobre el descens necessiten una victòria per a salvar-se i arriben a la Ceràmica després de 2 victòries seguides contra la Real Societat i l'Espanyol. Escoltem a Luis García Plaza parlar de la situación del seu equipo y del Villarreal.
5: No nos vale, no nos vale, pero nosotros no estamos jugando la vida y es la primera oportunidad y eso quiero ver. Tenemos que ir a full, a full. El partido de mañana es muy, para mí, el más difícil de los tres. Es un equipo que ha jugado 17 partidos como local, ha ganado 14. No es que haya empatado, es que ha ganado 14.
0: Impressionant els números del Villarreal. Acabem, Xavi, i ho fem amb una bona notícia, eh? Sembla que Alberto Moleiro està en la prellista.
4: Que definitivament entrar en esta prellista, que és la que donin els jugadors que aniran al Mundial, és sense dubte més important. I també és clar que Alberto Moleiro ha fet

0: mèrits esta temporada com a groguer, després de signar la seva millor temporada en primera divisió amb 10 gols i 4 assistències.
1: Molt bé, Xavi, demà prèvia del partit i escoltarem també a Marcelino que parla esta vespre. Gràcies.
0: Molt bé, adeu.
1: Parlem ja de València. Dijous vol certificar la permanència en un partit al Mestalla contra el Rayo Vallecano, que ahir va empatar un partit que pràcticament el deixa virtualment salvat, però jo crec que encara li falta un puntet més. José Luis Sánchez, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani. En té 43, sí. El Rayo. El València 42. Si el València està virtualment salvat, el Rayo en un puntet més. Crec que hi ha una combinació d'un 0,01% que podria baixar, però bàsicament el Rayo està salvat i el que busca és la sèptima plaça que dona accés a la Conference League, que ara mateix ocupa el Getafe amb 45 punts. Per tant, el Rayo està a 2, però el València està a 3.
1: La vol el València?
2: Jo crec que deuria voler-la. Avui ha parlat el capità Pepelu i sense mencionar la paraula Europa, sense mencionar la paraula descens. Jo crec que la victòria contra l'Atlètic Club ens fa canviar un poc la perspectiva de cada estos tres partits finals. Ho ha fet en una breu entrevista, només de 6 minuts, en els mitjans oficials del club. Ja saps que aquestes entrevistes són un poquet...
1: Enllaunades, sí.
2: Sí, enllaunades i en preguntes no massa picants per a ells, perquè se li podia haver preguntat pel tema del penal, de l'altre dia, se li podia haver preguntat pel tema de... el partit contra l'Atleti de Madrid
1: i, o per Europa directament
2: o el descens. El cas és que n'hi ha un mantra i anem a sentir-lo un parell de voltes en els talls que he seleccionat, que és equip i afició junts. Ho ha dit Pepelu, ho va dir Corberà l'altre dia i ho diu el València quasi sempre últimament quan està en problemes. Pepelu, preguntat pel partit de l'Atlètic Club i de la situació actual del vestidor.
3: Una victòria sempre reforça positivament lo que havien treballat i en ganes d'arribar el dijous a Mestalla en la mentalitat de girar per totes, de guanyar el partit i donar-li una alegria a l'afició. Tota l'afició i l'equip té que estar junt perquè és quan millors resultats s'han tret de Mestalla i Mestalla té que ser un fortí i més ara en la situació en la que arribem i després d'una victòria important l'altre dia.
2: Una victòria en la que va participar Pepelu ja no com a central, com en les últimes jornades, sinó com a mig centre, però acompanyat per Guido en un doble sis que fins ara Corberán no havia gastat. Li han preguntat per aquesta versatilitat, per aquesta situació de jugar com a central i ara novament com a mig centre. I això ha contestat Pepelu.
3: Sempre ho he dit, al final jo sempre vull jugar. On me fique l'entrenador vaig a complir perquè l'equip és el més important i l'altre dia pues, en aquesta nova posició per així dir-ho en Guido pues, també vas sentir còmode perquè al final jo crec que tots els jugadors podem adaptar-nos i ser compatibles dins de l'equip.
2: Això és el que pensa Pepelu, el que voles jugar, siga on siga. I de cara al rival del pròxim dijous, el Rayo, tu ho has dit, va jugar ahir una unte menys dies de descans que el València i té el cap pensant en la final de la Conference League, per a la qual s'ha classificat de manera brillant i que li podria donar un bitllet per a la pròxima Europa League en cas de guanyar-la. Què esperen del Rayo i què esperen d'aquest partit, Pepelu?
3: És un equip intens que no regala cap partit, però bueno, nosaltres, com te dic, mentalitzats, perquè si nosaltres estem junts amb l'afició estem convençuts de que anem a guanyar aquest partit. Yeah.
1: No, suposa que demà tampoc ho dirà Carlos Corberán la paraula Europa, però jo crec que se li ha de preguntar. És que no perds absolutament res. Si no l'aconseguixes, no l'aconseguixes, però és que estàs a 3 punts i queden 9.
2: Jo ho tinc claríssim, com també tinc clar que este mantra que hem sentit de Pepelu en dues ocasions, però que en aquesta entrevista de 6 minuts ho haurà dit 5 o 6 voltes, també anirem a escoltar-lo demà en la roda de premsa de Corberán, una i mitja en Paterna, equip i afició junts, en Mestalla, clau per a este tram final de Lliga. Per cert, avui ha hagut entrenament este matí a Paterna. La principal novetat, Dani, ha sigut que Thierry Rendal ha pogut completar la sessió, jo crec que massa apurat per a este petit shows, però podria entrar en la convocatòria per al partit de diumenge contra el... de diumenge contra el Rayo, contra la Real Societat,
4: el cap de setmana.
2: Com ja va fer Julen Aguirre Zabala en el cap de setmana anterior, per a fer grup, més que per a tindre minuts.

0: Martínez i Darius Thompson. Demà farem un programa especial, però avui què tenim, Eva?
1: Que estan preparant a consciència i sé quin partit amb moltíssima il·lusió, però conscients que estan jugant contra el major pressupost de l'Eurolliga. És l'eliminatòria més igualada des que es disputa 5 partits i Pedro Martínez espera que continuï així d'ajustada. El que guanya, ja ho saben, estarà a final a 4, ho tenen a tocar i el tècnic també es prepara per si no guanyen, perquè diu que seria un colp molt dur i que per haver guanyat els dos anteriors no implica guanyar este.
2: Estamos haciendo una Euroliga muy buena. En el futuro, a nivel individual, todos nos acordaremos. Si nos clasificamos para la Final Four, sería una grandísima ilusión, si no, una decepción. Cuando llegas a un quinto partido, lo que quieres es ganarlo. Ilusión vamos a tener toda, pero no porque tengamos muchas ganas de ganar, vamos a ganar. Lo que tenemos que hacer es estar concentrados, no venirnos abajo si fallamos dos tiros o si perdemos un balón, intentar ser un poco fieles a lo que llevamos entrenando desde hace tiempo y confiar.
0: Samu Borja, buena vesprada.
3: Hola, molt bona vesprada.
0: Bueno, hem escoltat a Pedro Martínez, però tots estem pendents de Braxton Key.
3: Sí, és clar, és l'home ara mateix que està en dubte, l'únic, no? Perquè la resta més o menys està... tots és disponibles, després del que va passar també amb Puerto l'altre dia a la lesió, que ja no va poder jugar. Què passa amb Braxton Key? Que avui la bona notícia ha sigut veure'l aparèixer, no? sobre el parquet del Roig Arena, fent part de l'entrenament, no ha estat en la part de contacte, òbviament, no va entrenar en contacte amb resta de companys, o sigui, cosa que encara s'emporta algun altre col fortuït en el nas, però ja amb una màscara protectora, una màscara que s'ha fet a mida, en temps rècord, per a que avui de matí ja estiguera i ara poguera provar, l'ha provat. És incòmode, jugar amb una màscara és incòmode, és com si algú se posara ahí un poc
0: tapant-se
3: la visió,
0: no?
3: Perquè per molt ben fetes que estan i per molt que deixen apertura ahí en els ulls, alguns jugadors s'acostumen i juguen gran part d'una temporada amb aquesta màscara, però és incòmode. Veurem d'ací a demà també ell com es troba, si li fa molt de mal, si se troba també poc marejat o no, o se troba en condicions de poder aportar. Clar, no estem parlant d'un partit qualsevol, no és un partit de lliga regular ACB ni de lliga regular.
0: No jugaria.
3: Tampoc Eurolliga. És un partit clau. El més normal és que intente forçar fins a l'últim moment, però tot depèn un poc de l'evolució del jugador i de com es troba, i Pedro així ho ha dit. Ell decidirà demà, perquè des que té disponibles, òbviament, sembla que estaran tots llevat de Sima i els dos lesionats, que són López Arostegui i Puerto.
0: Demà tindrem més temps. Com has vist a Pedro Martínez?
3: L'he vist, ahir escoltàvem extractes, no? Ha sigut una roda de premsa llarga i reflexiva. Podíem treure qualsevol tros de la roda de premsa, perquè sí que deixa caure allò de que si pensem en el que està passant en la sèrie, quasi són favorits ells, perquè sempre guanya el de fora de casa, no? Un poquet d'aquesta idea,
0: sí,
3: no?
0: De
3: intentar transmetre, però a la volta, sent humil, com repetia moltes voltes, sent humils, com ell diu, tenen molta il·lusió, així ho ha deixat clar Pedro Martínez, per guanyar aquest partit demà i arribar a la Final Four. És il·lusionant, a més, no poder per a tots els jugadors. I sempre amb els peus en terra. Estava dient tot, Eva, no? Se pot perdre demà, totalment.
0: Sí.
3: Tens enfront un autèntic equipàs i que si això passa farà mal, perquè al final som humans, competitius, i per molt que tu vulguis pensar has perdut contra l'equip més car, no d'enguany, sinó de la història de l'Eurolliga, ja, però estava ahí, no?, la possibilitat de passar a la Final Four. Així que és un poc el resum d'aquest context que ha volgut generar Pedro Martínez en la roda de premsa per a que la gent vagi demà amb tota la il·lusió del món, però sent molt conscient de que pot passar qualsevol cosa en una eliminatòria tan igualadíssima com esta.
0: Samu, t'anem a deixar que canses. Demà tindrem l'oportunitat de parlar àmpliament d'este partit decisiu històric per a València Bàsquet.
3: Molt bé, demà donem més detalls, intentarem saber l'última hora del tema Braxton Key, però per ara això, té la mascareta, podria arribar a jugar.
0: Molt bé, gràcies.
3: Adéu.
0: Eva, algun detall més? Trio arbitral.
1: Ja es coneguem. Tenim un alemany, Lothar Monser, que xula el segon partit, i els eslovens Javor i Nedovic, que xularen junts primer i tercer. I altra coseta, que és de Ataman arribaran esta vesprada, en principi, sense el president, sense Yannakopoulos, però ell està ja marejant per xarxes, sí. Està publicant un vídeo perquè no entén la meitat de l'arbitratge de l'últim partit, forçant a l'Eurolliga a donar explicacions. Està dient que, per favor, que li perdone, bueno, per favor, no ho diu, que li perdone el València Bàsquet per a poder entrar al partit, i que
0: València,
1: si no hi va a l'escola,
0: ja
1: i el València Bàsquet ha dit que s'ha de complir una sanció, perquè per això estan.
0: Molt bé, Eva, demà aquest programa especial, tanquem els xics, se n'anem ja a les xiques abans de la tertúlia.
4: El València Bàsquet, camí de la Final Four. Esports a punt.
5: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
6: Ganamos todos.
5: Juguen elles, guanyem tots.
7: Dona empoderat, el microcrema.
0: Perquè ja tenim els horaris, de la final.

0: Final Lliguera que enfrontará València Bàsquet i Casa de Montsaragossa, Eva.
1: El primer partit de la sèrie final a 3 serà dijous a les 9 al Príncipe Felipe, el segon al Roig Arena diumenge a les 11 del matí, que recorden podran veure per la nostra tele, i si calguera un tercer, tornaria a ser a la pista aragonesa l'altre diumenge, el 24, ja veurem a quina hora. Mentrestant, l'equip treballa en la planificació d'aquest duel. Rubén Burgos.

0: màxim que pots fer són 6 punts i arribar a 42. Si estem parlant de que en 43 un equip va baixar virtualment el Llevant, si avui no rasca, com dius tu, si no trau alguna cosa, si perd, per exemple, jo crec que té molt complicat la permanència, no? Com la veus?
1: Tu saps que ara circulen molts models estadístics, previsions, sí, prediccions, i n'hi havia un que deia que el Llevant, sumant 6 punts, tenia un 90% de salvar-se. És a dir, sempre i quan això 6 punts es guanyes 3 contra el Mallorca. Això és impepinable. Sí. Jo, avui, crec que no és el camp més propici, però els punts apareixen on menys te ho esperes. Avui crec que és un dia per a que el granotisme en vena que tenen ara mateix alguns en l'aire, que puga eixir i que traguen alguna coseta positiva. L'Elx al camp del Betis em dona més por. I mira que Sarabia, ja sabem la seva vinculació que té amb el colxón verd i blanc, però...
0: En Copa ho farem molt bé, eh? En Copa sí, el van tindre el Betis ahir...
1: Però era un altre Elx.
0: Era un altre Elx, sí.
1: En un altre moment de la temporada, tot i que ara està un poquet millor.
2: Rafa, tú hablaba de eso, sí, precisamente Sarabia en la rueda de prensa, de las similitudes, sí, con el partido de Copa y de que les faltó un poquito más de profundidad y de efectividad, pero...
0: Se'ls ha caigut, ¿no?, a Rafa Mir, yo creo que ha sigut importantíssim, ¿no?, la ausencia de Rafa Mir en cuanto al número de gols que sí que va a hacer a principio.
2: Claro, es que ha sido uno de los hándicaps contra los que está jugando el Elche. De todas maneras, yo el Betis, a pesar de que está prácticamente con la quinta plaza asegurada, me sigue pareciendo un equipo que falla mucho y al que se le puede meter mano,
0: Sí, sí.
2: Yo no lo veo tan claro.
0: Yo creo que en este caso es dos, porque por ejemplo el Celta es un equipo que en casa no acaba de funcionar. Recordemos la remontada del Alavés de Quique Sánchez Flores. Es de ver que ahora se están jugando muchísimo, pero es un equipo que en Vigo no está teniendo, diríamos, esos resultados tampoco que ha tenido fuera de casa, ¿no?
1: No, pero tot i que el juego bonito que la ha caracterizado en muchos momentos de la temporada... li puga vindre bé al Llevant, per això d'eixir a la contra i en velocitat, jo crec que és un partit per a l'esperança. Jo necessite que avui Elx i Llevant rasquen algo,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: s'acaba la que nosaltres tenim així, de que els 4 equips valencians l'any que ve repetissin en primera, passa per rascar alguna coseta en esta jornada 36.
0: I ja posa's que el Castelló puja, però això ja va ser més complicat.
3: S'ha complicat
0: una miqueta. Bueno, que ens hem quedat sense temps. Rafa, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: José Vic, gràcies.
1: De res.
0: A tots vosaltres. Demà, recordeu, de 2 a 2:30 aproximadament tindrem especial de bàsquet. València Bàsquet juga contra Panathinaikos per estar en la Final Four. Vos deixem en les notícies, 90 minuts, i la banda, esta nit a la mitjanit en la nostra televisió. Adeu.
4: Esports a...
5: Son les 3 y eso son les noticias del migdia.
6: Ya no podemos más, no tenemos recursos, nos faltan medios, nos faltan profesores.
7: Al col·legi li faltan moltes coses i creiem que apoyant a la vaga podrem aconseguir-ho.
8: No, ens apanyarem a casa i darem suport tot el temps que faça falta.
9: I no és ni más ni menos que la prova d'una absoluta debilitat del president de la Generalitat.
10: I fent un pols al professorat es absolutamente lamentable.
11: Largos años del botánico no levantó la voz ningún sindicato.
12: A hacer en las mejores condiciones posibles el examen más difícil de su vida al que se van a enfrentar.
13: Guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil, como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
14: The operation was successful.
4: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
5: Hola, com estan? El professorat viu el segon dia de la vaga indefinida convocada pels sindicats de l'ensenyament, amb les postures amb la conselleria molt allunyades i sense data propera encara per a seure a negociar. Després de les manifestacions multitudinàries d'ahir, avui les protestes s'han centrat en marxes en diferents educatius. Pel que fa al seguiment de la mobilització, una vegada més disparitat en el recompte, els sindicats parlen d'un 75%, mentre que Conselleria la xifra en el...

0: El 32,11%. Els convocants insistissin en que volen que la Generalitat s'implique en una negociació real. Des del sindicat STPB han dit avui que esperen una telefonada o una convocatòria per part de la Conselleria per reprendre les negociacions amb totes les reivindicacions sobre la taula. Deixen la pilota, per tant, en el sostre de Conselleria. Recordem que ahir el secretari autonòmic d'Educació deia que estaven disposats a seure, però insistia en que la reivindicació econòmica global és inassumible per al pressupost d'Educació. De moment, l'única cita en l'horitzó, a hores d'ara, entre les dues parts serà el 9 de juny, quasi dins d'un mes. I mentre aquestes possibles negociacions es reprenen o no, el professorat ha tornat, com dèiem, a eixir al carrer. Este matí en marxes a molts municipis de tot el territori per tal de reclamar millores laborals, salarials i també la baixada de les ràtios.
1: Les famílies també han donat suport. Per tant, la conselleria està quedant-se a soles. Jo crec que ja seria hora de que baixaren del seu tancament, del seu radicalisme, i començaren a dialogar.
2: Que todo el mundo resista hasta el final, hasta que consigamos lo que necesitamos.
3: Que irresponsables són ells per tindre les classes a reventar, per tindre els centres que es cauen avall, per no substituir-nos i estar mesos sense professors.
0: Les 3:03, el segon dia de vaga indefinida del professorat en la portada d'este temps de notícies. Patricia Valero està a la tècnica. Seguim.
4: Les notícies del migdia.
0: De l'evolució del brot d'antivirus, l'última hora passa per ixe contagi d'un dels 14 passatgers espanyols que estigueren al creuer i que ara estan, ja ho saben, a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Este home ha tornat a donar positiu en el segon PCR de confirmació, està aïllat, per tant, presenta símptomes lleus, un poc de febre i dificultats respiratòries esta nit, però sense un empitjorament clínic evident. També estem pendents de la tercera PCR que se li ha practicat a la jove a la cantina que va tindre contacte en un avió amb una de les passatgeres de l'Ondius. En este cas, els altres dos han sigut negatius. Este matí hi ha hagut compareixença conjunta a Moncloa entre el president Sánchez i el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, una compareixença per actualitzar la situació i que ha deixat, per tant, diversos titulars. Òscar Martínez, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada. El primer és que s'ha modificat la data d'inici de la quarantena, que ara s'allargarà fins al 21 de juny. L'Organització Mundial de la Salut considera que és més garantista comptar el període de 42 dies des que els passatgers desembarcaren del creuer, això va passar diumenge passat, i no des del dia 6 de maig, com s'havia establit. En un principi, el govern espanyol no ha dit encara que farà el canvi, que està pendent de l'evolució assegura de les persones ingressades. Pel que fa als casos positius lligats a este brot, ja n'hi ha 10. Este matí, les autoritats sanitàries nord-americanes han descartat un cas d'un home amb símptomes lleus. El director de l'OMS ha minimitzat este matí la possibilitat d'un brot major, tot i que també ha augurat que probablement isquen més casos.
6: The risk to her health globally continues to be low. All suspected and confirmed cases.
5: Tedros Adhanom diu que s'està fent el seguiment de tots els passatgers que desembarcaren abans de l'Ondius, que s'està controlant també els contactes i que ara també ha afirmat que probablement hi seran més casos de persones de dins del passatge perquè hi ha hagut moltes interaccions. En tot cas, tant Adhanom com Pedro Sánchez han remarcat que des d'ara la responsabilitat sobre els possibles nous positius i el control i vigilància recau sobre cada país als quals s'han traslladat els passatgers. Sobre l'operatiu de repatriació de diumenge i de dilluns, el president Sánchez ha tornat a justificar la decisió per raons humanitàries perquè és el que tocava, ha explicat. Ha destacat que l'operació ha sigut un èxit, tot i la complexitat.
7: ¿Por qué no vamos a ayudar a quienes lo necesitan si está en nuestra mano hacerlo? Era nuestra responsabilidad legal. Se ha saldado con cero incidentes. Naturalmente, no vamos a bajar la guardia, pero lo que sí que podemos decir es que a estas alturas el operativo ha sido un éxito.
0: I atenció a esta notícia perquè el Tribunal Suprem ha tancat definitivament la porta a fer fixes als empleats i empleades públics que encadenen contractes públics sense fer una oposició. L'alt tribunal ratifica que accedir a un lloc de treball en públic sense aprovar un procés selectiu vulneraria la Constitució.
5: Una sentència de la Sala Social feta pública avui diu no a que els empleats públics que hagin patit un encadenament abusiu de contractes temporals es convertisquen en fixes com a compensació a dit abús. Segons esta decisió, la contractació temporal de personal laboral per part de les administracions públiques sense superar un procés basat en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat no permet que aquests treballadors passen a ser fixes com a conseqüència directa de l'abús, perquè això contravindria la Constitució, també l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. A més, segons la sentència, impediria l'accés al lloc de treball públic a la resta de la ciutadania. No obstant això, el Tribunal Suprem sí que accepta la conversió en fixes d'aquells treballadors que hagin participat en un procés

0: selectiu per a la contractació de personal fixe l'hagin superat, però el Suprem és que per aquest motiu hagin encadenat contractes temporals. Esta ha sigut la resposta del Tribunal Suprem espanyol a la crítica del Tribunal de la Unió Europea a l'excessiva temporalitat de les administracions públiques espanyoles.
1: Les 3 i 7 minuts, anem amb la previsió de l'horatge. Antonio Sánchez, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada. Avui tornen les tempestes cap a l'extrem nord. Tenim avís groc activat a l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat i Esports per ratxes de vent acompanyant aquestes tempestes, granís de grandària menuda i també per pluja intensa de més de 20 litres per metre quadrat en una hora. A la resta també veurem tempestes a l'Alt Palància, l'Alt Millars, també cap als Serrans i el Racó de Mus. En la resta del territori no tindrem tempestes, però sí una vesprada més nuvolosa en general, amb temperatures encara altes al litoral i prelitoral. Avui les màximes entre els 25 i els 27 graus a Castelló, València i Alacant, i també altres comarques com l'Horta, el Camp de Túria, la Plana Baixa i més cap al sud, Ribera Alta, la Costera, Baix Segura i Baix Vinalopó. Així que una jornada càlida en prelitoral i litoral, però més freda o amb temperatures més baixes cap a l'interior, entre els 20 i els 22 graus. Els pròxims dies veurem com els termòmetres no canviaran molt, però sí que notarem un augment de la nuvolositat cap al nord i també al centre i possibilitat de tempestes de nou en algunes comarques com l'Alt Palància, l'Alt Millars i el Racó de Mus. La inestabilitat es quedarà
3: fins... Atenció, famílies curioses. Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i fins i tot transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació. Una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora. Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
6: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Les 3 i 9 minuts, segona jornada de vaga de l'educació i noves protestes als carrers. Després de les 4 grans manifestacions d'ahir, avui la comunitat educativa ha organitzat marxes, també pegades de cartells, tancaments simbòlics en els centres educatius per a fer escoltar les seues reivindicacions. Avui hem estat a Torrent, este matí, a Sant Vicent del Raspeig, o a Cullera, o a Castelló de la Plana. Esta és la crònica de Carme Domingo.
7: Més pancartes, més xulades. Segon dia de vaga educativa i el conflicte continua. Un flance.
8: No podemos más, no tenemos recursos, nos faltan medios, nos faltan profesores.
7: Després de les grans manifestacions d'ahir, avui les protestes recorren l'entorn més pròxim, amb marxes que eixen dels centres educatius de sud a nord de la comunitat, amb el mateix missatge.
9: Educació pública i de qualitat.
7: Reivindicacions que arriben també en cadena.
10: Cadena humana a l'Institut Ribalta, a abraçar els instituts i a defensar l'educació pública, que és el que toca.
7: O amb apegada de cartells.
11: És que estic superorgullosa, descompac, m'emociona i tot.
7: El professorat alça la veu amb el suport de les associacions de pares i mares.
12: Ens apanyarem a casa i darem suport tot el temps que faça falta.
7: La conselleria manté oberta la porta a negociar, però els sindicats consideren que no és una oferta real i efectiva.
13: Ridícul i és una burla a totes les reclamacions que estem fent, perquè no estem aquí pels diners.
14: La conselleria no té una proposta com cal. Continuarem el que calga.
7: Sense acord, per tant, a la vista, el conflicte continua.
1: Bé, la vaga indefinida en l'educació pública domina també la política valenciana. Les Corts avui s'ha manifestat en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics. L'oposició d'Esquerra ha exigit al cap del Consell que s'impliqui en la negociació directament amb els convocants per a posar-li final, i és de la dreta que tenen majoria han insistit a posar de manifest el perjuí que la protesta causa en l'alumnat.
0: El PSPB ha proposat que les Corts celebren divendres un ple monogràfic sobre la situació de l'educació pública, però el PP, juntament amb Vox, amb qui suma la majoria en la mesa, s'hi ha negat. Ha recomanat al síndic socialista que pregunten la pròxima sessió de control al cap del Consell. El representant socialista, que és José Muñoz, ha criticat l'actitud de Pere Llorca.
15: Está dando a entender que a los profesores no les interesa.

0: para nada las consecuencias que tenga la huelga educativa. Y esto es una falta de respeto. Por eso exigimos que, antes de todo, al presidente de la Generalitat, que pida perdón a los profesores, a las profesoras, al conjunto de la comunidad educativa, que lo respete y que se siente él a negociar de buena fe para intentar alcanzar un acuerdo.
1: Compromís ha considerat lamentable que el Consell no negociï amb els sindicats les reivindicacions del professorat. Isaura Navarro, portaveu adjunta.
2: Algunes no costen diners, no costen diners, és a soles intenció, i el fet de que estiga mirant cap a un altre costat i fent un pols al professorat és absolutament lamentable.
1: El grup popular té una confiança plena amb la Conselleria d'Educació, amb la consellera d'Educació i el seu equip per a fer front al conflicte en l'ensenyament públic. El síndic Nando Pastor ha contraposat el dret a la vaga i el de l'alumnat.
3: El derecho a cobrar más por parte del profesorado es legítimo y no lo dudo. Probablemente durante 8 años del Botànic también lo era, aunque no lo parecía. Pero el derecho de los estudiantes a hacer en las mejores condiciones posibles, el examen más difícil de su vida al que se van a enfrentar, creo que, aparte de legítimo, es sagrado y es intocable.
1: I Vox ha assegurat que entén les reivindicacions del professorat, sobretot les econòmiques, però posa per damunt el dret a l'educació. José María Llanos.
4: Fundamentalmente, en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo, les puedo asegurar que Vox apoya sus reivindicaciones. Otra cosa es que, por encima de las reivindicaciones de los profesionales, están las garantías y el derecho a la educación de nuestros niños.
5: A punt, les notícies del migdia.
6: Sobre el brot d'antivirus, estem pendents dels cas de positiu d'un dels 14 passatgers espanyols que viatjaven en el creuer. Este matí hem sabut que comença a tindre alguns símptomes lleus, ha tingut febre, algun problema també respiratori durant la nit, però de moment res que indique a les autoritats sanitàries un quadre complicat. Està aïllat, això sí, en una unitat especial de l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Lucía Mas.
7: Sí, bona vesprada. A nit es confirmava aquesta PCR positiva. Este matí es repetia la prova a l'OME i ja no hi ha cap dubte. És el primer cas positiu a Espanya d'antivirus. De fet, com dius, ha presentat símptomes esta nit, tot i que són lleugers i es troba estable. Ha passat la nit, com es va dir, reubicat en aquesta unitat d'aïllament d'alt nivell. La resta de passatgers, entre ells la valenciana, han donat negatius. Es tornarà a repetir la prova en 7 dies, però en aquests moments els equips mèdics estan reunits per a revisar la quarantena i si ara per este positiu cal restablir aquest dia 0, aquest últim dia de contacte amb un contagiat. L'OMS recomana que siga ara des del dia 10 de maig, així que la quarantena aniria fins al 21 de juny. Des del govern no confirmen, diuen que s'aniran prenent les decisions en funció de cada prova i tampoc no descarten que part de la quarantena la puguin fer a casa si les proves continuen donant negatiu. Escoltem la ministra de Sanitat, Mònica García.
8: Con respecto a los españoles, nosotros vamos a hacer iniciar una cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Según vayamos viendo la evolución, en un futuro, dentro de una semana, les vamos a hacer otra PCR y vamos a hacer un seguimiento, por lo menos en las primeras semanas, muy riguroso y muy estricto. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud también plantea que la cuarentena puede ser domiciliaria, puede ser hospitalaria o puede ser domiciliaria. Iremos tomando esas decisiones en función de cuál vaya siendo la evolución epidemiológica.
6: I sobre la dona ingressada a Alacant des de divendres, que ha donat negatiu en 2 PCRs. Sanitat ja ha enviat la tercera mostra per analitzar-la i s'espera que els resultats es coneguin esta mateixa vesprada. Maria Bravo, Alacant.
9: Sí, passades les 8 de la nit se li feia eixa tercera PCR a la jove de 32 anys que continua ingressada ací a l'Hospital de Sant Joan. Una prova que es va remetre, com les 2 anteriors, al Centre Nacional de Microbiologia i s'espera que es conega el resultat en les pròximes hores. Depenent de quin siga el resultat, la Conselleria de Sanitat i el Ministeri estudiaran què fer a partir d'este moment i si la dona complix la quarantena en este hospital. Ella està aïllada, asimptomàtica, ens diuen que es troba bé i que fins i tot ja no presenta la tos que tenia el divendres quan va ingressar.
6: Gràcies, Maria. I l'Organització Mundial de la Salut ha modificat la data d'inici, us dèiem abans, de la quarantena per als passatgers del creuer. La fixa ara el 10 de maig, el dia que van desembarcar, i no el 6, que és quan estava fixada. José Soler, bona vesprada.
10: Bona vesprada, Patricia. Segons l'OMS, el risc per a la salut global continua sent baix. No hi ha res que apunta a un brot més gran d'antivirus, però també han admès que la situació pot canviar, ja que el període d'incubació és molt llarg. I també perquè el primer cas és del 6 d'abril i hi ha hagut moltes interaccions entre els passatgers. Tedros Adhanom és el director

0: general de l'OMS.
1: The risk to her health globally continues to be low.
0: Diu que el risc per a la salut global continua sent baix, els casos estan aïllats i minimitzant qualsevol risc de transmissió i de moment no hi ha cap signe d'un brot més gran, però la situació pot canviar.
1: There is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak. But of course the situation could change.
0: Això ha dit en roda de premsa amb Pedro Sánchez a la Moncloa, en el que els dos han valorat com un èxit l'operació del desembarcament del creuer, que per a l'OMS ha sigut un gest d'amabilitat i de compassió d'Espanya més enllà del deure amb el dret internacional. Adhanom ha explicat que es va demanar ajuda a Espanya perquè la situació excedia la capacitat de Cap Verd i que contindre els passatges del vaixell durant tota la quarantena hauria sigut inhumà i innecessari. Pedro Sánchez, per la seva part, ha agraït la solidaritat del poble canari i no ha volgut entrar a les crítiques del president Clavijo. Ha dit que l'operatiu s'ha saldat amb cap incident, però que no cal abaixar la guàrdia.
2: Se ha saldado con cero incidentes. Y, naturalmente, no vamos a bajar la guardia. Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla y, por tanto, también la situación de la emergencia a nivel global. Pero lo que sí que podemos decir es que, a estas alturas, el operativo ha sido un éxito.
3: Bé, Pedro Sánchez no volia entrar al drap este matí en la seva compareixença juntament amb el director general de l'OMS, però ben cert és que la gestió de l'operatiu del creuer continua centrant el debat polític. Avui el president canari ha acusat el govern espanyol d'haver ocultat informació. Delegació de Madrid, Guillem Lizarde.
4: Efectivament, Fernando Clavijo ha acusat l'executiu de Sánchez d'haver tapat un cas intencionadament.
5: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
4: Des del govern espanyol eviten la confrontació directa a la ministra de Sanitat, Mónica García, defensa la gestió de l'executiu.
6: Desde que hemos empezado esta crisis hemos dado información absolutamente transparente y que cuando llegó el buque aquí no había ningún positivo que considerara la Organización Mundial de la Salud ni el CDC y no había ninguna persona que tuviera síntomas.
4: El Partit Popular, que ja havia rebaixat el to, no ha volgut sumar-se a la gresca, que sí ha revifat Vox. Escoltem la portaveu Pepa Millán.
7: Con una ministra de Sanidad más preocupada por proteger su carrera en la Organización Mundial de la Salud y en Sánchez por erigirse en el salvador del mundo entero.
4: Una gestió que sí que ha trobat elogis en organismes internacionals com la Comissió Europea o l'ONU i felicitacions com la del primer ministre de Països Baixos.
3: Bé, fins al moment només s'han notificat dos casos positius entre els més d'un centenar de viatgers i tripulants repatriats des de diumenge. Aquesta és la realitat. Un és el viatger espanyol, l'altre una dona francesa que està ingressada a París. Carme Pastor.
8: El govern de França, Patricia, informa que està en estat crític la ciutadana francesa ingressada en la unitat de cures intensives d'un hospital de París. Al mateix centre i en aïllament estricte estan els altres quatre creueristes francesos que han donat negatiu. Dels 18 viatgers repatriats als Estats Units, el cas que ahir es va notificar com a positiu no concloent, avui s'ha confirmat com a negatiu, mentre que el viatger amb símptomes continua estable.
1: We can't force them to take our protocols.
8: L'ONS recomana 42 dies de quarantena, però cada país pot decidir les seues mesures. De fet, la durada d'aquest aïllament oscil·la entre els 21 dies d'Austràlia i els 45 de Grècia. Als Països Baixos, on esta nit han arribat els últims repatriats, és de 42 dies, però domiciliària i amb possibilitat d'eixir a passejar amb mascareta i distància. Les mateixes mesures s'aplicaran a la tripulació que des d'ahir navega en Londres rumba a Rotterdam.
3: Bé, el que es coneix a poc és el camí que ha recorregut el virus d'un contagiat a un altre, des del pacient zero a un últim cas confirmat. Txelo Jimeno.
9: La cadena de contagis comença amb la parella de la primera víctima, la dona que puja l'avió a Santa Helena cap a Sud-àfrica i mor poc després. Salvador Peiró és investigador de Fisavio.
10: Un contacte molt estret i relativament prolongat. Estos contagien una altra persona que comença a desenvolupar símptomes. Per què? Perquè són amics, estan en la mateixa taula de menjar del creuer, quan uno se posa malalt, si l'altre es passen a veure-los a l'habitació.
9: En aquest moment encara es desconeix que la infecció és per antivirus. La resta de contagis, tant en el creuer com en l'avió, es produeix per dos vies, per proximitat amb els contagiats o bé per tocar superfícies infectades. Patricia Guillem és experta en Medicina Preventiva de la Universitat de València.
11: Con superficies de uso frecuente, bien sean manivelas, los servicios, la zona del comedor...
9: Els experts parlen d'un degoteig de casos que dependrà de la quantitat d'exposició al virus i del sistema immunitari.
11: Que sean asimptomáticos no necesariamente significa que no estén actuando como transmissores de la enfermedad.
9: Per això és important determinar la quarantena.
10: No són cadenes molt nombroses.

0: Broses, si aquest espanyol dona positiu i els altres han estat en contacte amb ell, el període de contagi canvia, la quarantena canvia.
1: En controls diaris i aïllament fins que finalitzi la finestra de contagi.
2: Campofrío ha presentat avui la futura planta de productes carnis a Utiel, una nova fàbrica que suposa una inversió de 134 milions i que substituís la que tenien a Torrent. Marta García.
3: La nova planta de Campofrío estarà ubicada a un solar de 44.000 metres quadrats i suposarà un dels centres de producció càrnica més moderns d'Europa. Es tracta d'un projecte industrial batejat com a Munt i que s'ha presentat este matí amb la visita del cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca. Aquí ha destacat, a més, la importància del consens i la col·laboració público-privada.
4: I és que con colaboración, con trabajo en equipo y con diálogo se reconstruye mucho mejor y mucho más rápido que con otros métodos o con confrontaciones.
3: La futura planta d'Utiel busca també garantir els més de 300 llocs de treball que hi havia a les instal·lacions de Torrent, arrasades per la Dana. El nou projecte, de 134 milions d'euros d'inversió, ha comptat també amb el suport de la Generalitat amb la injecció d'11 milions d'euros dins del Pla de Recuperació d'Empreses Damnificades pel Temporal. El CEO de Campofrío a Espanya, Javier Dueñas, s'ha felicitat pel projecte i per la dinamització estratègica que suposa.
5: Este emplazamiento favorecerá nuestra conectividad logística y nos permite también una mayor cercanía a distribuidores, clientes clave y a la industria auxiliar del sector agroalimentario.
3: El projecte ha estat també molt ben rebut a la comarca perquè suposarà més ocupació, una dinamització de l'economia local i la revitalització del teixit empresarial.
2: I segons una última enquesta d'AECOC, el 66% dels espanyols que visiten bars i restaurants són els llocs on més freqüència vam tindre de visites l'any passat. Lorena Caballero.
6: Sí, els bars són un espai de socialització molt arrelat a Espanya, sobretot entre els menors de 30 anys. El 76% els visita més que l'any anterior, segons el baròmetre de l'Associació Espanyola de Codificació Comercial. Marta Muné n'és la responsable de l'estudi.
7: La hostelería es un sector de futuro donde los jóvenes son los que dinamizan este consumo, que buscan un consumo más experiencial, donde ya no se trata solo de ofrecer un buen producto, sino que buscan esa experiencia.
6: Entre els moments de més consum, el 83% es dejuna en bars i cafeteries, un 58% practica el vespreig i un 70% ix a prendre l'aperitiu. I no s'ha d'oblidar que a la Comunitat Valenciana el rei és l'esmorzaret.
8: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: 3 i 24, més coses. La portaveu de Compromís per als demanarà en el pròxim plenari que les forces polítiques condemnen l'insult reiterat que el portaveu de Vox va proferir contra ella en la sessió anterior, Dani Ortega.
9: Efectivament, Esther Díaz ha anunciat que la formació taronja demanarà en el pròxim ple la reprovació de l'insult que el portaveu de Vox, Samuel Ruiz, va dirigir contra ella durant una sessió plenària. Ho recordem.
10: És que usted es idiota, pero lo más grave es esto.
11: Señores, silencio.
9: La portaveu de Compromís considera que aquestes actituds estan fora de lloc i reclama que la corporació municipal siga contundent davant el que qualifica de violència verbal.
12: I dar la oportunitat als grups municipals de que lancen un mensatge clar a la ciutadania de respeto a les normes de convivència.
9: Díaz ha criticat que el portaveu de Vox, lluny de demanar-li disculpes, s'ha refermat en les seues paraules en una tertúlia radiofònica. Qui sí li ha donat mostres de suport ha sigut l'alcalde d'Elx, Pablo Ruz, però la portaveu de Compromís li exigeix una condemna més contundent al que considera un atac a la convivència democràtica dins de l'Ajuntament.
2: I al jutjat de Catarroja, on es fa la instrucció de la gestió de la Dana, avui declaraven dos treballadors de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Els dies posteriors de la barrancada s'encarregaven de fer informes sobre els danys. Santi Hernández.
13: Els dos agents mediambientals de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer s'han desvinculat de la gestió de l'emergència. Han dit que eixa no era la seva faena. Han declarat que ells no formen part de l'emergència, han dit a la jutgessa. Han dit que la seva funció era informar els dies posteriors a la Dana de com quedaven els barrancs amb informes. Tot i això, han reconegut que aquest dia no van fer tasques administratives. Van vigilar els barrancs i, en veure l'alarmant situació dels barrancs, van aportar vins. Eixos vídeos s'han incorporat avui a la causa, sobretot de la zona de Llombai.
2: A Pilar de l'Horadada, la Guàrdia Civil ha detingut un home per l'assassinat d'una amiga a cols durant una discussió. La

0: acusat va tractar de fer passar l'incident com un atropellament mortal. Pere Conca.
1: El detingut, de 53 anys, va contactar amb la Guàrdia Civil i va informar de la troballa del cos sense vida d'un conegut. Escoltem Marina González, portaveu de la Guàrdia Civil d'Alacant.
2: Un supuesto testigo ha encontrado el cadáver de una persona arrojado bajo la AP7 cerca de una tubería de grandes dimensiones de tipo desagüe y es el cadáver de un amigo, de un conocido suyo.
1: Avança la investigació i l'autòpsia determina que la víctima va morir a colps. L'home confessa aleshores que després d'una discussió hi va haver un enfrontament.
2: El fallecido, según explica el autor, era problemático y ha pedido quedarse a vivir en la vivienda en la que este vive de una forma bastante precaria con otro compañero. Entran en una discusión en la que presuntamente la víctima le amenazó con una navaja y como respuesta él se defiende con un palo, le da varios golpes y finalmente acaba con la vida.
1: Els agents van detindre l'autor quan tractava de fugir.
0: I primera jornada de l'anomenat crim de les Moreres, el Ministeri Fiscal demana 20 anys per a l'acusada d'assassinar amb dos ganivetades un home que passava per este pont de València. Àngel Hernández.
3: En esta primera jornada, un testimoni ocular ha explicat el que va veure aquella vesprada de juliol de 2024. Assegura haver vist com l'acusat va assestar la segona de les dos ganivetades i a continuació va fugir del lloc dels fets. Diu que ho va fer tranquil·lament. Entre les proves que s'aportaran en este juí hi ha una camiseta amb sang de la víctima i ADN de l'acusat. L'estratègia de la defensa és argumentar una suposada salut mental fràgil per part de l'acusat, tot i que un informe forense diu que sabia perfectament el que es feia. El Ministeri Fiscal demana 20 anys de presó per assassinat. L'acusació particular fins a 22. Demà continua el juí a la Ciutat de la Justícia de València.
0: D'un fil penja la continuïtat de Kirk Starmer al capdavant del govern del Regne Unit. El laborista es resistís a dimitir, tot i que la llau de peticions augmenta. Marian Company.
4: Així és, Patricia. Starmer s'enroca en el seu propòsit. Diu que tirarà endavant amb el govern, segons s'han comptat, en acabar el rà amb veus dissidents que van creixent per minuts. Tant que, segons compta la BBC, els diputats laboristes contraris a la seva continuïtat com a líders del partit i, per tant, del govern, serien més del 20% necessari per forçar unes primàries. I això sense comptar les dimissions d'assessors i secretaris d'Estat, de moment dos, que s'han fet públiques. La situació és delicada. Es produís perquè part del laborisme considera que Starmer no és bon líder i més per contrarrestar a l'ultranacionalista Farage, el gran guanyador de les eleccions locals de diumenge passat. I tot la vespre de que el rei Carles III comparega davant el Parlament per defendre el pla anual d'un govern que potser no durarà.
0: Mentrestant, l'Iran advertís que manté el dit en el gallet per si torna a ser atacat pels Estats Units. En la resposta de Trump, que ha qualificat d'estúpida la contraoferta de Teheran, assegura que l'alto el foc agonitza en la unitat de cures intensives. I l'altre conflicte, el d'Ucraïna, ja ha acabat l'alto el foc dels tres dies acordats amb Rússia en la mediació dels Estats Units. Per tant, el Kremlin confirma que ha reprès els atacs i ha causat ja desenes de baixes ucraïneses. Acabem ja, són les 3 i mitja de la vesprada. Recorden que a les 4 actualitzem la informació. Nosaltres tornem demà, més i millor. Adeu.
5: Som a punt.
6: Sostenibilitat ve del llatí sostindre i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
7: La jornada intersemanal de primera divisió es juga al punt a punt. Este dimarts, des de les 6 i mitja, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6 i mitja, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el Punt a Punt de Punt Ràdio.
8: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera

0: directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Som la veu de tots. Som Apunt.
2: Hola, com estan? 2 minuts passen de les 3:30, així que ja és moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dimarts, el 12 de maig, i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació vespertina de la ràdio pública valenciana. Perquè fa al programa d'avui pararem atenció a aquesta decisió del Tribunal Suprem de rebutjar que aquells interins que encadenen contractes temporals en l'administració pública passen a ser treballadors fixos. S'argumenta que fer fixos a empleats públics que encadenen contractes temporals sense aprovar una oposició seria vulnerar la Constitució. Això pel que fa al món laboral. Però avui també parlarem de consum. Tot i la pujada de preus generalitzada i la inflació, l'aperitiu s'ha consolidat com un hàbit entre el 70% dels consumidors, mentre que el 83% dels treballadors des de Xuna algun dia a la setmana en un bar quan va a treballar. I el que crida l'atenció és que el 76% de la població assegura eixir igual o més que l'any passat. Això són bones notícies per al dinamisme de l'economia, però les formes d'oci estan canviant. Quins grups de població estan provocant aquest canvi? Quins són els productes o les experiències que més es demanen avui en dia? De seguida ho veurem. A més, el que també canvia és el sector immobiliari. En els últims mesos, el nombre de vivendes dedicades a lloguer de llarga durada ha caigut, especialment en les zones tensionades. No obstant això, el que ha augmentat de forma considerable és el lloguer de curta durada. A què es deu això? Quins factors estan influint en què es doni este canvi? Ho analitzarem també en el programa, que a més, com cada dia, repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Si estem un dia més i obrim el programa d'avui parlant d'aquesta decisió del Tribunal Suprem respecte a aquests contractes temporals en el sector públic.
1: El Tribunal Suprem ha dictaminat que l'abús de contractes temporals en el sector públic no atorga automàticament que un treballador siga fixe. Per a ser un funcionari, el treballador ha d'haver superat prèviament una oposició, encara que no obtinguera plaça en el seu moment, garantint així que es respecten els principis d'igualtat i mèrit. Arturo.
2: Per als qui encadenen contractes temporals sense haver aprovat un examen oficial, la solució no serà la plaça fixa, sinó el cobrament d'una indemnització econòmica. El tribunal busca amb això complir amb la normativa europea sense saltar-se la Constitució espanyola, que exigeix una prova selectiva per a evitar que s'accedisca a l'ocupació pública a dit o per antiguitat.
1: Hem de tindre en compte que esta notícia, esta decisió, afecta a milers de treballadors interins i redefinís l'accés a l'administració. La seva importància radica en el fet de que es protegís així el dret de qualsevol ciutadà a competir per una ocupació pública en igualtat de condicions, evitant que el frau en la contractació temporal es convertisca en una via secundària per obtindre un lloc per a tota la vida.
2: I canviem de tema. Parlem ara de consum privat. Ja sabeu que és fonamental per al PIB d'Espanya en tots els sectors, però nunca serveix com a termòmetre de l'economia de les famílies i consumidors és el de la restauració. I atenció a la xifra, perquè el 70% de la població ixa a fer-se un aperitiu el cap de setmana. Un estudi revela que la societat el que busca cada vegada més són noves ocasions per a consumir en bars i en restaurants.
1: En concret, també pren força el consum d'eixir a prendre unes copes o unes tapes o anar a locals de baix de vesprada, el conegut popularment com a tardeo. Això demostra que el consum diurn guanya pes respecte al nocturn, però el que és més important és que, malgrat l'encariment de preus i el repunt de la inflació en els últims mesos, la població admet eixir amb la mateixa freqüència ja que fa un any als bars i restaurants.
2: Així és, Javi, són xifres que es desprenen del baròmetre de moments de consum i que analitzem ara amb Francisco Rodríguez.

0: Dia de la Unió de Consumidors. Francisco, molt bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
2: Francisco, com s'explica a nivell de consum, a nivell econòmic, que amb l'augment de preus el 76% dels joves afirma que manté o fins i tot augmenta la seva freqüència d'eixides a bars i restaurants?
1: Pues posiblement perquè comença ja a ser una tradició en tota la gent jove i no tan jove el poder eixir i tindre uns moments d'oci i de descans també de la situació laboral, la situació acadèmica o formativa que puguem tindre. A més, hem de tenir en compte que sí que és de veres que hem tingut una inflació, però que no s'ha repercutit i s'ha pujat de preus en tots els sectors. I hem de tenir també en compte que no és el mateix, les mateixes despeses que podem tindre en un oci d'un viatge, per exemple, que sí que pot estar més afectat per l'increment del combustible o per la pujada de preus, que el poder eixir a prendre algun aliment, alguna beguda, per la vesprada, pel matí o a migdia.
2: I en aquest sentit, Francisco, quin impacte creus que té en el sector de la d'hostaleria esta transició del consum nocturn cap a la franja més de la vesprada, en termes sobretot de rendibilitat i ocupació?
1: Sí que és de veres que estos hàbits de consum que estan canviant un poc de l'oci nocturn, que també és de veres que és important i que tenim una comunitat autònoma molt important en què l'oci és un sector fonamental també per a totes les persones i per a tota la indústria de la felicitat, com es defineix també el sector, és de veres que s'està traslladant tot i aquest oci nocturn a altres horaris per a intentar també d'una forma ampliar tota la gent que pot aprofitar aquests nous horaris o aquests nous hàbits de costums, perquè ja la gent també va canviant un poc el seu horari nocturn per un horari un poc més diurn a l'hora de disfrutar aquest oci que podem trobar ara mateix al sector.
2: Com estem veient, el factor del preu és important, però no decisiu en les decisions que es prenen avui en dia. Fins a quin punt la necessitat de reduir eixa fatiga o eixa haver de decidir està impulsant el mercat dels plats ja preparat o del delivery per damunt del factor del preu?
1: Sí que és de veres que amb la inflació i l'increment de preu, i també sobretot molt pronte, molt ràpid, cada volta tenim més temps per a fer la compra, per a cuinar, per a intentar estar més tranquils i, evidentment, este sector del mercat de l'alimentació que ens porten el menjar a casa, que podem elegir o poder demanar o adquirir un menjar més ràpid ja cuinat, sí que ha incrementat un poc les despeses de les famílies a l'hora de cuinar menys, aprofitar més el temps i utilitzar aquest producte ja preparat, que s'exté ara mateix de l'habitual, que era alguns dinars especials o sopars especials al cap de setmana, i ara se va veient que se va incorporant també altres horaris, altres dies, en la qual cosa sí que estem veient que s'està modificant un poc el hàbit de consum habitual i s'està fent ja com una tradició davant de qualsevol situació complicada que puguem tindre, tindre aquesta possibilitat d'adquirir aquest producte ja cuinat.
2: Com estem parlant amb Francisco Rodríguez de la Unió de Consumidors, nous hàbits de consum, canvis tal vegada estructurals que s'estan provocant ja en el negoci de l'hostaleria. Francisco Rodríguez, gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Una abraçada, bona nit.
3: I canviem de tema. Parlem ara d'un problema que de segur han patit. Els tallers de cotxes estan saturats. El sector del motor en províncies com València travessa una crisi de personal qualificat que està demorant les altes i està demorant obrir per als clients. Falten tècnics que dominen la informàtica i falten tècnics que dominen l'electrònica, la qual cosa està provocant llistes d'espera de fins a un mes per a avaries més complexes.
2: El problema principalment radica en el fet de que el perfil del mecànic tradicional ha quedat darrere. Ara els tallers necessiten experts en programació que siguin també capaços de diagnosticar sistemes digitals avançats. Al no haver-hi suficients professionals, els negocis estan optant per formar els seus propis empleats des de la base, un procés que, òbviament, no va al mateix ritme, que encareix també la mà d'obra especialitzada un 20% respecte a la mecànica convencional.
3: I davant

de coll de botella el sector reclama ajudes urgents per a la transició tecnològica. No sols es demana incentivar la compra de vehicles elèctrics, sinó també subvencionar la maquinària dels tallers i la

0: I continuem, perquè un estudi sobre l'impacte econòmic del turisme a la Comunitat Valenciana conclou que els ingressos fiscals generats pel sector podrien cobrir completament el cost del sistema sanitari valencià. L'anàlisi destaca el pes estratègic del turisme en l'economia autonòmica i la seva capacitat per aportar recursos a través d'impostos i d'activitat econòmica associada.
1: L'informe en este cas posa en relleu que l'activitat turística no només impulsa l'ocupació i el consum, sinó que també genera una important recaptació tributària per a les administracions públiques. La Generalitat considera clau reforçar un model turístic sostenible i competitiu que continuï aportant valor afegit a l'economia valenciana.
0: A més, Turisme Comunitat Valenciana manté diverses línies d'ajudes i programes per impulsar la competitivitat del sector durant tot aquest any, el 2026, amb una dotació de fins a 4 milions d'euros. Les iniciatives busquen fomentar la promoció turística, la sostenibilitat i desestacionalitzar el turisme per consolidar-lo com un dels grans motors econòmics d'ací, de la Comunitat Valenciana. I tanquem avui parlant del camp. La Unió Llauradora denuncia un augment de les deteccions de cítrics procedents d'Egipte amb matèries actives prohibides a la Unió Europea. Segons el Sistema Europeu d'Alertes Alimentàries, Egipte va registrar 81 rebutjos en l'any 2025, mentre el control sobre les taronges egípcies s'han reduït del 20% al 10%.
1: En este cas, l'organització agrària critica que Brussel·les rebaixi les inspeccions malgrat que continuen apareixent productes amb pesticides no autoritzats o amb residus per damunt dels límits legals. La Unió reclama aplicar clàusules espill i exigir també als productors els productes importats els mateixos estàndards fitosanitaris que els agricultors europeus.
0: I davant d'aquesta situació, la Unió proposa elevar fins al 50% els controls físics i d'identitat als productes arribats des d'Egipte i des de Turquia. També planteja suspendre les importacions si les alertes alimentàries augmenten un 5% durant un període de 12 mesos.
2: Demà serà notícia.
1: I abans de tancar aquest espai econòmic i empresarial, hem de traure l'agenda i veure què és el que ens té preparada esta setmana. Pere Ferrer, com estàs? Bona vesprada.
3: Bona vesprada, companys.
1: Hola,
3: doncs,
1: Pere.
3: Abans de mirar... Hola, Arturo, també. Abans de mirar el dia de demà, per exemple, esta vesprada, vist l'agenda de la Moncloa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, manté una reunió amb l'Associació Espanyola d'Empreses i Components del Calcer, on podem dir que la Comunitat Valenciana manté un pes considerable.
1: I tant que sí, i que és fonamental així en la comunitat, exacte.
3: Així, sobretot en la part d'Alacant, i que siga per molts anys.
1: Exacte.
3: I si parlem de demà 13 de maig, una xicoteta curiositat. Demà és el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol. I això va ser una data que es fica en honor a Ferguson, que va ser el míster del Manchester United, que té el rècord d'aguantar la banqueta 27 anys.
1: Home, el feren Sir, no? Li donaren un títol nobiliari, fins i tot.
3: Sí, és Sir, no recordo el nom, però sí, Ferguson, sí.
1: Correcte.
3: No, ho vinc a dir perquè resulta que avui per avui podríem dir que és una ocupació quasi de les que parlem de en les que n'hi ha molta rotació o temporal, no?
1: Sí.
3: Si mirem un poquet el que són les principals divisions, primera o segona, he revisat que una mitjana d'una dotzena d'entrenadors han entrat o han caigut o han perdut el seu treball. Aleshores, que quasi és una professió de risc.
1: La veritat dir, que no? Sí, no ho havia pensat, però és així. Tots seguís en l'exemple de Sir Alex Ferguson, però molt poca gent l'aconseguís.
3: Exacte. Sí, de veres. Sí. Bueno, si mirem ja en pla seriós, demà, per exemple, tenim un acte així a València interessant, és la presentació de l'Associació Nacional per a la innovació i industrialització en la construcció.
1: Uh-huh.
3: Quan s'està parlant d'aquesta urgència que n'hi ha d'habitatge, de demanda de vivenda, i sempre hem escoltat que la construcció industrialitzada pot ser una solució. Uh-huh. Doncs demà els interessats, demà dimecres, a partir de les 6 de la vesprada, i en un acte també en el que estarà present la vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Susana Camarero. Uh-huh. Si repassem ja en clau global, tindrem, per exemple, el PIB, el Producte Interior Brut trimestral a l'eurozona, i també coneixerem el que és l'equivalent de la EPA, però també en clau europea, a l'eurozona. O sigui, mm-hmm. Veurem també un poquet com està l'estat de l'ocupació o la mitjana d'ocupació a tota la Unió Europea. Uh-huh. Per exemple, als Estats Units es donaran a conèixer l'índex de preus al productor, que també serveix un poquet per a prendre el pols de com va l'economia interna. I coneixerem també l'informe sobre les reserves de cru que té el mateix país, els Estats Units. Jo crec que això serà interessant per a saber un poquet com va aquesta tancada d'aixeta de lo que puga ser el petroli i el combustible a nivell internacional.
1: Sí, correcte. No? Sí, sí, a veure també com reaccionen els mercats a tot això que ens estàs comentant.
3: Sí, de moment no reaccionen.
1: No, clar.
3: No reaccionen com toca. I coneixerem, per últim, les expectatives també inflacionàries que donarà a conèixer el Banc de la Reserva, en aquest cas de Nova Zelanda. Pel que dies de com reaccionen borses o el preu del cru, pues, uh-huh. L'AIR d'un 3,30% i la borsa no arriba a tocar esos 18.000 punts. L'acabe de veure i estaven de 7.660, perdent un puntet. Però bueno, veurem si arriben bones notícies i deixem de mirar tant el roig i comencem a veure el verd.
1: No? Ojalà que siga així. En fi, Pere Ferrer, demà parlem. Moltes gràcies. Bona vesprada.
3: A vosaltres.
1: Adéu,
3: companys. Adéu.
1: I ja tenim així a l'estudi, un dia més, a Ximo Rovira, que ens té preparat el menú del dia de la vesprada de punt, que comença d'ací no res.
4: Com estàs, Ximo? Què tal, Javi, amics? Molt bé. Encantat de la vida de contar-vos què és el que farem a partir de les 4 de la vesprada. Molta il·lusió, com cada dia, en este dimarts assolejat, no en tot el territori valencià, perquè uh-huh. en les comarques del nord, en la província de Castelló, tenim ruixats i tempestes. Vos actualitzarem l'horatge que a partir de dijous sembla que ve núvol i plovent de manera generalitzada. En el dia a dia vos contarem un fet recent, ens el conta Juan Nieto, un incendi a la Vall d'Alba, un incendi en una fàbrica d'armeles, que ha tingut moments perillosos. De moment la cosa sembla que està prou controlada. Més coses. Jo no sé... Clar, vosaltres, el personal jove, és molt millennial, tot això. No, és que ha canviat molt la cosa. El cuento de l'abuelo Cebolleta. Quan jo era nano, o jove, en els 80... Sí. No hi havia gimnasos. O sigui, ni hi havia gimnasos, la gent que anava al gimnàs era gent que era atleta, era esportista, o els pocs que n'hi havia que volien posar-se supermatats, uh-huh. no? I un poc la idea de dir, oh, és que...

0: de tema i tal, i que si anabolitzants i tot això. Bueno, però és que resulta que la ciència des de fa ja uns anys i de manera sostinguda i consistent conta que explica que l'entrenament de força és la millor decisió de salut que podem fer no només per avui, sinó sembrant per a demà. I que el múscul, fer créixer el múscul en entrenament de força, en fi, moderadament, sí, i cada és un òrgan que regula les nostres hormones. És qualitat de vida. Això significa prevenció de malalties cròniques, salut mental, a banda, per descomptat, de cardiovascular, i una meravella també per a la longevitat. Jo quan vaig entrar ja en la... En la seixantena llarga.
1: La gent ara en la ràdio ja no te podem moure, però les coses aconseguen estar en forma, Ximo Rovira.
0: Anem aguantant.
1: No siguis modest, estar en forma.
0: Hi ha una cosa que és fonamental, i és allò que et diuen adherència, que és el que és fer-ho cada dia. Si tu fas cada dia, que sé jo quina cosa, en un any tocaràs millor el violí, per exemple, o qualsevol cosa. El tema és tindre clar per què ho fas, quins són els beneficis que tens, i crec que l'entrenament de força ara mateix ha estat generalitzat. Hi ha moltíssims gimnasos on en tant s'escapa alguna bretxa digital. Però va estar molt bé el doctor Aldo, que és il·licità a la Cantilla, és l'entrenador d'un campió del món, de Topuria, el boxador Topuria. Ens contarà algun dels secrets d'este elixir de la vida, que és l'entrenament de força. I parlant de cuidar-nos, Clara Llorenç, la nostra nutricionista, havia dir-nos si teniu astènia primavera, allò que estem cansats...
1: Això a Arturo li passa.
0: Debilitat, certa somnolència... Ànim baix.
2: Estaré atent.
0: Sí. Estic atent perquè a través de la dieta, de les coses de menjar, podies millorar el teu estat d'ànim. Pues, sinó que...
1: A veure la llibreta.
0: Vinga,
1: llibreta i boli.
0: Vinga. A partir de les 5 i mitja, bé, Clara. Gràcies.
1: De seguida t'escoltem i nosaltres acabem així, però tornarem demà.
2: Així és, Javi. Demà, com sempre, estarem així. A les 3 i mitja de la vesprada.
1: Fins demà. Adeu.
2: Adeu, bona vesprada.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Segona jornada de la vaga indefinida protagonitzada per milers i milers de professors de l'ensenyament públic no universitari en demanda d'un increment salarial i millores laborals. Una segona jornada que, segons la Conselleria d'Educació, ha tingut fins la una de la vesprada un seguiment del 32%, un percentatge que els sindicats eleven al 75%. Alejandro Molés.
2: Sí, i si ahir va haver-hi manifestacions massives a València, Alacant, Castelló i Elx, avui ha sigut un matí ple de marxes informatives en nombrosos municipis de la Comunitat Valenciana i per a esta vesprada ja convocats diferents tancaments en els centres educatius. Mentrestant, tant la Conselleria d'Educació com els sindicats demanen a l'altra part que tornen a la mesa de negociació.
0: I reaccions en l'àmbit polític a esta vaga indefinida del professorat. Xavier García del Valle.
3: Tant de socialistes com compromisats per arribar a un acord que posi fi a la protesta. Escoltem la crítica del síndic del PSPB a les Corts, José Muñoz.
4: Está dando a entender que a los profesores no les interesa para nada las consecuencias que tenga la huelga educativa. Y esto es una falta de respeto. Por eso exigimos que, antes de todo, al presidente de la Generalitat, que pida perdón a los profesores, a las profesoras, al conjunto de la comunidad educativa, que lo respete y que se siente él a negociar de buena fe para intentar alcanzar un acuerdo.
3: Per la seva part, el síndic del PP, Nando Pastora, ha reiterat la voluntat de la Conselleria d'Educació al diàleg i s'ha referit tant a la demanda del professorat de més salaris com als pròxims exàmens que haurà de fer l'alumnat de segon de batxillerat per entrar en la universitat.
5: El derecho a cobrar más por parte del profesorado es legítimo y no lo dudo. Probablemente durante 8 años del Botànic también lo era, aunque no lo parecía. Pero el derecho de los estudiantes a hacer en las mejores condiciones posibles el examen más difícil de su vida al que se van a enfrentar, creo que aparte de legítimo, es sagrado y es intocable.
0: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del finançament del copagament farmacèutic per a fer-lo més proporcional als ingressos. Rubén Dempere.
6: I per això ha introduït 4 nous trams d'aportació i topalls mensuals.

0: pals o límits per a beneficiar a les rendes baixes i mitjanes i incrementar el pagament de medicaments a les rendes més altes. Així ho detalla la ministra de Sanitat, Mónica García.
1: Y esta ley protege especialmente a aquellos pacientes crónicos que tienen rentas, que son activos, pero que tienen rentas bajas o medias. Y adapta el copago a la realidad económica que viven hoy muchas familias. Ellos, había pacientes que no podían pagarse la medicación, eran aquellos activos que tenían rentas bajas. Teníamos un sistema que penalizaba especialmente a muchos trabajadores con algunas enfermedades que necesitaban tratamientos crónicos o tratamientos prolongados. Y por eso hemos hecho esta nueva regulación.
0: A més, el Consell de Ministres ha aprovat la Llei d'Integritat del Sistema Nacional de Salut, pensada per a blindar la gestió pública de la sanitat. La futura llei, que encara ha d'aprovar-se al Congrés, derogaria l'actual, que va obrir la porta perquè grups com ara Quirón o Ribera Salut pogueren gestionar hospitals públics. A més, el text definitiu pretén la reversió dels models de gestió privatitzada de centres públics. Seria el cas de l'Hospital d'Elx-Vinalopó, l'únic hospital públic gestionat per una empresa privada. De tota manera, la futura llei, tot i que prioritza la gestió pública dels servicis sanitaris, deixa la porta oberta a la gestió privada en casos molt excepcionals i amb unes raons que hauran d'estar objectivament motivades i acreditades per tal que la gestió siga sostenible i eficient. Escoltem la portaveu del govern, Elma Saiz.
2: El objetivo es priorizar la gestión pública directa y limitar la externalización en materia sanitaria. Dicho de otra forma, la norma blinda la sanidad pública exigiendo evaluaciones estrictas para cualquier colaborador.
3: La Organización Mundial de la Salut ha actualitzat avui les dades sobre els efectes de l'antivirus en les persones que viatjaven a bord del creuer afectat i parla ja d'11 positius, entre ells un dels espanyols que es troben aïllats en un hospital militar de Madrid. Esta vesprada, una segona PCR li ha confirmat que efectivament està infectat del virus. L'home presenta alguns dels símptomes, com ara febre.
4: I pel que fa a la dona ingressada a Alacant des de divendres, que ha donat negatiu en dos PCRs, Sanitat ja ha enviat la tercera mostra per analitzar-la i s'espera que els resultats es coneguin esta mateixa vesprada. I sobre el període de quarantena, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha dit avui en la roda de premsa conjunta que ha fet amb Pedro Sánchez que seria recomanable ampliar-lo, és a dir, que comencen a comptar els 42 dies establits des del dia que desembarcaren, des de diumenge, i no des del 6 de maig. És el mateix que opinen fons expertes consultades per Apunt perquè consideren que és un període més garantista. Patricia Guillem és especialista en medicina preventiva de la Universitat de València.
5: Yo considero personalmente que se tendría que establecer desde el domingo, desde el día que se produjo el desembarco. Vale la pena pecar de prudencia y extender la cuarentena que no intentar devolver esa posibilidad de contacto social y de movilidad a los posibles portadores para asegurarnos que verdaderamente se termina con el brote.
4: Per la seva part, el president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat la decisió d'acceptar el creuer infectat per a protegir els 14 espanyols i per a ajudar, ha dit, a la resta de les 150 persones evacuades.
6: Era nuestra responsabilidad legal. En segundo lugar, porque es nuestra obligación moral. Y finalmente porque quisimos mostrarle al mundo que nuestro país, que España, es una sociedad comprometida con la salud global, con el derecho internacional.
3: I en tribunals, el Suprem tanca la porta a fer fixos els empleats públics que encadenen contractes temporals sense aprovar una oposició.
7: El tribunal argumenta que accedir a un lloc públic permanent sense passar per un procés selectiu vulnera la Constitució. Això sí, considera que els interins que hagin aprovat una oposició sense plaça sí que podran convertir-se en fixe, sempre que posteriorment encadenen contractes temporals.
3: I en successos a Barcelona, l'explosió d'una bombona de gas butà ha provocat 8 ferits, 2 d'ells de gravetat.
7: Ha passat en un edifici d'habitatges al barri de Poblenou, on els bombers continuen al lloc de l'explosió després de desallotjar la zona.
3: I a casa nostra, a la Vall d'Alba, a la Plana Alta, un altre incendi crema des de fa poc més d'una hora una nau de tractament d'ametlles.
7: I allí treballen en l'extinció del foc un total de 4 dotacions de bombers del Consorci Provincial de Castelló.
3: Seguirem atents a l'evolució d'aquest incendi a eixa empresa, a eixa nau, a la Vall d'Alba. Pel que fa a l'oratge, l'Agència Estatal de Meteorologia, EMET, avisa que per a esta vesprada hi haurà tronades i precipitacions al nord de Castelló. Davant d'esta situació s'han programat bombes.

0: pols de vigilància aèria de manera preventiva dins del pla contra incendis forestals. I en els esports parlem de pilota. Este matí ha sigut la presentació de l'individual d'escala i corda i raspall masculí i femení.
1: Es tracta de la competició per excel·lència de la pilota en què Marc de Montserrat s'encetaran els quarts de final de les dues modalitats amb els millors pilotaris i pilotàries del moment que lluitaran per aconseguir anar de roig durant tota la temporada. Escoltem els vigents campions del Mahama.
2: Cada any crec que tots els jugadors crec que estan més preparats, crec que tots els jugadors en aquest campionat, sobretot els jugadors, li fiquen més il·lusió i més ganes. Anirem a perdre el títol.
3: Es el campeonato que más me gusta y el que más disfruto, y pues solo jugamos una vez al año y es súper, se hace al final súper corto, entonces ya pues con muchas ganas de empezar.
4: Lo afronte con mucha ilusión, como el primer, ¿no? Ya el séptimo que dispute y en muchas ganas.
0: Esto de momento es queden en la compañía de la Vesprada de Apunta, amb Ximo Rovira y Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així en su conta, Apunt Radio.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
6: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
7: La jornada intersemanal de primera divisió. Des de les 6 i mitja, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6 i mitja, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el punt a punt de Punt Ràdio.
8: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
10: Ai, ja estem a dimarts, avancem per esta setmana caminet de la meitat del mes de maig. Dia bonico, guapet, de solet...
11: Sí, hola Gemma, hola amics. Excepte per les comarques del nord, que està el dia plujós. Siga com siga, així estem. Preparats per compartir la vesprada de punt.
12: Així comença la vesprada de punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
11: Un horatge, com veieu, dominat pel ponent en bona part del territori. Solet, bones temperatures, elevades inclús, que poden aproximar-se als 30 graus. Encara que al final de la vesprada anirà girant a vent de nord. A Castelló, contràriament, tenim un dia plujós pràcticament tota la província, tronades al litoral i ruixats a l'interior. Seguim amb esta tendència a l'espera que dijous, atenció, arribi una baixada del termòmetre generalitzada i un dia més gris i insegur.
10: Ai, amb l'arribada de la primavera, molta gent sent o ens sentim més cansats, amb certa debilitat, animant-se davant el canvi de llum i la pujada de temperatura. És habitual, però potser el que no sabies és que podem mitigar els efectes o adaptar-nos a ells, als efectes de l'astenia primaveral, amb el que ens posem al plat o el que entra per la nostra boca. La nostra nutricionista, Clara Gallorens, ens conta avui, a partir de les 5 i mitja, què fer amb la dieta per a pujar l'ànim i sentir-nos millor, fer-li front a l'astenia.
11: I tant, estarà molt guai. I a més, seguim parlant de salut del nostre cos. De fet, és la millor ferramenta que tenim per a passar aquesta vida, el nostre cos.
10: I

0: És l'única, sí.
1: O la més important.
0: És fonamental cuidar-lo. Estudis científics recents estan demostrant reiterada i consistentment que l'entrenament de força és bàsic. No es tracta de tindre un cos bonico, que també sí, t'avellís, o que només siga cosa d'atletes. L'entreno de força és vital per a la salut d'ossos, salut cardiovascular, prevenció de malalties cròniques, la salut mental, pèrdua de greix, en general. Parlem d'un segur de vida per a la longevitat. Parlarem com entrenar la força per a tots amb el doctor Aldo, que ens presenta el seu llibre Fuerza, el elixir de la vida. Serà interessant parlar amb ell, és entrenador del campió del món Topuria, de boxa. A partir de les 6 i 10, jo crec que prendrem encara més consciència de que és bo entrenar la força.
1: És una eminència en este camp. I l'actualitat de successos passa per diversos punts. Un d'ells és una nova agressió sexual en la Marina de València, una zona d'oci, que torna a estar en el focus de la polèmica amb una nova violació. Això ha sigut dissabte passat de matinada. Juan Nieto ens donarà els detalls, també parlarà d'última hora, entre altres coses, d'incendis que hi ha en marxa, un d'ells a la Vall d'Alba, i de casos preocupants en la crònica de successos. Serà d'ací no res.
0: A partir de les 4 i mitja, però ara que tenim les 4 i 13, arrenquem parlant-vos d'un projecte que ajudarà, i molt, als animalers de la ciutat de València, concretament als gatets.

0: Jazz. La música suave.
1: Pam més, aproximadament. Quants gats hi ha als carrers de la ciutat de València? Tenim alguna idea?
2: Que hi ha molts, jo què sé. Escolta, diuen, per exemple, que a Estambul, que és la ciutat on més gats hi ha al món, s'encompten uns 200.000... 200.000 gats, què? Bueno, a València imagina que no tants, no?
1: No són tants. Però també és una bona colònia. 22.000 gats comunitaris hi ha a la ciutat. Estan repartits en més o menys 600 colònies controlades, a banda dels gats domèstics que viuen en les cases, val? Però, clar, estos gats que estan al carrer, que estan en aquestes colònies, com se'ls atén, a estos animalets? Com es cuiden? I com s'assegura que estiguen en bones condicions?
2: Doncs l'Ajuntament de València acaba d'obrir el primer centre municipal dedicat a la cura i esterilització d'estos animalets. Ja allà tenim a la nostra companya, Mar Hernández. Hola, Mar.
1: Hola, Mar.
3: Hola, bona vesprada. Jo sóc molt gatuna. A mi m'agraden molt dels gats. Els gats comunitaris, així de moment, ara mateixa no n'hi ha cap. Venen de matí i fan la seva cita. Jo us explico una miqueta com és este centre. Ara mateix estem en la segona planta d'este centre, que es troba a la plaça Saragossa, entre l'avinguda d'Aragó i el que és el parc de l'Albereda. És un centre pioner que va obrir fa només uns dies. Consta de dues plantes. Nosaltres estem ara mateixa a la segona. I la veritat és que és un centre on s'encarreguen de cuidar-los, d'atendre'ls correctament i també de fer eixes esterilitzacions, que són molt importants també per assegurar-se el control dels gats de carrer o gats comunitaris, que és com es coneix amb eixe nom. Hi ha unitats quirúrgiques, n'hi ha un laboratori, n'hi ha un espai també per a la recuperació dels gatets, venen ací també per cita i són atesos correctament. A més, estan molt contentes ací, tant la cap de servei de benestar animal, que és Anna Sotelo, i la veterinària, que és Sílvia Milvaques, sobretot per poder presentar este projecte tan especial per a la ciutat de València. Bona vesprada, xiques, com esteu?
4: Hola, bona vesprada, encantada.
1: Hola.
5: Bona vesprada.
3: Expliqueu-nos una miqueta, perquè això queda molt bé, el centre d'atenció, no?, als gats de carrera, als gats comunitaris, a les colònies felines, però de què tracta exactament este centre? Què és el que feu ací, Sílvia?
5: Bé, aquest centre es va pensar per efectivament atendre a estos gats que formen part de les colònies felines, de manera que, sobretot pensant en el benestar dels animals i per la seva integritat, cregueren convenient separar els dos centres, tant d'atenció de Benimàmet com el d'atenció de les colònies felines, i així sobretot es fa el mètode CER, que es diu, en normativa està molt regularitzat això, que és la captura, esterilització i el retorn a la seva pròpia ubicació de la colònia felina. Aleshores, el que fem així, sobretot, és el tema de l'esterilització.
3: Clar, i expliquem una miqueta també eixa diferència, perquè no és el mateix tractar a un gat domèstic, no?, que parlava Ximo dels gats domèstics, que a un gat de carrer o a un gat comunitari.
5: Efectivament, res té que veure. Crec que la gent, jo

0: que també sóc, m'agraden molt els animals i sobretot els gats, sabem que els gats que tenim a casa nostra res tenen que veure en els gats de colònies. Si bé és cert, alguns per la quantitat d'hores que passen aquestes persones responsables que amb molta estima cuiden aquestes colònies i aquests gats acaben sociabilitzant molt en aquestes persones, són gats en línies generals que són més poc sociabilitzats i que sols atenen a la crida de, del menjar d'aquestes responsables i del cuidado bàsic d'aquests animalets. Al final entenem que aquests animals són nocturnes, són felinos, i solen eixir més per la nit i és quan més estan còmodes, perquè és quan tota la ciutat descansa, no?
1: Clar, expliquem una miqueta, Anna, perquè això molta gent no ho coneixerà tampoc, el tema del funcionament de les colònies felines.
2: Sí, bueno, les colònies felines són on viuen els gats. Simplement l'Ajuntament, que té competències, perquè així li diu la llei recentment del 2023, el que fa és gestionar-les. Sí, i no les gestiona soles, evidentment, és juntar responsables de les colònies felines, que són aquelles persones que se preocupen dels gats, a les que l'Ajuntament els forma, es donem una formació, es donem un carnet, perquè no se pot alimentar en la via pública ningú animal, salvo que tingues este carnet. Estic ensenyant-li a la teva companya Mar un quadernet que vos el farà arribar, on es diu curs de formació per al personal responsable de colònies felines.
1: Que així tenim tota la informació necessària per a poder ser alimentador.
2: Efectivament, en este curs no se pot ser alimentador si no fas este curs i te donen el carnet. És molt important. Com ha dit la meva companya Sílvia, els gats comunitaris no són gats sociables, no te'l pots agafar al braç, endur-te'l, acariciar-lo, perquè no. I ese gatet viu un temps en el carrer, els responsables es cuiden infinitament i vosaltres a l'Ajuntament inauguraste centre pues, fa el 5 de maig, la senyora alcaldessa María José Català i el regidor de Benestar Animal, Juan Carlos Caballero, en molta il·lusió el varen presentar oficialment a tots els veïns de la ciutat el 5 de maig. En quin objectiu? En que eixes colònies i es responsables que tant es preocupen per ells estagueren pues, molt més cuidats. Estos gatets els arrepleguen, es duen així, els esterilitzem, ho comentava la teua companya Mar. Els veterinaris municipals són fantàstics, aconsegueixen fer unes incisions tan menudes en els cossets d'estos gatets que en mig centímetre operen, esterilitzen. Es fan un... Sí, sí, és fantàstic, ho tindríeu que veure, és brutal com treballen. De fet, treballen tan bé, sí, han aconseguit fer-ho perquè treballen, bueno, fenomenal, treballen tan bé que estos gatets no necessiten hospitalitzar. Quan passen el postoperatori, les persones responsables es tornen a endur en les seues gàbies i es deixen en la colònia corresponent. Identifiquem estos gats una vegada esterilitzats perquè es fan una xicoteta UV en les tisoretes esterilitzades en l'orelleta. Es deixen ahí, saben que estan esterilitzats, tenen controlats els gats. És l'única forma de saber que estan esterilitzats, que estan controlats. Venen així, es esterilitzem, es retornem. Que veus que algun gat té algo més que la nostra gata Pepa? Entonces, si tenen que estar hospitalitzats, es duguem al centre de Benimamet, on allí sí que tenim el lloc adequat, és el nucli zoològic adequat per a que pernocten. Així no, així és. Els agafe, els esterilitze, els cure i els retorne perquè puguen donar de mamar, cuidar-los, etc.
1: Ah, explica el cas de Pepa.
3: Cuideu
1: perquè,
3: de les mamis,
1: perquè...
3: no? Per a que tinguin els menudets i després tornen a la colònia, encara que l'esterilització entenc que és fonamental per a mantindre la quantitat de la colònia controlada. Però me pregunto, no sé si és llegenda urbana o què, que quan ho veu gas comunitaris o gas de carrer, mira, doncs en aquest carrer saps que no hi haurà ratolins. O rosegadors. És així o no del tot? És una cosa que pensem i no és tal qual.
2: És llegenda urbana. Ells xuen en els ratolins, no se'ls mengen. Tenen un paladar exquisite. No es pensa...
3: Una volta sí. Proven el menjar...
1: Tenen entrenats, mira.
3: Això, no?
4: Quina gràcia.
0: Al final els gats, tinguem en compte que són felinos. Lo que fan és que juguen, és l'instinto de caza.
3: Volen caçar.
0: L'instinto de caça, però per jugar, no per res més. Perquè ells, la seva alimentació no és d'animals d'este tipus. No és de roedors ni molt menys. És menjar en pienso.

0: aquestes persones responsables ja s'encarreguen de que tinguin una molt bona alimentació. Des d'ací sempre agrair a esta labor tan important que fan aquestes persones, perquè gràcies a elles, pues al final moltes vegades quan venen ací és important veure'ls en l'estat sanitari tan bo que tenen gràcies a aquest menjar i gràcies a aquest cuidado que tenen, i per això les cirurgies sempre en general ixen molt, molt, molt bé i les recuperacions són tan fantàstiques.
1: Una recuperació fantàstica com... cas precisament, Anna, no? El cas de Pepa.
2: Sí, Pepa va ser una gateta que va endur per esterilitzar. El nostre veterinari la va traure i quan la va anar a esterilitzar-la es va donar compte que tenia una xicoteta infecció, una infecció. Infecció que si no l'haguerem esterilitzat, Pepa haguera mort en el plaç de 3 setmanes, un mes, com qualsevol gat comunitari. No vull ser dura, però sí que és de veres que són gatets que no són com els gats de casa. Llavors, el veterinari al traure-la va veure a Pepa i diu, té esta infecció, la va curar, la va esterilitzar, la va curar, li va donar els antibiòtics corresponents i Pepa té una llarga vida per davant. Mm-hmm. És la bona mà dels nostres professionals. És una sort, perquè així, en tant que no som...
1: Ves la funció d'alguna forma, no?, d'este centre, és l'objectiu per al qual naix.
2: Sí, exactament. És un centre d'atenció integral a les colònies felines. Vol dir que anem a fer tot tipus d'operació? No. És un centre d'atenció integral per comprovar l'estat de salut de l'animalet. Així et va vindre i si té un ull penjat l'anem a curar, si té una infecció l'anem a tractar, i totes gràcies a aquest inici d'esterilització. Si no s'esterilitzarem, no sabríem com estan els gatets. I això és, per això se diu centre d'atenció integral a les colònies felines. Ho ha dit Sílvia, ho ha dit jo abans, ho digui l'alcaldessa, ho digui el regidor, no tindrem prou problemes d'agraïment per a tots els responsables de les colònies felines. Nosaltres fem un granet, una part, però realment l'esforç el fan ells i l'Ajuntament vol correspondre a aquestes persones responsables, vol incrementar la dotació en alimentació, alimentació de qualitat, volem arribar a ells i repartir-los el menjar que ells necessiten, perquè els animalets, aquests 22.000 animals, mengen tots els dies.
1: Clar. I tant que sí, i a més estàvem, ara mateixa comentava, no? Estem en la zona de formació, diguem-ne d'alguna forma, que és on de fet es fan eixos cursos per a poder ser alimentadors. Hem vist eixos quiròfans, el lloc on ateneu. No sé si durant estos dies també en eixos quiròfans han passat ja molts gatets per ací, Sílvia.
0: Sí, efectivament, el nostre company que està ací en el seu horari de feina ja ha atès en una setmana, ja haurà atès a més de 30 animals, per lo menos.
1: O sigui que sí que s'ha conegut el projecte.
0: Sí, sí, efectivament, s'ha conegut. S'envia una carta a tots els responsables de les colònies felines, demanant-los pues, l'ús i que vingueren a conèixer este centre i que sobretot feren ús d'ell a l'hora d'esterilitzar, que nosaltres estem encantats de que vinguen ací i els esterilitzem nosaltres. Uh-huh. Que no tinguin ningú problema, que ara els animals estan a soles, ja no comparteixen casa en els gossos. Entonces mirem per el benestar, volem anar un pas més allà, cada dia un passet més i tot per el benestar dels animals.
3: Me pregunto quina manera hi ha de participar com a voluntaris, diguem, tirant una maneta en l'alimentació o en el que siga, diguem, en aquests grups que coordineu també, que, bueno, que n'hi ha persones encarregades a les que ja heu agraït, no?, en la xerrada, però com es pot participar?
2: Mira, en el manual este que tenim de curs de formació de persones felines, fonamental és que tens que fer el curs, no se donen els carnets. Intentem la voluntarietat orientada és molt més millor i organitzada és millor. Entonces intentem que no s'abaixi el menjar de casa en un potet de plàstic o en un d'això, intentem que siga més o menys regulat, que tinguin la formació. I així n'hi ha, diu, què implica formar part del Pla Colonial Felí? Les persones que desitgen col·laborar en colònies felines de l'Estat de València deuen acollir-se a este pla dissenyat per professionals municipals i que encaminat fonamentalment al control de la població.

0: Faran aquest curs, sabran contractar els animals, quin tipus d'alimentació donar-los. Entonces, lo més fàcil és que ens envien un correu electrònic a Colònies Felina. Ah, no, perdó, la meva companya. Formació
1: Colònies Felines @valencia.es.
2: I una cosa, ja no només per a aquesta formació, sinó, per exemple, com a veïna de la ciutat de València, com a ciutadana, que es troba un gatet que no sap molt bé en quina situació està. En aquests casos, què hem de fer? O n'hi ha alguna forma d'actuar, Anna?
0: Sí, mira, quan tu te trobes un gat en bon estat de salut, en principi no l'espantes, no l'agafes, no li facis res. El gatet, si és de colònia felina, tornarà a la seva colònia felina. Si és un gat d'una casa que s'ha escapat i no pot tornar, a poqueta nit i aquest gat estarà més desorientat, podem cridar a atenció telefònica al 092 o al centre de... al 010 si és durant el matí. Tenim una gestió, enviarem directament a l'empresa que tenim que gestiona aquest servici i a replegar el gatet i el durà als nostres centres de Benimamet. Allí en Benimamet li farem el lector. Normalment, ja vos dic, que encara no estem acostumbrats a xipar els gats que tenim en casa. Aixina com el gos sí que està més acostumbrat a xipar-lo, el gat no. Però bueno, si és un gat que se t'ha perdut, no te preocupes, que tu denunciaràs i la policia te recondirà. Si és un gat comunitari, t'arraparà. Esteu segurs?
2: No el podràs quasi ni agafar.
0: No el podràs quasi ni agafar, per això tenim una empresa especialitzada. I allí, si és un gat sociabilitzable, el reconduirem a una adopció. Si és un gat comunitari, el retornarem a una colònia, perquè els gats comunitaris els agrada viure en llibertat, no els agrada viure tancats en una casa.
3: Ah, tenim una 22 cosa,
2: 22.000 gats.
3: I tu parlaves des de Pepa, però l'has coneguda, la gateta Pepa, Mar? O no?
0: Pepa ja està.
3: O Pepa va a la seua.
0: Pepa ja està feliç i contenta en la seua colònia.
3: Ai, la Pepa.
0: I està ben cuidadeta. Pepa ja viu tranquil·leta.
2: No, i cal destacar que ho dèieu vosaltres també a l'inici, que este no és un centre al capdavall de pernoctació, que és un centre on al final vosaltres esteu fent eixes intervencions, deixant un temps, el temps que siga necessari per a la recuperació dels animalets, amb a més unes gàbies i una infraestructura que heu dissenyat vosaltres mateixos des de l'equip de veterinaris, o sigui que estan molt ben preparats també.
1: Sí, efectivament. Al final, els gats comunitaris, tinguem en compte que són animalets que estan acostumbrats a viure a la intempèrie, al carrer, a la llibertat. Aleshores, el fet d'esterilitzar-los i mantindre'ls en un lloc tancat per ells pot suposar-los més estrès que benefici. Aleshores, sempre diguem que els gats han de retornar quan abans millor. Les cirurgies hem aconseguit fer-les tan ràpides en una recuperació tan bona que són partidaris, són coneixedors que quan abans en el mateix dia es puguen tornar a la colònia d'origen, ells van a sentir-se molt millor, van a recuperar-se molt més ràpid i de més. I les gàbies estan dissenyades per, en el cas, per exemple, de Pepa, que sí que necessitaven tindre unes horetes, un control sobre ella, pues, l'animalet va estar ahí, va estar un test de terminat per a que poguérem controlar-la i veure que anava evolucionant bé i a poqueta nit baixir ja cara a la colònia.
2: O sigui, que quan abans estiguen en llibertat millor, Pepa, a més especialment amb aquesta atenció que ha rebut, ara estarà lliure i feliç. Nosaltres vos volem agrair tant Anna com Sílvia que ens hageu atès, que ens hageu explicat una mica el funcionament d'este centre pioner en tot Espanya i que vagi molt bé i a seguir treballant també.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-vos difusió. L'Ajuntament aposta sempre per cuidar dels seus i els gats comunitaris són dels seus, igual que els ciutadans.
4: Clar que sí.
0: I és molt important el regidor, la senyora alcaldessa, especialment donar gràcies a tot aquest fum de gent que no està parlant ara per mi, que són els responsables de Colònies Felines i que estan treballant per la bona... O sigui, estan treballant molt per cuidar a aquests gatets que són de tots.
2: I també a l'equip de veterinaris. Gràcies, Sílvia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, adeu, adeu.
4: Gràcies, Mar. Així és com cuiden d'estos gats comunitaris. És de veres que estiguen en casa de carrer, però igual mola més dir que són...
5: Sí, de colònia.
4: Formen part de la comunitat, formen part del
5: barri,
4: del paisatge. Sí. I este treball d'esterilitzar-los i tornar-los al seu hàbitat natural, que són els nostres carrers, encara que a la seua, conforme hem vist, eh? Mm-hmm. Que foreu una cosa

Estar-vos més que lo necessari, a més, per a ajudar també si voleu alimentar-los. Les 4:32, una pauseta i tenim a Juan Nieto preparat per a contar-nos la crònica de successos.

0: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
2: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Obrim la secció de successos amb el company Juanito, que ja està ací. Hola, Juan.
4: Hola, què tal?
3: Tenim distints punts als que acudir, però si vos pareix, anem per l'última hora, que ens ha plegat des de la Plana Alta, des de la Vall d'Alba, sí, amb un incendi, les imatges del qual ens han deixat en la boca oberta.
4: És una informació, com bé dius, Gemma, d'última hora. Fa aproximadament una hora s'ha declarat un gran incendi en una fàbrica d'ametlles, en un magatzem d'ametlles, perdó, en la Vall d'Alba. Pel moment se desconeixen les causes d'aquest gran incendi. S'ha generat una gran columna de fum que és visible des de diversos quilòmetres de distància. S'han mobilitzat més mitjans per part del Consorci Provincial de Bombers davant l'envergadura de l'incendi. Pel moment sembla que no hi ha danys personals, que han pogut eixir totes les persones treballadores d'aquest magatzem, però encara és una dada que està pendent de confirmar. El que sí que podem avançar...
3: No podran accedir a l'interior fins que no estiga controlat, o sigui, extingit.
4: El que sí que podem avançar és que hi ha quantiosos danys materials.
3: Clar.
4: Pràcticament esta gran nau industrial de la Vall d'Alba ha quedat destruïda. I ara els bombers, el que estan deixant... L'incendi es troba ara en la seva màxima expansió, no? Uh-huh. Ara està cremant, està cremant, està cremant. Efectivament, tenen que trobar vies segures per a poder fer front a l'incendi dels bombers. I ara ha destruït pràcticament tot el magatzem i s'ha hagut de desallotjar una nau industrial que estava al costat de manera preventiva. No és que hagin arribat les flames de moment allí, però sí que s'ha desallotjat de manera preventiva. L'Ajuntament de Vall d'Alba acaba de publicar també un comunicat en les xarxes socials demanant tranquil·litat a la població. Mm-hmm. El que s'aconsella en aquest tipus de situacions és que es tanquen totes les finestres de casa.
3: No
4: que
3: la respirar gent, el fum.
4: La gent, sobretot, que té problemes de malalties respiratòries, que intenten confinar-se, no? Per dir-ho d'alguna manera. No hi ha cap obligació, però és una mesura de precaució per a aquelles persones que tenen malalties respiratòries i, sobretot, de deixar treballar ara els efectius, no acudir amb el vehicle a veure el fum, perquè és realment espectacular les imatges que s'estan arribant a través dels mitjans de comunicació, i pel moment és el que podem contar, no?
3: Saben que hi ha entre 4 i 5 incendi. Dotacions de bombers, sí. Camions importants, però clar,
4: s'han hagut d'ampliar.
3: Com tu dius, està en plena efervescència, vull dir.
4: S'han hagut d'ampliar, imagina. S'ha declarat l'incendi fa aproximadament una hora.
5: És que el material en el que treballen en esta una planta de tractament d'armela, la corfa d'armela seca, vaja, és un material altíssimament inflamable.
3: Bueno, a mi l'armela, localitzada que està a Sud-amèrica o Canadà,
4: El fum a mi me recordava aquestes imatges a una explosió atòmica, espectacular.
5: D'una densitat.
3: Una densitat. Una columna molt ampla, molt... Sí,
4: impressionant. De moment no s'han notificat danys personals, però és una informació que encara s'ha de confirmar.
3: Això ens enllaça amb un altre incendi que ha succeït en aquesta ocasió en Barcelona, crec que ha sigut, no?
4: Sí, també farà hora i mitja, no? Mitja hora o tres quarts d'hora abans d'aquest incendi de la Vall d'Alba ens arribava també una última notícia prou important des de Barcelona, i és que ha explotat una bombona de gas butà en un carrer del barri de Poblenou de Barcelona. Uh-huh.

0: Hi ha almenys 8 persones ferides. Hem parlat amb un restaurant que estava enfront de l'edifici on ha explotat. Ens han traslladat autèntiques escenes de terror de com el veïnat ha hagut de traure escales per a poder traure les persones que estaven atrapades dins d'esta vivenda. Pel moment, tampoc s'han notificat danys personals, més enllà d'aquestes 8 persones ferides de diversa consideració.
1: Sí, altres cases també tenen els seus gas, utensilis inflamables i tal. Vull dir que és...
0: Hi ha molta preocupació. Passió perquè al costat hi ha un centre de dia de persones majors i de persones vulnerables. Pel moment, per la informació que tenim, no ha sigut necessària l'evacuació, però tampoc sabem en quin estat es troben ara, en aquest moment, aquestes persones, perquè ja vos dic, és una emergència que s'ha declarat fa hora i mitja i els serveis d'emergència de l'Ajuntament de Barcelona estan treballant per a intentar...
2: Que, també, clar, tot l'edifici, no? És un edifici molt, molt alt, pel que hem vist, ha sigut completament evacuat i s'haurà de mirar molt bé la situació de fonaments, de seguretat que tinc a tot l'edifici fins que, en fi, puguen tornar aquestes persones, que ja veurem, no?
0: Els testimonis que ens estan arribant, que han viscut en primera persona l'explosió, el que ens han contat és que estaven tan tranquils en casa, era a l'hora de dinar, i de repente han notat l'explosió, han trencat cristals, han trencat baranes, han trencat de tot, i els ha sorprès, era a l'hora de dinar, no? De moment s'està, també s'ha generat un incendi que s'ha afectant a tot el bloc de vivendes, i estan els serveis d'emergència ara treballant. Una explosió que, per cert, posa damunt la taula el debat, no?, sobre l'ús o no d'aquestes bombones de butà, que són molt pràctiques, no? Si te ve un apagó com el que va vindre l'any passat, però que, de vegades, si la instal·lació són absolutament segures, jo tinc bombona de gas a casa, però si la instal·lació no està revisada, pot generar aquests problemes.
1: Totalment.
2: Molt important, en efecte, i estarem pendents d'aquest incendi en aquesta nau industrial i tractament de Armela, perquè la veritat que les imatges a la Vall d'Alba són realment espectaculars. Impactants. Sí, en aquest cas no hem tingut que lamentar, almenys de la informació que tenim fins ara, persones ferides, però molta precaució, perquè és un fum, en fi, que pot tindre repercussions en sistemes respiratoris, no?, en les persones especialment vulnerables. Sí. Bueno, més coses. És que arrencàvem, o la idea era arrencar en un cas que ha generat alarma a València, torna a posar el focus en la seguretat, no?, dels espais de l'oci nocturn, Gemma.
1: Sí, perquè parlem de, en este cas, d'una violació o una agressió sexual que es va produir dissabte en la zona de la Marina, un dels punts més concorreguts de la ciutat, sobretot durant els caps de setmana, però que enllaça amb uns altres successos similars. I ja assusta la cosa.
0: Sí, les agressions sexuals ha hagut un repunt en els últims mesos en la ciutat de València. També s'estan jutjant altres casos importants que després parlarem, perquè el principal motiu és també informar a la gent que aquestes agressions sexuals no són impunes, i tenen conseqüències, i conseqüències molt greus. Afortunadament, malgrat que sí que s'estan registrant aquestes agressions sexuals en la zona de la Marina, pel moment totes s'estan resolguent la investigació i s'està identificant als autors. En este cas, segons les primeres informacions facilitades, l'última agressió sexual en la zona de la Marina, que per a qui no ho sàpiga és una zona d'oci on milers i milers de joves es reuneixen el cap de setmana per a passar-ho bé. També és una zona on va molt d'estudiant d'Erasmus, molt d'estudiant estranger que ve a València a passar l'any. Pues estava en el dissabte de matinada i una xica va patir una violació en el pàrquing subterrani que hi ha en l'edifici al costat de Vélez Events, no?, que és un símbol de la ciutat de València. Era

0: Este tal Marcos, i que ella identifica com Marcos, però que és una qüestió de hores
1: que
0: estiga detingut. Clar, normalment, com treballa la Policia Nacional en aquests casos? El que està fent la Policia Nacional és armar l'expedient de proves, esperar a tindre, efectivament, si hi ha alguna resta biològica en l'examen forense que se li ha fet a la víctima, i poder construir un atestat en condicions i portar-lo al jutjat i que se puguen prendre mesures, no?
2: En este cas, entenc també que les amigues animarien i acompanyarien, no? Sí. La xiqueta en el moment de l'exploració i de la denúncia, que són moments, convingam, certament duríssim, molt durs, però són passos absolutament necessaris. Per a que este pague.
0: Amigues, Ximo, i la mare.
2: I la mare també.
0: Va telefonar a sa mare en aquest moment també per a demanar ajuda. És que és una xiqueta, sí, senyor, és major d'edat, però és una xiqueta de 18 anys. A més,
1: jo
0: vos
1: que
0: parte...
1: tinc una de seig, a mi me telefonen... Bueno, és que se...
0: No m'ho puc imaginar, Gemma. No m'ho puc imaginar.
1: Però vaig a dir, evidentment has d'acudir a fer-li costat a ella.
0: Però no me puc...
1: I agafar-la de la mà en el que ve a continuació, que és una sèrie d'exploracions i de denúncies.
0: Vos contesta dada perquè per a mi té una importància molt... És molt important, no? Per què? Perquè la confiança entre pares i fills moltes vegades facilita que s'interposi una denúncia, la comunicació... Recordeu el cas de Marta Calvo?
1: Sí.
0: La jove assassinada, no? En Manuel. Poder saber què va passar malgrat que no està al seu cos. Gràcies a aquesta jove avisat a sa mare i tixa confiança per avisar sa mare, no s'ha tirat enrere la denúncia, s'ha presentat la denúncia amb tots els formalismes que s'han de presentar, ha tingut un suport emocional al costat, i això és importantíssim, no? Mantindre esa confiança per a aquest tipus de delictes d'agressions sexuals. I vos contava l'assumpte de que s'havien conegut prèviament les zones d'oci, perquè la policia el que en trasllada és que en la majoria, en la gran majoria d'agressions sexuals i que s'estan produint en aquesta zona de València, són agressions per part d'agressors que havien coincidit amb les víctimes les hores prèvies en la festa. No són desconeguts en la majoria dels casos.
2: Han tingut un contacte, sí, i ja d'alguna manera ells vigilen a la que va ser en realitat, sí, víctima, i en este cas que caldria dir, pues, són persones que no mereixerien ni haver nascut, no? És que tratar a la dona com si fos una presa, no? Realment, sí, és terrible. Estàvem comentant que en aquesta zona de la Marina no és la primera vegada,
0: no.
2: Però se dona alguna circumstància pel qual, diguem, sigui repetitiu, o és el fet de que hi ha tantíssima gent jove que s'adona per això? Vull dir que...
0: Hi ha dos factors, jo crec, determinants, no? Primera, que ja és un punt de trobada de molta gent jove, d'oci, no? I l'altre factor, que és el que reclama la Policia Nacional, és que fan falta més recursos. Fan falta més patrulles al carrer.
1: Vigilància, vols dir?
0: Fan falta més vigilància.
1: Que se puguen sentir més segures les persones que estan allí.
0: Fan falta més mitjans per a poder perseguir. Fa falta més seguretat jurídica també per als agents i per a poder enfrontar-se als agressors sexuals, no? Jo crec que això és determinant. Sí, és cert, és un punt de trobada de molts joves, però també és cert que cal reforçar aquests mitjans. L'última vegada, esta va ser este cada setmana, i l'última, l'anterior, es va produir el 27 d'abril, val? I en este cas va ser una estudiant d'Erasmus que passa l'any així, estudiant. Ella, el que va traslladar a la Policia Nacional és que va ser drogada perquè ella no podia respondre al seu cos. Val?
1: El cos ja no li feia cas, no podia parar cas. Allò
0: ella
1: que
0: era conscient, ella va declarar que era conscient que l'estaven violant. Val? Ella va conèixer també el seu agressor en esta zona de la Marina de València, i sembla que també la va seguir cap a un lloc més apartat, la van violar i la deixen tirada al costat d'una zona d'una residència universitària. El que no ha transcendit si era on està ella residint o no.
1: O una altra.
2: Una violació en grup, en este cas.
0: No.
2: Ah, val.
0: Una persona, vale. Però la deixen al costat. Ha de ser la zona de Blasco Ibáñez, no? Pot ser pròxima, o la zona que va també...
2: Tarongers,
0: efectivament, no? Per la zona de Tarongers, no? Sembla que va ser per aquesta zona que la va deixar tirada, a més, d'una manera molt vulnerable, perquè era una xica que havia sigut violada i que havia sigut drogada. Però, malgrat això, ella va reconèixer el seu agressor i la investigació s'ha tancat en èxit en el sentit que s'ha pogut identificar el responsable d'aquests fets. Però no és l'única agressió que s'ha produït en els últims mesos. El passat mes de març també es va violar a un altre jove de 19 anys

0: en este cas, en els vàters estos portàtils, que es fiquen també per a que la gent no pixi en el carrer, la va violar dins de xe vàter. Violació consumada, estem parlant de... No són tocaments ni res, estem parlant d'una violació consumada. En este cas no hi ha... Sembla que no havia hagut aquest contacte previ entre la víctima i l'agressor, però sí que es va poder ser identificat també l'agressor, no? I se li han imputat els delictes un delicte d'agressió sexual i continuen anant les diligències en el jutjat. Però, clar, estos casos, no, que poden semblar aïllats, sí que han encès totes les alarmes tant en la policia local com en la policia nacional, no? Clar. Perquè s'estan produint en molt poc de temps i el que ens destaquen també és la violència amb la que s'estan produint, en la que actuen. Sí. I violència, clar, violència, sí, ja. I que són consumades. És que arriben a consumar-les en molt poc de temps. I sobretot també la impunitat que senten. Per això és important que en els mitjans de comunicació recordem que tenen conseqüències aquestes violacions i també moltes vegades són perfils que potser no tenien antecedents per violació. Són joves que deixen de festa i no saben controlar els seus impulsos, no?
1: Pues alguna cosa estem fent mal com a societat si eduques un fill, un jove que no sap controlar esos impulsos en estos moments. Però què podem fer, si és que se pot fer alguna cosa, no? Per evitar aquestes agressions o per donar suport a les joves, perquè clar, tu imagina't ara en quina sensació d'indefensió i ses tu el dissabte que ve de festa per allí. No, quin aport pot dominar-te.
0: El que sempre se recomana és evitar zones fosques, evitar, per exemple, entrar a un aparcament subterrani com el que hi ha en la zona de la Marina. Clar, evitar dins de les possibilitats. És que tampoc és responsabilitat...
1: Si tens el cotxe allí,
0: no li podem donar el pes a la víctima, no? Però evitar, en la mesura de les nostres possibilitats, no? Anar sempre acompanyat d'algú, anar... tindre també, quan tens el mòbil a mà, tindre d'alguna manera apuntat el telèfon del 112, del 091, per a poder fer una telefonada
1: ràpida
0: en cas de patir un atac. També és important, en la mesura de les nostres possibilitats, tots tenim un telèfon mòbil que poden fer vídeos, que poden fer fotos. Sabeu que les agressions sexuals són delictes privats, considerats privats, que, és a dir, moltes vegades és el testimoni de l'agressor contra la víctima. No hi ha proves. És important intentar captar aquestes proves, no? Però el més important és telefonar, no? O contactar a la policia. Com en el cas de la violació que va passar este cap de setmana, l'amiga, quan va veure la patrulla de la policia local, es va tirar cap al vehicle, no? a demanar ajuda i, sobretot, en la mesura de les nostres possibilitats, tampoc anar a un metge a l'hospital en seguida per a que te facin l'examen forense, perquè la millor tu, amb tota la bona voluntat del món, te pegues una dutxa, no? Per aquesta sensació que tens de brutea i estàs esborrant proves que poden ser molt importants.
1: Veia jo una història d'una doctora que fa una tasca divulgativa interessant en Instagram i deia això, deia, en aquests moments el que pot més estar bellisca del món siga dutxar-te i llevar-te damunt la roba i tal, però aguanta una miqueta més que te puguen primer fer un reconeixement mèdic en condicions, la roba també.
0: És que és importantíssim.
1: És important,
0: és que
1: com a prova.
0: Ho hem parlat així alguna vegada. Si no hi ha declaració de la víctima, perquè la millor te porta, acaba en absolució i després ens clavem
1: les mans
0: del, al cap.
1: Claro, la sensació d'impunitat que té l'agressor se ratificaria.
0: Clar.
1: I hem d'evitar això.
0: Clar.
1: Que vegin que sí que se'ls agafa, que se'ls agafa i se'ls castiga amb la justícia en la mà per a que això no passi.
0: La Policia Nacional ho té clar.
1: I que de la mateixa manera que els xics poden anar a soles, tranquil·lament, per llocs foscos, sense por, puguem anar les dones.
0: Policia Nacional i Policia Local de l'Ajuntament de València ho tenen clar. Més recursos, més presència policial, més control, perquè a més és un fenomen que també està preocupant moltíssim els empresaris de l'oci de la zona de la Marina. No penseu que
1: ells viuen... Home, és que els afecta negativament.
0: No viuen a esquenes d'esta problemàtica. Estan absolutament preocupats, així ho han traslladat als mitjans o traslladen a la policia, perquè són els primers interessats en que estos fets no passen, no? Afortunadament, eixa zona és una zona amb moltes càmeres de seguretat, amb molta vigilància, no? que es poden contrastar imatges, no? Però hi ha una comissaria molt prop, no? De la policia local, sí. De la del marítim. Però clar, hi ha encara zones fosques, zones grises, on es poden cometre aquests delictes.
1: Una altra cosa que em preocupa de les històries que has explicat, no? a la xica que estava estudiant d'Erasmus, que ella sentia que l'havien drogat perquè en el seu cervell era conscient del que

0: passava, però el cos no li responia.
1: Ha de ser aterrador.
0: Això fa molta por.
1: Esa sensació.
0: Aterradora. Vull dir, no pergueu de vista la vostra beguda, no pergueu de begudes alienes.
1: S'estan posant de moda un test que va molt bé i que sembla que són molt fàcil i molt barats d'adquirir, que tu la claves en la teva copa, la mostra, bueno, un palet que porta, tipo com si fos una PCR.
0: Sí, ho he vist en alguns dels pobles, en els punts que n'hi ha
1: violeta.
0: Sí,
1: en els punts violeta també es reparteixen i te diu d'una manera molt fiable i en poc de temps si la teva copa porta alguna substància,
0: no, per alterada,
1: està molt bé, no? És també una altra manera, no, de sentir-te més segura, però em sembla impressionant, no, que estiguem parlant d'aquestes coses, no, de com dir-li a les dones en ple any 2026
0: a nivell social
1: totes les precaucions que han de prendre.
0: Eduquem-los millor a ells i a elles.
1: Efectivament. I no deixem tota la responsabilitat en les dones, saps?
0: Elles han de tindre cura, però és que ells no han de... Ells no han de tindre aquesta impunitat, ni se'ls hauria de passar pel cap, com a la majoria no se'ls passa pel cap, per favor.
1: Efectivament.
2: I que ens fan... reboliquen la panxa, de veritat.
0: Totalment.
2: Parlem d'un episodi en aquest mateix sentit, conegut com el violador del portal, recordem el perfil d'aquell jove anomenat Ivan. Com està la situació? Dius que ha acceptat una condemna?
1: Sí.
2: Com ha sigut, Juan?
1: Tu segur que recordaràs, Ximo, este cas, perquè el van parlar l'any passat. El van seguir moltíssim. Totes aquestes violacions que va cometre Ivan, que conegut com el violador del portal, s'estan jutjant per separat, és a dir, no s'estan jutjant de manera conjunta.
2: Això és bo o regular?
1: Depèn. Ja. Depèn, un poc. És que al final són víctimes diferents, encara que sigui un mateix patró de comportament. Encara
2: sí, perquè aquella anava amb la bicicleta, clar, es perseguia...
1: Anem a recordar, no? És un xic jove, podria ser una persona del nostre entorn qualsevol, sí, que no despertava cap sospita i per la nit se n'anava de casa de dones. Ell vivia a Meliana, però les violacions es produïen en diferents zones de la província de València, fonamentalment l'Horta, però en distints partits judicials. Per això no es poden, jo sé que és difícil d'entendre, però no es poden jutjar tot en conjunt. Per què? Perquè una violació era a Meliana, una altra en la ciutat de València, tot això...
0: Cada una la tramita...
1: Un partit judicial diferent, que a voltes correspon a les comarques, però en el cas de l'Horta, que és una població tan gran, no correspon a les comarques.
2: No comptabilitzaria, per tant, la reiteració en pena.
1: Efectivament. Oh. El que sí que està passant... que Ivan és conscient, i per això parlem d'aquest tema, Ivan és absolutament conscient del que ha fet. Igual que en altres casos, este tema va obrir els informatius de tota la televisió d'Espanya i tots els diaris l'any passat, perquè hi havia un mateix patró de comportament. Hi havia un violador en el carrer i de repente ens trobem...
0: Era un delinqüent en sèrie.
1: I de repente ens trobem que l'agressor és un xic de poc més de 30 anys, actor, ballarí, una persona que dia que tenia principis feministes, una persona que se suposava amb valors. Què passa? Que passava desapercebut, el van detindre, des d'aquest moment està en presó i ara s'estan jutjant per separat. Ja havia sigut condemnat una vegada per aquestes agressions sexuals que havia fet i ara s'ha celebrat un nou juí i l'han tornat a condemnar, no? Però és que ja no vos parlaré d'ell per la condemna perquè ell tardarà molt en xafar el carrer, val? Vos porte les declaracions que ha fet davant del tribunal, que són esgarrifoses, són impressionants. Per una banda va dir: prefiero estar encerrado.
2: Ell mateix sap que és un perill.
1: Sí, per això veig que algo diferent respecte a altres casos, no? Ell reconeix el que ha fet. Prefiero estar encerrado que repetir estos actos. No sabía parar. Sé que si me sueltan, lo volvería a hacer.
0: Si has conseguit una pulsió...
1: Sé que si me suelta, lo volvería a hacer. En la vista també va confessar: perdí la empatía y no supe pedir ayuda a tiempo. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero sentía... placer y no podía parar. Y por último, la última frase: ahora en prisión estoy mucho mejor. Es lo que necesito, estar preso. Impresionante.
2: Això fa per rebaixar la pena, el penediment?
1: Sí.
2: O realment hi ha un procés...
1: És un acord...
0: Autoconsciència de la seva...
2: Consciència personal de lo que ha fet.
1: Ximo, són 17 agressions.

0: sexuals, almenys 17 agressions sexuals que s'hagin pogut vincular a aquesta persona.
1: Que fort.
0: I a banda les que no s'hagin pogut acreditar, perquè també anava a per víctimes estrangeres. Dones que estan fetes a l'Erasmus.
2: Les que no s'hauran acreditat, les que no obren denúncia.
0: Efectivament.
2: Segurament la cifra és més gran. Sí, sí.
0: En este cas, ell podrà complir per totes les penes un 20 anys, un màxim legal. En este cas ha sigut condenat a 8, ja té una de 6, queden 15 agressions sexuals encara per jutjar, vull dir, com a màxim podrà estar 20 anys. Tardarà molt en xafar el carrer i és una bona notícia que ell mateixa no es vesga preparat per eixir i no demana aquests beneficis penitenciaris que els que tinguera dret.
1: Té temps per a que els tractaments psicològics i psiquiàtrics en la presó li facin el suficient seguiment per a que puga tornar a la societat de manera, per dir-ho així, comúment, diguem, rehabilitada. Quan parlem d'aquestes qüestions, en Juan Nieto ens gira l'estómac, però és una realitat que tenim propera.
0: Hi ha conseqüències.
2: I s'ha de denunciar. Sí,
1: senyor, ben dit. Gràcies, Juan Nieto, com sempre.
0: Adéu.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: I a casa nostra, a la Vall d'Alba, a la Plana Alta, un incendi crema des de fa poc més de 2 hores una nau de tractament d'ametlles. Allí treballen en l'extinció del foc un total de 5 dotacions de bombers del Consorci Provincial de Castelló. Lluís Llinyana, bona vesprada.
2: Bona vesprada, company. A hores d'ara, la columna de fum negre és molt densa i és visible a quilòmetres de distància d'aquest polígon industrial de la Vall d'Alba. Els bombers treballen per a tractar d'extingir un incendi que s'ha produït al voltant de les 2 del migdia i en el que, al parèixer, i suposadament l'origen estaria en un curtcircuit en una caldera a l'interior de la nau. Quan hem arribat, nosaltres ens hem trobat alguns treballadors que, evidentment, estaven molt assustats per les circumstàncies, però, afortunadament, no hi ha que lamentar cap tipus de dany personal. Això sí, ara mateix la nau es dona pràcticament per perduda i és que les flames han fet que col·lapsara parcialment i per això s'ha decidit desallotjar de manera preventiva totes les naus del voltant.
0: En crònica política, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha tornat a atacar el govern central per la gestió del creuer de l'antivirus, Xavier García del Valle.
3: Sí, ho ha fet en la sessió de control del seu Parlament i Clavijo diu que el van enganyar perquè el govern assegura sabia que en el creuer viatjaven casos positius. La resposta de la ministra de Sanitat, Mónica García.
4: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
5: Cuando llegó el buque aquí, no había ningún positivo que considerara la Organización Mundial de la Salud ni el CDC y no había ninguna persona que tuviera síntomas. Cada uno se retrata con sus actos y con sus declaraciones. Hemos actuado con todo el rigor científico, con toda la colaboración y toda la cooperación internacional, con diligencia, con transparencia y con algo muy importante que es humanidad.
0: El professorat de l'ensenyament públic no universitari augmenta del 32%, un percentatge que els sindicats eleven al 75%. Avui les protestes s'han centrat en marxes en diferents municipis de la Comunitat Valenciana. Alejandro Molés.
6: Sí, de moment no hi ha una data per asseure a negociar, tot i que les dues parts demanen diàleg i voluntat d'entesa. Des del sindicat LSTPB han dit avui que esperen una telefonada o bé una convocatòria per part de la Conselleria per reprendre aquestes negociacions. I mentre aquestes possibles negociacions es reprenen, el professorat ha tornat, com hem dit, a eixir al carrer per a reclamar millores salarials i laborals.
7: Les famílies també han donat suport. Per tant, la Conselleria

0: Està quedant-se a soles. Jo crec que ja seria hora de que baixaren del seu tancament, del seu radicalisme, i començaren a dialogar.
1: Que tot el món resista hasta el final, hasta que consigamos lo que necesitamos.
2: Que irresponsables són ells per tindre les classes a reventar, per tindre els centres que es cauen avall, per no substituir-nos i estar mesos sense professors.
3: I reaccions des de les Corts a esta vaga indefinida del professorat.
4: Tant els socialistes com Compromís exigeixen al president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que s'impliqui personalment en la negociació amb els sindicats per arribar a un acord que posi fi a la protesta. Escoltem la portaveu adjunta de Compromís, Isaura Navarro, que considera lamentable que el Consell no negocie amb els sindicats les reivindicacions del professorat.
5: Algunes no costen diners, no costen diners, és a soles intenció, i el fet de que estiga mirant cap a un altre costat i fent un pols al professorat és absolutament lamentable.
4: Per la seva part, el Grup Popular té una confiança plena amb la consellera d'Educació i el seu equip per a fer front al conflicte en l'ensenyament públic, mentre que des de Vox, el seu portaveu, José María Llanos, assegura entendre les reivindicacions del professorat, sobretot les econòmiques.
6: Quant a la pèrdua del poder adquisitiu, les puedo assegurar que Vox apoya sus reivindicaciones. Otra cosa es que por encima de las reivindicaciones de los profesionales están las garantías y el derecho a la educación de nuestros niños.
3: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, s'ha felicitat per les dades que avui ha fet públiques el BBVA.
7: Unes dades que apunten que l'economia de la Comunitat Valenciana, el PIB, creix ja 3 punts per damunt de la mitjana nacional. És més, l'estudi pronostica que en els pròxims 3 anys es crearan més de 125.000 llocs de treball.
8: Si el crecimiento en España, que es un crecimiento sostenido, en esta comunidad se ha disparado. Estamos 3 puntos por encima de la media nacional en crecimiento y que han anunciado esta mañana que los próximos 3 años en la Comunidad Valenciana se van a generar 126.000 puestos de trabajo. ¿Qué significa? Que es imprescindible mostrar estabilidad, demostrar que el entendimiento y el diálogo hace posible que la inversión privada confíe en nuestra tierra.
7: Declaracions que ha fet el cap del Consell des d'Utiel, on ha acudit a l'acte que ha donat inici a les obres del nou edifici de la marca Campofrío i on s'invertiran un total de 134 milions d'euros. Està previst que la nova fàbrica entre en funcionament a mitjans de l'any que ve. Recordem que la fàbrica que Campofrío tenia a Torrent es va veure afectada, devastada per la riuada del 29 d'octubre de 2024. Ara el nou projecte a Utiel pretén a més reubicar tota la plantilla valenciana, més de 300 persones afectades per un ERTO des de la barrancada.
3: I la jutgessa que investiga la gestió de la Dana manté la negativa a citar a declarar com a testimonis qui fora conseller d'Educació durant la barrancada, José Antonio Rovira, i l'aleshores conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina. Desestima així els recursos presentats per Compromís i secundats per la Fiscalia, Rubén Dembré.
9: En una altra providència, sol·licita a l'Ajuntament d'Utiel l'acta de la reunió del SECOPAL del dia 29 d'octubre de 2024 i del seu pla d'inundacions vigent aquell dia. També acorda requerir comunicacions entre l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i l'Ajuntament de Torrent. A la Guàrdia Civil i al Consorci Provincial de Bombers els demana que informen sobre quan van tindre coneixement del primer mort a Utiel i de la desaparició a l'Alcúdia d'un altre home.
3: Més qüestions, també en tribunals, la jutgessa que investiga, en este cas, l'adjudicació d'habitatges de protecció pública en el residencial Les Naus de la platja de Sant Joan, reclama més documentació tant a l'Ajuntament d'Alacant com a la cooperativa promotora del complex.
9: Així, a petició de la Fiscalia, la magistrada requereix amb urgència al consistori l'expedient complet i altres documents relatius a la licitació i adjudicació de Les Naus, les actes de la seva constitució al juny de 2018 i el llistat dels seus socis constituents, entre d'altres documents.
3: En successos, la Guàrdia Civil ha resolt un crim que es va produir a finals del mes passat a Pilar de la Horadada, al Baix Segura.
7: En un primer moment es va pensar que l'home de 31 anys havia mort en ser atropellat per un vehicle, però l'autòpsia va confirmar que havia perdut la vida després de rebre diversos colps fets amb un objecte contundent. La investigació va acabar amb la detenció de l'amic de la víctima, que vivia a només 300 metres del lloc on van trobar el cadàver. Finalment, el detingut de 53 anys, que ja ha ingressat a la presó, va confessar que va matar el seu amic després d'una discussió. Escoltem la portaveu de la Guàrdia Civil d'Alacant, Marina González.
10: Un supuesto testigo ha encontrado el cadáver de una persona arrojado bajo la AP-7

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. When I hit the floor, the girls
1: come snapping at me. I cada dia, bueno, cada dia no, de dilluns a dijous, aquí el primo va com Pablo Motos.
2: El divendres és la llarga.
1: Què,
2: això ho hem de canviar. Director general, volem que és divendres.
1: Casualment.
2: El divendres acaba cadena de valor i se'n van les xangletes a la platja.
1: Jo crec que ell el divendres el dedica a estar tan concentrat en la informació econòmica.
2: Que no dona pa més, o què?
1: A futuro. Penses que la borsa i tot això va a futuro. Llavors ell ja va, està mirant el que farà el dilluns. És una cosa mentalista, eh? És un poc mentalista, si vens a pensar així.
2: És que tu dona-li una baralla de cartes... I te
1: fa un xoc que no saps on està l'aix i on està la sota.
2: Javi González, com va això?
3: Bona vesprada, com va això? Molt bé.
1: Molt bé, estem molt contents.
3: Molt content del divendres no tindre secció, o sigui que per la meva part jo estic bé, les coses com siguin, però en fi.
1: Podríem deixar-ho així.
3: Per la meva part, vaja, si us sembla bé, però bé.
2: Ja veurem.
3: Bueno, que sí que sabeu que sempre que...
1: Què ens portes
3: avui? Digues.
1: Volia jo fer-te un preguntat. Sí. En tot això de l'antivirus i allò i l'altre, això, li han llevat el foc.
3: Le han llevat el foco a l'estret
1: d'Hormuz. Que no, hi havia altre... Hormuz, perdó, de Oman, no, de Hormuz. Està al costat d'Oman, però vaja, estret d'Hormuz.
3: Sí.
1: I de repente li ha llevat el foco i allà sembla que ja no passen petrolier, ja no hi ha jaleo allà.
3: El problema
1: no
3: és que continua igual i de fet avui continua pitjor. Continua, de fet, l'IBEX 35 no va recuperar els 18.000 punts o no portava la tendència de recuperar-los. I el preu del barril
1: tren... El rècord del món mundial.
3: Sí, clar, és cert, però venien de 3 dies en una bona progressió i...

0: es tornen poc bojos, diu Rigoberta Bandini. Pues sí, la primavera les coses es tornen bojos perquè estem ple de mes de maig, fa millor horatge, hi ha més hores de llum, més plans, més terrassetes... I teòricament hauríem d'estar més actius. Però molta gent, això ho diu per una amiga, diu exactament el contrari, que està esgotada, que li costa arrencar, que dorm igual però que es desperta cansada, que necessita més cafè, que té el cap així emboirat, jo què sé, tu com estàs, Joaquín?
1: Jo cafè, estoy un poquet astènic, també. No, ai, sembla que és habitual, estem contant això de, ai, a mi em passa, ja. Ai, a ir-me a passar, d'allò. Estos dies és normal sentir-nos així, tampoc ens engoixem. Lo curiós és que hi ha molt de personal, jo no sé si vos passa a vosaltres, tu, que estàs escoltant-nos, te sentes inclús culpable. És que, clar, en primavera, en el bon rotllo que n'hi ha, en este solet...
0: Ara que me'n fa gana,
1: i no tinc gana, si tindria que estar a tope de power. I per què passa això? Pues es diu astènia primaveral, ja han sentit parlar de la qüestió, però això l'astènia és una malaltia, això què és?
0: Això
1: què és? I com podem arreglar-ho? En el plat.
0: I en els hàbits.
1: I en els hàbits, que meravella. Pues està amb nosaltres Clara Llorenç, que és la nostra assessora en les coses de menjar i de mantindre el ment sana, incorpore sana.
2: Molt bé.
0: La millor nutrició, la millor dietètica, la millor qualitat de vida. Com estem?
2: Molt bé. Si és que al final en l'alimentació se poden modular moltes coses.
0: Com ens condiciona, eh? Com ens...
2: Totalment.
0: I a què ens afecta? A què ens afecta per a bé?
2: Sí, i al final jo crec que a tots ens agrada menjar i, bueno, és una eina, no? I dius, ostres, pues si elegint certs aliments puc lluitar, no?, un poc amb esta astènia primaveral, que jo crec que tots en major o menor medida la notem.
0: Com definim què és astènia primaveral?
2: Astènia, al final, bueno, no és ninguna patologia, ¿vale?, ni, però és ese cansament extrem que apareix en primavera, òbviament, com el cognom de la paraula indica.
0: Yes.
2: I al final, per què realment? Jo crec que n'hi ha que començar a entendre un poquet que el cos, vale, no viu aïllat del medi. Què passa a partir d'abril-maig? Pues realment som conscients de que n'hi ha més hores de llum, n'hi ha temperatures més altes i el cos realment... Pues no és com un interruptor que tu li dius, vale, ves d'hivern, has passat molt de fred, has estat 6 horetes de llum i la resta del dia era superfosc. I ara, de repent, canvies totalment. No, al final el cos necessita un temps d'adaptació.
0: La persona s'ha d'adaptar.
2: Correcte. Mira, anem a comparar-ho, per exemple, ja hem parlat moltes voltes de lo que és la perimenopàusia i la menopàusia. Saben que la perimenopàusia és aquest moment de transició. Sí, soy. I... Sí, soy, és conscient de que és el pitjor, perquè és molt pitjor que arribar. Tu arribes ja a la menopausa i dius, ja està, ja he arribat, ja estic establida, ja. Però aquest procés d'adaptació és el pitjor, realment. Vale?
0: Pues,
2: al final, l'astènia primaveral és el que ens passa totes les primaveres, és aquest procés d'adaptació, és aquest jet lag que té el cos després de l'hivern i passes a aquestes hores...
0: Aquesta sensació de cansament, de...
2: Al final és...
0: dorms més malament uns
2: dies... El problema,
0: dies,
2: clar, no? És que s'ajunten, vale? S'ajunten moltes cosetes. Pues, tens aquesta somnolència, aquesta desgana, este cansament, com un poc de neblina mental, de complicació per a concentrar-te, baix rendiment, irritabilitat, i això li suma realment que és una època de l'any que, com fa més calor, canvies potser els hàbits alimentaris i a lo millor menges un poc més lleuger perquè no t'apetis menjar tant i més de fruita i més amanida i més sucre o més cafè perquè necessites tirar endavant i realment estàs fent-ho regulint.
0: És canviar el putxero pel gazpacho.
1: Joaquín. M'ha arreglat un putxero avui.
0: Ja t'he vist.
2: Molt bé, molt bé. Això és antifatiga.
1: Crec que era l'últim que fèiem a casa perquè arriba la primavera i allò, però és un poderío brutal. Sí a tot, doctora, sí a tot lo que has explicat. Però, clar, jo no sé si vos passa que, clar, és que va ser una cosa que em va pegar un d'això per la finestra de l'habitació. M'estava entrant un sol a les 9 de la nit. Que xicona... No,
0: com vas a agitar-te?
1: Com vaig a sopar?
0: Com vas
1: a... Estic sopant a les 10 i mitja, per tant, tot es retarda.
0: Ai,
1: i el remat. Ai, això i la pròstata.
2: Sí, al final...
1: He passat una nit.
0: No cal que dorguis, aquí.
1: Això s'astènia.
2: És de veres que al final dius, ostres, és que antes a les 7 de la vespre era de nit i ara estic sopant a les 8 i mitja i és de dia totalment, que jo l'altre dia estava amb els xiquets, era a les 8 i mitja, i diu, però vamos a merendar.
1: Però
2: i dic, no.
1: Però de dia el sol, vamos a merendar.
2: Vamos a sopar.
1: Vamos a merendar, diuen els xiquets. clar, normal.
0: Perquè, vale. Perquè clar, i no te n'adones, a vegades, ui, t'estan panxa, ui, són les 9 de la nit, i tu encara estàs...
1: Acabes de sopar de 8 i mig a 11 menys quart, que em va passar a nit, com te'n vas a xitar-te? I si te vas a xitar-te, la digestió és fatala.
2: Però ahir hem d'intentar... Però això és el pitjor, perquè ja en estiu jo crec que ja estàs adaptat, ja estàs molt... Però este canvi que... Estàs marejat. I realment, el que parlava un poc al principi, no, és la frustració de dir, però a veure, el sol, vitamina D, energia, benestar, bon humor, pues, per què estic aixina, no? Si ara n'hi ha més hores de llum i me dona un poc més el sol. Perquè realment arribarà el moment que passa pues, a final de maig, juny, que ja estàs molt regulat i que arriba aquesta sensació, però ja és el que hem dit, que al final el cos funciona amb un rellotge intern, vale, que hem de regular. O sigui que paciència, què passa? Ara després parlarem de què nutrients incorporar, però hem de regular el cos i hem de passar per aquesta transició, vale, en la que hem d'ajudar el cos, vale, a regular pues, esta energia, este estat d'ànim, este ritme circadià, vale? I al final, si el problema també, saps què passa? Que en hivern, menys hores de llum, venim molt més estressats, venim dormint poc, a lo millor venim ja amb dèficits nutricionals, i és el moment en el que si ja vens amb algun menys algo i damunt una arriba la primavera i ve tot això, pues te pega la petarda gran.
0: Pues sumar les dues coses és un desastre, de moment.
2: Exacte, exacte. Una altra de les coses.
0: Tu dius, hem d'actualitzar el sistema com si fórem un ordenador.
2: Aquí s'ha d'actualitzar el sistema, tu i jo.
0: Però... Actualitzem el sistema.
1: Però l'ordinador, en un moment donat, pot tardar, què sé jo, 10 minuts en actualitzar el sistema. A nosaltres es costa...
0: Una mica igual.
1: Hi ha una transició, assumim-ho,
2: això,
1: no?
2: Clar, així depèn. N'hi ha persones que a lo millor en una setmaneta este ja jet lag primaveral el tenen ja totalment superat, però si tu, per exemple, vens amb carències de l'hivern, el que hem parlat, amb un dèficit de vitamina D, amb moltíssim estrès, dormint poc, se junta això amb el cansament propi d'esta època i tardes a lo millor 3 setmanes o un mes en recuperar-te d'esta astènia.
1: I podem ajudar al cos a que entre en modo descans?
2: Sí,
1: Que no tinga la...
2: Mira,
0: el can a tope.
2: També, clar, al final, el que hem d'entendre també, una de les coses, per exemple, que ens afecta també en esta època és la melatonina, que és la hormona esta famosa del son, que ja, ja saben tot el que fa, que al final esta hormona, l'únic que li diu al cos és, ei, és hora de... anar-te'n a dormir. Per això és una pastilleta que és molt útil en, pues, en persones que treballen a torns o que viatgen. El problema és que és una hormona que se fabrica quan no hi ha llum. Uh-huh. Aleshores, què passa en esta època? Que com tu has dit, com tot se va allargant, és una hormona que a lo millor tarda molt més en regular-se.
0: Vale.
2: Què passa en esta època? Que la melatonina es produeix molt més tard i el cos tarda molt més en produir este modo descans. Entonces, lo que hem d'intentar encara aixina és no trencar massa les nostres rutines. Si, per exemple, tu sopes a les 9, intenta sopar a les 9, després pues, te'n vas a veure la tele, que siga un ambient...
0: Relaxant,
2: no amb molta llum, però no allargar molt les hores en búsqueda d'esta oscuritat, realment. Eres tu el que has d'adaptar-te i al final el cos se va adaptant.
1: Un passeig després de sopar, ja quan la caiguda de la nit, igual pot ajudar-nos, perquè la part bona de la llum, de tindre més hores de llum, és que sí que eixa llum, o el cos segrega eixes hormones, però són hormones d'estar bé, no? De feel good, no?
2: Són, concretament són serotonina i dopamina, vale? Que són aquestes hormones del benestar, de la felicitat, de l'estat d'ànim, de la concentració. Aleshores, la part bona és eixa, que segreguem més hormones d'estes, però tenim un poc menys de melatonina. Sí que és de veres que al final la serotonina és la que participa també en la producció de melatonina. Per tant, està tot super relacionat.
0: I hem de ser tranquils. Que
2: exactament.
0: Volem dir que és normal, aquesta adaptació.
2: Hem de tindre un poc de paciència. Això. I ara anem amb la part que la nutricionista va portar-vos.
1: I si en tot este punt t'agarra l'atacot del
2: dolç... L'atacot de què?
0: Ai, mira!
1: Una amiga, què està passant en el
0: una
1: cos?
0: Amiga va entrar a ir a comprar dos garrafes de lleixiu i a la que plega a casa i trau la cromba.
2: Una amiga? Què amiga,
0: una amiga
2: Gemma?
0: Una amiga va traure les dues de lleixiu, una pebrera, una albertina, i entonces, i vinc al polo, i el xalat de no sé quantos, i croissants de ni sementos. Dic, què li ha passat? S'ha trastornat la persona.
2: Sí.
1: Sí. Ja està, estàs buscant
0: aquest punt de sucre que t'hi falta.
2: Sí. Saps què passa? Que és el que parlàvem antes. Al final, cometem l'error, vale, de sentir-nos, pues això, que estem cansats, que...

0: pujades i baixades, ja no només de glucosa i lo erróneo que és fer això, sinó al final de l'energia, ¿vale? És com començar el dia amb un cafè, amb llet, amb sucre i quatre galetes, realment. Si no tens este cansament, no és el desdejuni ideal. Aleshores, nutrients que sí, ¿vale? Van ajudar-nos a tindre un poc més d'energia ara, en esta època, i a sobrellevar-la moltíssim millor. El ferro seria el número uno.
1: No sabia jo que les lentilles anaven a aparèixer ràpidament. No?
0: Número uno. Els llegums tenien que estar les primeres, vale? Anem a fer un poquet de...
2: Lleguis i berberechos.
1: Ah,
0: exacte.
1: Sí. Ah, molt bé.
0: Anem a analitzar la nostra setmana.
2: Veus com anem aprenent?
0: Molt bé, xics, molt bé. El peix de closca és superimportant. I al final n'hi ha que estudiar i dir, vale, carroja, sabem que no hem d'abusar, màxim una volta a la setmana, però si damunt eres una persona que no ne menja cap, has d'incorporar peix, o bé siga berberechos, o bé siga clotxinetes, però, per exemple, si tampoc t'agraïm, així tenim el ferro vegetal, com hem parlat, vale, de les llegums, bé siga en format humo, una amanida, no fa falta que siguin les llegums guisaetes, les verdures de fulla verda també ens aporten, vale, els espinacs, però...
2: El meu dinar avui han sigut espinacs, tomateta, cigrons i ou dur.
1: Molt bé.
2: És que
1: sóc
0: una digna... Molt bé!
2: Ja acabarà notant-se, però som a 6-2 fans... Molt bé.
0: Vitamina C, que és el que anava a dir. Important. Si, per exemple, clavem més llegums i sabem que no mengem molt de moluscos, vale, molt de clotxina o berberechos, sempre que clavem llegums o espinacs, acompanyada d'algo de vitamina C. Bé siga les lentilles amb un poquet de pebrot. Bé siga el... Per exemple, la amanida que t'has fet, si no t'has ficat la tomaca, que està estupenda, unes maduixes o un kiwi de postre. Si fem hummus, una xorraeta de llima, ¿vale? Per a potenciar ahí el ferro i la vitamina C. I ahí ja tindríem, al final, pues, més dosis de vitamina C que a lo que lo millor de normal fiquem en la nostra alimentació.
1: Tenim ferro, tenim vitamina C.
0: Tenim vitamina C i anem més? Jo crec que magnesi és bastant superobvi.
2: Sí, senyor.
0: Vale?
2: Sí,
0: al final participa en més de 300 reaccions, entre elles a nivell muscular, descans i, sobretot, energia. Vale? Moltes voltes es notem molt cansants, ja no dic ara en primavera, durant l'any, i un dels factors més predominants és la falta de magnesi. Sobretot, a més, en persones molt estressades, vale, tenen molt més dèficit, perquè s'ha vist que l'estrès s'alimenta un poquet d'aquest magnesi.
1: I en el cos podem notar... Si es passa en el cos alguna cosa que tenim dèficit de magnesi?
0: Molt cansament, vale? Per exemple, cansament i saber que en analítica tens la tiroides B i el ferro B, perquè al final el cansament pot ser, sobretot pot ser a nivell anèmia, pot ser tiroideo, pot ser magnesi. Aleshores, si per exemple l'anèmia teix B, o sigui, no tens anèmia, la tiroides teix B i la vitamina D també, prova en el magnesi i segur que acertaràs.
1: Perfecte.
0: Vale? On el trobem? En fruits secs, sobretot en almeles, en pipes de carabassa, en llegums també, si és que són una meravella. Després parlem de superaliment. En verdura de fulla verda també, els espinacs, així un altre punt, i per exemple el xocolata, però amb prou cacau, perquè al final és el cacau on es troba
1: 75%
2: el cacau pur.
0: Sí.
1: Està en el punt?
0: Sí, jo dic que cola. Vale. Cola, me pareix,
2: Però per exemple,
1: 90, això, jo
2: el cacau pur en pols, que la motxiqueta se'n fiquen en la llet, però
1: no t'allarga més que la fel, això.
0: Però per exemple, a ficar-te-lo en el cafè o en un poquet de iogurt, però si no el de 75% la onceta està doble de
2: molt interessant. Molt bé.
0: El tercer grup, vale, superimportants, són les vitamines del grup B. Vale? Al final són les vitamines que s'encarreguen de transformar els aliments en una energia que tu pots utilitzar en el dia a dia.
1: Les
0: vale?
1: B.
0: Les B. Vale. I al final les importants realment són el fòlic, la B6 i la B12.
2: Vale.
0: On trobem aquestes vitamines?
2: Sí.
0: Pràcticament en totes les fonts proteiques, ou, peix, carn... Llegums una altra volta i cereals integrals, però integrals, perquè es troben en el que és la corfa del cereal. Vale?
1: Va.
0: Aleshores...
1: De bé si anem a tope, xicona.
0: Aneu bé?
2: Sí.
0: Al final...
2: Tot això és un sí, en la nostra dieta, des que te coneixem a tu.
0: Així qual pot ser el problema, el que parlàvem antes, que a lo millor comença ja esta època en la que estàs un poc més cansat, has passat calor al llarg del dia i arriba a casa i comences a desplaçar eixa proteïna, vale, perquè... pues te dona

0: prea, no t'apetis calent i comences a fer-te pues, un gazpacho i ja està, o un poquet de fruita i un grapaer de nous, i al final aquestes vitamines sobretot se troben en la font proteica. Ja. Aleshores, no hem de desplaçar.
1: Parem atenció a això.
2: Hamburguesa de Tito i pollastre?
0: Hamburguesa?
2: Com a proteïna per a rematar el dia, està bé?
0: Estupenda.
2: Vale, sí. Molt bé.
0: Que la tens passo per avui?
2: Ui. És una miqueta de formatge, també, perquè no és un poc de gràcia, no?
0: Vale. Aprovadíssima, vale?
1: Cruza la passarel·la.
2: Vinga.
0: En el quart punt ja hem parlat un poquet d'aquesta ara mateixa, vale? Però seria la proteïna, vale? Hem d'intentar, al igual que tot l'hivern l'han tingut molt al cap i jo també la nombra molt, vale? Intentar tindre-la, sobretot al final ens ajuda a estabilitzar.
2: Dime, en totes les menjades, proteïna, Clara?
0: En les tres principals. Gemma, és que...
2: Si...
0: Matrícula d'honor.
2: Són... Més berejos. En la hamburguesa de pollastre, ja tinc el menú.
0: Ja està.
1: Vale. Si no, però final, no ho he... Les... No podes dijunar o...
0: Les llandetes d'aperitiu de berberechos i de... Per mi són meravelloses. És una font de clavar ahí el ferro i disfrutar un poquet del moment. Vale, siga, proteïna important en les tres. I sobretot, jo sé que al migdia no costa tant, però ara en primavera-estiu, des de juny i sopar, és on hem de clavar un poquet més de...
2: Més de proteïna.
0: Més de proteïna.
2: El Tito del 90%, digues que estava bé, no?
0: Està superbé.
2: El fiambre de Tito...
0: Està superbé. Vale. El del 90% està superbé. Afegir un ouet per a desdejunar.
2: Una pregunta volia fer-te jo de preguntes freqüentes, de tant en tant. Okay. L'altre dia podem fer un recopilatori de preguntes
0: de coses
2: freqüentes.
0: Que... Oh, seria, m'encantaria.
1: Que tenim curiositat.
2: Aixina de coses, vale, que a voltes són mites, a voltes són coses que no saps si tens clar o no. L'ou funciona igual de qualsevol manera? Vull dir, també.
1: En tortilla, ou dur o...
2: Eso es. Ou dur, que és més pràctic, però els nutrients són els mateixos que si el fas escalfat, que si el fas en tortilla...
0: Exactament igual. No se perden els nutrients de l'ou, vale? Això passa més en les vitamines hidrosolubles, en les que se perden en l'aulla, per exemple, vale? Però el que és la proteïna, els greixos a la colina, que és l'important de l'ou perquè és el que ajuda al cervell, dona igual. Mentre no siga...
1: Cru del tot
0: realment, però...
2: No, passa per aigua.
0: Però passat per aulla, en truita... A mi, és que m'encanta perquè me pareix superversàtil.
1: És molt versàtil, eh?
2: Sí.
1: És molt versàtil.
2: L'ou dur, o l'ou en general?
0: L'ou en general.
2: És un miracle.
0: Sí, és un miracle de la natura. Jo crec que és de les proteïnes que no m'importaria desdejunar, dinar i sopar, perquè sé que la podria fer de distintes maneres.
2: Quan estigui l'amenaça de la grip aviar... Jo estava...
1: Plorant, te veia.
2: Sí, sí. Però el pollastre i els ous, és que és tot. És una cosa
1: jo
2: tan, també, tan
1: jo
2: bàsica
1: de
2: l'alimentació.
1: La meva... Jo també.
0: Sí, sí. A banda que, vulguis o no, avui en dia, que pues, mirem també un poquet la butxaca, no? És ja. De... Realment és de les proteïnes, junta les llegums, de les proteïnes més econòmiques que tenim al nostre abast.
2: Vols que fem una cosa? Que ja m'has dit la lliçó, diguem, la teoria.
0: Molt bé.
2: Ara com fem, diguem, un menú tipus... De començar el dia, migdia, sopar i això, què fem?
0: Vale. Ideal. Anem a començar, vale? I anem a fer pues, un menú de dia molt fàcil per a que a casa pugueu començar incorporant-lo.
2: Vale.
0: Vale. Anem a llevar ese des de juny que fem a casa de cafè amb llet, amb un grapa de cereals o de galetes, vale? I anem a incorporar el cafè, me pareix estupendo, però una torradeta de pa integral, que jo crec que molts ja ho fareu. Proteïna anem a incorporar l'ou, perquè al final... Han parlat d'ell justament, però bueno, me pareix esa font de proteïna super saciant i que no només ens aporta proteïna, sinó ens aporta un nutrient que és superimportant, que és la colina, que ens ajuda al cervell. Aleshores, és molt bona idea incorporar en el des de juny perquè ens va ajudar, no?, a la nostra salut cognitiva. A esta torradeta, damunt del pa anem a incorporar-li un poquiu de hummus. És una manera, vale, des de bon matí, començar clavant-li ja ferro a la nostra alimentació. I al final tu fas la torraeta, hummus, i per damunt pues, l'ou, bé siga en tortilleta o revolt o el que t'apetisca. El cafè i una peça de fruita rica en vitamina C per a aquest hummus. Vale. Un kiwi, unes maduixes o un grapa de navius.
2: Bueno,
0: jo crec que és un des de juny que és molt, molt factible.
2: Molt vale. Dos tomàquetes xerri tallaetes també anirien
0: ideal, bé. Ideal. Verdureta... Tota la que vulguem. A mitjà matí, lo ideal seria, vale, incorporar un plàtan, perquè és de les poquetes frutes que té vitamina B6, i ja hem parlat de lo important d'aquestes vitamines, i un grapa de xicotiu de o bé cacauets o bé almeles. Per què? Perquè al final les almeles han parlat del magnesi, i els cacauets és una llegum, i és una altra forma d'incorporar llegums. Vale? Grapa de xicotiu, que ja sabem que calòricament estan ahí.
1: Okay.

0: De dinar que has portat en la carmanyoleta.
1: Vale, com jo crec que ja tot el món s'ha fet una amanida de llentilles o ha portat una recepta diferent per a incorporar llentilles que a mi m'encanta i és molt guai. Vale? És dinar que podria ser de dissabte perfectament. I anem a fer unes croquetes de llentilles amb una salsa de pisto, però la salsa de pisto ja d'estes compraetes que estan bé d'ingredients i que vale, no fa falsa calfar-se el cap. Vale? I per a les llentilles anem a gastar les llentilles de pot, ceba, carlota i una carabasseta que anem a tallar-ho tot superfinet. Vale? Anem a utilitzar també un ou i avena d'esta, però que ja, la que ja ven triturada, vale? l'avena molta. Anem a saltejar la ceba, la carlota, la carabasseta. Estes, per exemple, podem fer prou i tindre-les ja guardadetes per a 2 o 3 dies. Vale?
2: O congelar-ne,
1: sí, totalment. Congelar, vale? Sí. I simplement tallar la verdureta ben fineta i saltejar-les amb un poc d'oli, vale? Perquè queden tendretes. Tal qual ho barregem en les llentilletes cuites de potes corregudes i ho triturem bé amb una forqueta. Afegim l'ou, afegim l'avena molta, vale? I queda com una massa molt moldeable. Si tinguem temps, deixem 5-10 minutets per a que l'avena, vale, s'empape de tot. I si no, no passa res. Formem boletes amb dos forquetes, vale, que és molt, molt, molt fàcil, i amb un poc d'oli d'esprai ho clavem a la fregidora d'aire o al forn directament.
0: Tenim unes mandonguilles de llentilles.
1: I queden superbones. 12-15 minuts a 180 graus i estan brutals.
0: Fem una cosa, Clara. Com que el sopar, este ceviche de berberecho, mola molt i té un to ferro, vale, vols que el deixem per un altre dia?
1: Me pareix estupendo. Deixem,
0: perquè està, és facilet, està molt guai picar les verduretes i tindre els berberechos, la deixem per un altre dia.
1: Vale.
0: De categoria, si no, no tenim mastènia.
1: Jo crec que és fàcil, no?
2: Fàcil. Fàcil i apetitós i de sentir comú, també, un poquet.
1: Gemma s'ha quedat pensant en les croquetes.
2: Clar, és que vaig a fer-les.
1: I el pisto de base en les croquetes per mullar.
2: Però el pisto jo el faig jo, també.
1: També, no, si tens temps, molt millor, molt millor.
0: Moltes gràcies, Clara, com sempre.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
3: M'encanta!

0: Sí, no t'havia...
1: Veu a font de la tele, o ben som
2: assa. Vas, després...
0: En el flocall, així, n'ha tirat, així, una cosita, haver pegat una ventolata.
1: Perquè és un modern, és un modern.
0: Molt bé,
3: de fet, ja vinc a la nit.
1: De fet, el minut.
3: Em passa la nit.
0: O això és perquè ha canviat l'horatge i t'ha pegat el monyo. Ha canviat el vent, vull dir, no?
3: No, mira, el vent no ha canviat perquè des d'ahir tenim aquesta circulació de ponent.
0: Però no anava a canviar un poquet, a poqueta nit i això, no?
3: Ha canviat al nord. De fet, hem tingut algunes granissades. S'han desenvolupat tempestes que han afectat bàsicament l'extrem nord i, per exemple, a Borriana ha caigut pedra. Pedra xicotigua. S'han acumulat 7 litres per metre quadrat. Les quantitats de precipitació, de moment, no són molt importants. Hem tingut una primera línia, podríem dir, de tempestes, que ha deixat estos 7 litres per metre quadrat a Borriana, 5 a Fredes, 5 a la Jana, 5 a Rossell, i ara s'estan generant nou ruixats a l'interior, ja cap a la zona de Terol, que podrien tornar a entrar cap a, bàsicament, els ports, l'Alt i el Baix Maestrat, que serien les zones més afectades, tot i que també hem vist que ha plogut a la plana alta i a la plana baixa, com a Borriana. Allà sí que ha canviat un poc l'horatge, a la resta no, a la resta continuem amb aquesta circulació de ponent i amb aquestes temperatures que s'han enfilat fins als 29 graus, avui a Oliva, a Elx, a Crevillent, 28 a Alzira, 28 a Xàtiva i 27, per exemple, també a Castelló de la Plana. Clar que amb aquestes tronades la temperatura cau en picat. I atenció, perquè moltes voltes no només ens fixem amb l'aigua caiguda, però també ens hem de fixar amb les ratxes fortes de vent, perquè les tronades sovint van acompanyades de fortes ratxes de vent, ratxes que poden superar els 50 a 60 km per hora. Per tant, tenim una vesprada un poquet rebolicada al nord, tenim un avís a l'extrem nord, a la resta situació molt tranquil·la, i demà, com que entra el mestral, què fa el mestral? El mestral impedeix la formació, el creixement dels núvols, amb la qual cosa demà esperem alguns ruixats, però un poquet més cap al sud. O sigui, a l'extrem nord tindrem mestral, al centre tindrem ponent. Entre eixe mestral i eixe ponent, el vent gira més o menys entre la Serra d'Espadà i la Serra Calderona, bàsicament l'entorn

0: de la Serra d'Espadà gira a Llevant i aquesta és la zona on demà esperem algunes precipitacions. Al Millars, al Palància, interior de la Plana Alta, interior de la Plana Baixa, perquè, clar, si tenim mestral al nord i ponent al centre, és en aquesta zona on esperem alguns ruixats. Seran poc importants, però es poden presentar. Demà baixen les temperatures al nord perquè entra el ponent. El mestral, i el dia més insegur podria ser divendres. Divendres ens passa una línia de ruixats, que divendres sí que podrien ser més generals i afectar zones del centre i del sud, sobretot divendres de vesprada. Després d'eixa línia de ruixats, el cap de setmana seria més tranquil, amb un descens de la temperatura notable.
1: Bueno, pues,
2: això de divendres... Pues sí que venen canvis.
0: Ve mogut este mes de maig, no? Ve mogut. A veure en què queden estos ruixats de divendres, però de moment sí que tenim aquesta possibilitat de ruixats avui a l'extrem nord, demà un poquet més al sud, dimecres, dijous. També un poquet més al sud, dijous poca cosa, i divendres seria el dia...
1: més plujós.
0: Més plujós.
1: Molt bé, gràcies, Obiols.
3: Les 6.
4: A punt. Notícies.
3: L'incendi en una empresa de tractament d'ametlles en un polígon a la Vall d'Alba ha obligat a desallotjar preventivament totes les empreses confrontants, sense que consten persones afectades. Allí està el nostre company Mario Personat.
5: Hola, Gustavo. Pues sí, estem així al polígon industrial de Vall d'Alba, on un incendi afecta des del voltant de les 2 del migdia les instal·lacions d'Importaco, una empresa de tractament d'ametlles. En el moment de l'incendi hi havia unes 40 persones dins de la nau, però totes han pogut eixir i no n'hi ha danys personals. Sí que n'hi ha importants danys materials. La nau principal es dona pràcticament per perduda. Ara mateix estan treballant en la zona 9 dotacions del Consorci Provincial de Bombers de Castelló i un camió nodrissa. El fum és molt visible, molt dens, però no suposa cap risc. Pel que fa a l'origen del foc, encara no n'hi ha una causa confirmada. Caldrà esperar a la investigació oficial per determinar què ha provocat realment l'incendi.
3: Seguirem atents a l'evolució de l'incendi a eixa empresa de la Vall d'Alba. Gràcies, Mario Personat. El Partit Popular i Coalició Canària han portat esta vesprada al Senat les crítiques contra la gestió que ha fet el govern de la crisi del creuer i de l'antivirus. Xavier García del Valle.
6: Sí, els dos partits, com ha fet este matí el president canari, han acusat a la ministra de Sanitat d'ignorar les autoritats de les illes i de dedicar-se només a presumir, han dit. Esta és la part del debat de la ministra, de Mónica García, amb la diputada del PP, Rosa Faustina Viera.
7: Cuando un gobierno está más pendiente del relato que del dato, se cometen errores, errores importantes. Su gobierno ha creado un relato de éxito para lavar su imagen, ministra, poniéndola usted, señora García, junto al señor Marlaska y el señor Torres, a sobreactuar, a practicar el autobombo durante horas y horas. Los ciudadanos españoles y los ciudadanos canarios merecemos más respeto institucional. Actuaron por cálculo político.
8: Les molesta que seamos ejemplo en todo el mundo del operativo. Ustedes hubieran querido que hubiéramos fracasado y eso significa que a ustedes quieren que su país fracase. Este es el nivel de patriotismo que ustedes tienen. Y lo que hicimos nosotros fue impedir el boicot, porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
3: I segona jornada de vaga educativa i noves protestes als carrers. Alejandro Molés.
9: Després de les 4 grans manifestacions d'ahir, avui la comunitat educativa ha organitzat marxes, pegades de cartells i tancaments simbòlics en els centres educatius per a fer escoltar les reivindicacions. Reivindicacions com aquestes.
10: Podemos más, no tenemos recursos, nos faltan medios, nos faltan profesores.
11: Cadena humana a l'Institut Ribalta, a abraçar els instituts i a defensar l'educació pública, que és el que toca.
12: És que estic superorgullosa, descompa, m'emociona i tot.
13: La conselleria no té una proposta com cal. Continuarem el que calga.
9: Doncs de moment no hi ha cap proposta que obligui a les dues parts en conflicte a seure en la mesa de negociació, tot i que sindicats i conselleria ha manifestat la seva voluntat de reprendre el diàleg. En aquest sentit, l'STPB acaba de convocar per a demà al matí una concentració davant la seu...

0: de la Conselleria d'Educació i ho faran amb el lema «Estem preparats per a negociar». Pel que fa al seguiment d'esta jornada de vaga educativa, la Conselleria parla d'un 32%, mentre que els sindicats diuen que el percentatge arriba al 75%.
1: El grup Pamesa Empresarial ha presentat el balanç de l'exercici de l'any passat i les previsions per a enguany. Rubén Dempere.
2: Un any que el seu president, Fernando Roig, ha qualificat de complicat a causa de l'increment del preu de l'energia.
3: Estamos más que preocupados por el tema de sostenibilidad, el tema económico, sobre todo con las últimas noticias que ha salido hoy, que la Comunidad Europea va a reducir las emisiones de CO2 en un 34%. Va a ser un año muy difícil, muy complicado. La energía del 26 va a ser superior a la del 25.
2: Pel que fa als resultats de l'any passat, destaquen els 100 milions d'euros bruts obtinguts, tot i que són 13 milions menys que els aconseguits durant el 2024. En l'actualitat, vora 3.500 persones treballen per al grup Pamesa Empresarial.
1: I els tres aeroports de la Comunitat Valenciana han fet balanç dels resultats del mes passat i han tingut, de nou, xifres de rècord.
0: Sí, en el cas de l'aeroport d'Alacant-Elx parlem de vora 2 milions de passatgers en abril, cosa que suposa més d'un 10% que durant el mateix període de l'any passat. Per la seva part, l'aeroport de València també ha crescut més d'un 10% en nombre de viatgers fins a arribar al 1.150.000 passatgers durant el mes d'abril. En els dos aeroports destaca l'increment en l'arribada de turistes estrangers. D'altra banda, l'aeroport de Castelló, que no gestiona AENA, sinó l'empresa Aerocas, que està als que depèn de la Generalitat, també ha registrat un creixement d'usuari superior al 10%, amb un total de vora 32.500 passatgers, la qual cosa suposa la millor dada de la seva història durant el mes d'abril.
1: La Mancomunitat de l'Horta Sud ha aprovat un nou pla estratègic de turisme per als pròxims 4 anys que inclou la creació de noves excursions, com ara una ruta en homenatge a les víctimes de la Dana i al voluntariat.
4: Una ruta que, entre d'altres municipis, passarà per Benetússer, a la Quasi Torrent, i en la qual es podran veure murals, escultures i altres monuments. De moment, es tracta d'un projecte per al qual la Mancomunitat de l'Horta Sud destinarà 100.000 euros i la Diputació de València també s'ha compromès a aportar-ne altres 100.000. I continuem a l'Horta Sud perquè allí la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha visitat avui les obres que es fan en la caserna de la Guàrdia Civil de Paiporta, que va quedar arrasada per la Dana i on, recordaran, van morir dos persones. Està previst que les obres acaben, ha dit, a finals d'any.
5: El gobierno de España ha puesto en marcha toda una rehabilitación para que los cuarteles que fueron afectados por la Dana no recuperen la fisonomía del 29 de octubre, sino que estén mejor, que sean más resilientes, que sean más eficientes.
1: En tribunals, el Suprem ha tancat definitivament la porta a fer fixos als empleats i empleades públics que encadenen contractes públics sense fer una oposició. Considera que això vulnera la Constitució.
0: No obstant això, el Tribunal Suprem sí que ha acceptat la conversió en fixos d'aquells treballadors que hagin participat en un procés selectiu per a la contractació de personal fix. L'hagin superat, però no hagin obtingut plaça perquè el nombre d'aspirants era superior al de les places oferides. La condició, segons el Suprem, és que per aquest motiu hagin encadenat contractes temporals.
1: En els esports, el Llevant ja està a Balaïdos. En menys d'una hora, a les 7, s'enfrontarà al Celta, un Celta que aspira a Europa, en concret a la Champions. Els granotes tenen la salvació a 3 punts. Luis Castro recupera Arriaga per sanció i Ivan Romero, que torna de lesió.
2: Una hora més tard, a les 8, l'Elx visita el Betis. Els franjaverds arriben també amb la permanència com a principal objectiu. Estan 2 punts per damunt del descens. El Betis buscarà assegurar-se la plaça de Champions. Sarabia recupera Rafa Mir després de la lesió. A més, a hores d'ara, està prevista una roda de premsa del president del Real Madrid, Florentino Pérez, que ha despertat gran expectació.
1: Viurem esta apassionant vesprada nit esportiva en el punt a punt a partir de les 6:30. Així està el món a estes hores, així ens ho conta a Punt Ràdio.
6: Som la veu de tots. Som

0: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
1: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Todo empieza con un paso. El de buscar una oportunidad. En Labora, te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora. Generalitat Valenciana. Contigo en cada paso.
3: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A.Punt Ràdio.
4: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
3: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
7: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A.Punt.

0: El ull del tigre, eh? És que de seguida ens ve la imatge de Sylvester Stallone pujant per aquelles escales i entrenant
1: sí,
0: i allò. És una música que ens dona bon rotllo.
1: Parlarem a Schwarzenegger. És un dels que va començar seguint, t'imagines? Sí,
0: és un autèntic referent, eh? Arnold Schwarzenegger i tot un autèntic pioner, també, de fer també divulgació de lo bo que és l'entrenament de força. I ja que estem parlant de l'esport, recordar-vos que avui, en compte de les 7 de la vesprada, acabarem a les 6 i mitja, prendran el relleu els nostres companys de punt a punt, perquè tenim el Llevant a Balaïdos contra el Celta a les 7 de la vesprada, i a continuació, a les 20, bueno, paral·lelament, els dos partits se solaparan, a les 20 hores, l'Elx en Sevilla contra el Real Betis. Així, en aquesta jornada intersemanal l'anem a seguir, anem a parlar d'esport, però en este cas, esport que fem en el dia a dia, cada un de nosaltres. Mireu esta frase, a veure què vos sona. Cos fort, ment clara, vida llarga. Ostres, i conforme anem complint anys, millor que sona, veritat.
1: I més ho comprenem, la importància que té, no? Tu no comprens millor ara que quan eres més jove, que no ho penses, possiblement?
0: Totalment.
1: Sí,
0: I pensa, a més, que hi ha més divulgació i que inclús la gent jove, 20 anyers o 30 anyers...
1: Està més conscienciada, possiblement,
0: completament,
1: no?
0: Completament,
1: inclús tenim
0: la gent jove.
1: 20 anys.
0: Ara preguntarem al nostre convidat per què és de vides que potser en els 90, en els primers 2000, inclús en els 80, no hi havia tants gimnasos ni la consciència de que l'entrenament de força era...
1: part fonamental.
0: Vaja, que està... En l'entrenament de força estem construint la salut del present i també la del futur.
1: Sí, és qualitat de vida.
0: Com ho fem, això?
1: Com ho aconseguim?
0: Bueno, aquest entrenament de força, com hem de fer-lo? Jo diria que és més que una moda. Ja s'ha establit com a més que una moda.
1: Sí.
0: I no només una pràctica per a gent jove. Com tu dius, Gemma, per a totes les edats.
1: I a més hi ha etapes vitals, com la meua, que és la menopausa, que és molt important fer-ho. Tant de bo hagueras començat quan tenia 20 anys, però nunca es tarde si la dicha és bona, i esta dicha és muy buena. Saludem a Aldo Martínez. Aldo Martínez, vos ho explico, és més conegut en xarxes com el doctor Aldo. Podeu seguir-lo i veureu. Acaba de

0: publicar un llibre que és Fuerza, elixir de la vida. Un llibre en el que diu que entrenar força és la ferramenta més poderosa per evitar malalties, però a més malalties molt variades, no? Millorar el metabolisme, enfortir la ment, allargar la vida, la qualitat d'eixa vida més...
1: Aixina és. Ell és preparador físic especialitzat en alt rendiment, porta més de 20 anys de trajectòria, és un reconegut divulgador, a més en xarxes, com tu dius molt bé, ha entrenat esportistes d'èlit. Sabeu Topuria, el boxejador, campió del món, ni més ni menys. Bueno, doncs des de fa anys també, com dic, divulga el seu coneixement en les xarxes socials, segur que el coneixeu, és alacantí, està vinculat a Alacant i a Elx. I el saludem, que és un plaer. Doctor Aldo, què tal?
0: Com estem?
1: Benvingut.
2: Què tal? Bona vesprada, Gemma, Ximo, és un plaer estar així avui amb vosaltres al programa, sí. I vos felicite per tot el que feu i perquè ho feu estupendament.
1: Bueno, doncs pues tornem la felicitació, doctor, sí. Aldo, perquè tu estàs, sí, fent una llavor també magnífica, eh?
0: Perquè nosaltres hem après de majors la importància de la força i, a més, comentàvem abans de fer aquesta entrevista que no fórem conscients fa 20 anys o fa 15 de la importància de la força, i clar, ara que sí que ho som, és important trasladar-lo a la resta de la... sobretot als nostres fills i adolescents, perquè quan apleguen... bueno, perquè no, perquè se posen ja les piles, i quan apleguen a ser majors tinguin la millor qualitat de vida. Parlem de la importància de la força, doctor.
2: Sí, pues, la força és recomanable per a tothom, per a totes les edats i per a qualsevol moment de la vida. No importa si comencem ara, si comencem als 40, 50, 60, amb la perimenopàusia, dona el mateix, però és el més necessari perquè és el millor medicament que pots prendre avui. O sigui que començant per els xiquets, no? Superimportant que entrenen força, assumint que l'Associació de Força i de Condicionament ho recomana des dels 7-8 anys, però no només això, sinó que també l'American College of Sports Medicine, sempre que l'entrenament de força tingui una bona supervisió professional, també una tècnica correcta i que siga jugat, no? que siga divertit per als xiquets.
1: Per tant,
2: això des de la infància, però sí, que ho tenim per a tothom.
1: Som conscients de que no és una moda, que està fent-se divulgació. No. I divulgació en molta base científica de que l'entrenament de força és absolutament fonamental. Sí. Doctor, què ha passat? Què ha canviat? Quines han sigut aquestes últimes investigacions que han fet que ara mateix jo crec que en general hi ha moltíssima més consciència de que l'entreno de força és salut per avui i per a demà?
2: Totalment cert. Així és, Ximo. Entrenant força, tenim més muscle i això està relacionat doncs, amb un 30% menys de risc de padeixer algun càncer, un 40% menys risc de padeixer Alzheimer o demència, sí,
0: inclús
2: un 50%, sí, menys risc de tindre diabetes, que ja sabem que el segle XXI és una enfermedad que és exponencial, sí. I a més, un 60% menys de risc de padeixer infarts, de miocardi, sí. O sigui que sí, que és una cosa que ja ho tenim tan estudiat i sap tant que és la millor inversió que es pot fer, entendre el muscle com un òrgan endocrí.
1: Això m'ha paregut una... Jo crec que és un dels descobriments que personalment jo no coneixia i que llegint el teu llibre, sí. Elixir de vida a fuerza, doctor Aldo, he pres consciència. Uh-huh. És a dir, parles del múscul com un òrgan endocrí, és a dir, un òrgan que també allibera hormones que regulen el funcionament de l'organisme. O sigui, el múscul, és que jo crec que estem canviant els paràmetres de com funciona el múscul en el cos i l'important que és, no?
2: Això és. El múscul com un òrgan endocrí que produeix hormones i substàncies s'anomenen mioquines. D'això sabem poc, 15-20 anys, i si bé sabem que hi ha més de 600 mioquines, però no sabem el funcionament de més del 5%, però el que sabem és que tenen molt poder, tant que és millor entrenar força que prendre una pastilla per a l'Alzheimer o que prendre les pastilles per a la glucosa, perquè ese òrgan

0: endocrí el que pot fer és baixar els nivells de glucosa, de colesterol, de triglicèrids, i això que vol dir que menys muscle és més insulina, menys muscle, més pastilles per a la tensió, i tindre doncs, menys musculatura no va baixar el colesterol ni els triglicèrids. O sigui que si vostè està tomant o prendre alguna medicació, els que ens estan escoltant, té que incloure, si comença amb 2 dies a la setmana separats, un entrenament de força, i com explica el llibre, que pots fer-lo a la teva casa,
1: Sí,
0: a
1: senyor.
0: mitjà natural, amb el teu cos, amb el pes del teu cos, i després doncs, amb algun material que tingues en casa, però cal començar ja.
1: En el llibre està molt ben explicat, a més hi ha exercicis molt ben explicats, una justificació, perquè a voltes ens assusta. Jo no estic preparat, no tinc el cos en condicions, i tots els cossos tenen la condició que siga. Vull dir, segons les nostres aptituds o característiques, ens hem de posar en marxa. I la pregunta és, per a que siga saludable, per a que aquests músculs protegisquen els ossos i puguen beneficiar tot l'organisme, quina és la combinació d'exercicis aconsellable o millor? Entenent que segons l'edat i les circumstàncies necessitarem unes coses o altres. Però uns mínims bàsics imprescindibles, quins serien?
0: Doncs començar amb exercicis de mobilitat, després amb exercicis que siguin complets, no? Que inclouen diferents musculatures, no? Com pot ser una sentadilla, que això és una flexió de cames,
1: Jo li diria als
0: després
1: meus
0: una
1: entrenadors,
0: flexió...
1: doctor, jo li diria als meus entrenadors, mira que tens afició per les sentadilles, bandido que m'amargues.
0: Sí.
1: Ara he comprès per què són tan completes. Sou superfans de
0: Clar,
1: les
0: clar.
1: sentadilles, doctor.
0: Sí. Treballes les cames, i les cames ara mateix es diuen que són el segon cor, no? Del cos humà, perquè ajuden a que la sang torni, no? El retorn venós, i faciliten aquest treball per a que el cor no tinga que treballar més de la compte. D'ahir que el tindre múscul, l'entrenar la força, tinga també com a repercussió la baixada de la tensió arterial, lo qual és fonamental. En quant als exercicis, es pot fer exercicis de tracció, exercicis també doncs, del core, lo que és la cintura, no? La cintura abdominal, i tot això, com ben has comentat, Gemma, el llibre està ben explicat, no? La
1: Sí.
0: progressió amb dibuixos, no? Que pot fer amb exemples de la gent que no domina a més, o que s'inicia en esto de l'entrenament,
1: Sí.
0: i ho puguem fer a casa o a l'aire lliure, no? Que és el que jo també recomane, així que tenim al Mediterrani, no? Que és de la millor zona del món per a fer exercici físic.
1: L'aire lliure, sumar-lo. O sea, aquestes caminates i aquests exercicis, si pot ser al jardí o al parc proper a casa, pues encara millor, Joaquín.
2: Sí, i a més és que estem veient que fa temps també molts ajuntaments estan col·locant en els parcs alguns aparells, algunes... sí, per a poder fer calistènia, per a poder fer... apoyar-te per a poder fer exercicis adaptables a qualsevol edat, perquè llegint el teu llibre, doctor Aldo, clar, caiguem en una qüestió, i és a dir, és que l'entreno de força, és que la força la portem en la nostra herència genètica. És a dir, els nostres avantpassats sobrevivien perquè tenien força, perquè podien córrer, i era una qüestió de vida o mort, de trobar l'aliment, la força. I això, diguem, el nostre cos, diguem, no sé si dir històric, no sé com dir-ho,
1: Ho necessita,
2: ho necessita, veritat, és una
1: però
2: cosa...
1: ens he fet sedentaris fins a la malaltia.
0: Exactament, així és. Som els mateixos que fa milers d'anys, som els mateixos genèticament, no? I hem deixat, des de fa un segle i mig, 2 segles, hem parat, no? Amb la revolució industrial, de sobte, d'utilitzar el nostre cos per a tot, i de sobte hem parat convertint-nos en sedentaris, no? I això és el que ha traigut amb nosaltres aquest mal. Sí,
1: En el
0: digues.
1: llibre posa, les dones del neo... crec que del neolític, les dones
0: Sí,
1: del
0: sí.
1: neolític, una dona qualsevol,
0: Sí.
1: la tia Pepica del neolític, tenia el mateix cos que actualment tenen les campiones olímpiques de vel, no,
2: De rem,
1: de
2: no?
1: rem.
2: Uns bragons,
1: Tenia uns
2: veritat?
1: braços i una esquena que allò donava glòria bendita. Imagina't com estem ara les cotximissa, eh?
0: Sí, totalment.
1: Vamos,

0: Vale, y
1: doctor.
0: oye, pero eso he escrito el libro porque es a lo que también me dedica, ¿no? Al rendimiento, la salud, el bienestar. Y el capítulo 8 está dedicado a los dones y es muy importante para ellos también
1: Sí.
0: porque protegís los seus ossos, articulaciones, mejora el metabolismo, la composición corporal y eso es muy saludable, ¿no? Y les dona más seguridad y
1: Sí.
0: control. Aixina com a una millor postura i una confiança, no? Que de
1: Ah.
0: vegades doncs, la imatge corporal doncs, pot influir-nos i amb l'entrenament de força es regula també l'autoestima i es regula hormonalment la dona. O sigui que tots
1: Important
0: són
1: això,
0: beneficis.
1: eh? Aquesta confiança
0: És
1: i aquesta
0: superimportant.
1: autoestima fa... Vas veient xicotets canvis, pot ser al principi, aquests xicotets canvis t'animen a continuar l'adherència a que aquest entrenament el facis de manera més regular, a cuidar també altres hàbits, a eliminar algunes coses que te fan mal i altres que te fan bé, com per exemple cuidar l'alimentació. Jo crec que és un cercle... vaja...
2: Que va de la mà,
1: Que
2: sí, està
1: va
2: unit.
1: tot, veritat, i genera, a més, eixa força de fer en el dia a dia, d'incorporar en el dia a dia els hàbits, no?
0: Sí, Xina, això és veritat. Quan ja comences a entrenar, també li dones una importància, no?, a l'alimentació, a la nutrició, parles amb doncs, a les persones que entrenen amb tu, o si estàs en un gimnàs, o gent que domina el tema, i a poc vas millorant, no?, la teva nutrició. I això és fonamental, no? A mesura que vas guanyant múscul, el teu metabolisme basal també puja, con lo qual estàs utilitzant la grasa com a font d'energia, i això és fonamental per a fer descendre el percentatge de massa grasa, mantindre o augmentar, incrementar la massa muscular, que això és realment, això és adelgazar, no?, des del punt de vista de la salut i de l'activitat física.
1: Clar, perquè són uns músculs, una massa muscular, doctor, que al llarg del temps anem perdent, no? Allò que en diem sarcopènia, anem complint cada dècada, anem perdent una quantitat de massa muscular que si no la treballem la perdem definitivament, no?
0: Això és, totalment. Guanyant muscle el que fem, i guanyant força, no?, el que fem és reduir un 70% el risc de caigudes, perquè després de la caiguda vindrà la fractura i amb
1: Sí.
0: les fractures en els nostres majors, no?, es sap que és la primera causa de mortalitat per complicació. Doncs
1: Sí.
0: ens caiem perquè no tenim muscle, massa muscular, i això fa perdre l'equilibri i doncs, comencen aquestes caigudes, no? Doncs d'ahí la importància de l'entrenament de força, de guanyar aquesta massa muscular per a estabilitzar l'articulació del genoll. Superimportant.
2: Per tant, jo considero que és fonamental que des de ben menudets eduquem els nostres fills i filles en la importància d'això, d'aquest tipus de coses, els podem anar ensenyant dia a dia, animant-los a que facin exercici, el que els agrade, perquè vagin entrant en el comboi. Però sí que m'agradaria que el missatge fora, encara que no ho hagis fet mai, estàs a temps. Estem tots a temps.
0: Sí, totalment. Per a xiquets, superimportant, perquè en el seu creixement, una obesitat, un sobrepès considerable, que no s'havia donat mai, doncs cal començar ja, i perquè l'activitat física, l'entrenament de força jugat, no?, com a joc socialitzador, ja es queda signat al cervell i ja és de por vida, no? I és per a sobre el que tenim que fer-ho i que intentar que
2: Educarlos, ¿no? Sí.
0: intentar, no? Sí,
2: Ahí.
0: educar-los o fomentar els programes
2: Les...
0: d'activitat
2: Ah.
0: física en aquestes edats infantils per a que ja es queden després, en l'edat de la pubertat, perquè també és clau, no?, en aquesta edat
2: Sí.
0: per guanyar densitat òssia i també perquè el cos produeix les hormones del creixement i sexuals, no?, com
2: Clar.
0: la testosterona, els estrògens, i tot això estimula la formació del teixit ósseo i és fonamental després per a tindre doncs, una bona edat adulta i una bona edat quan ens convertim
2: Una bona tercera edat i quarta i
0: una
2: quinta.
0: bona tercera edat. Això és,
1: O
0: doncs, d'ahí la
1: tercera
0: importància.
1: joventut acumulada, en efecte. Li diuen
0: Sí,
1: doctor Aldo,
0: totalment.
1: és molt conegut i
2: Molt
1: reconegut,
2: conegut, molt
1: i
2: important.
1: un divulgador, que a més és de la terra, fuerza elixir de la vida, cuerpo fuertemente clara y larga vida. En efecte, jo crec que és el millor consell que podem traslladar-nos. Entrenar força és un dels medicaments amb més evidència científica per a cuidar la nostra salut.

0: que el cos és agraït si tu el treballes una miqueta, te va responent i vas notant aquestes millores. Així que vos animem vivament.
1: Vinga, caminar està molt bé, però hi ha que fer més, una miqueta més, sí, entrenament sí. De força. I queden apenes 40 segons per a que arriben les 6 i mitja. Deixem el programa per avui perquè donem pas al Punt a Punt en edició especial, perquè tant el Llevant com l'Elx tenen partits molt importants en aquesta jornada de Lliga Intersemana. La gent que es compaix de Punt a Punt ja ho tenen tot preparat.
0: Nosaltres a les 4 de l'Esprà demà estarem de nou ací. Vos esperem. Gràcies.
2: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
1: Què tal? Són les 6 i mitja de la vesprada i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
3: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
1: És la jornada 36 de Lliga en primera divisió, el que vol dir que resten 3 per a que concloga el campionat. Està en flames la Tanatori League. Esta vesprada nit tenim 2 enfrontaments transcendents en el pou de la classificació. A les 7, és a dir, en aproximadament mitja hora, juguen a Balaïdos el Real Club Celta de Vigo i el Llevant Unió Esportiva, i a les 8, una hora després, ho faran al Benito Villamarín, el Real Betis i l'Elx Club de Futbol. A més d'un partit que, per la part de dalt, afecta el Villarreal, com és l'Osasuna Atlético de Madrid, dins de l'objectiu groguet de garantir el tercer lloc en el campionat. No hi ha treva per al Llevant. Els granota visiten el Celta en el partit que obre la jornada intersemanal, l'avantpenúltima del calendari lliguer, amb la necessitat de no tornar a València de 8. El conjunt granota continua en posicions de descens a 3 de la salvació, però per joc i sensacions veu la llum al final del túnel i podria eixir d'esta Tanatori League en cas de guanyar, i que es donaren altres resultats. I a les 8 de la vesprada tindrem a Elx en el Villamarín. Salvació i venjança, per dir-ho d'alguna manera. Els de Saràbia visiten el Betis amb la necessitat de sumar, però incentivats per la polèmica eliminació en Copa, i en el mateix escenari, fora del descens, 2 punts per damunt, el conjunt il·licità depèn d'ell mateix per aconseguir-la. El primer en jugar serà el Llevant. Obrim ja el partit de Balaïdos per a repassar les formacions de Llevant i Celta de Vigo. Els 11 ja els té Manolo Montal. Hola, Manolo, bona vesprada.
4: Què tal, Salva Folgado? Salutacions, sintonia, Punt a Punt, en A Punt Ràdio, per a esta jornada número 36. Resten només 3, resten només 9 punts en joc i, per tant, ja és tota vida o mort. En esta Tanatori League, en esta bogeria de pràcticament mitja lliga clavada en la possibilitat de poder baixar a segona divisió o en la lluita per no fer-ho, el Llevant es presenta amb Balaïdos amb el següent 11 disposat per Luis Castro. Matt Ryan en porteria, defensa de 4 amb Tolian com a lateral dret, sorpresa, Pampín com a lateral esquerre, en la línia de centrals Dela i Matías Moreno, doble pivot Olaza, Kelvin Arriaga, dreta Víctor García, esquerra Kerim Tundé, en la mitja punta Pablo Martínez, en la punta de l'atac Carlos Espí. Per part del conjunt del Celta de Vigo, Radu estarà en porteria. 3 centrals per a Javi Rodríguez, Joel Lago i Marcos Alonso. A la dreta, Javi Rueda. A l'esquerra, Carreira. Doble pivot, Sotelo, Fer López. Els 3 de dalt, Iago Aspas, Ferran Juglà i Hugo Álvarez.
1: Els comentaris són per a Vicent Latorre, el que saludem de seguida, perquè abans hem de presentar el nostre equip inicial per a la jornada d'avui.

La alineació de professionals del punt a punt d'avui la componen Juan Alpuente i José Navas en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mónica Calatayud en la producció, Manolo Montalt en la narració del Celta de Vigo llevant Unió Esportiva i Vicent Latorre en l'anàlisi i els comentaris, Raúl Pina en la narració del Real Betis Elx Club de Futbol i Patricia Campos en l'anàlisi i els comentaris, Clara Alcover en xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado. Són les 6:35. Benvinguts i benvingudes al Punt a Punt de Punt Ràdio.

0: Tot l'esport a punt a punt.
1: Les 6:35, de seguida escoltarem protagonistes en la prèvia del partit de Baleidós, però hem de saludar el nostre comentarista per al partit d'avui del Llevant Unió Esportiva, que no és altre que el bo de Vicent Latorre. Hola, Vicent, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bé, Vicent, primer te tinc que comentar perquè ha transcendit en el dia d'avui, la notícia l'avançaven els companys de Onda Cero, l'hem pogut confirmar també la nostra redacció. Carlos Espía està en la prellista de 55 futbolistes que té en ment el seleccionador nacional Luis de la Fuente per a tancar la llista de 26 definitiva per al Mundial d'aquest estiu. A mi me sembla una magnífica notícia. Lato, evidentment han de caure 29 i és molt probable que Carlos Espí finalment no entre. Sí, però bueno, m'agradaria preguntar-te per la teva opinió.
2: Jo vaig llegir alguna cosa ahir en una red social i me quedé... Home, a mi m'alegré moltíssim, m'alegré per ell, sobretot, perquè és passar del cel a la terra, de la terra al cel, no? És a dir, de no voler-ho a ser-ho. En el poquet des que ha jugat, un dels màxims golejadors de la Lliga, però el des que ha jugat, i un delanter centro a l'antiga usança. És
1: sí,
2: dir,
1: sí,
2: que
1: sí.
2: No n'hi ha, en aquests moments, mirant de la Lliga del futbol espanyol, d'aquestes característiques no n'hi ha. Entonces, pensant i valorant aquesta situació, és possible que, bueno, en principi té una entrada, no?, en el 55, però no cabria destacar, no hauria d'estranyar que si acaba la Lliga com està jugant, se'l puga endure.
1: Jo ho he comentat a vegades quan he vingut al migdia a les tertúlies amb Dani Hermosilla, que per què no podia entrar Carlos Espí en la llista de Luis de la Fuente. Pel que acabes de comentar, és un davanter diferent. És un davanter que acaba en una dinàmica superpositiva la temporada, és a dir, que està fent gols. Crec que el seu gran competidor per aquesta llista, per característiques, pot ser Borja Iglesias. Però tenint en compte que conforme passen les jornades, este és un futbolista que està fent gols, dic, per què no al final, si s'emporta Luis de la Fuente un punta diferent per a tractar de canviar les coses, el guió d'un partit ja en les acaballes i que la selecció puga jugar a una altra cosa si no troba solucions amb el seu model de joc, per què no podia ser Carlos Espí? Vull dir, me sembla una decisió coherent en el seleccionador.
2: Jo crec que sí.
1: De tindre-ho en ment,
2: de moment. Jo estic d'acord, perquè, a més, hi ha partits que se poden complicar moltíssim i...
1: Necessites algo diferent.
2: I la selecció espanyola té jugadors per banda que poden centrar i Espí és un jugador d'àrea, és un jugador que, a més, a col·locar-se, fa gol fàcil i pot ser moments puntuals importantíssim per a la selecció espanyola. Jo m'alegraria moltíssim per ell, per el Llevant, i jo crec que podria portar prou a la selecció espanyola.
1: No sé, Manolo, què és el que penses? Hem pogut confirmar aquesta notícia, també 90 minuts, està en la prellista de 55, notícia que avançaven els companys d'Onda Cero a migdia, Manolo, i el que acabes d'escoltar, a mi em sembla una decisió molt supercoherent de Luis de la Fuente, supercoherent.
3: A mi me sembla que sí, tenint en compte el rendiment que ha estat donant Carlos Espí, és a dir, si tu mires el ratio de minuts gols de Carlos Espí és altíssim, cal entendre que rodejat de millors futbolistes fins i tot se li podria treure més rendiment. El que passa és que, com tu bé has dit, jo crec que per aquest rol específic de davanter d'àrea, ara mateix per davant de Carlos està Borja Iglesias. També és cert que Borja Iglesias està sent suplent en el Celta habitualment i que Carlos sí que està jugant de titular. Bueno, són molts factors que cal posar en la barreja, perquè a lo millor de la Fuente vol un jugador que estiga més acostumat a de la banqueta, com ara és el rol de Borja Iglesias, que tot i aixina és el màxim golejador del Celta amb 14 dianes. Anem a veure, a mi de moment me pareix molt coherent la presència de Carlos Espí en la llista de Luis de la Fuente, i anem a veure, que encara queden tres jornades i poden passar moltes coses. No ho vulga, però Borja Iglesias podria tenir una lesió. Vull dir, aquestes coses passen en el món del futbol. No. I no és ni el primer ni l'últim futbolista que en la última, dos, tres últimes jornades de Lliga o en el primer entrenament amb la selecció té un mal gest i s'acaba perdent un euro o un mundial.
1: Està parlant de Luis Castro. Ara de seguida anem a veure si podem escoltar el tècnic del Llevant Unió Esportiva, Luis Castro, però imagina't a hores d'ara com sabedor d'esta informació, carregadíssim de moral, va aparèixer a Baleidós Carlos Espí. Lato, vull dir, això ha de ser un incentiu per al partit d'avui, per a ell, també.
2: Jo conec prou a persones que estan molt en l'entorn de Carlos Espí, i és un xor, com a persona, bellíssima persona, i després està donant-ho tot, no sols en els entrenaments, sinó i particularment està entrenant, està intentant millorar moltíssim, i bueno, m'imagino que avui, en aquesta notícia, pues, va estar... Lo que no m'agradaria és que se posara nerviós, sinó que isquera a fer lo que
1: sap. Mira, me pot afectar-li en positiu.
3: No, no sembla que...
2: Jo crec que no, jo crec que va eixir...
3: Que té el coco molt centrat.
2: Molt, molt, sí, sí, sí. A més, la família, l'entorn també és molt, sí, molt centrat i... Jo crec que va ser bo.
1: Et faré una pregunta, però abans estan els dos entrenadors en Movistar, tant Claudio Giraldez com Luis Castro, en la prèvia del partit. Anem a escoltar-los.
4: Abriendo la antepenúltima jornada. Luis Castro, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
4: Mister Celta, buenas tardes.
6: Claudio, ¿qué tal?
4: Claudio, pensando hace meses, ¿quién te iba a decir que hoy te estarías jugando incluso la Champions?
6: Bueno, de momento saber que tenemos los deberes hechos con respecto a lo que ahora que está la permanencia este año es una notición, que era lo primero que queríamos tener conseguido, y evidentemente llegar con la ambición de poder jugar Europa otro año más, en un año con tanto partido tan intenso, pues la verdad es que es un auténtico privilegio y ojalá podamos sellar los nuestros partidos con estar otro año en Europa, que es lo que queremos. Luego, en qué competición, ya lo dirá la clasificación.
4: Y Luis, ¿quién le iba a decir al Levante que iba a estar hoy con muchas posibilidades? Hace no tanto tiempo nadie daba un duro por este Levante.
7: Nosotros sí, creíamos que era posible. Estamos dando el máximo, estamos intentando, el equipo está peleando por todos los puntos posibles. Queremos lograr el objetivo, como es obvio. Hoy tenemos un partido muy importante, muy difícil también. Sabemos que es muy difícil hoy aquí, pero vamos a dar el mejor de nosotros para intentar ganar.
4: Yo creo que la mejor explicación de cómo está el equipo ocurrió en el último partido, ¿no? En casa, perdiendo 0-2 con el Osasuna, y que se consiga remontar, explica lo enchufado, lo predispuesto que está el equipo, lo bien que está para afrontar todo lo que queda. Aunque sea poco, es muy importante.
7: Sí, es una demostración que mentalmente están bien, que creen que es posible. Pendiente que la liga, en esta liga es, todos los partidos son muy difíciles porque hay equipos muy buenos, pero la mentalidad del equipo es muy buena. Eso, la demostración del último partido, más que todo, es la mentalidad de los jugadores, que están enchufados para hacer lo máximo posible para lograr el objetivo.
4: Claudio, tenías dos dudas. Una sí que está Javi Rueda en el 11 y Lais no está ni en la convocatoria. Sobra decir que no está en condiciones de jugar, evidentemente.
6: Sí, bueno, asumimos un poco de riesgo con Rueda porque queremos que llegue más fresco, no tiene la carga del partido anterior, y Lais ya llegó muy justo al partido anterior, y bueno, quedan dos jornadas más, esperemos que pueda estar para San Mamés disponible, y hemos decidido no ni siquiera meterlo en la convocatoria y darle descanso.
4: Tienes una plantilla muy amplia, importante, haces muchos cambios habitualmente, hoy también te lo puedes permitir, no así tanto Luis, que más y menos repite.
6: Si no me equivoco, encima, y creo

0: Bé, Zapata, en un partit tan interessant, Salva, com...
1: És el comiat, Carlos, de Bernabé Zapata com a tenista professional, no?
0: Correcte, correcte. Si guanya avui, seguirà jugant fins que perga, però està perdent, acaba de caure 6-1 en el primer set davant del paraguaià Daniel Vallejo, que s'està mostrant superior. Un partit que té molt de vips, com per exemple que ha vingut a veure, que no l'havia vist, a Pepelo, jugador del València, que ha vingut a veure el primer set i m'han dit, me'n vaig a veure el Llevant. Doncs pues clar que sí, a Boyar, perquè ell mai no reniega del seu passat granota, tot i que des de fa ja 3 o 4 temporades és jugador del València, està Rubén La Fuente, que és el número 1 del rànquing València de golf professional, i en el que xua Berni, jo també xua golf en Berni, que ha preferit deixar el tenis per salut mental, perquè no volia més. Este és l'any de la seva despedida, del seu comiat, i si per avui serà l'últim partit, li té preparat un homenatge, mi sorpresa, l'organització, però la veritat és que jo convide, Salva, la to a tots els oients del Punt a Punt que vulguin veure tenis del bo, esport d'elit del bo, que s'acosten fins així, fins al Club de Tenis València. I si no, per la ràdio, jo els contaré, per exemple, que avui, en esta primera jornada, han jugat grans tenistes com Dusan Lajovic, que ha guanyat, Pablo Carreño, que també ha guanyat la primera gran baixa, ha sigut la de Roberto Carballez, que ha perdut davant de l'argentí Baez. I recordem que este torneig també és important, també és de la importància dels propis jugadors, perquè un d'ells, Roberto Bautista, el campió de Castelló,
1: últim any com a professional, també, no?
0: S'acomiada del tenis esta temporada, si deixar-lo. A més, el seu entrenador ha sigut i és Dani Gimeno, que és el director del torneig. Jo que a Robert el vull molt, així que tindrà tot el temps del món per a ocupar-se de la seva passió, que no és el golf, ni que són els cavalls, perquè li agrada molt, però moltíssim. Té cavalls en propietat. I serà molt emotiu quan a partir de demà també es fique a jugar. Recordem que va protagonitzar, per exemple, fa 2 anys una final èpica en el Challenger davant del italià, que ha sigut un dels millors tenistes també de l'última dècada, i que la veritat és que asseguren, ja t'he dit, que les coses se disfruten quan se vegen, ara mateix quasi plena la pista central. I si vols, quan vaig avançant el partit en esta segona mànega, ja te vas dient a tu, a la torre, a tots els oients del Punt a Punt, com van les coses en este supercoqueto estadi d'esta pista central de la Copa Falcon Bridge, així al Club de Tenis València.
1: Gràcies, Carlos Urrutia. Al llarg dels pròxims minuts, pues, se'ns donarà compte de tot el que ocorre en el Club de Tenis València i en esa Copa Falcon Bridge de 2026, que té la importància que acaba de recordar-nos Carlos Urrutia. Estem de seguida en la prèvia pura i dura ja del partit del Levante Balaídos. Són les 6:52, Montal de seguida va recordar-nos les formacions. La vesprada d'avui també era transcendent, fonamentalment per a la premsa de la capital d'Espanya, perquè havia anunciat una roda de premsa Florentino Pérez, que está cargando un transmitir de comunicación. Vamos a escuchar un rato del que dijo Florentino Pérez.
2: La UEFA, que nos ha admitido que mandemos todo el dossier y lo tenemos perfecto. Y vamos a ver qué pasa, porque yo he venido aquí a luchar y a defender al Madrid. No he venido a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. Yo no he venido a eso.
3: Una pregunta.
2: A ver
3: si, después de todo lo que ha dicho, que evidentemente es el análisis de lo que le hace...
2: Bueno, pero ¿me habéis entendido lo que he dicho o no?
3: Yo te he entendido lo que he dicho, te he entendido perfectamente. Pues creo que el aficionado madridista que está ahora mismo viendo esta rueda de prensa o escuchando la pregunta cero, que es gratis, ahí no se tiene que dar nadie.
2: ¿El aficionado o el socio?
3: Bueno, el que sea.
2: El socio, que es el dueño, estará encantado, porque lo dicen todos los días.
3: Pero si
2: que cómo yo... no soy capaz de defender al Madrid... De todos ustedes, sí señor, me lo dicen todos los días. Y yo ahora me presento con la ilusión otra vez renovada de arreglar ese tema. Pero bueno, pero es que tú, mira que es amigo mío, por cierto.
3: Yo le hago la pregunta.
2: Pero...
3: ¿Podría hacernos un análisis deportivo de cómo...
2: No, eso es...
3: Porque creo
2: eso,
3: que la gente que lo quiere escuchar.
2: Oiga, eso cuando ganemos las elecciones dentro de poco, que no tardará mucho, ya se lo haré. Pero ahora no.
4: Vamos a hacer la última pregunta, ¿vale?
2: Ahora yo, esto...
1: He tenido bueno, Florentino Pérez, contarles ese batalletes. De momento, la mayor trascendencia del que ha dicho Florentino es que va a convocar elecciones en el Madrid. Digo que no dimitís, pero que va a convocar elecciones.
2: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva.

0: a las que nos vamos a presentar esta junta directiva actual.
1: Florentino Pérez no ha parlat del vestidor, diu que ell del vestidor del Madrid no parla, molta gent està pendent de si, bueno, anunciava algun tipus de sanció després de lo que ha ocorregut, o anunciava algun tipus de canvi en matèria esportiva, absolutament res, carregant contra els mitjans de comunicació, Cas Negreira, Superliga...
2: Jo crec que el més important que ha dit és que va anul·lar la seva subscripció.
1: Subscripció al ABC. Les 6:54, Manolo Montal, tens, recorda ja, amb la nostra tradicional sintonia d'alineacions, les formacions que presenten a Baleidos, el Celta de Vigo i el Levante Unió Esportiva.
3: Les 6 de la vesprada, 55 minuts, 5 per a que comence en Balaïdos la jornada de Lliga número 36 que va enfrontar el Celta de Vigo i el Levant Unió Esportiva. Tot hi ha vida o mort, ja no hi ha possibilitat a l'errada per al dia d'avui. Luis Castro, Linnea, Matt Ryan en porteria. Defensa de 4 per a Tolian, Dela, Matías, Moreno i Pampín. Doble pivot, Arriaga, Olasa. Dreta, Víctor García. Esquerra, Karim Tundé. Mitja punta, Pablo Martínez, en la punta de l'atac, Carlos Espí, per part de l'equip de local, de l'equip de Giraldez. El Celta de Vigo jugarà amb Radu en porteria, tres centrals per a Javi Rodríguez, Joel Lago i Marcos Alonso. Javi Rueda com a carriler dretà, Carreira com a lateral, com a carriler esquerrà. Doble pivot, Hugo Sotelo, Fer López, els tres de dalt, Iago Aspas, Ferran Juglà i Hugo Álvarez.
1: Són les formacions del partit de Baleidos que va arrencar en 4 minuts a les 8. Una hora més tard començarà al Benito Villamanén el partit entre el Real Betis i el Celta de Vigo. El partit en el contra a Raúl Pina, que ja tenim veració. Hola, Raúl, què tal?
4: Hola, bona molt bona esprada, Salva.
1: Tens ja les formacions de tots els equips?
4: Sí, ja
1: tenim... Ràpid.
4: Sí, han sigut molt ràpids allí tant l'Elche amb Medes Arabia com el Betis de l'Anyer de Pellegrini. Quatre novetats, en principi la formació del míster de Sarabia per afrontar el partit a la Cartuja i ser dels primers tres finals per la subsistència, per la permanència, per la salvació en primera divisió. Amb Dituro en porteria, en zona defensiva van estar Bua Sangarema, Fengruber i Leo Petrot. Per tant, Bua és novetat, deixa la banqueta Víctor Xust i Petrot deixa la banqueta Pedro Vigas. Costat dret per a Héctor Fort, també novetat, deixant a Tete Morente a la banqueta. Germán Valera, perfil esquerre, el migcamp és intocable i negociable amb Marc Aguado, Aleix Efebas i Gonzalo Villar. I en punta l'acompanyant el killer Andrés Silva, també és novetat, Diang, deixant a la banqueta Álvaro, son pare va faltar ahir, el Coquito Rodríguez, i en principi es queda a la banqueta. Per la seva banda, el Betis va formar amb Álvaro Valles en porteria, en zona defensiva van estar Bellerín, Llorente, Junior Firpo i Valentín Gómez, mig camp per a Pablo Fornals amb Amrabat, costat dret per Antoni, perfil esquerre per Abde, la mitja punta per a Giovanni Lo Celso i el Cucho, referent ofensiu, avui del Betis.
1: Pues les formacions del partit del Villamarín, duel entre el Real Betis i el Celta de... Perdó, entre el Real Betis i l'Elx. L'Elx està dos punts per damunt del descens. Bueno, pues necessita sumar, necessita guanyar, encara que, a diferència del Llevant, l'Elx depèn de si mateixa. Si no erra, pues no caurà en el pou. El que tracta de fer el Llevant és eixir del pou, Raúl, de seguida. I en el moment tinguem algun tipus de situació més noticiable, pues ens dones compte. Gràcies.
4: Molt bé.
1: I saludarem també a Patricia Campos, que ens acompanyarà en els comentaris.
4: Em sap que anaves a dir-me alguna cosa de Florentino. A mi no em digues res de...
1: Tu has anul·lat la teva subscripció a l'ABC?
4: No, jo miro tots els diaris que puc, no ho sé. I després ja...
5: Jo estava subscrit al Domic i a Hogar i Plantes i bueno, ho he anul·lat. En solidaritat en
4: Florentino. Lola i el Lectura sí que la mantens la subscripció.
1: Caza i pesca la mantens? Cara i sedal?
5: Cara i sedal la mantinc.
1: Bé, la Tova, la Idos té un ambient extraordinari. No oblidem també que el Celta de Vigo vol jugar en Europa la pròxima temporada.
6: Efectivament.
1: Clar, és una altra.
6: Claro,
1: el que se juguen els rivals. El Celta al igual que el Betis.
6: Igual, els dos es juguen molt. Per dos equips és important el triomf en la jornada d'avui. Però bueno, esperem que aquests nervis que tindre quan se te xues algo li afecten més al Celta que al Llevant. I el Llevant puga traure... El que estàvem comentant, moltes vegades diuen no, tens que guanyar segur. El punt pot ser bo.
1: Jo...
6: Per menys pedre, el que tens que fer és traure alguna cosa. Si guanya, fenomenal. Però el punt seria bo, també.
1: Evidentment, després, que és lo de sempre.
6: Claro, després de...
1: Tens que guanyar-li al Mallorca...
6: En casa.
1: Clar, igual que estaves obligat i ho feres divendres passat a guanyar-li al...
6: Efectivament.
1: Bueno,
5: estem en el mes de maig, però crec que ja tenim premi al comentari.

0: comentari inclusiu de l'any. Florentino Pérez ha escrito hoy en ABC una mujer que no sé si sabe algo de fútbol.
1: Está bien,
2: ¿no? ¿Está hecho Florentino? Bueno, élite igual, ¿eh?
0: Ella.
1: Igual se me gay, ¿eh?
0: Premi comentari inclusiu 2026, Florentino Pérez.
2: Premi machista del año para Florentino Pérez. En fin. Bé, pues ahí están el Samis de la Sala Bar, Carlos del Cerro, assistit per Luis Mario Milla. I resten segons, espera que comence el partit de Balaidos.
1: Sí. Jo faria una pregunta. Per què en el bar no n'hi ha un exjugador de futbol? Jo crec que seria...
2: És que no vull que entrar ahí una altra vegada.
0: És que si entrem ahí, si entrem ahí, no donem el partit.
2: És que m'entrem molt de vegades.
1: No dius res, eh?
2: No, perquè no són simples àrbits específics de bar, és que estan en el bar, que no tenen res a veure amb els àrbits de camp, ni són els àrbits de camp retirats, és que se van... Vull dir que són que tindrien que ser independents els de bar des del camp.
1: Efectivament.
2: No haver coincidit, no tindre amistat, no ser exàrbitres, saps... Claro. No factures pendents, ja. Saps? Però això no ocorre.
1: No, jo ho dic perquè un jugador de futbol veu molt el que passa en el camp de futbol. Ho veu diferent a qualsevol afició.
0: Sí, però tindria que ser sempre jugadors dels clubs que no estiguen en joc en aquest moment,
1: bé, claro,
0: per evitar suspicàcia. Claro. Bueno, pues va començar el partit. Recordem que xula Cordero Vega, que ja ha xulat 5 partits. Comença l'encontre al Celta com a local, 5 xulats, 3 guanyats, un perdut i un empatat. I allà van com a visitant, li ha guanyat i ha xulat 6 partits. Cap victòria, 5 derrotes i un empat. No són massa bons els números en Cordero Vega del Llevant fora de casa, però les estadístiques, quan no t'afavoreixen, estan per a trencar-les. Pilota per al Celta, primers 20 segons de joc, talla Kevin Arriaga, el balón en lateral, apareix Carlos Espí, baixa la pilota, el balón que arriba Diego Bampín, que jugarà darrere, passada de seguretat, va el perfil del central de Tamatías Moreno, que no es complica la vida, i ja juga amb el suporter, amb l'australià Matt Ryan. Ryan jugant amb Dela, que va jugar en llarg, buscant ahí Karim Tundé, el balón rebutjat per la defensa, li cau a Carlos Espí, tres quarts de canxa, intenta baixar-la, a veure que intentava anar-se'n del central, que era Joel Lago, que havia cobert amb el cos. Ha fet falta Carlos Espí. Serà pilota per al Celta des de la defensa. Tot això quan encara no s'ha arribat ni al primer minut de joc. Celta 0, Llevant 0. El partit que els conta la sintonia esportiva del Punta Punta Punt Ràdio. Entrem en les tres últimes jornades de la 25-26 en una absoluta bogeria, en el que hem anomenat com la Tanatori League, mitja lliga fugint del descens.
1: M'agraeix el nom, el Tanatori
0: League. És que tants com n'hi ha en guany, mira que jo tinc memòria, no recordo una cosa igual.
1: No ha passat, jo crec que no ha passat mai, però almenys des que jo jugo a futbol, jo he jugat a futbol.
0: Pues el valor que queda sol, lleva Marcos Alonso a recuperar esa pilota en cancha pròpia. En el perfil esquerra de central de Celta, juga al centre del camp, on estava Hugo Sotelo, que descarrega de primeres per a Joel Lago, i este a la dreta per a Javi Rodríguez. Demana Fer López en banda. La pilota novament per a Marcos Alonso, encara en canxa pròpia, part esquerra, juga amb Carreira. Carreira intentava jugar amb Ferran Juglà, li ha tapat ahí molt bé Jeremy Tolian. Serà pilota en banda per a Llevant.
1: Segons s'estan posicionant, el Arriaga està jugant de defensa central, està jugant un 5-4-1. En defensa, en atac, puxen i fan un rombo d'alt.
0: La pilota de Pampín, llarguíssima, buscant Carlos Espí, pugnant amb el seu central, que era Javi Rodríguez, que no la deixa passar, davant la permissivitat de Cordero Vega.
1: Jo crec que si hauria evitat falta no era passar res.
0: A l'inrevés, la gran xula, ja t'ho diu jo. Való, però no per el club, sinó per defensa i atacant, el que passa sempre. Bueno, la pilota a l'esquena de Pampín, se la menja Pampín. La pilota per a Javi Rueda, al centre, való per a Fer López. En el mama, Matt Ryan, que para la primera intervenció de mèrit del porter australià esta vesprada en Balaidos.
2: Bueno, primera errada de Pampín, Lato. Es que sabe de alguna de falta... Tu crec que no hi ha hagut falta, però...
1: Li agarra l'esquena, sí. Li agarra la posició i després hi ha Guaspas, és que té un perill.
2: No, i Fer López, que és molt...
1: I el passe que li dona...
2: Espectacular.
1: És, claro. I Guaspas va estar jugant a lo que vulga, en tots els puestos.
2: A mi no me dona massa fe, Pampín. Sempre que ha aparegut no me dona massa fe. És cert que en algun moment a mi m'ha sorprès pel rendiment, però Lato, jo crec que ese banda esquerra pot ser el forat negre del Llevant, i tant de bo m'equivoque.
1: Bueno, té velocitat, és un jugador veloç, però bueno, jo crec que...
2: En defensa se li veuen prou les costures.
1: En defensa li costa,
2: Sí, sí, sí.
0: Való per a Matt Ryan.
1: Per això jo crec que reforça un poquet també la línia defensiva, jugant arriba un poquet.

0: darrere.
1: La pilota per a Pampín, que toca darrere. Cuidado. Per a Matías Moreno, que se'n va lateral per a fer-se un espai i colpejar cap al camp del Celta. On cau Carlos Espí. No, la xula de l'àrbitre. De moment, molt permissiu amb Javi Rodríguez i Joel Lago, que estan tornant-se en el marcatge a Carlos Espí. Pilota per Hugo Sotelo, que caragoleja, que toca per el centre. El balón per a Iago Aspas, que toca de primeres amb Hugo Sotelo. Novament, Aspas dins de l'àrea. El gol de Ferran Jugla, finalment, que avança al Levante en el minut 4. La trena de Hugo Sotelo amb Ferran Jugla, molt fàcil. Ha entrat el Celta per el centre, minut 4. Poalada d'aigua freda per al Levant. Celta, Jugla 1, Levant 0.
0: Completament soles, si està donant la paret, molt fàcil. És dir, estan agarrant l'esquena, fíjate, on està col·locat en la línia,
2: sí,
0: entre
2: juga,
0: línies,
2: en entre Pugo, línies, sí.
0: I dona una paret i deixa a 5 tios soles.
2: Sí.
0: Ostres. Deixa 5 tios del defensa, defensius del Llevant desbordats. I després, clar, este retalla i ja no arribes. Que va.
2: Pues dos ocasions per al Celta, les dues perilloses, els primers 4 minuts de partit. A la segona ja ha fet un gol Ferran Jutglà, que està acabant molt bé la temporada, un futbolista al que li ha costat entrar. Jo en el seu dia, quan el varen incorporar-lo, crec que era per un milió d'euros, no, no massa diners, vas comentar que me semblava una gran incorporació, que el València podia haver fixat en este jugador.
1: Sí, però és que
2: l'inici de temporada no me donava la raó, perquè va començar de manera molt fluix, però està acabant molt bé el campionat, Jutglà, eh?
1: En efecte, de fet, acaba de fer el seu 8è gol Ferran Jugla. Bueno, ho intentava el Levant en llarg, la pilota que ha anat directament a les mans del porter del Celta, de Radu, que ja posa la pilota en moviment amb Joel Lago, que la trau pràcticament jugada de darrere a xicoteta.
2: El Levant la Torre pot protestar l'acció del primer gol, perquè jo crec que ve precedida d'una falta sobre Carlos Espí.
0: Sí,
2: l'àrbitre no ha volgut xiular absolutament res, la jugada continua i ha acabat en gol.
0: Ja, però no té que passar això. És que en 5 minuts li han fet dos jugadors de gol.
2: Primera, Iago Aspas. Té tota la llibertat del món.
0: Està sol,
2: apareix a la dreta, apareix a l'esquerra i se col·loca entre els mitjentres i la línia defensiva. Per què? Perquè és molt intel·ligent.
0: Arriba a buscar la paret, buscar el deixar-se caure i donar el pas en ventatge. I això ho té que veure l'entrenador.
2: O li poses una marca o el defensa que vota ha d'estar molt atent.
1: Bueno, pues la pilota per a Pampín, que la prolonga a cancha del Celta. La deixa botar Javier Rodríguez, la protegeix Joel Lago, la atrapa Radu.
0: Ara el que no te queda expressa en empatar. És dir,
1: en efecte,
0: que
1: han marcat, no te tornes claro, bots. No, hi ha molts minuts per davant per a pegar-li la volta de so.
0: Si te tornes loco i te fan el segon, entonces sí que t'ha matat.
1: Való per a Joel Lago, que ha rebut de Marcos Alonso, que toca per a Javier Rodríguez. Javier Rodríguez amb pilota a vore. Javi Roda, que intentava la desmarcada. La pilota perdís per a Iago Aspas. En curt novament per a Hugo Sotelo. Hugo Sotelo amb pilota per a Marcos Alonso. Línia que dividís en dos terrenys de joc. Perfil esquerre. Pilota per a Carrera, pegat a la línia de cal. La descarrega novament per a Marcos Alonso. A prop de la línia que dividís els dos cas. Való per a Carrera novament. Que obri. No, ha arribat ahí el seu company, que era Hugo Álvarez. Serà pilota per al Levant.
2: Minut 7 de partit a l'estadi de Balaïdos, 1-0. Està guanyant el Celta de Vigo.
3: Tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. A la Bora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. La Bora, Generalitat Valenciana, amb tu en cada pas.
2: Ataca Balaïdos el lleva Manolo.
1: En efecte, per banda, a vore perquè per ahí va Víctor García, l'autor de dos gols el passat divendres contra... Que arriba sorprenent, sí. Que s'ha avançat Marcos Alonso i que ha estat a punt d'empatar el partit, Lato.
0: Sí, la jugada molt bona per part dreta, bon centro de Pablo Martínez. I la toca molt bé, eh? Lo que passa és anar per molt poc.
2: La Torre des de l'altra part.
0: Des de l'altra part, jo
2: m'anava
0: a alçar ja.
2: Jo també, sí.
0: Però bueno, està bé, que arribem i creem perill.
2: Has d'inquietar també el Celta, clar, sí. No sé, pensa que tot va ser de color de rosa, com els primers minuts.
1: La pilota per dalt. Lluitarà, el Levant mitjançant Víctor García. Ha tocat la pilota, serà lateral. Carreira, que anirà al lateral. Per a jugar ja des de darrere. Canxa pròpia Marcos Alonso, perfil central esquerrà del conjunt del Celta. Haurà buscant... per a Jutglà, que va, en este cas, punant amb Dela, que ha fet que la pilota toqui el davanter del Celta.
0: Està reclamant unes mans.
2: Però... Sí, de Jutglà, sí.
1: Sí,

0: El que sí han donat és...
1: banda.
0: Banda per al Llevant. En àrea, molt a pròpia àrea, però en defensa la pilota per a Pablo, que toca novament darrere per a Tolian. Tolian l'envia llarga d'ella, la recupera novament el cel de la posa en canxa del Llevant. La torna a rebutjar Tolian, el baló a la banda novament. Intentava jugar Pablo Martínez. Posa bé el cos, la deixa darrere. Atenció que ese baló queda sol, menys mal que ha rectificat bé. Matías Moreno per a pegar-li cap a Matt Ryan, que ha posat la pilota de volea en canxa del Celta. Ho intenta Javi Rueda per banda. Intenta anar-se'n per dins. Apareix bé Olas, afurta, diu l'àrbitre. Diu Cordero Vega que hi havia falta en l'acció anterior de Matías Moreno.
2: Que fàcil mos pitja le falta.
0: Sí.
3: A poca ropa, la tos molt fàcil.
2: Sí, sí, sí, molt fàcil, que molt fàcil. És que ha hagut dos jugadors antes de falta i no s'ha pitat i està. Jo crec que l'ha rosat, no sé.
0: Va a l'òpera, Marcos Alonso. Juga a Hugo Álvarez, que toca darrere novament per a Marcos Alonso. Busca l'altre central, Javi Rodríguez, perfil de tal del central del Celta, que ja travessa canxa del Llevant, que deixa al centre el baló per a Fer López. Fer López per a Javi Rodríguez, que obria la situació de Fer López a la banda dreta, que la deixa per a Javi Rueda. Javi Rueda, Fer López, banda dreta de l'atac del Celta. Ara endarrerissa en el baló, pilota darrere per a Javi Rodríguez. I Javi Rodríguez, que ja la posa per a Marcos Alonso, que juga per a Carreira. Carreira en pilota novament darrere per a Joel Lago. Jugant Joel Lago en canxa del Llevant Unió Esportiva. Creu a la pilota per a arribada, en este cas d'Hugo Álvarez, que se'n va ja dins de l'àrea pel lateral. Intenta l'amago, 1-2. Li va tancar ahí Pablo Martínez. La pilota per a Carreira. Intentarà posar la Carreira. Baló per allà, Guaspas, que llança el baló, que se'n va fora. Han deixat massa com de llançament de Iago Aspas. Afortunadament la pilota se n'ha eixit per dalt del travesser de la meta, que defensa Ryan. Serà treta de porta per al Llevant.
3: Què fem amb Iago Aspas, Lato? Perquè no.
2: Marcar-lo més, lo que no pots és tindre 7 tios ahí sense ninguna marca i que vinga ell en el punt de penalti i te remate. És que és increïble. Tu no pots jugar en 3 centrals i ells en un delante del centre, que Iago Aspas vinga des de darrere i faci el que vol. Tindrà que eixir uno, perquè si no estàs jugant en el centre del camp en inferioritat.
0: A veure què va Carlos Espíritu, anant protegint aquesta pilota, l'atac per al Llevant. Part esquerra, perseguit per dos homes. Finalment ha tret la pilota.
3: Ara es falta.
0: El Celta i ara han assenyalat la primera de les quatre que li han fet a Carlos Álvarez. Assenyala en el minut 11 la primera falta en esta cas mitjançant Javi Rodríguez, el central dretà del Celta de Vigo. Serà falta en atac per al Llevant. Per l'esquerra, segons ataca el conjunt de Luis Castro.
2: És que el té agarra de la mà, del braç.
3: És que te dic una cosa, Lato, en el cos a cos, excepte que s'emparella amb ell.
0: És complicat,
3: Marcos Alonso, els altres dos centrals no poden amb ell.
2: No.
0: Pues serà Olasa o Pablo Martínez. Estan els dos per a posar la pilota en moviment. 1-0, perda llevant des del 4. Vindria molt bé empatar ja el partit. Ahí està Olasa. També està Karim Tunde. S'incorpora en el central, s'incorpora Arriaga. Penal, el baló que va per dalt després que toca un defensa. La remata Carlos Espí, l'ha aterrado. La rematada de Carlos Espí, l'ha tret baix Radu. En altra bona oportunitat per al Llevant. Ara intentarà entrar per banda dreta. Ahí va Víctor García, la va posar. Se li ha anat. Serà treta de porta, baló per al Celta. Segona oportunitat. Respira i demostra que està viu el Llevant, Lato.
2: Sí, ha sigut
3: Arriaga.
2: La
3: capotada ha sigut... Sí.
2: I no venia el baló en força, per això no hagi més fort, i el porter li ha anat a tirar-se i parar-la. Però bueno, la segona vegada que arribem en possibilitat de fer gol.
3: I Víctor García ho té clar, en el moment de la pilota per la banda, centra.
2: Sí, sí. A més, centra en
3: no, centra molt bé, sí. Excepte esta última, però centra molt bé, sí.
0: Baló per Hugo Álvarez, atac part esquerra del Celta, 3/4 de canxa, en el pic de l'àrea per a Iago Aspas, que la toca novament per a Hugo Álvarez, el baló rebutjat per a Iago Aspas. Iago novament per a Ferran Juglà, per el centre de l'àrea, rebutjar la defensa, el baló que li cau a Víctor García, que desplaça en dreta per a Jeremy Tolian, controla Tolian en el primer toc, en el segon inicia la carrera, la juga al centre per a Víctor García. Víctor García, que intenta anar-se'n per banda, se'n va del seu rival. A veure Víctor García, que otra vez a cancha de llevar, la deixa al centre, pilota per a Olasa. Olasa rasetja per a Pampín, part esquerra, la demana Karim Tunde, la centra Olasa, la trau Joel Lago, el baló jugat-la per el Celta de Vigo, intenta jugar-lo Pablo Martínez. Diu l'àrbitre que no hi ha res que jugue i que continue la pilota Pablo Martínez. Té a Víctor García, Víctor García, banda dreta, la juga per a Tolian novament per a Víctor Martínez. Amaga Pablo, però finalment es queda al costat per a rebre la pilota

0: Per Adela, que la va penjar la penja. Adela, que no s'espí. Hi ha un retruc en el cos d'un futbolista del Celta i acaba atrapant mans a Menradu.
1: Bueno, tercera vegada que s'arriba a porteria. Sí. Jo el que faria, el que estàvem parlant de Iago Aspas, jo crec que tenia que ensenyar-li un poquet el ferro a Iago Aspas perquè no sube tant.
2: No, però míralo, és que està lliure.
1: Claro,
2: o és el central i si no, un mid-centre claro, damunt d'ell.
1: Perquè, a més, és un jugador de molt temperamental i se va cabrejar.
0: La pilota per a Radu, que ja juga per a Javi Rodríguez. Juga al central del Celta, Javi Rodríguez. I santa al centre per a Hugo Sotelo. Que va brillar per a Hugo Álvarez. Hugo Álvarez amb pilota. A veure, que ha rebut de carrera. Hugo Álvarez, que la va pinxar. La trau al centre. Era Matías Moreno. No, era Kevin Arriaga, perdó. La trau Pablo Martínez. El balón molt bé a la banda. A veure si pot córrer ahí. Víctor García obliga a Marcos Alonso a eixir en tot. Queda Víctor García estès en terra després de la topetada a Marcos Alonso. I serà, en principi, banda per al Llevant.
1: Ja ha col·locat el colze, sí. Però ben col·locat.
2: En el coll, sí, es falta coll, clara. Sí, sí, sí.
1: I una tarxeteta, a veure. Manós.
2: Manós.
1: Ostres.
2: Això és penal.
1: Pues penalti com una casa.
0: Pues...
1: Mare meua. Ostres.
2: No ha xulat falta ni res, ha xulat treta de porteria.
1: No, treta de porteria. Jo pensava que li havia pegat en l'esquena.
2: Li ha pegat en la mà claríssima.
1: Li ha pegat en la mà claríssima,
0: A veure. També jo crec que no ha ajudat que cap jugador llevant tampoc se n'ha donat i no l'ha protestat. Pilota...
1: Es involuntaria, pero sí que talla la progresión de un balón que podría haber sido gol.
0: El balón que va a porta.
1: Claro.
0: Balón para Pampín, que intenta jugar y siempre el centro. La deja Pampín. La perd. Contra del Celta. Pilota para Iago Aspas, que se la deja darrere. Molt bé, la recupera l'Asa. Pilota para Kervin Arriaga. Va el Misilito, va el Hondureny. Jugant en la puchada de Jeremy Tolian. Tres quarts de cancha. Ya en cancha del Celta. Perfil dreta. Tolian más a la dreta. Pegada a la línea acá el Víctor García. La demana Pablo Martínez. L'Andarrerís para Tolian. Tolian al centre. Per Adela. De la pilota, tot el llevant en canxa del Celta, tot el Celta replegat. Tres quarts de canxa, pilota per a Kelvin Arriaga, que obri per a Pablo Martínez. Este per a Víctor García, va Víctor García per banda. A veure què fa Víctor García, la va centrar. Víctor! Passadíssima serà porta. Jo crec que el llevant està com de menejant, és el que li cedís terreny el Celta.
1: Sí, el Celta va buscar la contra.
0: Exacte.
1: És que això xuga no pot entrar. Té quatre defenses i entra i soles, mira'l. És increïble.
0: Bueno, pues...
2: Pues ha marcat molt pront, el Celta de Vigo. Ha tingut les seues arribades perilloses el Llevant. Hi ha una acció molt polèmica, jo no sé, ahir la tu sí. És que no ho tinc clar. Si ha pitat falta d'espí sobre el central, perquè si no pita falta d'espí sobre el central, són mans del central que marcava precisament a espí després d'una de les entrades jo de Víctor García.
1: Jo crec que no ha pitat res, a tres del port. L'altre porter,
0: res, agarra
1: el porter i res. I el Bar no, ni a Kirdà ni res, A veure si és que no fan la repetició.
2: No, això no. Són 17 ja de la primera part de l'estadi de Balaïdos. Està guanyant el Celta, digo, per un gol a 0 davant ell, Llevant Unió Esportiva.
3: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Les 7 i 18, ataca el Llevant Montalt.
0: Ho intenta Olasa, després de replegar una pilota li fan falta, que hauria de ser cartolina groga, en efecte. És que ho està demanant Olasa. I té raó, era falta claríssima de Fer López.
1: Se'n va perfectament i l'agarra de quan s'havia fet...
0: No, finalment té Hugo Sotelo,
1: és falta,
0: però és que és falta claríssima. Bueno, pues ya la te llevan, banda dreta, pilota per a Tolian, ya en cancha del Celta. Ixa per a Pablo Martínez, Pablo Martínez, no té clara la eixida per davant. Caragoleta i toca darrere per Adela, que juga ja per a Matías Moreno, jugant el central del Llevant Unió Esportiva. Pilota per a Pampín, Pampín a l'esquerra per a Cadí, per Adela. En el cercle central ja en cancha del Celta, continua Adela. La volca a la dreta per a Pablo Martínez, que torna a recolzar-se en Adela. Adela amb la pilota jugant per a Matías Moreno, Matías Moreno que va guanyant metres cap a l'ara del Celta. Continua Matías Moreno, la deixa per a Pampín.

0: A veure si la pot centrar el gallec. No, la visa, la toca darrere novament per a Matías Moreno. Matías Moreno al centre per a que rectifiqui la pelota, la faça bona de la que va amb el baló i continua jugant la pelota per a Toli en banda dreta, la posa Toli en el baló per a Espizora! A bot pront en la centrada que havia fet en este cas el llevant des de la dreta, la enganxa Carlos Espí, la enganxada bé, el baló se n'ha anat dalt per sobre del travesser de la porta que defensa Radu el Celta, en altra bona arribada del llevant.
1: El camí és sí, banda dreta, sí, central al cor de l'àrea.
2: Sí, sí, sí, a més ja són tres jugadors en possibilitat de gol i això és important.
0: Ara, a veure, pieta per a Olaza que pot obrir, a veure què és el que fa. Olaza en el centre i el s'aporta Radu. Se li ha anat obrint la defensa del Celta, s'ha vist amb confiança.
1: Llevant està còmode ara, l'Atu, eh?
2: Sí, sí, està jugant bé, a més està entrant per bandes i tirant a gol, cosa que no ha fet en quasi tota la temporada, salvo la setmana passada. La setmana passada me sorprengué perquè tiraren moltíssim a gol des de fora de l'àrea, que és importantíssim, acabar jugant sempre.
0: De Tundé per a Olaza, part esquerra, ja canxa del Celta, tres quarts de canxa. Baló per a Arriaga, Arriaga per a Pablo Martínez, Pablo Martínez des de la zona central, jugant ara a l'esquerra per a Olaza, que la senta el baló, crec que ha tocat en l'esquena d'un futbolista del Celta, la recupera Olaza, a la frontal per a Pablo Martínez, que fa el regal, la deixa per a Olaza, Olaza, Pablo Martínez, l'atrapa Radu.
2: Tens que tirar a gol la zurda i si li pega un defensa igual la claves dins.
0: Correcte. El balón que bota, que ha tret el porter Radu. El tau la defensa del Llevant. Pilota per Adela, que l'envia ja llarga. Ahí no ha trobat ningú, la recuperarà. Ese rebús del Celta el recupera Olaza, que ve creixent d'una manera exponencial en els últims partits amb el Llevant, fins al punt l'altre ja de convertir-se en un insubstituïble en el mig del camp.
2: Sí, sí, la veritat és que la setmana passada, sobretot, sigui sensacional el centre del camp.
0: Baló darrere de Tolian per a Ryan i este per a Dela. Dela en pilota. Tras hecha, toca. De moment no té la passada clara i per tant torna a jugar amb el suport de la Matt Ryan. Ryan en pilota. Baló per a Matías Moreno, que juga per a Pampín. Banda esquerra, encara canxa pròpia. Intentava jugar amb Tundé, ha posat el peu Fer López. Serà pilota per al Llevant Unió Esportiva. Per la esquerra, segons que ataca el conjunt de Luis Castro, davant de la banqueta que ocupa Claudio Giraldez en el Celta de Vigo. Pampín, a través de la pilota des de la banda, 21 de la primera, per el Llevant des del 4 amb el gol de Ferran Juzglar, Celta 1, Llevant 0. Pilota per a Fer López, deixant-la per a Hugo Sotelo. Maniobrat ja en canxa del Llevant, Hugo Sotelo que tocava en curt amb Hugo Álvarez. Novament Hugo Sotelo, pilota per a Fer López en el cercle central, jugant amb Javi Rodríguez, novament Fer López, pilota darrere per a Joel Lago. Joel Lago amb el baló deixant-la per a Marcos Alonso, davant la pressió del conjunt del Llevant, torna a reiniciar jugada el Celta. Baló per a Fer López, cercle central, demana en la dreta Javi Rueda, la pilota de Fer López continua retenint-la perquè no teclara la passada, l'ha deixat per a Hugo Sotelo. Hugo Sotelo amb el baló, meneja Hugo Sotelo novament buscant Fer López. Fer López amb la pilota en la dreta, Javi Rueda, Javi Rueda que rep en tres quarts de canxa, Disa en banda, el baló novament per a Hugo Sotelo. Hugo Sotelo per a Joel Lago, novament Hugo Sotelo, pilota per dins, ahí està el perill, Hugo Sotelo amb la pilota, demana Javi Roda per dins, per fora el baló va per a Iago Aspas, dreta de l'atac del Celta, novament Hugo Sotelo, que la deixa en este cas per a Marcos Alonso, que puja a canxa del Llevant, la volca per a Carril, la demana Hugo Álvarez, a veure que fa Carril, Hugo Álvarez en la pilota, la deixa novament per a Marcos Alonso. Està ara tocant el Celta i està esperant el Llevant. Marcos Alonso, d'esquerra a dreta, pilota per a Javi Rueda. La mata amb el pit, a prop de la línia de fons. Està Javi Rueda, que la trau darrere novament. No té pressa el Celta. Pilota per a Javi Rodríguez, que juga per a Fer López. Des del perfil dretà de l'atac del Celta, per dins, per a Iago Aspas. Este novament per a Fer López. La pilota per a Javi Rueda, que pinta a posar-la per dins. Hi ha un retruc, el baló que li torna a caure al Celta de Vigo.
1: No, fora de joc,
0: per a
1: mi, sí, sí.
0: Jo crec que venia fora de joc, però l'àrbitre no assenyala res.
2: I el línia que és al costat no ni alça el...
0: Baló per al Celta, jugant Javi Rodríguez amb Marcos Alonso, que no es complica la vida. Davant la presència de Víctor García i d'Espil, envia el seu porter a Radu. Radu amb la pilota, la deixa per a Marcos Alonso. Este per a Carreira, encara en canxa pròpia al Celta. Intentarà eixir el conjunt de Giraldez. Marcos Alonso per a Carreira, Carreira per a Marcos Alonso, pràcticament a la pròpia línia de fons, intentaria ser Carreira des d'allí.

0: la posa llarga novament, la recuperarà el Llevant. Diu l'àrbitre que hi ha falta de Dela, que es queixa i diu que no està d'acord amb aquesta situació.
1: El joc que està bé té Sabaleido, són les 7:24. Crec que ha conclòs ja el partit del Club de Tenis València en la Copa Falcon Bridge. Urrutia.
2: Així és, Alba, amb victòria del jugador paraguaià Sisu Sisu, amb la qual cosa sí que és el comiat oficial de Bernabé Zapata, que ara mateix està rebent un molt bonic homenatge per part de l'organització i amb la presència del president de la Diputació de València, Vicent Mompo. Així que Berni Zapata es despedís com un campió. Recordem que el partit estrella de demà, entre dos campions també valencians, Pedro Martínez, el jugador del Sira, davant de Roberto Bautista, el castellonenc.
1: Ara de seguida, allà en el descans, me fas un resum de la jornada d'avui en la Copa Falcon Bridge. Gràcies, Carlos. 7:25, tornem a Balaïdos, Montalt.
0: Pilota que té ja el Celta, Javi Roda, que ha tocat al centre per a fer López, ataca el Celta a Ole, que vol agarrar descol·locat al Llevant, pilota per a Iago Aspas, dins de l'àrea, va tancat per Dela, continua Iago Aspas, se n'is fora, toca al centre, va López a Hugo Sotelo, que obrirà novament per a l'altre Hugo, per a Hugo Álvarez, però la pilota en profunditat és atrapada per baix per el porter Matt Ryan, arribant al 25, Matt Ryan amb el baló. Ara sembla que és el Celta que ha pegat un passet endavant. La té novament.
3: S'ha passat un moment d'agobio el sí. Celta, però ara s'ha estirat un poc més. Perquè estava bé que la forma que estava jugant no era bona.
0: Ara... A veure, Carlos Espí, que ara fa un bon control. Carlos Espí dins de l'àrea. Es llança amb tot. Escurant la pilota, Joel Lago.
1: No poden amb ell, eh?
3: No poden, no.
1: En el
3: no.
1: Cos a cos, cabe des dos centrals, però també.
0: No, no. Si el busquen ahí,
1: no poden.
0: Va ser un mal de cap constant per al Celta.
1: Pues hace mal Joel Lago en ese cos a cos amb Carlos Espí, minut 25 de la primera part, a Balaïdos.
3: L'ha aixafat, el caure
0: sí.
3: L'ha aixafat,
0: sí.
3: Sense voler, però...
1: Sí, però jo crec que és després,
3: sí, sí, després.
1: Quan la, cau amb tot el cos damunt...
3: L'ha deixat del recaer d'ahir.
1: Sí, de la cuissa, sí, sí.
0: Bueno, pues de moment, crec que ha assenyalat la falta i recuperarà el valor.
1: No, jo crec que ha assenyalat banda, eh?
3: Banda.
1: Banda per a Llevant, sí, sí.
3: Sí.
0: Banda per al Llevant, 26 de la primera, intentant empatar el conjunt de Luis Castro. 1-0, mana el Celta, el gol de Ferran Julà des del 4. Va la treta de banda. Serà Víctor García que la posarà en moviment. Baló llarg, intenta botar Matías Moreno, no ha arribat el baló, recupera Olaza amb el cap, la torna a posar Pampín dins de l'àrea, la pilota per Olaza, havia deixat molt bé Carlos Espí, intenta arribar ara Karim Tundé, amb la pilota la deixa de taló, no... La intent de Kervin Arriaga, que diu l'àrbitre que ha acabat pegant-li el mateix Arriaga. Jo no l'he vist.
3: Sí, ha retrucat, ha retrucat.
1: Ha pegat en els dos, l'últim en tocar el futbolista del Llevant.
0: No sé, que jo no l'haig vist, no és garantia de res. Pilota per a Javi Rueda. Baló per a el Celta. Des de la pròpia línia defensiva, Javi Rueda. A veure, ese baló compromès per a Marcos Alonso. Corre a Perey, Víctor García. La treu Marcos Alonso per a Carreira, que ha jugat ja... per a Fer López, que deixa al centre per a Sotelo, novament Fer López, ahí va el dorsal 8 del Celta, amb la pilota Fer López, que frena, que tocarà en l'arribada de Javi Rodríguez, que toca per a Javi Roda en banda dreta, en cancha del Llevant, al centre del camp, on estava en este cas Fer López, que ha jugat per a Sotelo, novament Fer López, carril central, perill, la pilota per a Aspas, Aspas al centre, pilota per a Juglà, que llança fora!
3: Uf, que valor!
0: Novament Aspas entre línies, provocant un curtcircuit en el Llevant Unió Esportiva i en este cas el remà final des de la frontal de Juglà serà una pelada el travesser de la meta que defensa Matt Ryan.
3: Cada vegada que toca el baló Iago Aspas és signe de perill.
0: Sí.
3: Deixa el baló entre línies molt, molt ben posat pel remà final, no? I ahí és on té que anar en cuidado el Llevant.
0: La pilota per dalt que intentava lluitar Speed i Sarla amb el pit a la caiguda. No ha arribat Víctor García, serà lateral per al Celta de Vigo en canxa pròpia. La pilota per a Radu, va per ella Speed. Radu amb el peu, a punt de furtar el Llevant. Llàstima! En la pressió bona de Speed de Víctor García. A més, la punt d'errar els Celtics en la eixida de pilota. Való, novament per a Iago Aspas, cau Juglà a terra. Senyala a Matías Moreno, en plana cosica. Pilota per a Javi Rueda, que juga darrere, per a Javi Rodríguez, que ja ve a tocar sobre Hugo.

0: Sotelo. Hugo Sotelo per a Carreira. Carreira en pilota, jugant sobre Marcos Alonso. Intentava la desmarcada a l'espai Jutglà, però no l'han vist. El baló darrere, novament. El deixa Joel Lago per a Javi Rodríguez. Va a la pressió Tundé, va a la pressió també Llevant ara en el mig del camp del Celta. La recupera Fer López, que contemporitza i espera que els jugadors s'ubiquen, els seus companys s'ubiquen, per atendre la possibilitat de jugar la pilota.
1: Tenim un problema a la pressió, i si jo crec un poquet massa tard, no, mos costa arribar, per això ells estan tocant més fàcil.
0: A veure, que ahí va el Celta, ahí va Fer López amb la pilota, balón a la dreta per a Javi Rueda, Javi Rueda que la posa per el centre, massa llarga, molt fàcil, afortunadament per a Matt Ryan, que la juga per a Pablo Martínez, que descarrega per a Vela, jugant els centrals del Llevant Unió Esportiva en la pròpia frontal d'àrea, ara Vela jugant a Matt Ryan. Ryan amb pilota, cama esquerra, posa el baló llarg, buscant Carlos Espí.
1: Se falta, no?
0: Que ha si tingut que ser subjectat clarament.
1: Se l'han dut a casa, quasi?
0: Sí.
1: Ostres.
0: Per Joel Lago, Cordero Vega.
1: No, t'he agarrat ahí, lo falta que se case.
0: Se veu més que jo. Pilota per Fer López, que juga per a Carreira. Carreira darrere per a Marcos Alonso. Parte esquerra, canxa pròpia, veneix al Celta. D'esquerra, dreta, baló per a Javi Rodríguez. Javi Rodríguez amb la pilota frenant la línia que divideix els dos terrenys de joc. I tocarà per a Fer López. Fer López que la va posar en llarg, buscant en este cas Hugo Álvarez. La para Hugo Álvarez, la tira a terra, torna a reiniciar el Celta. Baló per a Marcos Alonso, en canxa pròpia, jugant amb Joel Lago. Joel Lago per a Fer López. Fer López en el cercle central, encara en canxa pròpia. Obrirà sobre la putxada de Marcos Alonso. En la banda tenia Carrera, però ha jugat al centre amb Jutglà. Novament Marcos Alonso, cercle central, canxa pròpia. Baló per al 22, per a Hugo Sotelo. Hugo Sotelo li feia la desmarcada a Jutglà. Baló per a Aspas. Aspas per a Javi Rueda, per banda dreta. Va arribar a la línia de fons. Pilota per a Javi Rueda. Rueda que amaga Beixir per fora. Finalment la posa darrere. La pilota espera Javi Rodríguez. Javi Rodríguez al último me, que es Joel Lago, que ya toca, pero Hugo Sotelo en cancha del Llevant, a la replegata al Llevant, a la penetrante del Celta. Pilota espera Javi Rodríguez, que juga darrere per a, en este cas, el seu company Iago Aspas. Iago Aspas que la posa d'exterior, fàcil, atrapa per dalt Matt Ryan.
2: 30 minuts de partit a Balaïdos. Deixeu-me que vos conti una cosa curiosa, perquè hem escoltat un tram de la roda de premsa de Florentino on ha carregat contra Vocento.
0: Sí.
2: Bueno, pues Vocento acaba de anunciar que acaba de...
0: Se dona de baixa del Madrid.
2: No. Acaba de caure el president de Vocento, Ignacio Ibarra. Es decir, acaba de ser reemplaçat. Jo no sé si és casualitat o coincidència.
0: Sí, segur que és casualitat.
2: Però acaba de ocórrer, eh? O sea, pensava que era fake, però... No. Acaben de substituir a Ignacio Ibarra, que era el president de Vocento, eh? Qui, segons Vocento, ha decidit deixar el càrrec després d'una etapa de 7 anys.
1: Justament avui, sí. Després de la roda de premsa.
0: Jo crec que ho tenia meditat. Eres molt mal pensat, Salva. Sí, no sé per què pots pensar
2: que... De veres que ho he revisat per si era fake, però no, és tal qual, és de veres. Que serà casualitat, dic jo.
0: En fi, pilota per Olasa, que juga ja per al Llevant, en canxa del Celta, a l'esquerra, no està Karim Tundé, tres quarts de canxa. A veure, Karim Tundé, què pot fer? La juga per dins per a Pablo Martínez, que ha esperat massa a la pilota, eh? I serà lateral per al Llevant en atac. Ja està parlant Luis Castro amb Matías Moreno, fent indicacions. Baló per Arriaga, que juga per Adela. Adela novament per Arriaga, en canxa del Celta, un parell de metrets. Servís ara per Adela, cerca central, tocant per a Pablo Martínez. Pablo novament per Arriaga. Arriaga a l'esquerra per a Pampín, més a l'esquerra està Tundé, però juga al centre. Pilota per a Matías Moreno. Matías Moreno, tot el llevant pràcticament en canxa del Celta. Matías Moreno continua entrant per banda esquerra, la volca més a l'esquerra, encara per a Tundé, no teixida Tundé. La descarrega novament per a Matías Moreno, continua guanyant metres, frena Matías Moreno sobre la putxada de Tundé, ara pot ser bona. A veure si arriba Tundé, no, ha desabotat la pilota.
2: Sí.
0: I ja anava molt forçat. Pilota per a el Celta de Vigo.
1: Quan l'equip està molt tancat, és que tocar més ràpid, si no li dones temps a arribar a tots els puestos.
2: I has d'insistir en les centrals, claro. Eh? Perquè ahí Carlos Espí és superior en ese duel contra els centrals del Celta.
0: Bueno, pues... En llarg, la talla de Tolia en el baló de Pablo Martínez per a Víctor García en banda esquerra de la defensa del Celta, el baló ja va al centre.

0: Per a Olassa, cerca central, orienta a l'esquerra per a Pampín. Pampín, línia que divideix els dos terrenys de joc darrere per a Matías Moreno, que juga novament per a Kevin Arria, que a través a canxa del Celta. La deixa a la dreta del cercle central per a Dela. Dela per a Pablo Martínez, té davant a Víctor García. La pilota espera novament Dela i Dela per a Matías Moreno. Matías Moreno, que guanya metres, ja entra en canxa del Celta. La deixa per a Pampín, part esquerra de l'atac de Llevant. Tres quarts de canxa, Pampín al centre per a Arriaga. La demana, en este cas, és de la que llança, porta el baló que va obrir-se, ha tingut que llançar-se Radu per a cerciorar-se de la pilota, la pilota no anar entre els tres pals, però ara ha estat a punt de pegar-li un esglai, serà porta per al Celta.
1: Li ha pegat bé.
2: Pega molt bé, eh?
1: Sí, sí, sí, li ha pegat
2: molt porteria bé. I se bot, igual
1: el
2: porter...
1: Que, claro, lo que pasa es que el bot ha pegat i se n'aixipa que
0: sí,
1: fora,
0: sí, sí.
1: Eh?
0: Sí, sí. Aquests balons són molt perillosos, sí. Això és que boten i van a obrir-se, sí, sí, sí. Ojo, eh? Pilota que maneja el Celta desde darrere, 34. Jugant Marcos Alonso desde la esquerra, buscant a Carreira. Carreira al centre, a punt de furtar, furta llevant. Pilota per a Olassa. Olassa per a Víctor García. Li pot doblar Pablo, continua Víctor García. Víctor a la lateral de l'àrea, la centra, el baló queda fora. El baló per a Espí. Espí en el punt de penal. Espí que llança tapona la defensa del Celta, que havia tapat ara l'espai. Intenta així el Celta a la contra. Ahí ja està el perill. El baló avançat per a Juglà. Juglà que entra dins de l'era. Pot ser penal. Pot ser penal, diu l'àrbitre que hi havia.
1: Fora xoc. Xoc, ah, jo dic, ostres.
2: Si no és penal, eh?
1: Sí, sí. Sí.
0: A veure.
1: Ara què va? A mirar?
2: A revisar el fora de xoc.
1: A veure. Fora xoc com una casa.
2: Sí, sí.
0: Com
2: sí,
0: un piano.
1: Com un piano.
2: La línia la tens ahí perfecta. No cal que la tirem.
0: Correcte.
1: I el penalti, a veure... Ui. El toca un poquet, li posa la mà i se tira, eh?
0: Sí, però ara els jugadors saben que com el bar
1: significa
0: tot,
1: el problema
0: és que... Quan hi ha un contacte van a terra.
1: Claro, l'haurà pitat i damunt t'haurà expulsat.
0: Sí, sí, segur. Bueno, baló per a Pablo Martínez. Ataca el Llevant. Tres quarts de canxa per la dreta. Baló més al centre per a Kevin Arriaga. Arriaga en pilota. Em falta una miqueta més de mobilitat d'alt quan el Llevant està intentant buscar i ser fora per a penetrar, Vicent.
1: Sí. Té que bellugar més ràpid i jugar per banda i intentar fer el 1 contra 1 també.
0: De vez en cuando, el baló per a Dela, en tres quarts de canxa per a Víctor García, li va doblar Tolian, baló per a Víctor García, que frena, demanava Tolian, però el baló va darrere novament, per a Arriaga, Arriaga per a Tolian.
1: Té que caure una banda, no?
0: Sí, si no, va ser molt complicat. Sí, sí. Tolian amb la pilota a punt de pedra i l'ha fet bona. Dela, que ha jugat per a Arriaga, i Arriaga no es complica la vida, la juga darrere al porter. Pues ara... A Matt Ryan en la frontal de l'àrea, 36.
1: Ara tens que pegar-hi dalt, tens 4 dalt.
0: No més se l'ha afegit per a la fi de la primera part. 1-0 per el Llevant des del 4 amb el gol de Ferran Juglà. Tot i això, el Llevant no està fent un mal partit. Per fases, però és cert que ha buscat...
1: Jo crec que està en el 50-50, ha tingut ocasions el Llevant per poder empatar, sí, sí, el partit. Eh?
0: Ahí va Radu. Obriguen-la per a Javi Rodríguez. Javi Rodríguez en pilota. Darrere per a Radu. Va a la pressió Espir i pega a Radu, que no vol problemes. Voleó de Radu. Ahí la intenta baixar Iago Aspas. Passa força sat el camp Matías Moreno, que és més alt. A punt de recuperar l'Olassa. Diu l'àrbitre que no hi ha falta. Recuperarà llevant un esportiu a Víctor García. Pilota per a Pablo Martínez. Pablo Martínez alça el cap a la dreta per a Víctor García. Li va doblar Tolian. Ataca llevant per a dreta. La posa, en este cas, Víctor García. Molt passada. Arribarà el lateral lateral. Diego Pampín. Va al gallec. La tira a terra. La demana per fora Pablo Martínez. Però el baló ha anat darrere a Matías Moreno, que ha jugat amb Kevin Arriaga. Este per a Dela, demana Tolian, part dreta, proper del piqué de l'àrea, novament per a Dela, Dela que la penxa, Dela que la penxa, sí, per dalt, Isradu i atrapa.
1: I aquests centres no valen per res.
0: No, per a veure, ara, Is, com si fos un lliure, Matías, Matt Ryan, després d'un baló llarg que havia posat Radu, recupera Olassa, estombat per Jutglà, en la línia que dividís els dos terrenys de joc, pegadet a la banda esquerra, segons atac, el Llevant serà falta a 7 més de l'afegit per a la fi de la primera part. I amb un gran lliga va el Llevant.
1: És que era el 1 contra 1, intenta-ho.
0: És que no estan fent un contra 1.
1: No, no,
0: que... Baló per a Arriaga. Arriaga en pilota, obri per a Pampín, zona central, Pampín que la va penxar, la centra Pampín, el baló dins de l'àrea, intentava arribar ahí Víctor García, no ha pogut, el valor rebotat ara en Kevin Arriaga. Mira, és bona la jugada. La...

0: Pilota per a Pablo Martínez, que obre per a Víctor García, demana Olaza, demana Pablo, continua Víctor García, no té eixida, la toca darrere per a Kelvin Arriaga, Kelvin Arriaga que frena. Si el lleva no va a jugar-se cap un contra un, no va a poder entrar mai. Pilota per a Pablo Martínez, tres quarts de canxa, deixa per a Arriaga, Arriaga per a Tolian, en el cercle central, a Obriguent ara, la pilota per a Dela, Dela per a Arriaga i Arriaga per a Dela. Amb la pilota, la va obrir el baló per a Carlos Espí, deixant-la al centre. Espí que intenta arribar per a Tundé, que cau a terra. Diu l'àrbitre que n'hi ha falta de Tundé, que ha reaccionat tard quan Espí havia posat la pilota en profunditat. Llàstima.
1: Xula, té una falta prèvia. Després ha caigut Tundé a terra, es queixa d'una colzada, li ho diu Pablo Martínez. Però sí, és cert que ahir no s'han entès massa bé els homes de l'ofensiva del Levant.
0: Creo que lo que ha hecho Díaz es la falta de Olaza.
1: No, es la previa, sí, la previa.
2: Primera, la primera.
0: La de Olaza sobre Javi Rodríguez.
2: Pero sí, la tele dice a el colse a través, ¿eh?
1: La consigna Lato yo creo que está clara, que es en el momento en que su opción centres para buscar a Espí, pero ya molte vegades que en esa presa de decisión el Llevant s'equivoca, porque igual la centrada
2: no es buena.
1: Has de buscar un altre camí. Claro,
2: has de buscar més profunditat.
1: No has d'estar obligat a centrar.
2: I buscar el 1 contra 1 i donar l'avantatge, perquè el valor colgat i des de línia de mitjo, no, el porter té tota l'avantatge o el defensa que el veu de cara.
0: Bueno, pues 40, amb 1-0 en el marcador, jugarà Marcos Alonso amb la pilota per a Carreira, que hi des de banda, després que tocar Hugo Álvarez. El balón que ha tocado en Víctor García será lateral para el Celta. Per esquerra, segon defensa.
2: Pues arriben tard siempre a la presión.
0: Sí. La traba a Marcos Alonso. Adem el cap. La talla perfectamente de la balón a la banda. Encara en cancha propia. Pilota para Arriaga. Se le escapa una miqueta la pilota, pero torna a controlarla. Arriaga como último home. Jugará a la dreta para Víctor García. Y este para Tundé. Perdón, para Tolian. Tolian darrere per a Matt Ryan, que obre novament a la dreta per a Tolian. Té la canxa pròpia, meritat de lateral alemany del Levante Unió Esportiva. Tolian darrere per a Dela. Jugant amb el suporter, jugant amb Matt Ryan, que és com si fora un central més. Amb l'esquerra, pilota per a Pampín, la baixa amb el pit, la mata a terra. A punt de perdre la banda, Diego Aspas, la deixa darrere per a Matías Moreno, que tampoc es complica la vida, i continua jugant amb el suporter.
1: Més pressionant ara el Celta.
0: Sí.
1: I obliga el Levante a jugar en llarg.
0: La
1: però
0: posa
1: no és mal,
0: llarg, però és Ryan, que no ha arribat Espí, la trau Javi Rodríguez, baló a canxa de Llevant, recupera Pampín, recolzant-se en este cas en Olaza, novament Pampín, bat d'esquerra per a Karim Tundé, davant de la banqueta ocupa Luis Castro, endarrerir sobre la posició de Matías Moreno, Matías Carlos Espí, la rebutja la defensa del Celta, el baló li cau en la banda Pablo Martínez, que amb la coroneta toca per a Tolian, a prop de la banda. Tolian que endarrerís però controla la pilota, la deixa per a Dela, que se va de la pressió en este cas de Jutglar, continua Dela, la deixa per a Arriaga, demana per el centre Pampín, no l'ha vista Arriaga, no tenia clara la passada, l'obri en la esquerra on apareix Matías Moreno, la deixa per a Pampín, banda esquerra, li dobla Tundé, continua Pampín que intenta guanyar per el centre, metres la deixa darrere,
2: si no se ve Juguen va a buscar una paret, és impossible.
0: Sí, és impossible, no són els millors moments del Llevant,
2: no.
0: Que sí te pilota, pero no sabe qué hacer a media. Pilota per a Dela. Tres quarts de cancha, en cancha del Celta. Demanaba Víctor García. Continúa la pilota. Ahí va, pero Víctor García li va a doblar Pablo Martínez. Pilota per a Dela. Dela en baló. Darrere novament. Cerque central. Apareix Matías Moreno. Guanya, metes en cancha del Celta. Deixa per el centre. Baló per a Pampín, que va a jugar a la esquerra per a Tundé. La pot posar Tundé. Tundé que amaga. La pot posar Tundé. Tundé que la posa. La taula de defensa del Celta. No ha arribat Pampín al rebuig. Intentarà arribar el Llevant. Fa perfectament en este cas Matías Moreno. Jugant novament per a Pampín. Pampín per a Arriaga. Arriaga per a Tolian. No, vale. Dreta. Espera la pilota Pablo Martínez. La demana Víctor García. Pablo per a Tolian. Tolian per a Arriaga. Benetxa, benetxa, benetxa el Llevant. Pilota per a Arriaga,
2: claro,
0: que va llançar.
2: Claro.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,

fent honor al seu malnom. Arma la cama des d'aproximadament 10 metres fora de l'àrea. Li pega a porta, l'ajuda també, gràcies, de Radu, que se la menja perquè va anar molt fort. Empat al Llevant, a falta d'un i mig per arribar al descans. Empat al Misilito, empat.

0: ha de parar.
1: Saben duríssim.
0: Cuidado, cuidado, cuidado.
2: A veure, mira, la pilota queda morta, la recuperarà Papín, tres quarts de canxa. A veure, que la primera part diu el llevant, que encara no s'ha acabat. Pilota no va per Arriaga, Arriaga que li pega!
0: Ui!
2: Està agarrant-se Arriaga, està agarrant confiança. La pilota aixita prop del pal de la porta que defensa Radu.
1: Pues ahí está el misilito, ¿eh? Torne a dir, per això li diuen el misilito.
0: Pues no sé si la punt d'entrar, ¿eh? Yo creo que la, no sé si ha arribat a tocarla, pero...
2: Pero molt poquet, molt poquet, si no la toca, pero molt poquet.
1: Ara, el gol ha entrat perquè el porter aún va mal canviada. Vull dir, què volia fer el porter?
0: Volia despejar, pero, perquè venia molt forta, però bueno...
2: La puñetera manía dels porters de la mà canviada.
1: Clar, davant tu ja saben com ixe, ¿eh? Una maneta, igual... En fi, afortunadament, no, millor, gol del Clark, no, que sí, millor. Efectivament.
0: Que ho torni a fer.
2: Que se tornen golir dos o tres dies. Baló per al Celta, dos afegit, 45, han passat el llevant, ja ha fet el més complicat. Després d'encaixar molt pronte, a mi se gol en el 4 de juglar. Està bona miqueta lenta en la circulació de pilota al conjunt de Luis Castro, però un recurs és el tir de llarga distància. I ahí... destaca la presència del misilito de Kevin Arriaga, que des de fora de l'àrea ha empatat el partit per al llevant. Pilota per a Fer López, jugant al Celta, toca, baló darrere per a Joel Lago, Joel Lago per a Marcos Alonso, Marcos Alonso amb pilota, demana per fora Hugo Álvarez per dins carrera, pilota per a ningú dels dos, le toca molt mal Marcos Alonso, ha rebutjat Víctor García en primera instància, intenta eixir novament el conjunt del Celta, era Hugo Álvarez que ha tocat darrere. El baló per a Javi Rodríguez en canxa del llevant ja. Ahora té que tancar bé el llevant, eh? La pilota per a Hugo Álvarez de l'àrea que llança la parada de Matt Ryan, la segona de Matt Ryan, córner. Sobre els dos llançaments d'Hugo Álvarez, acaba de salvar Matt Ryan el fet d'anar-te novament avall en el descans.
1: Buah, que dos parades,
0: les dos,
1: eh?
0: Les dos, eh?
2: Les dos, les dos.
0: Però és que és incomprensible que el deixen driblar tan fàcil. Sí. El deixen entrar des de l'àrea
2: i driblar. Molt fàcil, sí. La pilota curta la recuperarà Víctor García, que la trau per a Karim Tundé, que ha vingut aixa banda ara ajudant per a defensar. Intenta eixir Karim Tundé, però està envoltat d'homes. A veure què és el que fa, la toca darrere. Juga el llevant una esportiva. Molt bé, mitjançant ahí. Ningú, perquè diu l'àrbitre que ja no hi ha temps per a més, que s'ha acabat la primera part. Recorden que en el 4 marcava Juglar, que en el 43 empatava l'hondureny Kevin Arriaga. De moment, al descans i embalaïdos, li ho conta la sintonia del Punta Punta Punt Ràdio. Celta 1, Llevant Unió Esportiva 1.
1: Conclou la primera part a l'estadi de Balaïdos amb l'empat a 1 del Llevant Unió Esportiva. Acaba d'empatar en les acaballes d'esta primera part Kevin el misilito Arriaga, que després ha anat a la banqueta per a dedicar-li el gol a Vicente Iborra. El teu resum de la primera part, la Torre.
0: Bueno, jo crec que ens han sobrat dels primers 10 minuts. Jo crec que el Llevant tindria que començar el partit als 10 minuts, perquè és que sempre mos fan. Han tingut dos jugadors de gol, el Celta, i després el Llevant, poquet a poquet, s'ha anat estirant i ha creat ocasions per tindre l'empat, no? Que jo crec que ha sigut totalment merescut.
1: Sí.
0: Ha hagut un moment que el Celta ha tornat a estirar-se un poquet, però sense arribar en profunditat, hasta este últim minut, sí, que ha fet dos parades Ryan molt bones, però jo crec que el resultat és el just per lo aportar per els dos equips. El Llevant està viu i anem a veure aquesta segon part que determina, i jo crec que podem endur-se el partit, eh?
1: Pues és l'optimisme, de Vicent Latorre. Ara de seguida anem a obrir el partit del Villamarín. La presència de Patricia Campos, aquí saludarem de seguida Raúl Pina, que ens recordarà les formacions, però abans hem de pegar-li una ullada a la informació general de la mà de Gustavo Clemente i del seu contrapunt.
3: Salutacions, Salva, companys del Punt a Punt. Segona jornada de vaga indefinida a l'educació pública valenciana i el conflicte, lluny d'apagar-se, sembla fer-se més gran amb el pas de les hores. La Conselleria d'Educació xifra el seguiment en poc més d'un 32% al migdia, mentre que els sindicats dibuixen un escenari molt diferent. Aseguren que 3 de cada 4 docents han secundat l'aturada en este segon dia de protesta. Com quasi sempre, en les grans mobilitzacions hi ha una batalla de percentatges, però darrere de les xifres hi ha també una altra realitat. Centres alterats, aules mig buides, equips docents

0: tensionats i una comunitat educativa que continua enviant un missatge clar al govern valencià. Els sindicats insisteixen que el seguiment és històric, recorden que fins i tot la pròpia conselleria va admetre ahir una participació lleugerament superior al 50%, una situació inèdita en una vaga educativa al nostre territori. I la pregunta ara és fins quan es podrà mantindre este pols? Perquè la vaga continua, sí, i el conflicte, de moment, també.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Moment de conèixer l'oratge. Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Deies abans d'entrar que demà ens espera un dia de calor, però també d'algunes tronades al nord.
2: Sí, de fet, avui les hem tingut, han sigut poc importants, però en alguns casos han deixat granís. És el cas de Borriana, han caigut 7 litres per metre quadrat, 7 a Sant Jordi, 5 a Fredes o 4 a Figueroles. Encara tenim alguns ruixats que afecten bàsicament el Baix Maestrat. Les temperatures d'avui han sigut molt elevades, 29 graus de màxima. De fet, s'han fregat els 30 graus a les comarques centrals i també al Baix Vinalopó i Baix Segura, 29 a Elx, 29 a Torrevieja, al voltant de 29, com dèiem, a Oliva, 28 graus i mig a Alzira, 28 a Xàtiva i a la costa 27 graus a València, a Castelló de la Plana o 26 a Alacant. Demà entra el vent de mestral. Això farà baixar les temperatures al nord i això farà desplaçar les tronades un poquet més al sud. Seran fenòmens poc importants. El matí de dimecres serà de sol, amb alguns núvols a l'interior nord. De vesprada, alguns ruixats, especialment entre l'Alt Millars i la Serrania. Seran poc importants, afectaran bàsicament, com diem, al Millars, al Palància, zones de la Serrania i l'interior de la Plana Alta i de la Plana Baixa. Demà de vesprada, també algun núvol a les muntanyes d'Alacant. Continuen les temperatures elevades, llevat de l'extrem nord, on baixen màximes de 18 a 22 graus a les comarques de Castelló. A la resta superarem àmpliament els 25 graus i a l'espera de ruixats que podrien ser més generals durant la jornada de divendres.
0: Gràcies, Lluís Obiols, per la informació. Molt bona vesprada. I a hores d'ara estem pendents d'un incendi a la Vall d'Alba, un incendi que crema des del migdia una nau de tractament d'ametles. Ahí està el nostre company Mario Personat. Què pots contar-nos?
3: Hola, Gustavo. Doncs sí, a esta hora la situació al polígon industrial de Vall d'Alba evoluciona de manera favorable, tot i que l'incendi encara no es pot donar per controlat. La columna de fum ha disminuït considerablement respecte a les primeres hores, però els bombers continuen treballant des de l'exterior de la nau. De moment, no poden accedir a l'interior per apagar completament el foc, ja que n'hi ha risc d'afonament del sostre. Precisament per això, els efectius mantenen la prudència i, tot i la millora de la situació, calculen que no serà fins al llarg de la matinada quan es puga donar el foc per controlat, sempre que l'evolució continuï sent positiva. Pel que fa a les causes, caldrà esperar a la investigació oficial, ja que encara no n'hi ha una explicació definitiva.
0: Gràcies, Mario Personat, per esta última hora. Seguirem pendents a l'evolució de l'incendi, afortunadament sense danys personals. I avui ha sigut el segon dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic, com dèiem, i com ahir també hi ha hagut disparitat de xifres. La conselleria situa el seguiment en el 35,5% i els sindicats en el 75%. El seguiment és, per cert, major a la província de València. Rubén Dempere.
4: En una jornada sense acostaments de postures, l'STEP, el sindicat majoritari, diu que està preparat per a negociar. I a Fitch, més pressió, convoca per a este dimecres al matí una mobilització a les portes de la Conselleria d'Educació. En este segon dia de vaga, els docents han fet marxes, pegades de cartells i tancaments simbòlics en els centres per a fer sentir les reivindicacions.
5: Les famílies també han donat suport. Per tant, la conselleria està quedant-se a soles. Jo crec que ja seria hora de que baixaren del seu tancament, del seu radical.
6: Que irresponsables són ells per tindre les classes a rebentar, per tindre els centres que es cauen avall, per no substituir-nos i estar mesos sense professors.
0: I reaccions des de les Corts a esta vaga indefinida del professorat. Xavier García del Valle.
7: Sí, tant els socialistes com Compromís exigeixen al president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que s'implique personalment en la negociació. La portaveu adjunta de Compromís, Isaura Navarro, considera lamentable que el Consell no negocia amb els sindicats les reivindicacions del professorat.
8: Algunes no costen diners, és a soles indefinides.

0: intenció i el fet de que se estiga mirant cap a un altre costat i fent un pols al professorat és absolutament lamentable.
1: Per la seva part, el Grup Popular mostra una confiança plena amb la consellera d'Educació i el seu equip per a fer front al conflicte, mentre que des de Vox, el portaveu José María Llanos assegura entendre les reivindicacions del professorat, sobretot les econòmiques.
2: Quant a la pèrdua del poder adquisitiu, les puc assegurar que Vox apoya sus reivindicaciones. Otra cosa es que por encima de las reivindicaciones de los profesionales están las garantías y el derecho a la educación de nuestros niños.
3: I en la crisi de l'antivirus, l'Organització Mundial de la Salut parla d'11 casos detectats, tots en el creuer que va arribar a les Canàries i incloses les 3 persones mortes. El director general de l'organització s'ha entrevistat avui amb Pedro Sánchez i ha felicitat Espanya per tot el dispositiu de repatriacions de viatgers. Això no ha impedit que la polèmica política continuï.
1: Sí, l'Organització Mundial de la Salut considera poc probable un brot més gran del registrat, però no descarta que puguen aparèixer més casos. De tots els detectats, el més preocupant ara és el de la ciutadana francesa internada a París, que presenta un pronòstic vital compromès, segons els metges. A Espanya continua estable l'únic positiu internat a Madrid i els altres 13 espanyols que l'acompanyen en el mateix hospital estan a l'espera de noves proves després dels primers negatius. També esperem per a esta vesprada el resultat de la tercera PCR realitzada a la dona internada en l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, que fins ara ha donat, recordem, 2 negatius. L'enfrontament polític entre el govern de Canàries i el central, mentrestant, continua esta vesprada traslladat al Senat. Allí, Coalició Canària i el PP han acusat la ministra de Sanitat d'ignorar les autoritats de les illes. La ministra Mònica García ha debatut així amb la diputada del PP, Rosa Faustina Viera.
4: Su gobierno ha creado un relato de éxito para lavar su imagen, ministra, poniéndola usted, señora García, junto al señor Marlaska y el señor Torres, a sobreactuar, a practicar el autobombo durante horas y horas. Los ciudadanos españoles y los ciudadanos canarios merecemos más respeto institucional. Actuaron por cálculo político.
5: Les molesta que seamos ejemplo en todo el mundo del operativo. Ustedes hubieran querido que hubiéramos fracasado y eso significa que a ustedes quieren que su país fracase. Este es el nivel de patriotismo que ustedes tienen. Y lo que hicimos nosotros fue impedir el boicot, porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
3: Fins així l'última hora informativa. Es queden amb els companys del Punt a Punt per a viure la segona part del Celta Llevant. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
6: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
7: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
8: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
9: Punta a punt.
10: 2 minuts a penes per a què, o 1 minut a penes per a què comença el partit del Villamarín. Ara, Pina, ens recorda les formacions. Saludem a Patricia Campos, però Carlos Urrutia, des del Club de Tenis València, de resumir-nos la jornada en la Copa Falcon Bridge. Carlos.
11: Una jornada preciosa, la veritat, Salva, que ha conclòs ja amb el partit més emotiu, el que ha disputat i ha perdut, Bernabé Zapata, davant del paraguaià Dani Vallejo, per 2-7-0, 6-1 i 6-1, en la que ha sigut la seva última compareixença així al Club de Tenis València, perquè enguany es retira com a tenista professional. El partit ha estat divertit, a més, no tenia ritme, Verdi Zapata ni opcions, però l'homenatge posterior amb la presència de Vicent Montpó, president de la Diputació, del director del torneig, Dani Gimeno, i de l'ànima del torneig, Pablo Andújar. La veritat és que ha sigut molt emotiva en una jornada preciosa, no ha acompanyat tant l'oratge com l'ambient, en el que ja s'han assomat raquetes il·lustres com Pablo Carreño, que ha guanyat, com Dujan Lajovic, que també ha guanyat, com Roberto Carballés,

0: ha perdut, no ha pogut tindre la mateixa sort. I demà, segon dia del quadre final, amb un calendari, la veritat, espectacular, perquè juguen a partir de les 4 de la vesprada dos il·lustres valencians com són Pedro Martínez i Roberto Bautista, el jugador del Sira i el de Benlloc, mentre que l'últim partit del dia serà el que disputaran a partir de les 4, el de Bautista i Pedro Martínez, a partir de les 6, no abans de les 6 de la vesprada, el partidàs del dia entre Matteo Berrettini i el japonès, jugador de Copa Davis i criat a València, Taro Daniel. És a dir, que demà es presumís un dia tan bo, tan intens i de tanta qualitat com ha sigut, Salva, el d'avui en la Copa Falcon Bridge, així al Club de Tenis València.
1: I demà la jornada vos la tornarà a contar Carlos Urrutia. Carlos, gràcies.
0: Un abraç, adeu.
1: Conclou el tenis, Copa Falcon Bridge 2026 al Club de Tenis València. Estem en el descans, en el de moment empat a un entre el Celta de Vigo i el Llevant, i Raúl Pina va començar el partit del Villamarín, així que recorda'ns les formacions del partit, tant en el Real Betis com en el Elx, amb la nostra sintonia d'alineacions.
2: I estos són avui els 11 intocables, indomables per a Eder Sarabia, la Cartuja amb Ditura en porteria, línia de tres centrals per a l'esquerra, per a Germán Valera, mig camp, la contenció i la creació, Marc Aguado, Gonzalo Villarreal, Eixe Febas en punta, el gol nom propi, Andrés Silva i Diang, per la seva banda, el Betis que forma amb Álvaro Valles en porteria, és una defensiva per a Héctor Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez i Junior Firpo, al mig camp amb Rabat i Pablo Fornals, Anthony i Adde als costats, Lo Celso mitja punta, el Cucho Hernández, referent ofensiu. Recordem que xula el partit dia de Mera. L'àrbitre manxec, el bar estarà Iglesias Villanueva, el gallec, prop de 300 aficionats de l'Elx han viatjat a la Cartuja entre Elx i tres autobusos en la passada matinada.
1: Patricia Campos, què tal? Bona nit.
3: Bona nit.
1: Bueno, pues l'Elx depèn de si mateix. Avui té un partit complicat. Està a dos punts per damunt de la zona calenteta de la classificació, sí. Depèn de si mateix. El que ocorre és que, al igual que li ocorre al Llevant avui a Baleidos, el Betis també té aspiracions europees, sí. Ni més ni més que jugar a la Champions.
3: Una llàstima l'altre dia davant de l'Alavés, no? Que si hagués aconseguit entacar 6 per 5 victòries consecutives, estaries molt més tranquil. Sí. Ara el que passa que, mira, ara mateix el Celta està a 3 del Betis, el Betis vol jugar Champions, el Celta ho propet i va intentar-ho, i això perjudica els interessos de l'Eix, per supost. Un partit, bueno, jo crec que prou interessant. És cert que ho té difícil, no? Perquè en casa del Betis, el Betis té un gran equip, no està fent per a mi una gran temporada, per a mi és com si el projecte peregrinístic era ja acabant-se, no? El xoc, com a classificació i com a resultat, podíem dir que quart de final de l'Europa League, quart de final de la Copa del Rei, però com vas caure, no? I després, quin com a plantilla i com a pressupost hauries d'acabar quin, però jo no sé si el projecte Pellegrini si continuarà, està, bueno, té un any més de contracte, però jo no sé fins a quin punt el secretari tècnic deu de veure que és un projecte ja finalitzat, no, abans de que comences a perdre, perquè l'aficionat seguia per resultats, però el secretari tècnic...
2: Comença el partit a la Cartuja.
1: Acaba, Patricia.
3: No, el secretari tècnic té que veure que és un projecte que està finalitzat i renovar-lo abans de que el rival es derrotes.
1: El que ocorre és que ara es veu impulsat el Betis, camí de la Lliga de Campions, per aquesta plaça extra que li ha donat, sí, la possibilitat, sí, del Rayo Vallecano al classificar-se per a la Conference. Si no, estaria absolutament d'acord. Un projecte que deixa molts dubtes, sí, esta temporada en competició europea, en Copa del Rei. Raúl, comença el partit del Villamarín.
4: Comença Vigo.
2: Efectivament, arranca ja el partit a la Cartuja, en este duel entre el Betis i l'Elx. El Betis perseguint, capturar, concretar, certificar aquesta quinta plaça lleu de Champions. L'Elx perseguint la seva permanència, la seva salvació, esta temporada en primera divisió, en un duel en què almenys jo em conformaria amb que rascara un punt. Va Gonzalo Villar amb la falta, la penja, ahí la pilota que es passeja en la frontal, la trenca el Betis, li pot caure novament a Gonzalo Villar. Primer minut de la segona part a la Cartuja, Betis 0, Elche 0.
1: Comença Balaidos la segona part, Manolo.
5: Intentava Carreira posar esa pilota interior que recupera el Celta, való per al conjunt de Claudio Giraldez. En el Llevant Unió Esportiva, una substitució serà anat Karim Tundé, ha entrat Iker Losada, jugador precisament del Celta de Vigo. Baló de Joel Lago per a Marcos Alonso, jugant des de l'esquerra, pilota per a Hugo Álvarez, intentava jugar per el mig, la pilota...

0: Pilota rebutjada llarga, la trau com ha pogut de cap Joel Lago, el baló al centre del camp, recupera Fer López i intenta jugar novament el conjunt del Celta de Vigo. La pilota intenta jugar ara Javi Rueda, la juga pel centre per Hugo Sotelo, l'obri en la situació de Llagos, pas que no ha pogut controlar i se baló, serà lateral per al Celta, baló novament per a Javi Rueda, que intenta jugar a Hugo Sotelo, pilota per a l'equip del Celta, que juga mitjançant Marcos Alenso, part esquerra, tres quarts de canxa, jugat dins del camp de Llevant Unió Esportiva. Juga el Celta, pilota al cercle central, baló per a Joel Lago, que intenta ficar pel centre per a Fer López. Obrirà Fer López a la dreta on està Javi Rueda. Intenta Javi Rueda, però no pot percutir i la toca darrere. Juguen els centrals del Celta, no, Marcos Alonso, qui té el baló. Marcos en pilota, jugant per aquí, per a Carreira, que toca darrere, jugant per a Javi Rodríguez, intenta eixir Javi Rodríguez, es recolza en Javi Rueda, que ve a rebre i pilota, la toca al centre per Hugo Sotelo, el baló d'Hugo Sotelo per a Javi Rueda, a veure que pot sentar la pilota, està sol, es juglar el segon pal, gol de Celta. Estava a soles juglar en la jugada que ha iniciat el Celta per banda dreta i que ha rematat en el segon pal Ferran Juglar per a fer el segon gol del Celta, el segon gol en el counter particular del davanter català en el dia d'avui, el nou en la Lliga, se li torna a posar l'aire el Llevant Unió Esportiva, 2:30 de la segona, marca Ferran Juglar, Celta 2, Llevant Unió Esportiva 1.
1: Només començar la segona part, igual que t'ha passat la torre en la primera part, el mateix.
2: Pues agarra l'esquena per banda, per velocitat, i s'entra molt bé, i espera, a veure, no, que va. Així molt bé, així té velocitat, el pas és perfecte i li agarra l'esquena, que va. No, fora això.
0: No, per molt poc, però no.
2: No, fora això, el centre és perfecte i els tres defenses mos agarren l'esquena també. I remata soles. I és que donem moltes facilitats en defensa. Tenim un problema greu, a més, només es comencen els partits. I així és molt difícil el poder guanyar.
1: Bé, pues se li torcen les coses al Llevant a Balaídos, empat a 0 al Villamarín, Pina.
3: Efectivament, hi ha la pugna entre dos il·licitants, un nascut a Elche, Buba Sangaré, l'altre adoptat del barri del Carrús, Ande, que volia perfilar-se en aquest costat esquerre, però quina velocitat la de Buba Sangaré per arribar i furtar-li ràpidament la pilota quan la controla el Betis, especialment Abde, qui ha rebut ahir aquesta pilota de Giovanni Lo Celso. Continua Abde, se'n va cap al rol central, descarrega Arsian del baló al costat dret per a Héctor Bellerín, se'n partits amb el Betis, buscant Antoni, ahí està Antonio de Triana, Antoni se'n va tirant en la diagonal, el seu xut per damunt del travesser de la porta d'Eder Sarabia, 4:30, primera part a la Cartuja, sense gols, havia començat ben l'Elx en alguna situació que pràcticament volia clavar-se a l'Eix Febas fins la cuina amb les combinacions, les triangulacions habituals de l'Elx, però la resposta del Betis és de xut alt d'Antoni, 4-5, primera de la Cartuja, Betis 0, Elx 0.
4: Duel interessant entre Junior Firpo, que no ha participat quasi res en esta temporada en Pellegrini, va ser un fitxatge que no és així com esperava, l'altre dia comentàvem en el partit de Real,
1: sense jugar.
4: De la Real Societat, no? De que els fitxatges del Betis no han rendit el que deurien, per això està comptant en Chuaos, que a priori eren de segones, i ara tens a Héctor Ford, que sí que és cert que de lesió, però tu saps lo potent que és, la zancada que té, la profunditat que té, i se va enfrentar a Junior Firpo. Jo penso que és una base que té Aider Sarabia per a fer mal pis a part dreta de l'Elx.
3: Atenció a acció d'Antoni, el baló li ha pegat a Petrot, busca el Cucho, la deixa novament per a Antoni, la pilota fora de l'àrea, el desolament era d'Héctor Bellerín, la vol filtrar a l'interior de l'àrea, Giovanni Lo Celso, no hi sé l'acció amb Héctor Bellerín, captura Matías Ezequiel Dituro, per tant, en el 5:30 del primer acte a la Cartuja, Betis 0, Elche 0.
1: Crec que tenim córner a Balaídos a favor de Lleva Manolo.
0: Ahí està el córner per al conjunt de Luis Castro, per l'esquerra del seu atac. S'incorpora en el central, s'incorpora Benito García, el segon pal, el baló rebutjat, el traurà com ha pogut en este cas Hugo Álvarez, recupera Llevant, intenta fer-ho Tolian, que se'n va per banda, el baló que Sotelo serà pilota novament al cantó, però per l'altre costat, per la dreta, segons ataca el Llevant, nova treta de córner per a l'equip de Luis Castro, que posarà el baló en moviment mitjançant, crec que és
1: Olaza,
0: que va posar la pilota en moviment, el baló al segon pal, el puny de Radu, la pilota cau a l'altre lateral, on la té Pampín, la demana Iker Losada, pilota per a Iker,

0: que fa el regat cap a fora, que posa la pilota molt passada. Se perd, serà treta de porta. Baló per a Radu en el Celta de Vigo.
1: 2-1 a Baleidos i tornem al Villamarín, Pina.
2: Efectivament, així ja transitem pel set pràcticament fregant d'esta primera part. Ataca el Betis, ahí estava l'acció de Torbellerín amb Anthony, la va recuperar l'Elche mitjançant Germán Valera, se'n va cap al rol central, encara en territori franja verd, a la gespa, i a falta a favor de l'Elche, la falta d'Anthony.
3: Bloca el del Betis intentar furtar o que l'Elche perga la pilota o cometre alguna falta, perquè saben que poden ocasionar això, perquè és difícil, no?, que quedi tru la envia llarga. I el que té dalt, lo Celso, que també ha sigut afectat per lesió esta temporada, Anthony, que va fallar dos claríssimes l'altre dia davant de la Real Societat. O sea, són jugadors d'una plantilla impressionant, sí. Veurem en quin nivell de forma estan avui, però sí, mira, fíjate, bloca el intentant enviar a ells per fora, no?, que no intenten combinar anar a les Febas, Marc Aguado.
2: El balón la grana Héctor Bellerín, le envía a treta de banda, será pilota en forma de treta de banda per a l'Elche en camp propi. Traurà en principi Leo Petrot, no, la deixarà per a Germán Valera, no? Semblava que és el que va traure, efectivament, buscant ahí d'esquenes Andrés Silva, volia connectar amb Dian, recupera Héctor Bellerín, la deixa per a Valentín Gómez, novament amb Bellerín, lo Celso, Bellerín. El baló, que es el que dará en el corredor central Pablo Fornals, vol filtrar el baló ràpid per al Cucho, el Cucho en la frontal, el xut del Cucho, gol del Betis, oh. golàs del Cucho, resetant la pilota, ajustant el pal, la contra del Betis, feta pràcticament de tirar línies ja a la perfecció, 8 del primer acte, errada claríssima en el corredor central de l'Elche, ningú ha sigut a tapar al Cucho Hernández, marca el Cucho per tant per al Betis, 8 i mig, primera part a la Cartuja, Betis 1, Elche 0.
1: No, sí, el porter ha pogut fer alguna cosa més, Patricia.
3: Estava pensant lo mateix, és cert que va superajustat a la part dreta, és cert que el deixen xutar amb moltíssima tranquil·litat, però jo veig raseta, jo no sé si no veu l'eixida de la pilota, si no s'espera ese tipus de golpeix, però massa facilitat, sobretot a l'hora d'estar rodejat de tres jugadors de l'eix, però cap li s'arrime prou lo suficient per a tapar el xut, i Dituro jo pense que està massa fora de la porteria, no?
2: I la defensa recula i ningú va per ell.
3: Sí, totalment, li dicen ese metre i mig, que Cucho és un jugador bueno, que té esa qualitat i és davanter, no?
1: Pilota passa per baix de les cames d'un central, probablement això també despista a Dituro, però jo pense que podia fer alguna cosa més en el gol. Està perdent l'Elche, minut 9, arriben els gols molt pront, L'1-0 a favor del Celta també ha arribat molt pront a Baleidos i acaba d'arribar també el gol del Betis molt pront al Villamarín.
3: També te tinc que dir que recorda la trajectòria de aquesta temporada, 0-2 davant de la Real Societat, li remonten en l'Europa League, en l'Esparta de Braga, lo mateix, li remonten un 2-0 el dia, o sea, el fracàs de la Copa del Rei, és un equip que igual que tingui l'avantatge, no la sap mantindre, jo no sé si és perquè no són solidaris o no són massa sòlids, i igual que tingui avantatge no heu de preocupar-se perquè justament davant el Betis és recuperable, no? I segur 0.
1: Així que marca el Betis l'1-0, primers minuts de partit, encara no hem arribat al primer quart d'hora, 1-0 guanya l'equip de Pellegrini, tornem a Baleidos, Manolo.
0: On intenta eixir de darrere llevant una esportiva, però ara l'Ato li està eixint moltíssim. S'ha costat moltíssim l'eixida de pilota, eh?
4: Molt, i a més està complicant-se massa el xoc. A veure si ara pillem una...
0: A veure, aquesta pot ser bona. Va, per aquí, Losada. Part esquerra, tres quarts de canxa, li va doblar Pampí, Losada a la frontal, ha pegat a porta i l'ha rebutjat un defensor. El baló que ara intenta treure el Celta, afortunadament, Hugo Álvarez, que no controla, lateral per al llevant, en la línia que dividís els dos terrenys, però acaba de desperdiciar per a mi una bona contra Lato.
4: Sí, jo crec que s'ha precipitat, jo crec que li entrava per l'esquerra, li
0: desdoblava,
4: claro. Però bueno, a veure si tenim sort i empatem i se posem a treure.
0: De moment aquesta Arriaga, amb la pilota jugant per Adela, el central encara en canxa, propia línia que dividís els dos terrenys de joc, volcant a la dreta per a Tolian al centre, novament per Adela, per a Víctor García, per a Pablo Martínez. Pablo, que la va a jugar al centre, la rebutja Marcos Alonso, el valor rebutjat a una banda, apareixerà Adela per a llançar la terra i jugar amb el seu company Matías Moreno. La pressió ahí dels davanters del Celta, continua Matías Moreno, té la banda a Tolian, per a Tolian, li feia la desmarcada primer per fora, ara perdís el valor per a Pablo Martínez dins de l'àrea, Pablo que intenta entrar, Pablo que fa el regat, que la va a jugar, el valor que queda solt, el recupera Carlos Espí dins de l'àrea.

0: el Levant de la Terien Beta de Arriaga. Se'n va cap a l'àrea del Celta. I quan està a molts metres de la porteria, rebenta la pilota de la pilota va a la gàbia. Empata el partit de Llevant. 50è de partit. 12 de la segona. Empata de la Celta 2. Llevant 2.
1: Pues el segon molt paregut al primer, Lato. Sí, ahir no hi ha hagut errada de porter.
2: El porter no se la menja perquè ahir la pega molt bé. Sí. I ha agarrat l'àngul justament i ha anat a la quadra, no? De tota forma, estàvem parlant perquè Pampín en ixa xua té que entrar dins de l'àrea.
1: És que a mi és que és un futbolista que no...
2: Té que entrar dins de l'àrea.
1: No m'agrada. Claro,
0: jo crec que li falta molta confiança.
2: Ostres, però és que són xues claus, eh?
3: Bueno, ell en el Villarreal ja feia esos gols en el B quan estava allí, era espectacular com a central.
1: Feia aquest tipus de gols?
3: També, sí.
1: Bé, pues 2-2 a Baleidos en un partit on la meva sensació, la Torre, és que els dos equips ataquen millor que defensen.
2: Sí.
1: Tant el Celta com el Llevant.
2: Està claríssim. Però bueno, el Llevant s'ha posat a treure en el partit i ara té opció de poder anar a guanyar, eh?
1: Minut de joc i marcador, Manolo.
0: Estem ja en el 58, 13 de la segona. Acaba d'empatar amb altre tir estratosfèric de llarga distància de la pel al conjunt de Luis Castro. De moment en Balaïdos, Celta 2, Llevant Unió Esportiva 2.
1: El Villamarín està perdent l'Elche Pinar.
4: Sí, i a més ataca novament Antoni, el desolament de l'àrea per a Héctor Bellerín. La seva central, la rebutja de cap Marc Aguado, la punxa Gonzalo Villar. El lloc està... de TS, li ha caigut algú a Germán Valera damunt, ara ja es recupera Germán Valera, havia de TS,
3: Bellerín,
4: havia de TS l'àrbitre, sí, Héctor Bellerín el que li ha caigut damunt, però bueno, l'ha saltat bé, l'ha botat, no?
1: Sí, però l'impacte al final...
3: Sí,
4: el genoll
3: sí.
4: Tal vegada
1: cadena,
4: en el costat.
1: Sí.
4: Héctor Bellerín, que com comentem, avui 100 partits... amb l'elàstica en la camiseta.
1: Héctor Bellerín, que té un look que li agrada molt a la Torre.
2: Sí, és Caterpillar, és el pandillero, eh? Hòstia. I rasca, i és el book del meu equip, eh?
0: Héctor Bellerín és un personatge de la pel·lícula El Pico.
2: Sí.
4: D'altra època, eh? De la,
2: sí.
4: Bueno, del principi dels 80.
2: De la meva època.
4: Ah, vale.
2: Jo crec que soc el més major que el Brasil. Però per poquet.
0: Bueno, per poquet, eh?
4: Leo Petrot, el teu ameu amb Dian, este per a Fengruber, el Kaiser, mou l'austriac, que va creuar a camp contrari, bascula cap a la part dreta, controla Héctor Fort, frenaven la pressió d'Abde, juga novament amb el Kaiser, que la torna, ahí està capgirant, bon el moviment del Kaiser, el rebuig ahí en planxa de Diego Llorente, no hi ha falta, diu l'àrbitre, sobre Héctor Fort, així que deixa continuar Pablo Fornals. La pressió és de Buba Sangaré. Bona recuperació de Buba. La deixa per Héctor Fort amb Aleix. Andrés Silva. El balón d'arrerit no el té Héctor Fort. I novament la contra del Betis. Va Antoni. Antoni en la frontal la va filtrar a l'interior per al Cucho. Bon creuament ara ahí de Daffengruber. Però la situació estava anul·lada fora de joc del Cucho Hernández.
1: Sí. Que igual lesiona, perdona, Patricia, un futbolista Balaïdos, Manolo.
0: Sí, crec que és Kelvin Arriaga.
1: No puc continuar, eh?
0: Crec que és Kelvin Arriaga, ja veiem el francès Hugo Recobert i també veiem
1: Brugui
0: per a donar-li, jo crec que, alguna cosa diferent a l'atac del Llevant Unió Esportiva. De moment, en efecte...
1: Entra Brugui
0: i se'n va Víctor García.
1: ¿Víctor García?
0: Sí.
1: Igual que... Jo a Víctor García no el llevaria.
2: Està cansat.
0: Està cansat i vull dir una cosa, tampoc l'he vist especial. Vull dir, no l'he vist que si fos un jugador que li donés especial mal de cap a la defensa.
1: A mi m'agrada, Manolo, en la primera part.
0: No, a mi també m'agrada molt Víctor García, però avui no ha sigut un jugador que li donés especial mal de cap a la defensa del...
2: Lo que passa és que Grubi és un jugador que té gol, eh? Se'n va pel...

0: Martínez.
1: No sembla Arriaga, Martínez, no sembla Arriaga, eh?
2: No.
1: Pues semblava que estava lesionat Arriaga, el que sembla és Pablo Martínez. Entra Raguber. Lectura dels canvis, Latu.
0: Bueno, jo crec que vaig jugar en el centre del camp, Arriaga vaig jugar un poc més darrere, que protegia un poc més la defensa.
2: Hola, més alt.
0: I sí, hola, i volgué un poc tirar més a l'esquerra, crec, eh?
1: Bueno, pues ara me conteu,
0: avorem,
1: me conteu perquè... l'estructura del Levante Balaïdos després dels canvis, però hem de tornar al Villamarín. Volies apuntar alguna cosa del que estàs veient, Patricia?
3: Sí, que fa jornades que no veia el Betis tan ficat en el partit, eh? En els duels lluitant i intentant furtar, de fet, amb Rabat i Pablo Fornalsis a posició de doble pivot defensiu, intentant que el que més fa ells, i ho fa també, tocar la pilota pendística pràcticament impossible.
4: Allà va Andrés Silva, interior de la línia fons, li fa de nit. Álvaro Valles tanca les cames, el valor corre, estava anul·lada l'acció per fora de joc.
1: Que hores d'ara, Patricia, el Betis amb este marcador suma 57 punts per 51 que té el Celta, diu, que és sexte.
2: A veure, que furta, perdona.
1: Té la Champions a 5 punts.
2: El llevant per Aixir a la contra, pilota per a Brugui, que entra per banda dreta, amaga, li va doblar Tolian, no l'ha vist, ara sí, pilota per a l'Alemany, va Tolian, amaga, bona, toca bona, per a Brugui, no és fora de joc, entra Brugui, línia de fons, dins de l'àrea, la posa primer per Carlos Espícorner. Era bona, era bona, era bona, Brugui. A l'esquena de la defensa s'havia quedat un central enganxat. No estaven fora de joc, a pura línia de fons. L'ha posada al primer pal. Serà treta de cantó per al Llevant.
1: Pues en va Pablo Martín, li ha pegat dos manotades a les caïdes, tres. Cabaretxat, entén el canvi, però... igual perquè no li ha agradat... O perquè no li ha agradat la seva actuació, ja veurem.
2: La pilota per a Llevant, novament Olaza.
1: Aguantem el córner i avaleu.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
5: gol, de Carlos Pi. Sí, sí. Ah, no, de Brugué.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,

0: Roger Bruguer! En la pilota, en una jugada que havia inventat abans ell, agarrant-li l'esquena a la defensa. Acaba el Zeta de cantó. El baló per dalt, el posa Brugui. Pilota que vola. Brugui l'envia a la cassola per avançar el llevant en Balaïdos. 63 de partit. 18 de la segona, marca Brugui. Celta 2, llevant 3.
1: Pues sí, a hores d'ara la classificació trau el llevant de la zona baixa, el Levante 39, l'Espanyol té 39, el Girona, que és qui cau, tenia 39. Estic veient la diferència de gols, és de menys 15 per a Girona, per a Espanyol i per a Levant, però com que ha fet més gols el Levant, és el que està per davant d'Espanyol i de Girona, en aquest triple empat, a 39 punts. Com està la zona de baix de la classificació, Raül, el Levant, que igual amb l'Elx.
2: Efectivament, amb 39 punts estarien tots dos en la taula classificatòria. S'ha vist...
1: menys 9 és la diferència de l'Elx.
2: Eixa notícia també ha arribat als aficionats de l'Elx, que han vist com el Levant està remuntant contra el Celta.
3: I el més xicotet és el que fa el gol, però que mal defès el porter, mal defès total,
1: la, la vesprada del porter no és la millor,
4: Sí, la vesprada de Radu
1: i la dels centrals tampoc.
5: Hi ha tres defenses ahí, sí. Passa que Burgues se col·loca molt bé, és un jugador, a mi m'agrada molt, és un jugador que té gol.
1: Bueno, molt avispat, l'altre.
4: Claudio Giralt va per totes,
1: Pues ahí están els canvis de Giralt, ara més compte, Manolo. Hem de tornar a Balaïdos, ahí está la gent també en la graderia, mirant el mòbil.
2: Els aficionats del Betis saben que l'equip que els apreta a perdre la classificació està perdent a Balaïdos, el Celta.
1: Se n'estrauen 7 punts.
3: Mira, el este...
2: I l'averatge particular està empatat, perquè empataren a un tant a Balaïdos com a la Cartuja, el Betis i el Celta.
3: Sí, però el este guanyat al Levant, a l'Oviedo, al València i al Rayo. El té empatat en Sevilla i Osasuna i el té perdut Mallorca, Espanyol i a la vez hi falta jugar contra el Girona.
2: Montilivi, l'última jornada.
1: Com crema,
3: que va perdre 3-1.
5: Està com se diu
4: la Tanatorili.
2: Tanatorili
1: va...
5: És que diu la Tanatorili.
2: En la cançó de Mecano.
3: A la Lliga.
4: Tanatorili, la part baixa del classificació.
2: El baló espera Diego Llorente. En camp propi pressionava Germán Valera. Acaba la pilota en treta de banda per a l'equip verd i blanc.
3: Que descriptiu, la Tanatorili.
2: A la llotja de la Cartuja també miraven el seu telèfon. Clar, els directius del Betis, sobretot de Rafael Gordillo.
1: Mira, mira els aficionats, Els del Betis, ensenyen-li el mòbil, els de l'Elx, i aquells diuen, com? Que està guanyant el Levant? I es diuen, sí, sí, està guanyant.
4: Correcte.
2: Servirà de banda, però en camp de l'Elx, Héctor Bellerín. Ahí està Héctor Bellerín. S'apropava Anthony. També circula el Cucho Hernández, que la vol tornar de cap. Arriba per a tallar el baló i enviar-lo a treta de banda. Germán Valera avança metres. Poc a poc ja està en zona de tres quarts per filtre. Segons ataca... l'equip verd i blanc per Anthony, la treta de banda Bellerín, busca la part amb el Cucho, la talonada del Cucho per Anthony, el xut fora, desviat el xut després de la paret que ha fet amb el Cucho Hernández, Anthony erra, nova arribada del Betis, 21 per a 22 a la Cartuja, no funciona l'equip de Sarabia, Betis 1, Elche 0.
3: Si se asocien el Cucho, lo Celso y Anthony, això esperi, però volia dir algo del Levant, després del partit de Osasuna que va incendiar la part de baix, és que vamos, és que no se mereix baixar per tot l'esforç que li està ficant,
4: és
3: que és molt bona, dona compte, era embalaído remontar a Trecamí, és espectacular.
1: Sí, espectacular, Manolo, per cert, canvis en el... en Giralde, perquè entra Williot, entra Borja Iglesias, vull dir, trau tot el seu arsenal
4: ofensiu. I ha sigut també Pablo Durán, vull dir...
1: Això sí, ha retirat a Iago.
4: Ha retirat a Iago, que ja no està per a...
1: que tampoc està
4: per a... tampoc està ja per a 90 minuts.
5: La segon part no estava
4: entrenant.
1: Sí, sí, tal qual. Bé, doncs en el 67 guanya Balaïdos 2-3 el Levante Unió Esportiva. El joc està de test a Balaïdos, també està de test, Raül, per què? A Villamarín.
2: Sí, perquè ja està sobre la gespa.
1: No.
2: És... ha votat... Andrés Silva, amb Diego Llorente, i li pega...
1: abraçada, no sé si cabotada...
2: Sí, jo, amb el braç.
4: A 39 punts.
1: No, no, és una barbaritat, lo de la classificació.
4: Que si quedara aixina, cosa que no crec, entrarien els resultats entre els 5. Se faria una lligueta, sí. Bueno, ahí tendríem que sumar... Vull dir, la calculadora va tirar fum.
2: No sé si el web de la Lliga això ho té actualitzat al moment, que no, no tinc ni idea, però és la que mira habitualment.
1: La Lliga,
2: el web de la Lliga. Per si de cas. Jugant el Betis, el baló d'espera amb Rabat. Rasella a la dreta per a Héctor Bellerín. Controla la pilota Héctor Bellerín. La deixa per a Pablo Fornals, que endarreix novament per a Diego Llorente.
1: La Lliga, Raúl, el web dona de moment diferència de gols.
2: Diferència de gols. Sí. No dona la lligueta particular entre
1: els... No, dona diferència de gols.
3: I menys mal que el València va guanyar en Bilbao, si no, imagina't el lío ja.
2: Serà per pasta que Tebas no tinga això actualitzat.
1: Pues van diferència, de moment està per diferència de gols, la classificació.
0: Ahora ya la pinxa el Celta, ara ja en sabe per terra escurant. En el primer pal, Matías Moreno serà treta de cantó. Era Ragubert, finalment, qui ha enviat el baló al córner per al Celta.
1: Anem a aguantar-hi el córner i tornem al Villamarín.
0: Vinga, córner per al Celta de Vigo. Serà Fer López qui posarà aquesta pilota en moviment, a veure què fa el Celta. El baló, primer pal de Fes, la pilota queda dins de l'àrea, intentava prolongar de cap el remà final. En este cas, ha sigut Hugo Sotelo, serà pilota en porta per a Ryan.
1: Minut 69 de partit, 2-3 a Baleidos, està guanyant el Llevant, perd Pina, al Villamarín els contra el Betis.
2: 24 i mig, primat, des del nou val el gol del Cucho Hernández per al Real Betis, que continua perfilant-se allà fora de joc en l'acció de Torbellerín. En el vertes de l'àrea estava, en vertes de l'àrea, perfil 3, segons ataca l'equip verd i blanc.
3: I poquet de l'Elche, el dia del Celta jo pense que no se va creure que podia fer alguna cosa més l'Elche. El dia de l'Alavés en casa Raúl també esperaves un poquet més. I ara mateix està jugant un camp complicat, però un poquet més de velocitat, no? D'idees, perquè sí que basculen de dreta a esquerra, d'esquerra a dreta, però a l'hora de defendre són equipos...
2: Quan arriben a la zona de tres quarts, l'Elche perd totalment les idees.
3: Sí, per això
2: vols
3: que...
2: Vols clavar-se amb el baló fins la cuina, i això no pot ser.
3: Possessió sense ningú criteri ofensiu, i de moment vas darrere, necessites alguna cosa més per empatar este partit, i almenys sumar en casa el Betis un punt que te vendria de glòria.
1: No, un punt seria glòria, efectivament.
2: Sí. Il·lustres a la llotja de la Cartuja... Està Rafa Bordillo, està Joaquín, està també Asunsao.
1: Marcos Asunsao, sí.
2: Que en xarxes havia anunciat que anava en una espècie de motocicleta i un poc tombat.
1: No l'he vist, no l'he vist.
2: Sí, búscala, que està per
1: ahí. Recordo el que deia l'speaker del Betis, el portero està asustado, lanza la falta Asunsao, que era el perruquer de l'Opera, el speaker del...
3: Ah, sí?
1: Del Betis, sí, el perro que es de l'Opera. Sí.
2: Juga Antoni, pressiona l'Elche, estira línies, ahí està Petrot, ananta per Antoni, al remat el baló i s'atreta de banda per al Betis, però ahí es queda la pressió de l'Elche, no la furta i no arriba, el que comentava un poc Patricia, no? Sí, molta triangulació, sí. Molta circulació de baló, molt horitzontal, però no xutes quan arribes a les altres quals perquè vols continuar amb una passada extra.
3: I sobretot que el Betis vol guanyar este partit, o sea, no està com...
2: Està jugant-se la Champions, està jugant-se el...
3: Està més ambiciós, per això, que a més la posició d'Amrabat, que sí que és cert que no ha participat molt tampoc esta temporada per lesions i altres motius, i Pablo Fornals ahí estan impedint que Gonzalo Villar, Marc Aguado, Alice Fega, puguen un poc ser els que controlen este partit i es obliguen a anar per fora. Héctor Font està clar que ve de lesió, que necessite agarrar un poc

0: que més, però tenir a Junior Firpo, que també de lesió podia intentar, no l'has vist encara, no l'has nomenat per la banda dreta. És importantíssim que arribi, que faci centrades. A més, una diferència que treien altres defensors que també se pot clavar per dins, o sigui, que tenen esa variant de sumar-ho més dins del camp.
1: A punt de fregar el 27 de partit a la Cartuja, minut 26, aplaudiments en memòria de Miqui Roqué, Betis 1, Elche 0.
2: I te digo una cosa, a Balaidos, la Torre, falta el gol de Carlos Espí.
3: Sí, sí, té que vindre, té que vindre.
2: Que este comença que marca.
3: Té que gestionar molt bé el xoc.
4: Bueno, l'ossada per Espí, ja, Remat Ryan, punt de penal, obriguem per Adela, l'autor del 2-2 també, en llançament de llarguíssima distància. Lato, tu que tampoc li colpejaves mal a la pilota, quedo gols avui de llarga distància del Llevant, eh? Sí. El de Carriaga i el de Dela.
3: Sí, i a més, els dos defenses, és a dir, tot el que vam parlar mal de defensivament del Llevant, per lo menos en l'atac han sigut...
4: Ho han equilibrat,
3: sí, sí.
4: Bueno, pues ahí está, Pampín jugant darrere per a Matías Moreno, a l'altre costat, amb la baixa Toli en canxa pròpia, deixa per a Dela, molt curtet, que ja va ser damunt Dela. Buscava Brugui, el balón li cau a Carlos Espí. Espí per a Brugui, la baixarà Brugui en banda dreta, ataca Llevant, tres quarts de canxa, pilota per al conjunt llevantinista, baló per a Hugo Raguber, lateral de l'àrea, la va posar a la frontal, a vore ahí, Olasa intentava jugar al centre, Iker Rosada amb la pilota recupera tres quarts de canxa, va volcant-se a l'esquerra, li dobla Pampín, pilota per a Pampín, que juga darrere per a Iker Rosada per a Pampín, demana novament a Llevant, crec que Raguber que va entrar per banda, la posa al centre, no arriba Espí, la rebutja la defensa, encara que va a la pressió Llevant, un esport va Pampín, no pot amb la pilota, ja no ve del salt en terra, diu que continua la jugada, apareix Suelver, pareix des de la
3: darrere. Una falta, deixa fer falta.
4: Sí, lo que, sobretot, hi ha que parar l'atac. Si poses de falta, bé, si no, en falta, no passa res.
3: Se n'entén intercetes, és que deixa de rascar, deixa rascar.
4: L'única percebut de Llevant és Oriol Rey i està a la banqueta. No. Pilota per a... el conjunt del Celta, baló per a Pablo Durán, que va intentar penjar-la des d'ahí. Perdó, Hugo Sotelo, amb Pablo Durán, novament Hugo Sotelo, toca darrere, baló per a Marcos Alonso. Entra en canxa del Llevant Unió Esportiva, Marcos Alonso, que pot penjar esa pilota en l'àrea. Continua Marcos Alonso, obriguent a la situació de Pablo Durán. Pablo Durán que juga, novament per a... en este cas, el futbolista del Celta de cau a terra, d'àrbitre que no hi ha falta, novament Hugo Sotelo, que la va intentar penjar. Pilota per a Juglà, que la posa dins de l'àrea, la intenta baixar novament, el baló a la dreta, Hugo Sotelo per a Javi Rodríguez.
2: És així, la Torre no pots esperar.
3: No, a part d'estar jugant molt fàcil. Estan jugant molt fàcil.
4: Stockenholt, la pilota per a Marcos Alonso, que va penjar el baló retruca en el cos.
3: I el que està cansat, perquè el canvi, claro. T'està jugant la vida,
4: A veure, que està Marcos Alonso en pilota, intenta entrar per dins. Intentarà maniobrar a Hugo Sotelo jugant per a Fer López, maniobrant, obriguent la pilota per a Suebre, que intentarà jugar per a Hugo Sotelo, novament Suebre a la pilota, el baló per a Hugo Sotelo, tres quarts de canxa per a Marcos Alonso en pilota, continua tocant el Celta, continua aguantant darrere, llevant Unió Esportiva, Suelder novament per a Marcos Alonso, costat esquerre, novament per a Suelder,
3: no
4: i a la frontal de l'àrea, està soles, però ara li tanquen el baló per a Borja Iglesias, que pensa aquesta pilota per a Hugo Sotelo, que la deixa de cap dins de l'àrea, per a Juglà va a tancar el Llevant, el primer pal, tanca perfectament, Matt Ryan, 74 de partit, continua el 2-3 al marcador.
2: Tornem al Villamarín, Pina.
1: Són ja 30, en sobre, per tant, la primera miratge hora de joc a la Cartuja, amb la derrota de l'Elche, 1-0 des del nou, en el gol del Cucho Hernández. I així la zona arquitecte es construeix, marca Aguado, a la dreta la curta per a Gonzalo Villar, controla Gonzalo Villar, vol buscar a Marc Aguado, però estava cobert per Adia, de recular de cara amb Bua Sangaré, este al rol central amb el Kaiser, novament amb Gonzalo Villar, avança, i arriba a zona de tres quarts, obri el valor jam per a la centrada d'Héctor Fort, la buscada de cap Andrés Silva, rebutjat de Diego Llorente, li pot caure el valor al pita, ahí a Gonzalo Villar, li tirava el barret amb Rabat, reclama una falta de Diego Llorente, l'àrbitre deixa continuar, recupera des de la gespa Marc Aguado, i ara l'Eix Febas, les mans són d'en Rabat.
0: Ara sí, Héctor Fort arribant per la dreta buscant centrada, Álvaro Rodríguez te preguntava, bueno, fora de micro me dies que són pares a mort, sí, no? Però que sí que és cert que si vas a utilitzar les bandes perquè te tanquen
1: per dins. Està a la banqueta.
0: Claro, podries utilitzar-lo per a fer les rematades, perquè si el Tucho va ser per levant necessites davanters rematadors. De moment, Diangana no l'has vist, Adrien Silva l'has nomenat dos voltes, no són davanters, tal volta Andrés Silva sí, no?
1: Diang no és davanter, és per a jugar en banda o per a jugar entre línies, però no té la capacitat que té Álvaro Rodríguez.
0: Álvaro Rodríguez te va marcar l'altre dia,
1: el Torito juga d'esquenes molt bé.
2: Ja falta perillosa per al Elche.
1: Ahí està, Gonzalo Villar.

0: Preparat per executar aquesta falta llunyana, també amb l'esquerra, Germán Valera. 1 dels 2. A veure qui es perfila finalment. Gonzalo Villar penja la pilota, que rebutja de cap Diego Llorente. Li va caure Aleix Febas. Aleix Febas buscant Buba. Buba Sangaré amb Héctor Bellerín. No s'atreveix en el mà a mà. La deixa per a que la penja Aleix Febas. Segon pal. Ahí Diang. El baló acaba en córner. Junior Firpo buscava cedir el baló en safata per a Andrés Silva, però jo diria que possiblement també estava en fora de joc el futbolista de l'Elche.
1: Aguantem el córner ahí, Patricio Raúl.
0: No, no hi ha córner perquè està en fora de joc Diang quan rep la pilota d'Aleix Febas.
2: No, dia que està buscant l'esquena de defensors del Betis, que algo és algo, estàs canviant un poquet el que estàs fent, intentar sorprendre. També el que podies fer, tenir un poquet més de profunditat, perquè a part d'estàtics, poca velocitat, és que tot és baló al peu, o sea, no busques una carrera, no busques un desdoblament per a fer dos contra un. Héctor Ford, jo penso que està millor físicament que Junior Firpo, Diangana pot juntar-se, fer dos contra un, intentar fer associacions per banda, per entrar per ahí, perquè està clar que Fornals i Enrat estan tancant per dins.
1: Minut i marcador, Raúl.
0: Són ja 32 per a 39. Primera acció a la Cartuja, Betis 1, Elche 0.
1: A Baleidos hi ha un canvi que me sembla interessant, Lato, encara que no sé què ocorre ara amb l'àrbitre, Manolo.
3: Pues no sé, crec que estan cridant els dos capitans.
4: Sí.
3: Estan cridant els capitans.
4: Però no sé per què.
3: Està Borja Iglesias per part de Llevant Unió Esportiva i jo crec que...
1: Jo que està Betés. Ha passat alguna cosa?
3: Ha passat alguna cosa, sí.
1: Graderia?
3: Jo crec que ha passat alguna cosa a la graderia i per això està el xoc parat, eh?
4: Algo en dir, sí.
3: Sí, alguna situació està passat a la graderia, que està el xoc parat. Està Cordero Vega parlant amb Brugui. Pues no. Ara diu que a jugar. No sé què és.
1: És que ha fet un gest?
3: No? Sí, sí, sí.
1: Com
3: sí,
1: assenyalant.
3: Com no sé si estigués dient alguna per megafonia o... O algo així.
1: Bueno, hi ha hagut un canvi que me sembla interessant. Pampín, que per a mi era un dels futbolistes més fluixos del partit, se'n va fora i entra Manu Sánchez, la toca és el titular.
4: Sí, anem a veure, estaven entrant molt per la part esquerra del Llevant. Mm. Se necessitava el canvi. Pampín no està en el ritme que pot tindre Manu Sánchez perquè du pràcticament jugant tota la temporada.
3: Baló per al Celta. Intenta Isir Marcos Alonso des de l'esquerra. Tocant amb Carreira. Reira novament al centre. Pilota per a Fer López. Juga per a Mingueza Cantat. Balón profunditat des de l'àrea. Iria Perill. Ojo, el remat que se'n va fora.
4: Nos agarren les que no
3: en este cas de Pablo Durán. Perill ahí.
4: Primer dicen que passe molt fàcil. I després mos agarren les que eren molt fàcil. Sí. És increïble. Mira-ho.
3: Esa pilota en profunditat de Fer López sobre Pablo Durán. Primer pal, està bé la pilota.
1: Matías Moreno està dins.
3: Lateral de la xarxa, sí.
4: Menos mal que el porter està ben situat.
3: Sí.
4: No es tapa molt bé el hueco, no? Però no pots... Tens que gestionar el partit. No pots estar esperant ahí rere. A veure lo que passa.
3: A veure que intenta recuperar el Celta encara que va la pressió. En este cas de Iker, toca Manu Sánchez, baló de cau de cap per a Espí en la frontal de l'àrea, va traure per a Brugui. Brugui que arma la cama, que li pega per a Radu.
4: Que fer mal.
3: Atastà des de fora, oh, Brugui, mira. Ara se la menja la defensa, recuperarà el Llevant Unió Esportiva, 3/4 de canxa, Tolian, que juga darrere, a reiniciar jugada.
1: Que te dure la pilota, Lato.
4: Eh?
1: Que te dure la pilota.
4: Claro, que corguen ells, ara.
1: Exacte.
3: Ahí está el baló per a Matías Moreno, que toca per a Dela, té oberta Tolian, continua Dela per el centre, per a Raguber, este a la dreta per a Tolian, canxa pròpia, Tolian l'envia en llarg, que no ha pogut contactar ahí amb Brugui, serà lateral, estem a falta.

0: Gonzalo Villar que amaga el balón, li pressiona Giovanni Lo Celso, juga de cara per a Marc Aguado amb Leo Petrot, ara buscava en l'esquerra però no s'atreveix amb Germán Valera, busca a la paret a Aleix Febas, Dian, el xut de Dian, li ha atrapat Héctor Bellerín, continua la passada de la mort d'endarrerida, li l'entrega Pablo Fornals. Bé, ara sí, almenys ha arribat, però va a la contra del Betis, atenta i Buba Sangaré per a furtar-li la cartera al Cucho Hernández.
1: Que amb Buba Sangaré, Patricia, l'Elx ha fet una bona incorporació.
2: Sí, sí, sí, sí, a més, xove i amb molta progressió, és un altre perfil de defensor que te dona. Però que bueno, esta xuada participe Febas, i no l'havies nomenat tampoc. Entonces un jugador que sempre tornarà i ser un poc més rapidesa, no? I sos tres quarts i ser primer toc que te fa que tinguis aquest efecte sorpresa per a firmar la defensa, i que està clar és que necessites velocitat. Ara mateixa indicacions seran d'Eder, no? De que un poc per lo que quede partit que li doni més energia per a poder intimidar. De totes formes, va molt bé dalt el Betis, home a home intentant bueno, no sombrejar sinó pressionar perquè la pilota i li dificulte moltíssim les coses perquè sobretot repetís
3: tanque... a bona, que puc tornar el llibre, perdoneu, la pilota de Brugui, ells de l'àrea. Losada, vole que fa la falta per a Brugui i al pal! Per haver fet el 2-4 i sentenciar el partit, ha tingut Brugui la sentència del partit després de la jugada de Olaza i Espí. La pilota a la dreta li pega a Brugui, el baló va a estavellar-se en la creueta, malauradament, isca pa fora, no ha fet el 2-3 el llevant.
1: Era l'altre pal, l'altre, no?
4: Sí, no, però la pega bé, eh?
1: No, li ha pegat pega fantàstic, però si la obri un poquet...
2: Però no tenia espai entre el travesser i la mà, era l'altre pal.
4: Cuidao ara...
3: I el baló, que un home de l'àrea, però diu l'àrbitre que no hi ha absolutament res.
4: Necessitem canvis ja, i parar el xoc un poquet.
3: Sí, ara fa falta l'efecte parar el xoc.
4: Parar el xoc ahí, tirar-te a terra i...
3: Exacte.
4: Claro, i descansar un poquet,
3: tindre un canvi... Claro. La primera que te toquen, mig hora a
4: terra. Claro, mig hora a terra, i ja està, i... Ho estan fent ells.
1: És que el joc està veig, a més d'ara, a Balaïdos, en el 2-3 per al llevant, i també al Villamarín, amb l'1-0 favorable al Betis. Tenim minut 38 al Villamarín, minuts 83 a Balaïdos. Anem al Villamarín, Pina.
0: Sí, perquè Héctor Fort li havia pegat una manotada, li ha tocat, no sé si en la panxa o en les parts, per a frenar-lo. Junior Firpo, l'àrbitre deixa continuar.

0: aquí continúa fuera, pero la veo amenazada. Ya una, un empat entre...
1: I ahí està el canvi.
0: 5 equips a 39 punts, se va Espí.
1: Va fora Carlos Espí, va entrar Ivan Romero.
2: És que el treball que ha fet Espí és increïble.
0: Faltava el seu gol, no ha arribat.
1: No ha arribat,
0: però va arribar el d'Ivan Romero.
1: Claro.
0: Bueno, pues canvia Balaido, Manolo.
1: Ivan Romero para traer una contra en velocitat.
0: Ivan Romero y Brugui, sí, ya rápido.
1: Que es lo que estaba fent Brugui y mira si, si,
2: I,
1: si
2: i
1: está...
2: I va treballar moltíssim per
1: sí, correcte. Bueno, dinamisme. Pues ahí está el canvi, se'n va Carlos Espí, entra Ivan Romero.
0: Dinamisme, velocitat en la punta d'atac. Ara, cavalls de partit del Levante Balaidos, que està guanyant 2-3. Veu amenaçada la seva situació fora del descens, encara que continua fora del descens. Pina... Igual també el Llevant, hi ha un fum d'equips sí. A 39 punts.
3: Efectivament, juga l'Elche des de l'esquerra. Era l'Eixe Febas. El baló que passa per a Germán Valera. Continua Germán Valera, posa la directa i en la frontal de l'ara. Continua Germán, ahí amb l'Eslano. La deixarà per a Héctor Ford, interior, va a xutar. El gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, golaç, golaç, golaç, golaç, golaç, golaç, golaç, golaç, golaç, golaç, golaç, golaç. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, després de l'eslàlom de Germán Valera, li ha deixat el baló a l'interior de l'àrea. Héctor Fort ha xutat per baix de les cames de Junior Firpo. I el baló a l'escaire de la porta d'Álvaro Valles en el 41.

0: s'olvida de fer les poquetes coses que fa bé i es comença a fer totes malament, però que bé per l'ES per insistir i per... No ha fet molt, Raül, però sí que és cert que bueno, sí, ja es dona resultat.
1: És el primer xut entre els
0: tres pals. Que no ha fet molt, però hi ha que provar
1: no
0: ha fet,
1: no,
0: que,
1: ja
0: que tens llançadors, que tens xors que te poden, en lloc de tant d'estrapats com far Castelló, intentar golpejar de fora, però bueno, al minut que és, que minut 43 ja comença la segona part d'una altra manera.
2: Bueno, empata l'Elche a un gol. Este gol el trau, bueno, l'avança o l'impulsa en la classificació, suma 40 punts, està per davant del Sevilla per millor diferència de gols, menys 8 contra els menys 13 del Sevilla, que té 40 punts. Hi ha falta perillosa a Balaidos, a la mano.
3: Sí, falta perillosa feta sobre Williot, sobre Swedberg, que va traure el Celta per el perfil esquerre, segon s'ataca el conjunt vigués, aproximadament a uns 9-10 metres de l'àrea. Está Mingueza y está Fer López. Un des dos. Mingueza, que la pincha, punt de penal. Atraube la defensa. La intentará baixar Mingueza. Toca darrere. Pilota para Javi Rodríguez. A Obriguén.
4: Claro, claro.
3: Pero el futbolista claro. Del Celta. Ahí la presión perfecta. Muy bien. En este Cascarga Siudeque y Rosada sobre el Abdelawi. El balón será en el 30 lateral. Pero el llevan que está... A dos meses el afechit de eixir per fi del descens i de impulsar-se en la classificació i d'aferrar-se a la vida.
2: Ataca el Betis al Villamarín, Pina.
5: Junior Ferpo interdirà la seva centrada, la tapona, Bupa Sangaré, serà córner per al Betis.
0: I lo que té la banqueta el Betis, eh? Bacambú, Chimi, Isco, Álvaro Fidalgo, les del Castelló. Veurem en la segona part, no? Si fa algun canvi davant de la... Ja el Soleta va treure Isco de punta totalment sols. Veurem els canvis si donen efectivitat a este Betis.
2: Anem al córner
5: del Betis. La pilota, la rebutja de cap, com pot ahí. Leo Petrot va caure per a Fornals. Abde la deixa per Antoni, des de l'àrea, en aquest perfil dret. El desdoblament per a la centrada. Leo Petrot, que trau perfectament la pilota perquè controla finalment a l'Eix Febas, buscant ahí d'esquenes perquè puga capgirar en l'acció d'Héctor Fort. Allà va Héctor Fort, l'autor del gol de l'Elche, per aquest costat contrari al que ataca habitualment, que és l'esquerra. Quan ataca per la dreta, amb Rabat envia el baló a treta de banda, 44 i mig. Primera té a la Cartuja, Betis 1, Elche 1.
2: Estem a punt de conèixer també l'afegit en la primera part del Villamarín i també en el final del partit, Manolo Balaidos.
3: Sí, on va traure Matra i una falta en atac del Celta de Vigo. 89 de partit.
6: Esa televisión y... no
4: corre.
3: La groga espera Matt Ryan, pero el portero australià, porque Cordero Vega ha interpretado que perdía temps. El balón a la banda intentará salvarlo el llevant del trau. El Celta será lateral, pero al conjunto de Luis Castro, que está guanyant 2-3 en Balaidos. Tot i els dos gols de Ferran Juzlà, Arriaga en el 43, Dela en el 57, Brugui en el 63. Per a donar-li la vida al llevant Unió Esportiva. A pilota per al llevant, que era per la pilota. Ara llança per terra, diu l'àrbitre que no hi ha falta. Intenta posar aquesta pilota en profunditat on no arriba. En este cas sí que Rosada la visa i Sir Mingueza. Serà lateral per al Celta de Vigo. Arribem al minut 90. Estem a punt de conèixer la fechit i a punt de menjar-se-la el porter del Celta, que ha tingut que eixir per a rebutjar-la de voleó. 7 de fechit.
5: A la Cartuja 4.
4: 7?
5: Quan remata de cap, la pilota molt molleta d'Andrés Silva per a Álvaro Valles.
2: Te va dir, Raúl, este
5: revís ràpid d'Álvaro Valles. El baló a territori. Matías Ezequiel Dituro, de porter a porter. Està indicant que Eder Sarabia, l'electrònic, encara resten 3 minuts per davant dels seus deixebles en este primer acte. Perquè espavilen, va Dian, en el corredor central, pot anar-se'n d'en Rabat, busca banda dreta Héctor Fort, Héctor Fort emparellat en el mà a mà amb Junior Firpo, l'aixa novament, aixa corredor central per a que continue Dian, Gonzalo Villar, Héctor Fort buscava el pontet del Caño, no l'he eixit, ha tancat les cames, Junior Firpo, Bubba Sangaré, el Kaiser Affengruber en la divisòria. Xafa el baló, mira esquerra, mira dreta. No va la pressió que futbolista del Betis. Ara sí que anava Joan Lochelso, ha tocat per a Bubba Sangaré. Ahí Dian, Dian per a Gonzalo Villar. Gonzalo Villar avança a metres lents. Ja estan sonant tres quarts en aquest perfil dret. Busca el desdoblament Gonzalo Villar, però no li torna el baló. Héctor Fort circula el baló. No el frena el Cucho Hernández. Va arribar al frontal, pot xutar. Ahí li ha taponat, com ha pogut finalment Junior Firpo. El baló caurà a Germán Valera, emparellat amb Anton.

0: Antoni li guanya la partida. Es treta de porta per al Betis. Resten només 2 minuts d'esta primera part de la Cartuja. Betis 1, Elx 1.
1: Estem ja en el minut i 40 segons del set que ha afegit l'àrbitre, que ara li xiula una falta al Llevant i serà pilota per al Celta de Vigo en el cercle central, encara en canxa pròpia. Serà valor parat que manejarà l'equip de Claudio Giraldez. Després de que s'assenyalara una falta que jo no he vist sobre l'Olaza. És més, l'he vist a l'inrevés. Pilota per a Marcos Alonso, banda esquerra, deixa en curt, a veure que se la menja. Apareix perfectament Brugui, que se'n va al lateral, frena falta, Brugui, va a terra. Falta claríssima, que no assenyala l'àrbitre.
2: I en línia que està al costat.
1: Però és que en línia està al costat, en efecte. És que l'assistent, per a què està l'assistent?
3: Per l'amor de Déu, si és falta i, a més... I 7 minuts. Tres canvis. 7 minuts per els canvis, no?
2: Lato, jo m'he fet la
1: mateixa pregunta. A veure que n'hi ha ahí, estan tenint les seues més i menys. En este cas, crec que són Joel Lago.
3: I Brugui, sí.
1: I Brugui. Ara s'acosta també per ahí Ivan Romero. I la té amb carrera.
0: El xut que ha tingut Aleix Febas amb tota la porteria pràcticament per a ell. Un minut i acaba la primera part a la Cartuja 1-1 entre el Betis i l'Elche.
2: Continua, Raúl, continua ahí.
3: Que sabi...
0: Babu a Sangaré des de la dreta, amenaça amb la centrada, continua emparellant Junior Flipper, sí que fa la centrada, segon pal, la trau Héctor Bellerín, està preparat Andrés Silva en el segon pal en la canya, està sometent ja en la recta final del primer acte, l'Elche al Betis, però no li dona per a fer el segon, però ha estat molt a prop, si arriba i s'apilota, Andrés Silva al segon pal.
2: En 30 segons arribarem ahir a la fi de la primera part al Villamarín.
0: 20 segons i caduca esta primera part en la Cartuja, el balón el controla finalmente... Marca Aguado, la deixa per a que jugue en la divisòria, en el rol central. Gonzalo Villar, descarrega en llarg Gonzalo Villar, eixa pilota buscant Andrés Silva, la pilota li pot caure, l'errada des del Betis.
2: No.
0: Ahí pot quedar solta per a Dian, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, però anul·lat, per què? Per mans o per fora de joc? A veure què passa en eixa acció, perquè ja caducava el partit en la primera part.
2: Se té que revisar, jo no he vist res punible.
0: Jo tampoc, després de l'errada... Que ha tingut el Betis en zona defensiva, en el balón que erra.
2: Tenim la repe ahí.
0: Diego Llorente, que la toca de cap, li va caure.
2: Ahí no hi ha res.
0: Andrés Silva, no hi ha res. Li pega el balón en el rebuche de Diego Llorente a Andrés Silva. I això afavorís que el balón arribi posteriorment a Dian per a marcar. Poden ser mans.
4: És que s'entreté massa Andrés Silva, i se control dins de l'àrea, el Llorente damunt d'ell, el porter Nissin, era, no sé si tenies força suficient en el coll per a golpejar-la per damunt,
0: no,
4: o golpejar...
0: El valor.
2: Però
0: com
2: no li ve bé... rebuix del central...
4: Com no li ve bé, se l'arregli, no li pegue de cap perquè no té suficient força per enviar-la per damunt del porter.
2: Bueno, pues al final s'anula el gol del...
4: Però
2: ja, sí,
4: bona passada de Gonzalo Villar.
0: Descansa la Cartuja, Betis 1, Elx 1, diu que no amb el cap, el capi de l'Elx, Aleix Febas.
2: Què s'està revisant a Baleidos?
1: Res, absolutament res, perquè és una jugada en la qual s'ha llançat amb tot Manu Sánchez per a rebutjar una pilota i en efecte, li ha aixafat el jugador del Celta i li ha fet sang. De moment se'n va a la banda, demanava Manu Sánchez cartolina, Cordero Vega diu no, estem en el 95, però me dona que va donar com a mínim un o més.
2: Segur.
1: Pues, en teoria, dos més el afegit sobre l'afegit.
3: Un més. No, jo, hasta demà, si vols, juguem.
1: Pilota per a Matt Ryan, a traure de porta. Vinga, ja que tancar este partit, que és la vida per a llevar d'una esportiva. El veló per dalt. Anirà a la banda, el toca Iker Losada. Volia baixar-lo... El Llevant, una esportiva, assenyala falta del Celta, pilota per al Llevant. No hi ha presa,
3: bueno,
1: no hi ha presa. No hi ha presa. L'autobús no se'n va sense ningú, tranquils.
3: Sí,
1: la pilota rebutjada ara per el Celta, se n'anirà al lateral.
2: Bona també, Ixa.
1: Favorable.
3: Sí.
1: Després de que la rebutjara Joel Lago, el Llevant, una esportiva. Ahí està el Llevant. Manu Sánchez, qui posa la pilota, intentarà jugar ahí.
2: Dos minuts.
1: Ivan Romero... fent la tasca, se'n va el defensa, a punt de recuperar, recupera el Llevant, diu l'àrbitre que en
3: falta.
1: Arribem al 96, en teoria restaran dos.
2: La pilota no té que ser d'ahir, Lato,
3: No, però que no es falta ni a
2: ver. El Celta no té que ser d'ahir.
1: La pilota per al Celta, intenta treure la Mingueza, ahí està la pressió de Llevant, ben feta, aquesta pressió, molt ben feta, aquesta pressió, ese baló que ve des de darrere, ara mateix Matías Moreno, la encara, pilota per al Celta, en banda, 96 i mig. Baló per al Celta, baló per a Joel Rodríguez, jugant per a Joel Lago.

0: Envía, espera a Mingueza. Mingueza que puede puchar la banda. Y espera. Pero ahí el Abdelawi. Ah, pilota llarga, llarga, llarga. Línea Perill. Han buscado, han trabado un forat. La posa el remate de Suede.
1: Porta.
0: Que se va fuera. Latingut Williot. El suec que no troba la portería. En este caso de Matt Ryan. Pilota que se va a la treta de Porta. Pero al llevant una esportiva. 60 segons.
1: S'havia dormit ell ahí, la
0: per a revertir la situació del llevant.
1: S'havia dormit ell, Boom, ha rematat. Si va dins, el Dylan ni se dona compte.
2: Jo no trac ahí.
0: Treta de Porta, la trau Matt Ryan, pilota canxa del Celta, se'n va directament fora. Ah, hi ha que defensar amb ungles i dents, Hi ha que defensar amb l'ànima, amb la vida, i sa pilota que va traure el Celta. Aló, per el Abdelau, intenta anar-se'n amb ell, en este cas, perfectament, primer Manu, després també estava un altre jugador, el baló que toca en Manu serà córner, a patir, pilota per al Celta, Vicent Lato, que ara mateix,
1: 20 segons.
0: Si podia ell, baixava a defensar i se córner.
1: La última, Lato, eh?
0: A vore, és el córner per al Celta, hi ha que defensar amb ungles, dents, ànima i tot.
1: Vinga, llevant.
0: La posa al Celta, el baló per dalt, el va rebutjar, queda dins de l'àrea, baló per a Suedberg, la trau fora, la va intentar novament penjar el Celta, baló al segon pal, amb tot acaba de rebutjar, diu l'àrbitre que
2: és fora
0: d'ells. Treta de cantó, i serà una nova treta de cantó per al conjunt del Celta de Vigo. 98-10.
1: Això
0: està acabat.
1: Està
0: fora de temps. El llevant que va guanyar 3 punts fonamentals. Córner per al Celta. Hi ha que defensar amb tot. Hi ha que defensar tots. A veure que trau el conjunt de Giraldes. La pilota per dalt. El baló que fa un sí. Baix de l'àrea. La toca novament el conjunt del Celta. Baló passadíssim dins de l'àrea que va rebutjar la defensa. La trau de l'àrbitre que n'hi ha fora de joc. I ahí se té que morir el partit. I ahí se té que morir el partit. I ahí se va morir el partit. I ahí va reviscolar el llevant Unió Esportiva. Està l'àrbitre dient que no hi ha temps per a més. S'acaba el partit. Triomf importantíssim del llevant, que li pega la volta a la situació, que fuig dels 3 últims jocs de la Tanatori League, que la torna a posar tirant fum i cremant en totes les seues posicions. Triomf vital per al llevant de Luis Castro, que ara mateix dormirà Salva Folgado fora dels jocs de descens.
1: Bueno, Lato, un miracle. Pues no sé si catalogar-ho d'un miracle, però el que està fent el llevant és extraordinari.
2: Està fent una segon volta.
1: El retard que tenia en punts per aixir d'ahir baix, Lato, i a hores d'ara és cert que a hores d'ara hi ha un quàdruple empat a 39 punts, però ell, per diferència de gols, està fora, Lato.
2: Sí, però a més és que té una vida. Estàs, tens vida encara. És a dir, no... Ara te recibisses al Mallorca, és el paper que vas fer jo.
1: Efectivament, necessitaves una victòria,
2: una victòria
1: fora de casa,
2: que és esta. I ara tenim que guanyar en casa. I després ja veurem el dia del Betis, perquè el Betis potser ja no se juga res. Però en principi, el que està fent el Llevant, i sobretot, bueno, avui estàvem dient que anaven a recibir, guanyava el Llevant a recibir-lo a l'aeroport, perquè venen avió. Entonces, bueno, l'afició està en l'equip, l'equip està donant-ho tot. Sí que és cert que uno està cometent molts errors que
1: t'obliguen
2: a fer
1: 3 gols per a guanyar un partit fora de casa, que és molt complicat.
2: I bueno, i t'ha costat partits, però sí que és cert que les ganes i la voluntat que està posant el Llevant, bueno, jo crec que en aquests 2 últims o 3 partits ha tirat més vegades a porteria que en tota la primera volta. És a dir, la segona volta està fent-la en números importants, no? I bueno, i estem ahí, estem vius, que és l'important, i a veure el que passa el diumenge, que va ser un partit també bonic.
1: Diumenge, la penúltima jornada, tota la jornada unificada en quant a horaris, i estarem, clar que sí, en el Ciutat de València, a mi se duel entre el Llevant i el Mallorca, que és l'altre duel directe, directíssim, de la Tanatori League, de la que acaba d'eixir el Llevant Unió Esportiva, que ho tenia molt complicat i tenia molts bitllets per a perdre la categoria, i a hores d'ara està més que mai i per primera vegada en tota la temporada amb opcions de salvar la categoria, Lato.
2: Sí, i a part, no ha sigut un partit de qualitat, perquè no ha sigut de qualitat, però ha sigut emocionant, i li van de posar el que tenien que posar. Ha tingut errors molt greus en defensa, que ens ha costat quasi el perdre el partit, inclús fins a última hora, però, bueno, centrar-se en fer el que tenien que fer, han pujat, han fet gols, i, bueno, s'ha tret a voler otra vegada per aquests últims partits, que és important. Eta jo marcat la setmana passada i està l'ament...
1: Ha recuperat Ivan Romero.
2: Ha recuperat a Ivan Romero. És dir, bueno, afrontem els 2 últims partits en moral i en garanties d'intentar la salvació.
1: A veure si podem escoltar algun dels protagonistes del

0: Punt a punt.
1: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica,

0: tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
1: Arriba l'emoció del motor, no et perdes el Rally Ciutat Utiel, una de les cites més espectaculars de l'automobilisme a Espanya. Velocitat, tècnica i pura adrenalina en un recorregut sobre terra amb els millors equips del panorama nacional. Pròxima edició del 13 al 16 de maig a Utiel, València. Més info en www.rallyutiel.com.

0: victoria 2-3 a Balaídos davant el Celta de Vigo, que tractava de sumar 3 punts per a arribar a última hora a la cinquena posició de la taula de classificació, que li donaria l'opció de jugar la Lliga de Campions. Van 5 a la Champions després de la gesta del Rayo Vallecano i de la seva classificació per a la final de la Conference. Ha caigut derrotat el Celta de Vigo, conserva la sexta plaça amb 50 punts. A hores d'ara és cinquè el Betis, que la conserva amb 55 punts, però vull la zona baixa. 11, Osasuna amb 42, 12, València amb 42. Jo crec que tots pràcticament tenen garantida la permanència, però si sumen un puntet mínim ho tindran ja pràcticament clar. A partir d'ahir, lloc 13 per a l'Els, que a més té punt suma 40 i està més tranquil. Té 40 també el Sevilla, que encara ha de jugar demà a la Ceràmica contra el Villarreal. L'Els està per davant perquè té una diferència de gols de menys 8 contra els menys 13 del Sevilla. 15 és el Mallorca, 39. 16 és el Llevant, 39. 17 és l'Espanyol, amb 39 punts. I ara és d'ara en descens, també amb 39, però amb menys 15 de diferència de gols està el Girona, que perdria la categoria. El Deportiu Alavés és penúltim, 37. I en segona divisió, el Real Oviedo amb 29. És a dir, que hi ha un quàdruple, empat a 39 punts entre Mallorca, menys 9, Llevant, menys 15, Espanyol, que té menys 15, també, i Girona, que té menys 15. El que ocorre és que el Llevant ha fet més gols, 44 contra els 38 de l'Espanyol i els 37 del Girona, Ahir marquen el... Com està, aquesta zona baixa de la classificació,
1: De la Tanatori League, no? Com ho veig a vosaltres.
0: Restes i tirar de calculadora,
1: Sí, és per moltes operacions matemàtiques, no? I nosaltres som de lletres, així que...
0: I així, perquè sí. Si no estaria ja amb 30, sí, l'Elx,
1: Efectivament, sí, així també aquest gol de Torbellerín, en què Firpo ha tocat la pilota, li ha donat aquesta paràbola, ha desviat la trajectòria i l'ha clavat finalment en l'interior de la porteria d'Álvaro Valles, però l'Elx estava contra les coses. És de veure que estava dominant el partit quant a la possessió del baló, quant al tema d'arribar a la zona de tres quarts, però li faltava això, xutar a porta, encara no havia xutat a porta, com comentàvem amb Patricia Campos, però la realitat és que l'Elche necessita filar prim darrere. No pot ser que t'arribi el Betis com t'ha arribat en aquesta ocasió en què ha marcat el Cucho Hernández en un tir rasejat. Sí, se veu que passa per les baix de les cames de Fengruber, però molt fàcil el gol del Betis. Quan arranca ja la segona part, la Cartuja salva amb este 1-1 entre el Betis i l'Elche. L'Elche estaria amb 40 punts, ni parlàvem en el 90 minuts, la xifra que donava, en este cas, Dani Hermosilla era en 42, jo parlava de 43, jo continuo pensant que tal com està la cosa, poden ser 43, perquè, lògicament, va apretar-se, i tots juguen, es juguen tant per baix com per dalt, i ja ningú està perdonant absolutament res. No hi ha canvis en l'Elx, els mateixos 11 que van iniciar el partit, tampoc sembla que ha fet canvis, no, efectivament, tampoc ha fet canvis l'enginyer Manuel Pellegrini, el xilè, 72 anys per a l'enginyer, que vol portar, guiar el Betis cap a la Champions League de la pròxima edició. Ahí està el baló en la divisòria, a guanyar la partida amb Rabat, però diu l'àrbitre que en falta, per tant, en eixa acció, en eixa pugna, en eixa disputa de baló, amb Gonzalo Villar, amb el futbolista murcià.

0: han robat un futbolista que li agradaria tindre a l'enginyer Pellegrini la pròxima temporada ja en propietat. Està seguit pel Fenerbahçe. Juga Matidi Turo, ahí está el argentí, recent del baló perfecte a la divisòria per a Aleix Efebas, emparella precisament a Montrabat, busca tirar la diagonal, canvia, descongestió a l'altre costat, la passada al pit i la controla perfectament ahí Héctor Ford per a jugar amb Gonzalo Villar. Diang, i la deixava Andrés Silva.
1: Si podem escoltar l'ambient del vestidor del Levante en Balaïdos, a veure si és possible escoltar ese ambient.
0: Va Gonzalo Villar amb el xut, colpeja amb l'esquerra des de la frontal, desviat, li acompanyava Germán Valera del vèrtex de l'àrea des del perfil esquerre. Jo crec que s'ha enganyat, s'ha precipitat, sí que demanaven que els futbolistes xutaren des de fora de l'àrea, però ahí complicat amb l'esquerra per a Gonzalo Villar. Jo crec que era més fàcil l'acció, la passada per a Germán Valera, que estava guardant la seva incorporació en el costat esquerre, en el vèrtex de l'àrea. En eixa aproximació, primera declaració d'intencions de l'Elche en esta segona part, 2 minuts. No sé si li agrada a Salva Folgado, tan habitual que comentes els looks de...
1: No ho havia dit encara, perquè com que està en marxa el partit de llevant, no volia perdre'm en el look de Sarabia.
0: Torna a vestir de Meiva, no?
1: Sí,
0: però,
1: sí, sí.
0: Però ja sense ratlles, una cosa...
1: No és Meiva.
0: Si és Meiva, és
1: Fred Perry.
0: Fred Perry, però
1: com si fera un homenatge a Meiva. Sí,
0: a Meiva, sí.
1: Sí, sí, sí. Però és Fred Perry.
0: Ja ho va fer l'altre dia, també.
1: Efectivament, la de l'altre dia m'agradava més, però això també, sí. És que si, Patricia, parlem molt del look d'Eder Sarabia.
0: Sí, perquè...
1: Que va per lliure, però ens agrada.
0: Efectivament, perdo ara, recupera amb Rabat el baló que el va deixar ahí per a Abde interior de l'àrea. Busca el Cucho Hernández, la prepara amb la dreta, el xut del Cucho, desviat, trota de porta, molt desviada i s'acció. 3 de la segona part, Betis 1, el Xun.
1: A veure si podem escoltar a Brugui ara en entrevista dins del vestidor del Llevant Unió Esportiu. Ara de seguida l'escoltarem. Raúl.
0: Traurà de porta Mati Di Turo en el 3 del segon, que torna a eixir de la banqueta, deixar el seu seient, Eder Sarabia. Després d'aquest atac del Betis, Juan Calfa, Jun, també Adrià Pedrosa, també Álvaro Rodríguez, el Torito, Josan, efectius que vol a partir del minut 60. Alguns d'ells van a tindre la seva opció,
2: sí,
0: per a eixir des de la banqueta i tratar de revolucionar el partit.
1: Perdona, Patricia, anem a escoltar a Brugui des del vestidor del Levante a Balaïdos.
3: Y nada, ahora el domingo en casa con nuestra gente y ya por el objetivo, que es claro.
2: ¿Cuál ha sido la clave? Porque da la sensación que encajó muy pronto gol, pero no se desmotivó en ningún momento. Por eso llegó el premio y por eso dio alas, entiendo.
3: Pues tú lo has dicho, ¿no? La clave es no bajar los brazos. Nos dan un golpe, pero el equipo sigue porque lo hemos hecho otras veces. La semana pasada fue incluso peor. Y nada, nos reponemos a todo y esto es una maravilla, esta gente entrena muy bien, vamos al día a día de una y creemos y eso... Al
0: final expulsió de Leo Petrot en la cartuja, en una acció en què ha alçat el peu, no s'ho creu, Eder Sarabia, la pugna era amb Anthony...
1: Es Rocha.
0: Va a casarlo.
2: Se equivoque
0: y
2: totalmente.
0: Y se engaña perfectamente porque toca... El turmell, sí. D'Antoni...
2: Toque tot.
1: Toca les dos cames.
0: Es dos.
1: Toca les dos cames.
2: S'equivoque.
0: Errada.
2: Per l'altura.
0: D'infantil, absolutament, de Leo Petrot. Innecessària eixa entrada. Hipoteca totalment el seu equip. En el 5 de la segona part, Leo Petrot, roja directa. No hi ha discussió. No hi ha cap eximent per al futbolista francès de l'Elche. Tot i que continuï a la gespa, l'Elx sí. Jugarà els pròxims 40 minuts. Més l'afegit amb 10 per l'expulsió, roja directa de Leo Petrot.
2: Mira que anava a comentar-vos abans que Petrot, que per a mi ho està fent bé esta temporada, que havia deixat de participar, no? Estava Pedro Viga, 7 millors i de baló, i fija la que fa, és que no és necessari estar a una altura que no és ocasió de gol, que t'acompanyen els altres defensors, no és necessari, Raúl, esa entrada i teixa el teu equip, i el que t'estàs jugant 40 minuts en un jugador menys.
0: Avui l'ha posat Eder Sarabia, en volta de col·locar a Pedro Vigas.
2: Sí.
0: El remat de Leo Petrot, que hipoteca totalment el seu equip. Veurem, per exemple, o per Andrés Silva.
2: Ell fa canvis a partir del minut 60,
0: no,
2: és una situació
0: diferent,
2: però
0: ja.
2: El dia de l'Alavés, per exemple, Josan, que saben que no està per a 90 minuts, però no està per a tan poquet escolidor. Per a mi, Josan és un xor diferencial, les entrades que te pot clavar. Cepeda, en un camp que està banyat, te podia portar...

0: i que està empatant a un i estem a punt d'arribar a l'equador de la segona part. Ahí está Isechut, ahí, de manera acrobàtica.
1: Però veig que s'està equivocant Patricia però, molt, no? Sí, afortunadament.
2: Però a part és que jo, a veure, sentís podcast de, dels equips que vaig a comentar i és l'afició criticava els canvis, no? L'altre dia, per exemple, que van fer així també el Betis, Real Ciudad de Betis, i fica Isco de punta, Isco no té característiques per a ser punta, ara mateix estàs jugant en un jugador més i treus un Azan, que és un defensor, tens a Bacambú, tens al Chimi, tens Álvaro Fidalgo, és a dir, tens alternatives dalt per intentar, no?, aconseguir la victòria que tant necessites. I per part de l'Eix tenia l'alternativa de Josan o de Tete Morente, utilitzes a Tete Morente, també té molt bona cama, i Álvaro Rodríguez ho parlaven abans, no?, que si vas a intentar fer centres o vas a intentar apoyar tenis avanter, no?, xoc aeri i sobretot i ni s'apunta que el vas a deixar allà sol, és que hi sàpia com
0: subministrar-se. El xut de Bellerín, el baló que acaba en corner, Patri, li ha tocat a Víctor Xust.
2: No, que Álvaro té cos, no?, que sap aguantar la pilota i que saps que si la passes la va retindre i te deixarà puxar a l'equip per acompanyar-lo.
0: Té molt bon joc d'esquenes Álvaro Rodríguez, el Torito, que ha mirat cap al cel pensant en son pare que faltava ir i que va jugar a Espanya al Palamós. De fet, ell va néixer a Palamós, va jugar en segona la temporada 89-90 son pare, Daniel Rodríguez. I ahir va coincidir amb Sixto.
1: Ara Patricia, el Betis té Isco, té amb Rabat, el Cucho, té Antoni, vull dir, ho ha tret tot, Pellegrini.
2: Sí, però a més la plantilla que té el Betis és de acabar en la quinta.
0: El xut i el golaç que acaba de marcar el Betis. Marca, crec que ha sigut Pablo Fornals, amb la dreta el castellonenc. Ha arribat i se valora la frontal, ha empalat a l'escaire. Equador ja ha superat ni la segona part a la Cartuja. Betis 2, Elche 1, l'Elche, recordem, en 10, des del 5 de la segona part per l'expulsió roja directa de Leo Petrot, del francès.
2: Mal gestionat per part de l'Elche, que ells no defenen bé, que estem parlant de que no saben controlar, manejar a favor, no, situacions a favor com és un gol davant o l'expulsió, i t'has tancat darrere. Si te tanques darrere, el que vas a fer, Raül, és que t'ataque més i més i més de diferents maneres. Bloc baix, te colpegen des de fora. A més, estàvem parlant, Salva Díaz, que té xor de moltíssima qualitat. Si te colpegen des de fora, te van a fer mal. Trau l'equip, xua en llarg, qualsevol cosa, antes que xuar dins de la tua àrea, perquè no et pots defendre.
0: Qui estava defensant aquest baló en la frontal?
1: Ningú, perquè és que estaven els 10 dins.
2: Bloc baix,
0: era el problema. Aquest és el problema, però tu has de cobrir també en la frontal. És que el tema de la defensa...
1: Tenies els 10 jugadors de camp més el porter dins l'àrea.
2: Però això, si tu te fiques en bloc baix, te van a golpejar des de fora i són xors de qualitat.
0: És que és d'infantils, d'alevins, ha d'haver algun futbolista, almenys en la frontal per al rebuig.
2: Parlava, Salva, de que llevant i Celta no defenem bé, però és que Elche i...
1: El Betis,
2: i el Betis tampoc defenen bé, tampoc.
1: Sí. Bueno, pues ahora es dar el Betis, matemàticament seria equip que jugarà la pròxima edició de la Champions, perquè li trau 7 punts al Celta després de la derrota contra el Levant, i el Celta, pues a falta de dos jornades, encara que sume 6 punts, ja no va arrebatar-li i se cinquen a plaça. Per tant, mira la importància d'este gol, Patricia. El Betis jugarà la Champions la pròxima temporada, eh?
2: Que de temps, si coneixem este Betis tan irregular i que crea tanta inseguretat, veurem com reacciona l'Elx. És que no és mèrit el gol del Betis, és de mèrit de l'Elx, perquè és fora de l'àrea. Saps que no defenses bé l'àrea? És fora de l'àrea, busca alternatives. No estet Álvaro Rodríguez, passe la pilota per a que te l'aguante. Crea algo, no te tanques baix en bloc, baix, que te van a fer mal, sobretot Isco. És que tens cada jugador per a tocar-la en espais tan curtells que és que te van a fer mal ahir, Raül.
0: Absolutamente, el rebuche había sido precisamente de Álvaro Rodríguez, del Torito, el que comentabas, pero claro, no ya había que acompañe en la frontal, y Pablo Fornals ha tenido tiempo de parar la pilota, prepararla y chutar al escaire. Si es que no ha anat cap futbolista al seu pas, es que ho ha tenido todo a plaer des de la frontal. Affengruber buscant Álvaro Rodríguez d'esquenes, protegís bé el baló, juga ahí perfecte la divisòria, no amb Affengruber, en Buga Sangaré, se'n va la gespa Álvaro Rodríguez, i a falta per a l'Elche. Ha frenat aquesta acció, Nathan.
2: Bueno, de nou.

0: El xut centrat per damunt del travesser de la porta de l'Orovalles després de la recuperació, com havia granat el baló davant d'en Rabat. David Affengruber sense falta i Álvaro que ha conduït fins la frontal i el xut amb l'esquerra se li ha escapat per damunt.
1: Amb Ramat físicament no està bé. Jo crec que Pellegrini té Altimira, té Marroca, té amb Rabat, però està lento i en dos o tres ocasions va la pilota i anarà per ell, claro, que és la peça més dèbil del centre del camp del Betis.
0: Arrisca l'Elche pressionant, se'n va fàcil Diego Llorente, juga a la dreta per Antoni, que toca de primeres, perfecte. El toca ahí perquè capgire, perquè controle Pablo Fornals, l'autor del segon gol del Betis, que li atorga la victòria. Juga per a Isco. Isco amb Pablo Fornals, teua meua, i està jugant Isco associant-se. Ex del València i del Real Madrid amb Pablo Fornals. Demana calma, tranquil·litat, Antoni també. Isco, ara fàcil per al Betis. Poden jugar a fer un rondo pràcticament a tot camp i no paren de passar-se el baló. Teua meua, Natani. Amb Rabat, Diego Llorente. A la dreta per a Héctor Bellerín. Bellerín amb Antoni a la curta, en banda dreta. Pressiona també l'Eix Febas, però pràcticament l'Eix va perseguint hombres perquè no pot anar a una pressió física a parts,
1: clar,
0: és impossible,
1: clar,
0: perquè
1: no
0: està molt efectiu menys.
1: I a part que el minut ja 74 de xoc, ja té pes en les cames i no tens la mateixa energia.
0: Va, de nou en metres de l'àrea, ahí busca la línia de fons, li tanca la porta Bouba Sangaré. Acaba en treta de porta, diu que no Abde, que és córner, però s'ha tirat bé Bouba Sangaré, sí. Jo crec que no ha tocat la pilota, Abde diu que sí.
2: Uf, con la maca tredi duro.
0: Però això és una acció anterior, eh? Ah. És l'anterior, Salva. La de la contra. Uf. A punt de marcar el tercer, el Betis, ara és Isco.
2: El travesser, no?
0: Buscava la creueta, el
2: xut
0: Isco.
2: El travesser.
0: Uf, com està el Betis ara sotmetent en una treta de porta errada de Víctor Xust, que s'adorm i que jo no sé què fa ahí. Li pressiona Antoni sense falta, li cau el baló a Isco i el baló llepa, frega, segurament el... No, un pam per damunt del travesser, Salva.
1: Sí, o menys.
0: Un ditet, sí, un ditet.
1: Sí. Però Abde, que no era titular a la selecció del Marroc, veurem en el Mundial, perquè està acabant la temporada d'una manera espectacular.
2: Jo és que crec que este futbolista ho acaba de pensar ara, Patricia, si estiguera millor a Mobolata i dalt, seria millor jugador, eh?
1: És que la versió... Quan va anar a Osasuna, me recorda la situació de Víctor Muñoz, que va allí, deslumbre, d'ahí se'n va a un altre equip que...
0: El fitxa el Barça de l'Hèrcules, l'Hèrcules que no acaba de concretar aquella primera federació i que es queda en segona federació i paga... al voltant de 3 milions d'euros per ell, que passen per la Fundació, que no passen per l'Hèrcules, ja sabem per què, pel tema de fer diferents xecs perquè no computara, perquè l'Hèrcules tenia un deute en Hisenda, no anaven directament al club i passen per la Fundació. Bueno, en fin, això s'està ja juzgat i el tema està en l'Audiència Nacional, si no recordo mal, i ell del Barça debuta en Xavi Hernández.
1: Sí, era superjovenet. Sí.
0: En el Barça de Xavi Hernández, després, com bé dius, va cedit a Osasuna i acaba consolidant-se en el Betis, però efectivament el que comenta Salva, és un futbolista que jo crec que un poc més centrat...
2: És centrat, millor assessorat també, probablement.
0: És determinant, és perquè en banda és dels...
2: És desequilibrant.
0: Clar, totalment, és vertical.
1: Sí. Estil, Víctor Muñoz, Jan Virgili, Senis Estil...
0: Sempre busca el mamá, siempre busca el mamá. Como ahora el busca. Ahí Aleix Febas en la frontal. La puede echar para Álvaro Rodríguez en el interior del área. Retalla, pero la treta no es la buena. Deixa el taló para Aleix Febas. Aleix, Héctor Bellerín. La pilota salta para el Torito. Nathan, que trinca. Ahí a Granante y esa pilota que se va en el rebuig a treta de banda.
1: Si Febas tingera més cos, més força, és que fa jugades que ve, té tècnica, té habilitat, té visió de xoc, però sempre li queda
2: esa força.
1: Més fort,
2: sí. Sí, sí.
1: És duels, finalitza les xuars ja cansat, es note molt, sí.
0: Acaba contracte. Té oferiment per a renovar per les pròximes tres temporades.
1: Però és espanyol, no?
0: Per ara no ha dit que no, tampoc ha dit que sí. La seva agència busca alternatives també. L'Espanyol és un dels que sonava. Sí, sí. Va, Germán Valera, no passa el baló, talla Héctor Bellerín, Antoni, falta ahí de Víctor Xust. Quan protegia d'esquenes el brasiler.
1: Però veu com ara millor, Joan, en bloc mig alt, és que si t'afones, o sea, l'expulsió s'ha afectat, està clar, no? Mentalment.
2: Perquè està jugant a lo que saps.
1: Claro, però te tanques ahí sense tenir una defensa que no s'ha de defendre l'àrea, no tens que eixir cap a fora. Claro. Incomodar-los a ells.
0: Obri els braços, de Sarabia, que recordem està hipotecat amb una cartolina groga, demanant explicacions a Díaz de Mera. Les explicacions és que Éder molt bé a casa esta temporada, cinquè millor equip, després dels equips que estan en la part d'alta, els quatre millors, els que estan en lloc Champions.

0: Barça, Madrid, Atleti de Madrid, Villarreal, però la teua realitat és que eres el pitjor equip a casa. Només una única victòria, només una única victòria de l'Elx a domicili, i la seua realitat és que només ha pogut aconseguir fora de casa eixa victòria contra el Real Oviedo, que ha arribat en la segona volta, i quatre empats. Per a mi, sí, insuficient. I eixe és el dèficit i el gran problema de l'Elx, sí, esta temporada. 50.000 espectadors a la Cartuja.
1: Quina barbaritat, també.
2: El dia de l'Alavés es va jugar 50 minuts de xoc efectiu, perquè l'Alavés no va voler jugar més. Jo penso que a l'Elx també li falta fer aquestes coses que fan els altres equips.
0: I quan te jugarà d'efectiu contra el Getafe? Ja, però has de saber jugar també contra aquests equips,
2: per això,
0: i afrontar aquest tipus de partit i no queixar-te després en roda de premsa. No, no et queixes. Sabies el que anava a jugar l'equip de Quique Sánchez Flores. Si venia, si podia rascar-te un punt, el rascava, i sort miracle que el baló de Mañas en el tram final, ja en l'afegit, s'estava ja en la soca del pal. Si va dins, apaga, apaga, perquè la situació...
2: Falta com és experiència o no tanta innocència a l'hora de llegir el partit com el tens en aquest moment.
0: Controla el Betis. Ahí està Amrabat endarrerint la pilota. Obertura al costat. Ahí que gira... Volia que girar, ha pogut ser falta, però no, de Tete Morente.
2: I t'està guanyant el Betis, que tampoc ha fet massa, perquè el dia de la Real Societat Anthony va fallar dos un gol i un jugador més, i tampoc té ambició d'anar a per més. O sigui que tu tens l'opció de buscar aquest empat.
0: Recordem que l'Elx han vist la targeta groga, l'Eix Febas i també Gonzalo Villar. Quan ataca el Betis és Isco. Isco deixa banda esquerra, busca Abde. Abde que capgira, busca el corredor central, armava el xut, la pilota cau retrucada de l'àrbitre a David Affengruber.
2: Estan totes, David.
0: Sí, és un futbolista que
2: segurament... Que devia d'anar al Mundial,
0: Espero que vagi en la llista d'Àustria. Sí. Ja ha debutat, va debutar, va tindre uns 10 minutets contra Gana.
1: Mereix totalment, sí.
2: Sí.
0: I jo crec, acabat contracte la pròxima temporada de l'Elx en el juny de 2027, jo crec que acabarà eixint, tot i que ell està molt a gust i encantat a Elx, però l'aparador és el que és, i és un futbolista molt atractiu als seus 24, camí de 25 anys, per a qualsevol equip de nivell o d'alt nivell europeu. La groga és per a
1: Llorente, Diego Llorente. Sí, falta clara sobre Álvaro.
0: I per cert, la groga que ha vist de l'Eix Febas significa, almenys...
1: Si té premi?
0: Té premi, perquè no jugaria contra el Getafe, almenys si no errem amb els que tenim nosaltres.
2: Com ha reaccionat ell, si verificava la camiseta a la cara, o sigui que està prou enfadat, sí.
0: O sigui, que no estaria contra el Getafe. Van a entrar Adrià Pedrosa i John. Dos futbolistes d'all defensiu. Un per la part esquerra, altre per la part central. Lleva a Gonzalo Villar, Eder Sarabia. El col·locarà ahí, en la zona de contenció de la parcel·la ampla. John.
1: John i Pedrosa, no?
0: Sí, i Pedrosa que entra per Bubba Sangaré. Jo no haguera llevat a Bubba. Bubba no està hipotecat, està bé, jove, 18 anys.
2: Sí, sí, sí.
0: A veure... Suposa que Adrià Pedrosa passa on estava Víctor Xust, i Víctor Xust protegirà pel costat dret, a cama natural.
2: Sí, perquè
0: Víctor
2: Xust estava a cama canviada.
0: Sí, però ja ho ha fet algunes vegades, aquests invents que fa idees d'entrenador. Tete Morente, la seva centrada, la trau Nathan, expulsant el baló, a treta de banda. No, no ha eixit, no ha eixit. Mira, la salva John, que deixa botar la pilota, juga per a Fengruber, ràpidament toca per a Víctor Xust, atent el valencià, no, erra, Víctor Xust no controla...

0: la millor opció, això, eh?
1: És que, bueno, per això traus a Tete, per a Morente, no? Per a que feris aquest tipus de centrades i tens a Álvaro per a rematar-les, però tens que arribar a aquestes opcions en ventatge.
2: Prepara doble permuta l'enginyer Pellegrini, entrarà Fidalgo, el futbolista fet al planter del Madrid i que va passar pel Club Esportiu Castelló. Entrarà també Altimira, que està en negociacions també per eixir del Betis. Sergi Altimira.
0: Minut 82 de partit.
2: Fornal se'n va, l'autor del segon gol. Ahí jugarà Alti. Amb el 6 a l'esquena. I l'altra permuta és la d'Abde. Entrarà Fidalgo.
0: Minut 82 de partit al Villamarín. L'Elx amb esta derrota, esperem que reaccione.
2: Ah, Riquelme.
0: Suma 39 punts, està en el lloc 14.
2: Jo pensava que era Fidalgo i era Riquelme.
0: Mallorca 39, Llevant 39, Espanyol 39, Girona 39, i a partir d'ahir a l'Alavés 37, Real Oviedo 29, que ja està en segona divisió.
2: I entra Rorro, Rodrigo Riquelme, l'ex de l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, se'n va al Girona, fa una bona temporada, torna a l'Atlètic de Madrid, no participa molt, no juga, i no en el Betis, bueno, tampoc.
2: No, tampoc. És...
0: no és mal jugador, eh?
1: Però Abde està millor, sí. Claro.
2: I Antoni també, sí, per a jugar en banda, no té complicat i difícil. Amb aixòs dos jugadors. 7 minuts, hem més d'afegir, li resten a l'Elx per davant per tractar d'escriure una pàgina heroica, almenys rescatar, rascar un punter de la visita a la Cartuja. Betis 2, Elx 1. Punta a punta, punt ràdio. Joan per Affengruber. Affengruber, que li posa ànima, li posa cor, li posa tot el que té. Aleix Febas, Aleix Febas progressant per aquesta banda dreta. Continua, guarda el desdoblament de Tete Morente. No solta el baló, ara sí que li dona el Tete Morente. Complicat ahí l'acció de Tete Morente. Trau la centrada a la frontal. Li va córrer la pilota d'Adrià Pedrosa, el xut d'Adrià Pedrosa. No. L'envia pràcticament no a,
1: sí,
2: a Benito Villamarín. Però al Santi Pijuan ho hi propet.
1: Estava pensant jo perquè talla Pedrosa i sí que és cert que té més, tal volta més profunditat, no? Per aquesta banda esquerra, de més xus, estava sentint sí. Còmodo i saps que va arribar a aquestes posicions, que té velocitat i que si amb un Bellerín que té tendència a pujar, li pots buscar l'esquena per ahí també.
2: Minut 39, segona TV 2, el xun. Recordem l'Elx des del minut 49. És a dir, des del 4 del segon acte, amb 10, per expulsió roja directa, entrada temerària, innecessària, la que havia fet Leo Petrota, Antoni. Álvaro Rodríguez, ahí se'n va del seu par, a la gespa serà groga per a Nathan. Groga per al futbolista que ha ingressat en esta segona part en el Betis, i centrada per baix. Cartolina groga.
1: I Germán Valera, que pareix que estiga jugant un poquet per dins, està supercansat, tens mitja punta, tens a Cepeda, tens a Neto, no? Per donar-li un poquet més de dinamisme a aquesta part del
2: no,
1: camp.
2: No sé per què ha desaparegut de l'equip, almenys les segones parts, Lucas Cepeda. No ho entenc, perquè el xilè a mi m'agrada molt més que Dian, però...
1: És que davant de l'Alavés, jo l'agrada tret, en el camp banyat i golpejant des de fora.
2: Jo també, i avui també.
0: Bueno, però... aquesta acció, pilota parada, Raül.
2: Mala pilota i penjada, segon pal, errada. Quan s'equilibren les forces, quan tot és molt més fàcil. Adrià Pedrosa, en la treta de la falta, l'envia directament per línia de fons. Estes coses també, són errades. Per a mi, en professionals, Patri, no pot ser que estigues així que...
1: Totalment
2: més afegit, sí, i sí, que sí. Tragues una falta d'esta manera.
1: I que home, regales el valor al contrari.
2: Les ABPs treballen, almenys un dia a la setmana, almenys que vaya la pilota a l'olla, per a poder propiciar alguna segona opció, una rematada de cap d'Álvaro Rodríguez, però no directament fora. Professionals, del futbol, que no cobren el salari mínim interprofessional. Estan molt ben remunerats i treballen per això, i els paguen per això. El valor que se'l queda... Finalmente en el Betis Altimira. Arriba Héctor Bellerín. En camp del Betis. Juga per al Cucho Hernández. Apreta Adrià Pedrosa al Cucho. En darrer espera que arreplegue la pilota Valles. Juga de primeres. Ahí per a Nathan, per al brasiler. Recordem, hipotecat amb una cartolina groga. El baló eixit. Ha sortit de fet almenys la pressió de l'Elche.
1: És que este Betis, este partit...

0: Una altra forma d'enfocar-lo se'l podria haver endut l'Elx.
1: Oh, 11 contra, en 11 contra 11.
0: No veig jo un equip competitiu, sòlid, no veig i Cebetis. Està en quinta posició perquè té plantilla per estar.
1: Està jugant tota la segona part, s'obrirà una mica i sol està fet el gol de Pablo Fornals.
0: Sí, no t'ha creat res.
1: No.
0: Té fa el segon gol.
1: La disco tal vegada, que s'anà per damunt del traveser per un pam mínimament o per un dit.
0: Una errada teua que li regala
1: tu. Sí, l'errada de Víctor Xust, que ha perdut el valor de la pressió d'en Rabat.
2: Resten 3, eh? Més l'afegit al Villamarín. 2-1. Està guanyant el Betis l'Elx.
1: Que juga des de la zona de rereguarda mitjançant el seu porter, Matías Ezequiel Dituro, l'argentí. Que no busca el joc directe. La pot perdre ahir l'Elx. Valera, molt bona la tasca de Germán Valera. Adrià Pedrosa juga Víctor Xust per a Germán Valera. Ja no pot... guanya la partida Héctor Bellerín.
0: És que no pot, però parlem de Cepeda, de traure-la a la posició, ja que tens a Pedrosa per l'esquerra.
1: Ja, però què fa Dituro jugant allà a la curta? Busca el joc directe, ja està. Si és que no hi ha més. Si és que no vas a anar amb l'Olo fins la cuina, fins la porteria d'Álvaro Valle. És que has de buscar altres coses també quan està apretant el Betis en la teua eixida de baló. Nathan, en camp del Betis, a l'esquerra, el baló per a Diego Llorente, la torna per a Nathan, controla... Sergi Altimira, Isco. Isco per a Nathan. Soles va rebre i pot capturar amb Rabat. Buscant a Altimira en l'esquerra. El baló. Ahí perquè controle i se'n vaja del seu part. No, finalment ha guanyat la partida a Rodrigo Riquelme. Víctor Xust. Ve Víctor Xust en l'emparellament, tot i que li ha deixat ahí espai fins a línia de fons a Rodrigo Riquelme i amb la puntera de la bota li ha pogut tocar mínimament el baló. Isco per a Diego Llorente, el baló el demana que siga per a l'Elche
2: a Fengruber,
1: no? Mira on va pressionar Fengruber, però és que els altres companys no acompanyen igual que està fent a Fengruber. La cartuja que ja saboreix la classificació, la certificació per a la pròxima edició de la Champions per acompanyar a Barça, Madrid, Villarreal, Atleti de Madrid. 5 representants la pròxima temporada, el pròxim curs, 26-27. Espanyols de la Champions. Va Antoni, frontal de l'àrea. Ahí ve, creuant-se en la cobertura Adrià Pedrosa perquè havia errat Víctor Xust. Trau la pilota a l'espai. Ahí pot arribar. És la falta de Diego Llorente. A Tete Morente, que havia fet l'autopassada.
0: I si són 6 temporades del Betis en Europa, eh? O sigui, que té mèrit també, des de que va arribar Pellegrini, però també en rodes de premsa tampoc no veus la motivació que va tindre a l'arribar, i és cert que els projectes s'acaben, per això parlava abans de donar-te compte per a fer substitucions i que l'equip siga en aquesta forma, no?, d'arribar les últimes temporades a Champions.
1: Víctor Xust... per a Germán Valera, va Germán Valera. Germán Valera la passa a l'interior de l'àrea. Álvaro, no li va caure Adrià Pedrosa. Corner. Envia el baló a córner, Nathan. Vinga, a veure si ara fa una centrada a Belelche. A veure qui executa la centrada d'eixe córner. Demana el baló a Adrià Pedrosa. Serà però ell,
2: no?
1: Si el vol treure obert, 7 d'afegit. 7 d'afegit. Si el vol treure obert, sí, salva. Si el vol tancar, el deixaran per a... I que no ho acabe d'entendre, jo... que Víctor Xust siga l'home que ha d'executar una teta del cantó del Lech em sembla surrealista i, no és la, i és una constant en els darrers partits. No hi ha altre jugador que puga treure un córner en el Lech i que remate Víctor Xust. Ahí està la passada, segon pal, no la casa Álvaro Rodríguez, ha tocat Nathan. Va aixir el Betis a la càrrega de replegar ràpidament l'Elch. Isco, el moviment d'Isco. Isco va al tran-tran, l'entrada d'Affengruber, forta baix, no és mereixedora del mes de cartolina groga, se ho ha jugat ahí tot l'austriac, li la demanen els futbolistes del Betis, però ara es quedarà allí una estoneta a la gespa el Cucho Hernández, que parlava amb Affengruber, li diu no li faig res, que s'alça ràpidament. Mira, Betis està...
0: També, minut 90, quasi dos de partit, a Fembrú està de central, de centrocampista,
1: va per totes, no li acompanyen la resta.
2: L'actitud és extraordinària, de Fembrú.
1: No li acompanyen, ahí té un espill Víctor Xust, en què mirar-se, per a tindre la mateixa sang. Ja vol el baló a camp de l'Elche. El Cucho Hernández. Que protegeix a la perfecció i buscava Antoni, continua el Cucho per línia de fons, ahí cita el baló, quan l'ha tocat Héctor Bellerín, és baló per a l'Elche, Bellerín que diu que no, a l'assistent.

0: Però és que sí, a l'Elx no li donen, no li donaran els balons ràpidament. Pràcticament ja s'han consumit dos del set que havia donat l'àrbitre Dia de Mera. El Manchec, altra vegada treta de banda per a l'Elx. Neixe perfil esquerre, segons ataca, serveix Adrià Pedrosa. La pentina d'Álvaro Rodríguez del Toribio, però no hi ha cap company darrere d'ell.
1: Ell es toca totes, fora de l'àrea, dins de l'àrea. Sí, sí,
0: perfectament.
1: Sí.
0: John de Capa, a les mans de Mati Dituro.
2: 5 minuts, Raúl.
0: Rep Marc Aguado, Betis 2, Elx 1, punt a punt. A punt ràdio, jugant-se la vida a l'Elx, la subsistència, la permanència. A hores d'ara estaria fora, però la vida s'esgota, les vides s'esgoten. I la bola extra que tenia l'Elx abans d'arribar a aquest
2: equip,
0: partit.
2: Un d'ells l'Elx a 39 punts, sí. Raúl?
0: Molts.
1: Quíntuple.
0: Sí, sí, sí, és un quíntuple empat a 39 punts.
2: Elx, Mallorca, Llevant, Espanyol, Girona.
0: I per baix queda l'Alavés
2: 37 i Oviedo ja en segona 29.
0: Un minut més, diu Dia de Mera. Està bé, està bé.
1: I queden Getafe i Girona.
0: Anem a viatjar fins el 98, Salva.
2: I Getafe sense Febas,
0: Efectivament.
1: Però Bordalas és d'Alacant, no?
0: És d'Alacant i ha entrenat a l'Elx, però el Getafe també té opcions d'entrar en Europa.
2: Sí, ahí... La mateixa ST, 45 punts. Sí, sí.
0: No va perdonar res, Pepe, ja t'ho dic jo. Víctor Chus, la penya a la frontal, curta, el rebuig de cap és de Diego Llorente, John la toca també de cap, rebuig de Valentín Gómez, a territori franjaver, ahí el control amb el Pio Lendel, Cucho Hernández pot fer el tercer i definitivament ja sentenciar l'Elx, ahí està retallat a Dituro, Dituro, córner! El balón atreta desde el canto.
2: Pues ha salvado Dituro el tercero.
0: Porque el Cucho Hernández la tenía el Colombia después de haberlo segut a la gespa. Pero quina reacción rápida de Mati Dituro. Quin cara li dona un fil de vida al seu equip perquè tracte d'empatar.
1: Saps qui m'ha recordat? A Gonzalo Cretaz, el porter del Castelló, que mai se tombava, sempre se quedava com a gates per a continuar la jugada.
2: Que parada fet, sí.
0: Que bé. S'ha refet i amb la manobla ha enviat el balón a córner perquè ja l'havia superat el Cucho Hernández. Ocasions de gol, 5 per al Betis, 1 per a l'Elx, 1 la del gol en la primera part d'Héctor Fort. Eix és el tema, eix és el tema de l'Elx, eix és el tema, no xutes a porta, arribes a pilota,
2: però
0: parada,
2: la pilota que acumula no genera lo suficient que... per a lo dominador que moltes vegades és en pilota.
0: Ja, la possessió, Salva,
2: sí, això
0: la gran majoria de vegades no és sinònim.
2: No, però que,
0: almenys fora de casa, de guanyar un partit.
2: Per a lo dominador que eres, no eres generador.
0: En casa sí, en casa sí. Però fora de casa, no, no.
1: Però a mi el que no entenc és que no canvia el seu registre de vores partits. Sempre és el mateix i el context de partit varia moltíssim. Deuries de tindre ferramentes
0: si
1: o tu mateixa...
0: Si ja saps que fora de casa no funciona, el model que sí que funciona, el Martín de Valero, busca altres alternatives, altres variacions, altres coses.
1: Ja la pregunta seria, què penseu que seria millor que el Girona guany o que el Girona perga? Perquè quan tu t'enfrentes a l'última jornada t'interessarà que estigues salvat perquè no te competisca.
0: Bueno, no? Jo... M'agradaria que l'Elx arribara...
1: A priori podries pensar que perga el Girona, però després al final t'interessarà que estigui salvat.
0: De qualsevol de les maneres m'agradaria que l'Elx arribara als 43 punts i fora, però...
1: 43 o 42?
0: 43 millor que 42.
2: Jo crec que 42 és suficient, però bueno, com diu Raül...
0: És que ja no ho sé,
2: sumen, si sumen
1: un
2: només...
1: És que tens Osasuna, jo crec que 42.
0: És que l'Alavés va rebre un Barça que va arribar sense entrenar.
1: No, però el Barça vol alcançar 100 punts.
0: Sí, ja.
2: Ja, no sé, jo. Sí, això.
0: Sí, però arriba sense entrenar i de festa. I els futbolistes...
1: I pensen en el Mundial.
0: Clar, sí. I que entenc que farà rotacions de jugadors menys habituals, no? Per a la gent que té paperetes o que pràcticament ha assegurat el Mundial, no va complicar-los la vida. Ahí va Germán Valera, bona recuperació frontal de l'era, continua Germán Valera, no, el rebuig és de Diego Llorente, li caurà a Marc Aguado de cara per a Víctor Chust, alça el cap Víctor Chust, descongestiona, busca Tete Morente en la dreta, la baixa, la punxa ve Tete Morente, la seua passada és per amb Rabat, ara es creua Álvaro Rodríguez, el Torito l'ha guanyat a Granada des de la gespa, Marc Aguado, per a l'Eix Febas, Marc Aguado de nou, en zona de tres quarts, però corredor central. 2 minuts i caduca el partit, Betis 2, Elx 1. La lluita per la subsistència, per la salvació. No li serà la talonada a Germán Valera després de la passada de Víctor Chust. El balón a la divisòria. La toca de cap el Cucho Hernández a la dreta per Antoni. Antonio de Triana se n'aniria pràcticament cap al córner, no? Donava sensació que podia fer això. La juga per al Cucho Hernández. Isco rep en la frontal. Isco Ahí està, amb el baló conduït d'esquenes per al Cucho Hernández, amb l'exterior, endarrere per Álvaro Valles cap al

0: Seu porter va a la pressió, mira on està David Affengruber, com si fos Alexandre en el Barça, dècada dels 80, el Barça de Cruyff, ja s'ha anat cap a l'atac, sumant un efectiu més, però clar, si no fas jo directe, si no li penges pilotes a Affengruber perquè les puga pendinar per Álvaro Rodríguez, també les mateixes. Anthony, autopassada, se'n va de Víctor Chust, ver des de l'àrea. La cobertura era d'Aleix Fibas. Bona l'acció de John. Ahí emparellat amb Héctor Bellerín. Héctor Bellerín, el rebuig li cau a Sergi Altimira.
1: Queda un minut.
0: Últim minut i caduca. Altimira, que va a xutar, la pilota fora!
1: L'he vist a dins, eh?
2: Sí, és que l'efecte, la velocitat, la potència apareixia, eh?
1: Però, dins.
0: Però fixa't, Salva, Patrick, la intensitat que posa Affengruber, que porta tot el partit, i la que posa, per exemple, Víctor Chust. És que no
2: acaba,
0: és la mateixa,
2: no, clar, no acompanya. No. I el que tu dius és que el Sartre no acompanya, clar. Per supost.
0: És que demostra que té sang. Aleix Efebas, ahí en la teranyina, no, i se li cau el baló a John. Marc Aguado, enviament en llarg de Marc Aguado per Affengruber. Ahí la punta Affengruber amb Diego Llorente. Se la quedarà David Affengruber. Cau a la gespa, reclama la falta de Diego Llorente. L'àrbitre no li la va concedir a Affengruber. Tranquil, Affen. Tranquil, Affen, tranquil, Affen. El Betis, des de la banqueta, reclama
1: que va celebrar classificació
0: Pablo
1: ja.
0: Fornals,
1: matemàtica per la Champions.
0: L'àrbitre, dia de mera, que mira el seu cronòmetre. Ja són 8, 7, els que havia, el que havia donat di propina. Deixa continuar. Affengruber, el balón es para Germán Valera. Germán Valera, obertura a l'esquerra per Aleix Fibas. Aleix Fibas buscant a Germán Valera. No la penja, no la xuta, continua, se li pot fer de nit. El balón li colpeja a Héctor Bellerín.
1: La deixa o no?
0: La deixa perquè va guardar aquell bar, li dona el vistiplau de que no ha passat res en eixa centrada al cos d'Héctor Bellerín.
1: No va deixar.
0: No va deixar res més.
1: No?
0: A veure què indica l'àrbitre. Final del partit a la Cartuja. Cau l'Elche. Betis 2, Elche 1.
1: És que era una acció semblant a Balaïdos, l'àrbitre ha deixat el córner al
2: Celta. Estava pensant això.
1: Amb el temps consumit, i este consulta amb el VAR, l'altre no consulta.
2: I més temps consumit en Balaïdos.
1: No sé, són les coses del VAR. En tot cas, bueno, pues al final el Betis emporta la victòria.
2: Sense fer molt.
1: Sense fer molt, és de veres.
2: Doneu-se compte, 15 equips estan en Champions. Bueno, és que jo no crec que este Betis se mereix que estar en Champions, però que per plantella sí, però per el xoc desplegat, per ambició, per implicació, no s'ho mereix. I ara mateix, jo pense el dia de Balaïdos igual, Raül, vas a Balaïdos i jo no, crec que tu penses que no vas a guanyar i ja vas en aquesta mentalitat, arribes així a la Cartuja i penses que no vas a guanyar en aquesta mentalitat.
0: T'ho torna a dir, l'Elche a casa, el 5 millor, el 5 millor de la competició. Són números d'equip d'estar en Europa.
2: Són 33 de 39, no? O alguna cosa així, una cosa així.
0: I fora de casa, pitjor visitant, una victòria, 4 empats, 7 punts lluny del Martínez Valero. No. Eixa irregularitat pot condenar-te a baixar a segona divisió i és el que no ha donat amb la tecla al llarg de la temporada Eder Sarabia. És que t'has passat tota una volta a la primera i pràcticament quasi tota la segona fins l'eixida fa un parell de setmanes al Carlos Tartiere en què amb el QR per fi vas a bastar aquesta primera victòria, però vas a Balaïdos i perds l'altre dia contra l'Alavés a casa, que és on funciona el teu equip. A mi les queixes de que es jugara més o que jugara menys temps efectiu, d'aquestes tonteries, a mi no em val. Cada equip utilitza les seues armes i tu les has de conèixer. Està clar que l'Alavés no ha vingut a jugar a Campo Verde com va fer el Barça al Martínez Valero, clar. I me saben com és Quique quan agafa un equip de la part baixa de la classificació, no? Te'l va a travar, te'l va a fer un partit sense ritme, que és el que tu vols, i per tant has de jugar-te-la. Tens dos finals per davant, una contra el Getafe de Pepe, no hi ha excuses, ja sap Eder Sarabia com juga el Getafe de Bordalàs, i última jornada a Montilivi contra el Girona, que no està salvat, que en altres circumstàncies estiguera salvat i no es jugarà res, no posaria molta oposició, claro. Però és que està jugant-se la vida també l'equip de Mitchell.
1: Bueno, analitzem tot això, totes les repercussions de la derrota i mitja, moment on entraràs a incorporar a la programació d'esta casa, d'Apunt Ràdio, Gustavo Clemente i Contrapunt, i a les 11 tornarem amb el 90 minuts per a continuar contant-vos tota esta jornada, el que hem viscut i el que viurem encara demà dimecres. I dit això, us anem a fer un alto en el camí, però està parlant Matías Dituro, així que anem a escoltar-lo.

0: Has pasado mucho en esto del fútbol con los ojos vidriosos. Entiendo que significa mucho.
1: Mucho, porque va a ser, si Dios quiere, la primera vez que compita en Champions con este club que me rescató en un momento de oscuridad y siempre agradecido a ellos.
0: Pablo, la última y te dejo que vayas a celebrar. ¿Qué le dices a esta gente con la que estabas votando hace un tiempo, que han vibrado con ese gol que no se les va a olvidar en la vida?
1: Que lo disfruten, porque esta noche es suya.
0: Muchas gracias, Pablo Fornal, enhorabuena.
1: Buenas noches.
0: Ahí estaba, compañero, las palabras.
2: Pablo Fornal, ¿eh? De Castelló de la Plana, que está en la prellista. A ver, Luis, qué va a pasar la historia del Betis, porque clasifica el equipo andaluz para la próxima edición de la Liga de Campeones. Quedan dos jornadas. Sí. El Celta, que voy a perder contra el Levante, está a 7 punts. Así que encara que el Celta guanya en las dos últimas jornadas de Liga y el Betis perre a dos partits, no va a arribar a casar al equipo de Pellegrini, que ya está clasificado para la próxima edición de la Liga de Campeones. Así que, per dalt, pues el Celta se queda en 50 punts, el Betis 56. Clasifica para la Lliga de Campions, i a partir d'ahí, que és el que ens importa, jo que 11 Osasuna 42, 12 València 42, jo crec que estos dos, efectivament, si diu, com diu Raúl, si sumen un mes estaran més tranquils, però probablement estiguin ja salvats, ja veurem. Sevilla és 13 40, ha de jugar, però juga de mala ceràmica, i Osasuna lo que vol, però de Villarreal lo que vol és tancar la tercera posició. Té 40 punts el Sevilla, és 14 l'Els, té 39, 15 és el Mallorca, que té 39, 16 és el Llevant, 39, lloc 17 per l'Espanyol, 39, 18 és Girona, 39, a la vez lloc 19, 37, i en segona el Oviedo, Patricia, ahí ja en tirs, eh?
3: Es que el Español lo guañe desde Chener. Sí. O sea, es que, mare de Déu del Señor, ¿eh? Té un empat davant del Llevant, davant el Betis també va empatar, i està tot molt apretat. Jo no recordo una lliga tan emocionant.
2: En segona,
3: la part de dalt també
2: està llena
3: d'emocionant també. Però és una llàstima, perquè sí que sí, mirar en xuor, per qualitat de plantilla, el Betis és molt millor que l'Eix, però per el xoc, la forma de xuar el Betis esta temporada és que no ha oferit molt, i crec que ha anat, és la segona volta de pel·lire, tampoc ha sigut molt bona en quant a xoc. Sí que és cert que està, bueno, el quart de final de Copa del Rei, de l'Europa League, o sea, quin classificat, estarà en Champions, però no per xoc.
4: És la segona vegada en la història que el Betis arriba a la Champions.
3: Sí, i sexta consecutiva que està en Europa, en Pellegrini, o sea, que l'home ha fet el que ha pogut fins ara. Jo per això vol dir que pense que és un projecte ja acabat, per el xoc que està desplegant, i per això el director deportiu de ficar-se les piles. Per part de les...
4: Tu creus que Manu Fajardo se'l va carregar? Jo crec que no. Jo crec que no.
3: El resultat, te diuen que no, però tu no eres un aficionat, tu eres el director deportiu, és un projecte ja finiquitat, que vas a esperar-te a pedre. Però bueno, parlant de l'Ells, que és el que ens interessa, és una llàstima perquè dura molt bona dinàmica, el partit a l'Alavés no deuries d'haver-lo perdut.
4: Era empatat, un equip... empatat.
3: Empatat.
4: Haver-lo guanyat.
3: Era un equip de la teua zona que...
4: Estaries a hores d'ara en 41 punts.
2: 41 punts.
3: Clar, que sí, ja estaries. Però de totes formes, vas a Vigo, no penses que pots guanyar i te deixes caure, vens a la Cartuja, no penses que pots guanyar, te deixes caure, i a part és que, torna a repetir, els canvis de Sarabi és que a mi no m'aporten solucions, i a més tardíos, o sea, falta el de l'expulsió antes del minut 60, perquè ha sigut una expulsió, si no, no el fa. O sigui,
4: també ha tardat un poc en fer-ho, eh?
3: Sí, sí, però, per exemple, Cepeda, l'altre dia, està plovent en Elx, Cepeda té bon xut de Folària, el camp està rapidíssim, està banyat, trau a Cepeda, és un mitja punta que te pot oferir, Germán Valera fa el que pot, estava agotadíssim, cansadíssim, trau a Cepeda, i pareix que tinga com ratxes de xuaos, Petrov, per mi m'ha virat esta temporada, de moment desapareix, saps el que vull dir? Després sempre eres molt previsible a l'hora de jugar, no? Eres un equip de balomano que passeja la pilota de dreta a esquerra.
4: Sí, vas,
3: però
4: no vas madurant.
3: Però no tens profunditat. I...
4: Busques que la primera línia de pressió del rival vaja a l'eixida
3: ja
4: de balon
3: del
4: porter per a sortejar aquesta
3: sí.
4: primera línia. Per
3: si ho van veure ja en l'Andorra, te recordes? Sí, sí, està en l'Andorra el mateix.
4: És sempre la mateixa.
3: És versió 1.3.0 de Sarabia.
4: El que passa és que l'Elche és diferent, no? En primera divisió, i jo crec que té jugadors per a fer-ho, però has d'aplicar-ho en cada moment i en cada segment de partit que pugues interpretar que aquest estil va anar...
3: I valor al peu, xer de profunditat, de sorpresa.
4: I si no, busca altres coses. L'altre dia contra l'Alavés sí que recorde que Dituro en moltes fases del partit, sobretot en la primera part, buscava el lloc en llarg, però perquè tenies a Álvaro per a pentinar, no? O balons per a Andrés Silva. Però... anem a confiar. Jo, Eder té una flor. La temporada passada també l'ascens es va produir en l'última jornada quan va guanyar a Riazor contra el Deportiu de la Coruña. És cert que el Depor en aquest partit no jugava absolutament res, però així tot el món es juga

0: coses. Sí. O sigui que el Getafe no va vindre ja pensant que deixa les maletes així en ells i la pròxima setmana ja les arreglin, vaig a Eivissa. No, no va pensar això. I Pepe sí. tampoc va pensar això, de que ja tinc les maletes així en la canya i en quede. No, Pepe vol reivindicar-se com a entrenador i portar el Getafe en una temporada en la que el Getafe
1: estava sotmès
0: per fer el prefinanciar pràcticament amb 12 sí, futbolistes sí. en el mes d'agost per començar la Lliga.
1: Van ser fitxatges d'hivern el que va pegar la volta
0: al Getafe. I té un mèrit brutal el que fa Pepe en el Getafe, amb els condicionants que té de tot tipus. O sigui que no va vindre...
1: I lo ve que s'adapte als contextos
0: vindre,
1: de partit.
0: I va vindre a competir. I tu saps que va competir, que va fer-te un partit trabat sí. i que buscarà que tu no tingues eixe ritme, eixa continuïtat, que no va anar a buscar-te en local, que va tancar-se, que va deixar una teranyina. A veure com tu la trenques, de quina manera.
1: I damunt la falta de concentració, perquè és que els dos gols els regales tu. El primer fas que la pilota l'arriba al Cucho, no, no pressiones al llançador, el Cucho és un home que no te va perdonar. Després, quan està proper de l'àrea, no oïsses a intimidar-lo, no, no. Li dices temps i espai per a que faci una passada a l'arrere com feia Messi, en cama dreta. O sea, és que... I el segon gol, lo mateix. O sea, dices que Fornals te claves tan baix perquè t'ha sentat tan mal expulsió que no reconeixes on està el perill, que està en la voreta de l'àrea on està Fornals preparat per a marcar. Després l'expulsió també és un regal de l'Elx. És que el Betis no ha fet res per a guanyar el partit. L'ho has donat tu tot. Això és la ràbia que dona, no?, de veure este resultat.
2: Eres optimista respecte, bueno, al final de temporada en l'Elx, Patricia?
1: Jo per això vos dia que guanya el Girona. És que, claro, jo no vull el Girona enfrentar-me al Girona i que...
2: Que s'ho jugui el Girona i que tu jugues tu, vos dir, no?
1: Claro, és que si ara guanya el Girona, per una part me convé... Perquè si no, ja, jo la última jornada ja estaré més tranquil·la. Perquè si tu te xues la vida o muerte com jo, uf, però si no te xues res, el que diu Raül, igual dius, bueno, pues ja està. Però és que, clar, tu has deixat... T'has caigut, Raül, a final de temporada quan deuries del partit. És que no, és que, per favor, el partit de l'Alavés no deuries d'haver-lo empatat en casa. Això te va fastidiar molt. I el Getafe, d'acord en tu, que... Uf, el Getafe te va complicar la vida, s'adapta molt bé a contextos de partit, te va competir, tu estaràs en els nervis...
2: Pot, clar, pot mantenir joc europeu, també,
1: claro,
2: l'equip de Balagàs.
1: I el que dia Raül, que Pepe voldrà reivindicar-se com a entrenador, no? Que va al València, torna al Getafe i el que té, dona compte, el profit que troba totes les plantilles que té este home.
0: Si li, si li pot disputar l'Europa League al Celta, anirà a per l'Europa League, si no haurà de conformar-se en la Conference, però si pot, anirà i no... No van a vindre ni molt menys de vacances a ells, a menjar dàtils, ni a gaudir de la platja del Carabassí, ni a pensar que...
2: Però conforme la va començar...
1: Sí, sí, sí, per sí per la primera volta fatal,
2: ara,
1: sí.
2: Tots els problemes que ha tingut, com ha anat, bueno, pues refent la plantilla amb quatre calles moltes vegades, o la majoria de la temporada, si al final sí. classifica per Europa, és un èxit, sí. per a ell, però brutal, eh?
1: I així com l'Elx ens fa més fàcil, eres optimista i no sé què contestar-te. Tinc dubtes respecte al llevat, és que es mereix quedar-se en primera, perquè és que quina motivació, que... quines ganes de lluitar, és que és un equip.
0: La inèrcia, les dinàmiques són diferents. L'Elx va un poc ahir al tren-tram fent la goma, no? Com l'argot ciclista, ha caigut en un moment puntual al descens, va tornar a eixir, però ara apareixen els dubtes amb la derrota contra el Celta, l'empat contra l'Alavés...
1: Comença bé la primera volta i acaba al revés que el Llevant.
0: És un punt, és últims 9 possibles i el Llevant té una inèrcia alcista. Va de menys a més i a més, per fi... El premi que anava buscant, que era traure el cap d'ahir de la zona de descens, ja està. I aquest impuls, a nivell psicològic, a nivell emocional del propi futbolista, reforça la teua tasca, el teu treball i el paper també de l'entrenador que ha fet

0: Veure, unes circumstàncies que no li pot passar res més roïn al Llevant, no? Però és que davant de l'Osasuna se refada. Això que podies dir, ara ja, després de la golejada, aniràs a tricamí per cabells. No, no, no, tornes a competir i tornes a remuntar com el partit d'avui. O sigui, espectacular el Llevant.
1: Bé, Patricia, volies dir alguna cosa, Raúl?
2: No, estem esperant que aparega Eder Sàbia en...
1: Sí, perquè Pellegrini tardarà, tenint en compte que estan festejant ahir de quina
2: manera.
1: Sí,
2: no, però li toca primer el torn a
1: Eder. I s'acció que està repetint la tele, que és un gol anul·lat a l'Eix, per acabar, Patricia, com...
0: És que té el braç un poc obert, no? I a més diuen que quan és favorable a tu dins de l'àrea, se senyalen mans sempre.
1: El reglament diu això, si un gol ve precedit d'una acció en la mà, se té que anul·lar, però...
2: Hi ha qui diu que és un rebuig accidental.
1: Et ve d'un rival, te toca a tu...
0: A veure,
1: no sé el que dirà Sarabia en roda de premsa.
2: Hi ha gent que diu que és un rebuig accidental i que, per tant, no hauria de ser mans i que el gol hauria de ser legal.
1: Però saps què passa? Que
2: clar, és que la disjuntiva...
0: Però la regla diu si te toque la mà...
1: I l'acció acaba en gol. La regla diu que aquest gol s'anul·la. Ara, desconeix la regla diu si el baló ve rebotat d'un contrari, te pega a tu, acaba en un company i entra a dir, no sé, ara suposa que Sarabia, que aquestes coses també estan clares. Sí, considera que ha de queixar-se, se queixarà en roda de premsa. Bé, les 10:21, Patricia Campos, que ha sigut un plaer que ens hagis acompanyat.
0: Ja feia dies que no coincidíem.
1: Vaig que sí.
0: Me tenies molt abandonat.
1: Vaig que sí.
0: Gràcies a
1: veure si
0: tu.
1: Coincidim,
0: per tot.
1: Pròximament, perquè juguem moltes coses, els quatre equips valencians que estan en primera divisió, que de moment, bueno, pues tenim claro del Villarreal, però l'Elx està fora, tot i la derrota d'avui. El Llevant, gràcies a la seva victòria, està fora. I el València també està fora. Jo crec que ja ha salvat, però vaja, si supera el Rayo o si empata, dichos amb el Rayo a Mestalla, millor que millor per a la formació de Carlos Corberán, que, la veritat, han patit tots tres molt esta temporada. Hi ha molta gent que ja va risc serios de que, pues, si no és tres, dos o un d'ells, poguera perdre la categoria. Patricia Campos, gràcies, bona nit.
0: Bona nit, Salva, gràcies a tu.
1: Ens quedem en Raúl Pina, l'espera Raúl d'Eder Sàbia. Jo crec que si ell se queixa, considera que ha de queixar-se de l'acció, se queixarà. I si ha de queixar-se de la de Petrot, que també l'ha protestada molt, se queixarà. Perquè aquestes coses també les domina,
2: Ja, però en la de Petrot jo crec que ja podem... si eixa falta, eixa peu de Petrot en volta d'anar als genolls d'Antoni, va un poc més baix al turmell i no acaba de caçar del tot a Antoni, jo crec que haguera suposat cartolina groga, però en este cas ha suposat roja, perquè és que no és que vaja a per un, sinó va pels dos genolls del futbolista brasiler del Betis, no? Però sí, té per a valorar aquesta acció Eder, però en el tema del segon gol anul·lat a l'Elx sí que és cert que es parla d'això que estic dient, de que quan un gol després d'una mà accidental immediata d'un company, si el jugador marca gol immediatament després de que el baló li toqui de manera accidental en la mà o el braç a un company, en teoria és gol. Per tant, jo què sé, sembla que li pega primer en la panxa, no? En la part de l'abdomen a Andrés Silva i després li va al braç. Està
1: Héctor Ford, sí.
2: Ford parlant en zona mixta.
1: Què opina al respecte, suposo? Sí, sí.
3: Puntos. Sí que es cierto que pienso que teníamos el partido controlado, que estábamos cómodos. Luego la expulsión, evidentemente, pues con un jugador menos es todo más complicado y se ha dado así y ya está.
4: Te iba a preguntar por eso, por esa expulsión y por esa mano, no sé cómo la has visto.
3: La verdad que no he visto nada. No he visto nada, me han dicho que la expulsión es clara, pero al final, bueno, es que sea lo que sea, ya está hecho, el partido ya ha terminado y tenemos que pensar en las dos finales que nos quedan.
4: Eso te iba a decir, dos finales muy...
3: Es con ganas, nos vamos a dejar la vida en ellos, son dos partidos, hay que ir a muerte. Al final lo que tenga que ser será, pero nosotros vamos a ir convencidos a por ello y a salvarnos.
4: Muchísimas gracias, Héctor.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, pues Héctor Ford, no le opina sobre las acciones polémicas.
2: De la expulsión digo que querían decir que es clara y de la otra, el Esmas no ha volgut pararle directamente a pensar...
1: Y tú lo dices el mateix, quan ha parat per la partida, que ell considera que l'expulsió és clara.
2: Jo crec que on s'hi va clavar el ganivet i la cullera Eder Sàbia serà en el tema d'eixe gol anul·lat a Andrés Silva. L'enginyer Pellegrini també està...
1: Sí, anem a escoltar, a veure si de seguida també apareix a l'aire.
5: Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
5: ¿Qué se siente, míster, después de haber escrito otra página en la historia del Real Betis Balompié?
6: Bueno, la verdad que muy contento, muy feliz además por lo que el equipo ha logrado en toda esta temporada, con una serie de contratiempos que hemos sabido superarlo, tanto en derrotas en algún momento como lesiones.

0: Després de les moltes emocions de la vesprada nit esportiva i les que encara resten a partir dels 11 en el 90 minuts, fem un parèntesi per a parlar de l'actualitat general, perquè són moltes les notícies que ocupen els titulars de l'actualitat política que, d'una forma o d'una altra, tenen importància en el nostre dia a dia. Per exemple, els pressupostos valencians de 2026. Podria semblar una qüestió molt institucional, veritat, quan vostès escolten parlar de pressupostos, quasi de calendari parlamentari, és a dir, una cosa allunyada del nostre dia a dia, però en la pràctica té efectes molt concrets. Això dels pressupostos té efectes concrets en coses tan sensibles com el que estaran vivint molts de vostès si tenen fills a casa o professors en la família, la vaga educativa. Perquè quan una administració funciona amb pressupostos prorrogats, és a dir, sense uns comptes nous aprovats, el sistema no està parat, però sí és molt més rígid. Es pot continuar gastant el mateix que l'any anterior, però és molt més difícil introduir millores, reforços o increments nous de despesa. I és el que passa, per exemple, en l'educació. Si hi ha una vaga educativa, els sindicats solen reclamar més docents, reducció de ràtios, millores salarials o més recursos per als centres. Però tot això depèn directament de tindre pressupost nou aprovat. Sense pressupost nou no es poden activar fàcilment noves places o reforços estructurals, les millores salarials o complements queden bloquejats o ajornats, les negociacions amb la conselleria perden marge real de maniobra. La qüestió és que els pressupostos valencians de 2026 continuen sense aparèixer. Però el debat polític ja gira al voltant d'aquesta qüestió, perquè avui el Partit Popular ha volgut transmetre confiança al respecte. El síndic popular Nando Pastor diu estar completament convençut que el president Pérez Llorca farà tot el possible per traure avant uns pressupostos que considera prioritaris, tant que fins i tot veu normal habilitar el mes de juliol, si fa falta, i relativitza el retard. Diu que pitjor és estar anys sencers sense comptes aprovats, en referència al govern central. Mentrestant, Vox manté els contactes. Vox evita parlar de negociació formal, però reconeix que hi ha contactes permanents amb el Partit Popular. Per tant, volem reflexionar sobre l'efecte que té en la nostra vida diària aquesta situació. Volem fer didàctica amb tres periodistes ben informats al respecte. Saludem la companya de l'Espanyol, Patri Orduna. Bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Jesús Lorda, de València Plaza. Bona nit.
2: Molt bona nit, Gustavo.
0: I Toni Cabot, director d'Informació. Hola, Toni. Bona nit.
3: Salutacions, Gustavo. Bona nit.
0: En primer lloc, avui hem sabut, Toni, que el Partit Popular té confiança en traure endavant els pressupostos. Penseu que està proper l'acord?
3: Sí, sí, sí, jo no tinc dubte. Jo ho va dir també fa uns dies el dirigent de Vox, el propi president, no? Han tret els pressupostos amb vostè tots els anys i un any pues, ho tornarem a fer, no? I jo crec que sí, i serà abans, estic convençut que serà abans de l'estiu, no? És probable, entra dins de la lògica, no? Que la campanya electoral d'Andalusia, que votarà, com sabem, este diumenge, hagi pogut influir, no? En la demora d'aquest acord per a renovar els pressupostos de 2025 que estan prorrogats, no? Però una vegada passada aquesta cita amb les urnes en Andalusia, pues el Consell podrà veure sense obstacles el camí per a firmar els pressupostos que s'han enquistat, no? Però bueno, ja sabem que la concatenació és moment peculiar, concatenació d'eleccions que van tindre jo primer en Extremadura, després en Aragó i també en Castilla i Lleó, pues i les seues negociacions van complicar moltíssim el panorama, no? Vox ha mantès una postura prou intransigent, no? Fins a fa molt poc. Però jo crec que ara en Andalusia el diumenge aquesta carrera deixarà hi ha el camí clar, despejat per a les eleccions de fins a les eleccions de maig de 2027, si no hi ha un adelante, no?, que haurà que veure, ja ho tindran també lloc els municipals i els valencians. Sí, jo estic convençut de que sí que haurà pressupostos. Estem parlant també d'una figura, el propi president, que ja ha mantingut sempre una molt bona sintonia amb Vox. Ell va ser el que negociava en el partit de l'extrema dreta quan tenia que negociar posar la cara en l'època de Mazón, i sempre era anar bé. I bueno, jo crec que en esta vegada pues, també anirà, acabarà portant-se el gat a l'aula i aprovant els pressupostos en companyia de l'extrema dreta, no?
0: Patria Orduna.
1: Yo también creo que va a haber un acuerdo y que está cercano, que podría, por ejemplo, producirse ese anuncio a final de mayo, principio de junio, aunque recordemos que sí que se podría realmente extender el calendario hasta ese mes de julio, porque una tramitación de presupuestos suele durar en torno a los 2 meses o un poco menos si se recortan los plazos, pero no menos de 6 semanas en unas ocasiones normales. Yorca sí que es verdad que está convencido de que van a sacarlos adelante. De hecho, las negociaciones llevan en marcha desde hace meses entre PP y Vox, se intensificaron, eso sí, desde el pacto en Extremadura, aunque últimamente, estas semanas o estos días, sí que se ha producido una especie de frenazo, sobre todo, entre otras cosas, por ese debate sobre la prioridad nacional o también otras cuestiones como, por ejemplo, hemos visto que Mañueco ha aplazado su investidura como presidente de Castilla y León después de las elecciones en Andalucía, y también creo que se podría haber producido este frenazo en los presupuestos para rebajar el ruido. Yo creo que sería la intención del PP durante este periodo electoral. Quieren buscar la mayoría absoluta de Moreno, de Juanma Moreno en Andalucía, y que evitando estos debates, que yo creo que, aunque digan que están de acuerdo, puede que incomoden un poco a un partido y a otro, pues se quieren esperar a que pasen las elecciones, intentar revalidar esa mayoría absoluta, y después ya hablaremos de otros temas.
0: Jesús.
2: Sembla que n'hi haurà un acord i que inclús este podria ser pràcticament imminent. Estem parlant d'unes negociacions que, com bé comentaven, no, els companys porten molt de temps, que s'han anat treballant sobretot a escala nacional, no, per part de Vox. Així, en la Comunitat Valenciana sempre s'ha parlat de que n'hi ha contactes i no negociacions, però diferents veus, no, dels partits apunten a un contacte directe entre el Consell, no, i Bambú, on es troba la sede de Vox en Madrid. Al final, pel que comentaves, no, i per la vinculació que plantejaves entorn a l'educació, si estos pressupostos acaben aprovant-se a finals del juliol, començarien realment a executar-se a partir del setembre, perquè al llarg del mes d'agost les polítiques que es puguen impulsar, no, a partir d'estos pressupostos serien mínimes. Per tant, es trobem en uns pressupostos que, de manera ordinària, sense entrar en pròrroga, estarien en vigor apenes 4 mesos. Durant aquests 4 mesos se tindrien que executar sobretot les ajudes nominatives, perquè en el moment en què entren en pròrroga, aquestes ajudes que s'otorguen directament a unes entitats concretes decauen. Per tant, si se tenen que donar a aquestes entitats, té que ser abans del 31 de desembre. I per no entrar en unes futures negociacions pressupostàries amb Vox per part del Partit Popular,

0: podria o ajudaria a resoldre el conflicte?
1: És evident que és molt més fàcil reorientar certes polítiques públiques en el xicotet marge de maniobra que té la Generalitat si tens uns nous pressupostos que si no els tens. Per posar un exemple, el 12% del pressupost total de la Generalitat en l'any 2025 es va destinar a salaris de professorat de primària i de secundària. I ara, en l'aplicació de la nova norma estatal de ràtios, la Conselleria d'Educació preveu sumar 156 milions d'euros anuals de despesa estructural, no? Els docents, les seues reivindicacions estan xifrades en 2.400 milions d'euros segons la conselleria. La quantitat, òbviament, com parla la pròpia consellera, és inassumible per al govern valencià. Primer, per la situació d'infrafinançament que viu, però també perquè només en esta pujada, si les xifres de la conselleria estan en lo cert, no era una estimació inicial,

0: organitzar el pressupost està precisament en dibuixar uns nous comptes que permeten no tindre el marc legal per a poder-ho aplicar. Pot haver un acord amb els sindicats sense nous pressupostos? Òbviament. Pot haver una pujada salarial sense nous pressupostos? Òbviament. Però la capacitat de dibuixar noves inversions i de fer una millora, per dir d'alguna manera, estructural en l'educació pública valenciana és molt més fàcil d'articular si n'hi ha uns nous pressupostos.
1: Toni, la tercera prova PCR per hantavirus realitzada a la dona en seguiment aïllada a Alacant ha resultat negativa. La dona continuarà ingressada a l'Hospital de Sant Joan segons el protocol del Ministeri de Sanitat, perquè passa a ser considerat contacte, i divendres, en veritat, se li farà altre test.
2: Sí, sí. I lo més curiós, a més, és que part de la tercera planta de l'Hospital de Sant Joan d'Alacant serà clausurada, a més, per a tindre un màxim d'aïllament, no? D'eixa dona de, com dic, de 32 anys que està pendent de descartar qualsevol signe del hantavirus, eh? I s'ha disposat aquest dispositiu que pues, suposa el bloqueig de 8 llits que en condicions habituals s'utilitzarien per ingressar altres pacients, no? Però, bueno, jo crec que, evidentment, en molta lògica, pues van a limitar-se qualsevol risc. I, bueno, encara que han sabut que és ja el tercer PCR ha sigut negatiu, sabem que té que haver una quarantena i, en aquest sentit, l'Hospital de Sant Joan ja ha preparat, ja s'ha disposat a preparar aquest aïllament de la pacient que ara mateix encara, a hores d'ara, encara està en l'Hospital de Sant Joan.
1: Recordem que esta pacient de 32 anys va ser passatgera del vol en què el passat 25 d'abril va embarcar la dona que va morir dos dies després a Johannesburg després de contraure el virus a bord del creuer Hondius. Alguna reflexió, Patrick, sobre com està vivint-se esta crisi sanitària?
3: Bueno, lo primero es decir que yo creo que es una buena noticia que la mujer alicantina haya vuelto a dar negativo en la prueba, en la PCR, pero en cuanto a lo que se está viviendo, iba a decir en esta crisis sanitaria, pero no es una crisis sanitaria, yo creo que se está actuando bien, que se está actuando con más seguridad o con más precaución de la que no de la que se debería, pero sí, teniendo en cuenta la magnitud del problema, que en este caso, de momento, no es mayor, no afecta a mucha cantidad de población, es beneficiosa para que, precisamente, se pueda conseguir esto, que se reduzca, que se erradique lo antes posible, y en este caso, que la mujer alicantina, por ejemplo, permanezca en cuarentena durante el tiempo necesario para asegurarnos, aunque haya dado negativa su prueba, de que no tiene ningún tipo de síntoma, no contiene el virus, es positivo para que, precisamente, no se esparza ni por Alicante, ni por la Comunidad Valenciana, ni por el resto de España.
1: Jesús, ¿alguna reflexión al respecto?
0: Sembla que la situació en el cas de la dona valenciana quedarà en un esglai, i això és una notícia positiva per a tots en general. Considere que esta situació s'està abordant d'una manera molt, molt, molt prudent, com no pot ser d'altra manera. I crec que la resposta per part del nostre sistema públic de salut és la que mereix. Malgrat tot les mancances que n'hi ha, malgrat el dèficit de professionals i moltes vegades la mancança de les infraestructures que ens agradaria, tenim una sanitat pública de primer nivell i es pot veure, no, en com s'aborden aquestes situacions. La veritat és que ens trobem davant una qüestió que podria haver anat a més, haver sigut molt senzill que haver anat a més i no s'haver detectat a temps, al final tot acaba reduint, no, a una sèrie de grups bambolla, i esperem que la situació no vagi a més. En qualsevol cas, crec que tenim, insistisc, una sanitat pública en què podem confiar i en uns sistemes que per ara estan responent a les necessitats que s'estan veient, no?
1: Heu tingut ocasió de veure la

0: compareixença inefable de Florentino Pérez, Toni?
1: Sí, bueno, no tota, Gustavo, però sí que ha vist una part, de veritat, que és sorprenent, no? Molt sorprenent. I, bueno, aquí, evidentment, en Alacant, en la part que mos toco, pues, hi ha hagut una referència directa a un alacantí, com saps, un empresari alacantí, quan s'ha referit a això de l'acento mexicano, es referia a Enrique Riquelme, que sabem que és el, pues, un, el dirigent de Cox Energy, lo que era Bengoa, fill d'Enrique Riquelme, que va ser directiu del Real Madrid en l'època de Calderón i posteriorment en la de Boluda, i ha tingut una referència prou lletja. Sí que ja ha vist prou excitat, no?, per dir-ho d'alguna manera, a Florentino, el que jo conec, i la veritat és que jo mai l'havia vist així, no sé, l'ha fijat sempre com un home prou prudent, un home reflexiu, però avui estava excessivament excitat, i jo imagino que la trajectòria del seu equip en els últims temps l'ha posat molt nerviós, no?
0: Bé, és evident. Sí, sí, no, simplement volíem dir que és evident que potser no estava ben assessorat Florentino Pérez o per gent que no li vol com li hauria de voldre, o no li ha assessorat com li hauria d'haver assessorat a l'hora de fer esta compareixença. I sí, efectivament tenim curiositat per saber, ja has fet una descripció sobre el seu vincle madridí. Què més ens podries contar sobre el seu perfil i fins a quin punt consideres que podria tindre potencial per a ser aspirant a la presidència del Madrid?
1: Que va ser aspirant en un futur, jo estic convençut. Ara, a hores d'ara, no, jo he parlat esta mateixa vesprada després de la compareixença de Florentino en son pare, Enrique Riquelme, tinc una molt bona amistat en Enrique Riquelme, pare, que acabava de parlar en el seu fill, que acabava d'aterrar a Mèxic. Saps que Cox Energy també s'ha fet ara en Iberdrola a Mèxic, i això crec que comporta ara mateix un volum de treball extraordinari. Des de luego, a hores d'ara pareix, segons ha comentat a més el pare, pues crec que no té temps material per ocupar-se del Real Madrid o d'accedir a la presidència, però sí que és de veres que en un futur és un home que no ho ha negat mai, és molt madridista, és un home a més que ha fixat el seu objectiu en un futur en ser el relleu de Florentino, en optar a la presidència del Real Madrid, però no sé si ara és el moment, per lo que m'han dit a mi, eh? Però bueno, estem parlant d'un home jove, un home bueno, que s'ha fet a si mateixa, que ara mateixa és un dels empresaris de moda, que des de que va fer en Abengoa, una societat que ara és Cox Energy, que té 11.000 treballadors, que maneja un volum de diners absolutament impressionant, i que és sobretot té un sentiment madridista prou pronunciat, que ja dic, no ara, però en un futur segurament el portaran a la batalla electoral per accedir a la poltrona blanca.
0: Jesús.
2: He vist uns xicotets talls, no?, del que ha sigut la seva compareixença. Ha semblat superat, en algunes ocasions semblava fora de si, no?, tractant d'apagar els diferents focs que anaven eixint sense saber molt bé com. Sí que és veritat que a nivell institucional i a nivell esportiu el Real Madrid porta uns quants anys, no?, que les coses no van massa bé. Aquesta temporada ha sigut nefasta, i la despesa que ha hagut en quant a jugadors, les diferents tensions que s'han viscut sobretot en els últims dies, no?, dins del vestuari, i les diferents polèmiques que han eixit entorn a la remodelació de l'estadi deixen molt, molt tocat a Florentino Pérez, que d'alguna manera ha sigut durant molts anys, no?, el cap visible del Real Madrid, i una de les dels empresaris, no?, del món de l'esport més poderosos i més destacats. D'alguna manera la forma en què sempre s'ha vist Florentino Pérez i eixa

0: demà tornarà a eixir el sol, també per a Florentino Pérez. Gràcies per acompanyar-nos en esta crònica resumida de l'actualitat d'este dimarts 12 de maig. Toni Cabot, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo.
0: Bona nit, Patri Orduna.
2: Bona nit, gràcies.
0: Bona nit, Jesús Lorda.
3: Molt bona nit.
0: Gràcies a Juan Alpuente, al comandament tècnic. Fins ací, Contrapunt, la llum de la nit ens ensenya de vegades allò que el dia oculta. La ràdio continua. A continuació, l'esport, 90 minuts. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
4: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
5: La Dixi!
6: Però què dius?
5: No és el mateix dir-ho que com dir-ho.
6: Oh.
5: On vas amb ixa cara de pomes agres?
6: Quina ironia, quina cunyata!
5: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
7: Queda clar?
5: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
8: Ah, vale.
5: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
9: Home, pues clar.
5: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
10: Ah, ara ho he entès.
5: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
8: Efectivament.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
3: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat.

0: Històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
1: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
2: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
1: fem banda
2: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
2: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
3: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
4: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
3: En A Punt Ràdio.
5: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
6: Presentador de la Safor.
7: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
6: Gemma Juan. Animal de companyia.
7: La ràdio.
8: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
9: La vesprada de punt, on tot pot passar.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
10: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
1: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2. L'economia per a totes i tots.
11: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
1: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada, en A Punt Ràdio.
12: L'esport que realment t'apassiona.
13: Humo, duro, humo, duro.
14: Aleluya, aleluya, empatolet.
12: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

És 11 de la nit i 5 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport. En Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente, el control de so, i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda, com cada nit, Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si foreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts. El 90 en xifra, en número. TikTok, 90 Minuts Ràdio. També és 90 en xifra, en número. I per a Instagram, 90 Minuts Ràdio també, però sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. Si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el canal de WhatsApp. 6-19-42-18-01. 6-19-42-18-01. Per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és... T'atrevisses a pronosticar... ¿Qué dos equipos acompañarán Oviedo en el descenso a segona? Es decir, ¿te atreves a decir quiénes son los dos esqueles que falten en la Tanatori League? Y esa es la pregunta que fem en el día de hoy. En la cual hem tingut molt, tenim molt de mà, tenim un catedral de mica, y sí que yo no voy a consumir ni un minut més. 11 i 7, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Así comença 90 minuts.

0: Esa lo deies a la Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Anava a començar a llegir ja titulars.
0: Clar,
1: m'has posat tanta pressa que dic, vaig a llegir titulars.
0: Frau Folgado, que du res, algun minutet davant del micro en el dia d'avui.
1: Lo que queda, esta setmana.
0: Te vaig a dir una cosa. Quan, jo crec que quan li ficàrem en una mestre de la Tanatory League, crec que no sabíem, quant, ni, però ni de lluny, quant acertàvem, eh?
1: No, i a més, hi ha molt de rebombor en xarxes a mi, no? Vull dir, ha agradat, no?, el nom ixe de Tanatory League, sí.
0: Bueno. Ui, gran victòria.
1: Bueno, no va ser teu, no va ser meu.
0: Bueno, és del 90. Escolta...
1: Que humil de eres, Manolo.
0: Ja m'ho cobraré. Escolta, dic que... gran victòria del Llevant en el dia d'avui. 2-3 embalaïdos.
1: Bueno, una victòria, Manolo, que jo crec que val el seu pes en or. De fet, després d'esta victòria, l'impuls anímic del Llevant, no hi ha la classificació. És brutal i, bueno, pues, ho té en la seva mà. No ho tenia, i ara ho té en la seva mà. Este cada setmana rebel Mallorca.
0: Derrota polèmica de l'Elx.
1: Sí, ara escoltarem Sarabia. Sí, derrota polèmica, sí. No li falta raó, a Sarabia en la protesta.
0: No li falta. No. I mos queda molt lluny, però roda de premsa de Florentino Pérez,
1: que
0: te dona a entendre per què este país és Espanya. Se veu que Mongolia estava allà agarrat. Les 11 de la nit i 8 minuts, com venen les fotos?
1: Fotos venen, avui, Manolo Tanatory.
0: Tira-li.
1: Mirar dalt o mirar baix, el València jugarà dijous front el Rayo Vallecano amb la curiosa circumstància de trobar-se a la mateixa distància d'una possible plaça europea que d'una de les places de descens. Els de Mestalla estan a 3 punts de la Real Societat, que ocupa la 8a plaça, i a 3 de l'Espanyol, que ocupa un dels jocs de descens a segona divisió. Lucas Beltrán i Thierry han començat l'entrenament amb el grup, tot i que sols l'argentí podria arribar al partit del Rayo. Un Llevant enorme que s'aferra a la permanència després de guanyar 2-3 a Balaïdos al Celta. Dos golaços de Riaga i Dela i un tercer de Brugui li donen 3 punts vitals als de Luis Castro, que dormen fora de jocs de descens per primera volta en molts mesos. Luis Castro ha manifestat l'alegria per la combativitat del seu equip, però recorda que tots els de baix estan puntuant i que cal mirar ja cap al pròxim partit.
2: Y ahora tienes que continuar trabajando porque no ha terminado. El campeonato es muy competitivo, todos los equipos están haciendo puntos, tienes que continuar trabajando, pero hoy 3 puntos, que era el objetivo, está hecho y ahora empezar el próximo.
1: L'objectiu és la tercera plaça per a un Villarreal que rep demà el Sevilla, però que vol afiançar el tercer lloc de la classificació amb una victòria davant els andalusos que es juguen la permanència. Marcelino només té la baixa de Juan Foyth en un partit en el que la necessitat espera l'equip de Luis García Plaza. El president del Villarreal, Fernando Roig, ha reiterat la importància de quedar tercers en el campionat domèstic.
3: Partit molt complicat on va vindre un equip amb necessitat de fer punts i nosaltres hem sigut una vegada segons, crec que en el 2004 o tal, pues, aconseguir en el 2026 ser tercer de la Lliga Espanyola pues, seria important. No sé si ens falten 3 punts, 4 punts. Que fent 3, pues, ens quedaran 6, pues, tenim que fer més.
1: Derrota dura la de l'Els, que ha caigut front del Betis per 2-1 amb polèmica arbitral, un gol anul·lat als de Sarabia, amb empat a 1 i una expulsió de Petrot, han posat molt complicat que els il·licitants hagin pogut treure alguna cosa positiva de la Cartuja. Eder Sarabia s'ha mostrat molt contrariat amb l'actuació arbitral pel gol anul·lat al seu equip.
4: És gol, és claramente gol. O sea, és que és claramente gol. Creo que todos los analistas... Tengo mensajes de árbitros, de tal, es gol. Es una posición natural de Andrés Silva que le pega la mano. Si Andrés Silva hace gol, se anula. Pero al darle el pase y meterla a otro jugador, se pierde la inmediatez. Es gol, clarísimamente gol. No podemos cometer este error con lo que nos estamos jugando. No se puede cometer este error. Es gravísimo, es muy grave.
1: La mare de totes les batalles, València, bàsquet, redemà Panathinaikos, en el cinquè partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga després d'alçar a Grècia un 0-2 advers amb les baixes ja conegudes de Josep Puerto i Xavi López Aroste, i el gran dubte és Braxton Key per una fractura nasal, tot i les provocacions d'Ataman i del president dels grecs, Giannakopoulos. Pedro Martínez vol centrar-se en el partit i mantenir la concentració.
5: Estamos haciendo una Euroliga muy buena. En el futuro, a nivel individual, todos nos acordaremos. Si nos clasificamos para la Final Four, sería una grandísima ilusión, si no, una decepción. Cuando llegas a un quinto partido, lo que quieres es ganarlo. Ilusión vamos a tener toda, pero no porque tengamos tengamos muchas ganas de ganar, vamos a ganar. Lo que tenemos que hacer es estar concentrados, no venirnos abajo si fallamos dos tiros o si perdemos un balón, intentar ser un poco fieles a lo que llevamos entrenando desde hace tiempo y confiar.
0: Les 11 de la nit i 12 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts, de 90 en xifra, en número. Per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, si 90 també en xifra, també en número. Per a TikTok, perdó, per a l'Instagram, també 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números. I per al WhatsApp, 6-9-42-18-01. Pregunta que vos fem el dia d'avui, si t'atrevixes a pronosticar els dos equips que baixaran junt al Real Oviedo, és a dir, que ocuparan les dos esqueres que ens queden de la Tanatori. Les 11 i 13, tot això i de moltes coses més, xerrem així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
6: Bijun Día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
13: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
14: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
0: Si visitaran del cementeri o no, ni si donaran la volta, però que en són molts, ja vos dic jo que sí, perquè la Tanatori League s'està posant d'una manera increïble. Del que hem tingut avui, l'últim en acabar, dels nostres, ha sigut l'Ells, que ha perdut 2-1 contra el Betis en la Cartuja. Raúl Pina, què tal? Bona nit, que ens ha contat el partit en el punt a punt i amb certa polèmica.
15: Sobre tot és clara, inici de la segona part, minut 4, alça el peu esquerre i s'emporta per davant caça, o intenta caçar el genoll d'Antoni. Ahir no hi ha excusa i ho reconeix el propi vestidor de l'Elx i el propi entrenador, Eder Sarabia. Però hi ha una conseqüència clara. Abans d'això, acaba des del primer acte, minut 45, una acció

0: en que rebo un balón el Jack de Gonzalo Villar, Andrés Silva, el controla, el Baixa, pugna a futbolista del Betis, que es Héctor Bellerín, uh-huh. y el balón le pega en el abdomen y después en el colze, Baixa el balón a la gespa, són unes mans accidentals, la jugada continua i uh-huh. l'Eixan Safata Dian que marca sobre la mateixa línia de gol. Jo he consultat els àrbitres uh-huh. i també xarxes en ràdios d'altres companys i la reflexió és la mateixa, mans accidentals i no marca de manera immediata perquè hi ha una passada a un company que sí que és el que marca el gol. L'errada de Díaz de Mera és clara i important, i també d'Iglesias Villanueva, que és el que està al VAR i que li dona validesa també al gol, perquè tots els gols es revisen uh-huh. Per a poder dir si estan o no fora de joc o accions com aquestes, no? I per tant és una errada greu. Ahir l'Elx es posava 1-2 a l'Electrònic i estava jugant 11-11. Què haguera passat després?
1: I era el descompte de la primera part, vull dir, haguera sigut volar entre l'hora de centre i anar-te 1-2 al vestidor.
0: Ja està. Què haguera passat després? No tenim una boleta màgica, no sabem, però ahir sí que és una acció puntual, determinant, que et priva de posar-te per davant en el marcador. Després ha vingut el tema de Petrov, però esta acció és errada i és greu. Eder Sarabia ha dit clarament que és gol, com he escoltat, que tenia missatges d'àrbitres que li diuen que és gol, i ha fet una reflexió rememorant un poc el que va succeir la temporada passada. La temporada passada l'Elche perd un partit 2-1 a Òscar, l'Alcoraz, en què anava 0-1 amb el gol d'Álvaro Núñez, i recorda que va ser expulsat per una colzada amb roja directa Germán Valera. Uh-huh. Acabà l'Elche entregant la cullera en el minut 93. Quedaven dues jornades. Com estem ara? El dibuix és el mateix, l'únic era en segona divisió uh-huh. i la línia de l'Elche era diferent a l'actual, no? Però va guanyar al Màlaga i va guanyar al Deportivo en l'última jornada. És a dir, va bastar els 6 punts. Ara té Getafe per davant, que està jugant-se Europa, l'equip de Bordalàs, i que I no va vindre a regalar-te res a ells. I vas a Montilivi, que el Girona tampoc està salvat.
1: No, en més, està en 39. Vull dir, està ara mateix en l'all.
0: Ara mateix hi ha un quíntuple empat.
1: Quíntuple empat,
0: eh? Manolo. Entre l'Elx, el Girona, el mateix Llevant, el Mallorca i l'Espanyol. En eixa espècie de lligueta, l'Espanyol en tindria 7 punts,
1: sí.
0: El Mallorca en tindria 10 punts, el Girona en tindria 8 punts, l'Elx en tindria 10 punts i
1: bueno,
0: el Llevant tindria 10 punts. El que baixaria seria l'Espanyol.
1: L'Espanyol.
0: Que es quedaria en 7 punts.
1: Mare meva, com està el pati. Pues el cap de setmana...
0: Però també ha de jugar l'Espanyol.
1: Sí, clar.
0: Ha de jugar el Girona i...
1: Està clar, però de moment està en quinto temple de la història. Bueno, 11 i 19, recordem, diumenge a les
0: 9. A les 7. Sí, jo no he unificat la segona.
1: Correcte.
0: La següent jornada sí que és a les 9 de la nit.
1: És Elx-Getafe en Elx.
0: Elx-Getafe, sí. Des de l'Elx ja estan focalitzant en el Getafe, però també des del club s'està treballant per a poder portar el màxim número de gent, el grapat que siga el més important, cap a Montilivi, cap a Girona.
1: Per si fora
0: falta l'última jornada.
1: Gràcies, Raül.
0: Adéu, bona nit, Manolo.
1: 11 i 19. La victòria important ha sigut la del Llevant Unió Esportiva. 2-3, i ara sí que sí. Primer, l'equip de Luis Castro dorm fora del descens, i segon, ja és més que un hashtag, ja és una realitat en el Llevant. Daniel Mosilla, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, Manolo.
1: Bueno, jo crec que millor notícia que la que li ha donat avui el Llevant, o millor alegria que la que li ha donat avui el Llevant als seus seguidors, complicat, perquè és que aquest equip, al final de la primera volta, ningú donava un euro per ell, i ara mateix està fora del descens.
2: I de la manera, no? Com s'ha produït, perquè ha rebut un gol en cada inici de la primera sí. i de la segona part. Ha remuntat i fins i tot, jo crec que ha merescut fins i tot aquest quart gol de Brugui, que haguera sigut el segon. És impressionant el que aquest equip està realitzant, donant que és el més golejat de la categoria i està traient una gran quantitat de punts sobretot en les últimes jornades. Jo posava, jo explicava avui, no?, en les xarxes socials com abans de presentar a Luis Castro, fins i tot abans que es coneguera el nom, Dan Vila deia això, quan s'enteren de qui és, igual me maten, no? Pues allò de ningú sabíem qui era Luis Castro, i la veritat és que li ha pegat un gir enorme, siguent molt atrevit, posant gent que no estava jugant, traient gent de la cantera, i jo crec que el resultat li ha donat avui. El partit d'avui és el Llevant d'esta temporada, absolutament esquizofrènic.

0: Yo no sé si el porter, si el fe de que la defensa del Celta se tirara molt cap darrere, però és que ho han intentat moltíssim des de fora de l'àrea. Estàs fora, dos fora del descens, des de la jornada 12 que el Llevant no estava fora del descens. Estàs en el moment que toca, però cal arredonir-lo. Esta nit, bueno, part de l'afició ja va anar a l'aeroport, al voltant de les 12, sembla que és quan arriba el Llevant Unió Esportiva a l'aeroport de Manises, perquè es vol preparar, igual que parlava Raúl Pina de l'Elx, es vol preparar i molt, i ja finalíssima, que ja sí que serà el Ciutat de València, del pròxim diumenge a les contra el Real Mallorca, un rival directe amb una victòria que ha d'arredonir, diríem, esta remuntada del Llevant Unió Esportiva, que com bé ha dit Gui Castro, no hem fet absolutament res, simplement són tres punts més i encara queda, perquè el Llevant encara li queda moltíssim que fer en les dues jornades. A banda de tot això, el resultat, lògicament, el fet de que el Betis estiga classificat ja per a la Champions, fa que les dues jornades últimes, és a dir, partir contra el Mallorca sí a casa, però el final de temporada al camp del Betis, a la Cartuja, d'alguna manera també li aplana una miqueta el camí.
1: Sí, jo crec que està entre el Betis en Champions i el Sevilla en la hipera baixar, jo te diria que Llevant podria comptar amb aquests tres punts, però és una opinió molt personal. Dani, moltes gràcies.
0: Bueno, vinga, bona nit.
1: 11:23, l'altra gran notícia del dia per a llevantinisme és que, com han avançat els companys d'Onda Cero, jo cito, tu cites el cita, Carlos Espí, el davanter del Llevant, està inclòs en la prellista de Luis de la Fuente per al Mundial que se va a jugar este estiu. I en el dia de maig, a les 7 de la vesprada, pues parlant del Sevilla, Villarreal-Sevilla. El Sevilla amb l'aigua al coll, el Villarreal per a certificar la tercera plaça, perquè l'Atlètic de Madrid està ara mateix guanyant 0-2 en Pamplona. Xavi Mataqueta, bona nit.
2: Què tal, companys? Bona nit, com esteu?
1: Molt bé. Amb quines novetats es presenta este partit?
2: Bueno, pues jo crec que en un canvi substancial respecte al partit del diumenge, que el Villarreal va fer rotacions com s'esperava, sobretot fora de casa, i a casa va plantejar un partit molt paregut al del Llevant, no? Un partit en un 11 de gala, un 11 titular, com vol fer a casa, i com tu dius, bueno, la victòria de l'Atlètic Madrid fa que tan sols estiga a 3 punts del Villarreal, i tenint en compte que aquesta última jornada se jugaria contra l'equip del Xolo, així que el Villarreal vol donar una bona imatge i sobretot pues, vol guanyar el partit, no? I jo crec que ja, bueno, pues, en un 11 de garanties, en molts jugadors també, que voldran despedir-se de la temporada de la millor forma possible.
1: T'atrevixes amb un 11 per a demà?
2: Sí, clar, anem en un 11. Bueno, pues està apostant Marcelino per Arnau Tenas en porteria, sinó que Arnau en porteria. En defensa, Freeman per la dreta, per l'esquerra, Pedraza. En la defensa, els titulars d'aquest últim mes i mig, Vega i Pau Navarro. Al centre del camp, jo crec que jugarà a Pape Gueye després de dues jornades desaparegut, en els que Marcelino l'ha donat descans, junta Parejo, perquè com ensenya, sí que és de veres que porta ja tres partits consecutius jugant, va donar-li descans. I dalt, pues, els quatre, diguem, de gala, no? Els quatre jugadors més importants del Villarreal, Nicolás Pepe per la dreta, per l'esquerra Moleiro, que per cert també ha entrat en aquesta llista de Luis de la Fuente. Anem a veure si pot anar al Mundial.
1: Ojalá.
2: I dalt, pues, Miquel Utatge i Xavi Moreno. Jo crec que el Villarreal va apostar-ho tot. Va ser el primer partit en el que realment la gent ja sap que Marcino no va seguir en el Villarreal, almenys en casa, en el que Marcino pues, ja va anunciar fa este dilluns no anterior i sa decisió. Uh-huh. Així que jo crec que s'espera un bon ambient i bueno, pues esperar que la gent estiga en l'equip i sobretot estiga en Marcelino, no? Encara és de veres que ja l'homenatge final i la traca per acabar la temporada serà l'últim diumenge, que a més també conclourà amb les festes de Villarreal, les festes en honor al seu patró Sant Pasqual, sinó que és diumenge les 9 d'omens, si no varia, serà l'únic partit d'aquesta última jornada 38 que estarà fora de l'horari unificat.
1: Bueno, l'horari unificat i Tebas ja saps que no se duen molt bé. Xavi, gràcies. Sí.
2: No, res, a vosaltres, amics, un abraç.
1: 11:20. I demà, la mare de totes les batalles, al Roig Arena, el cinquè de la sèrie de quarts entre València Bàsquet i Panathinaikos. Per a esta cita s'arriba, com no, pendent de Braxton Key, després d'aixe colp que l'altre dia li va causar una fractura que probablement el farà jugar amb màscara, si juga. Són baixa segura Xavi López Aróstegui i Josep Puerto. I en el cas de Panathinaikos, la baixa és la de Costas Sloukas, tant sobre els àrbitres. Ja ha fet arribar per activa i per passiva el senyor Giannakopoulos, que va

0: Ràdio.
1: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
2: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
1: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
0: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
2: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
2: Juga amb nosaltres esta temporada.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
2: De tu

0: cada dia més s'escolta parlar de la slow life, la vida lenta o tranquil·la. Per a uns, una moda. Per a uns altres, tota una forma de vida. Diuen que és un corrent cultural que aboga per desaccelerar-nos en tots els aspectes de la vida, posant la qualitat per davant de la quantitat, per tal de apaivagar els efectes de l'estrès i de l'estrès crònic. I és que, mireu, el 60% de la gent reconeix que l'estrès afecta la seva vida quotidiana i vora un 40% de la població espanyola està afectada per l'estrès crònic o continuat. La slow life, eixa nova cultura vital, ens recomana assaborir els moments i parar atenció als detalls menuts. Ens diu que hem d'aprendre a consumir de forma responsable, estar més en contacte amb la natura, desconnectar de la tecnologia i prioritzar el nostre benestar. I qui no voldria apuntar-se? No creus? La slow life s'aplica a tots els àmbits. Mengem de forma conscient, atenent als productes de proximitat, comprem allò que necessitem, només el que necessitem, perquè no anem a crear-nos falses necessitats. També a l'hora de viatjar practiquem l'slow travel, amb menys viatges i més propers. I a mi em crida l'atenció, sobretot, l'slow working. Treballar de manera més eficient i menys estressant. Menys i millor. De veres, qui no s'apunta a l'slow life? El que no diuen els manuals és com es fa això. Com es fa quan la nòmina no arriba per a pagar el lloguer, l'energia i el menjar. Això sí és estressant. No poder arribar a pagar. No saber si arribes al dia 20 del mes, no? Entre la rapidesa exagerada i la vida tranquil·la, poca gent es quedaria amb el vertigen i l'estrès, diria jo. I vaja, la cultura pot ajudar-nos, eh? Al cinema, anant al teatre, passejant per una exposició interessant. I és que si ens parem a analitzar eixe nou corrent cultural vital, no deixa de dir-nos que mirem el passat. Les generacions de fa 100 anys que compraven només quan tenien necessitat real i que treballaven per pagar una llar on viure i mantindre's. Després la cosa va anar complicant-se i eixes mateixes generacions foren les que es rebel·laren contra l'estrès de l'època, que li deien explotació, i aconseguiren la jornada de 40 hores setmanals o el dret a posar-nos malalts o anar de vacances. Vaja, que tot va i torna. Potser el físic Leon Foucault ens diria que la vida és com la Terra, no deixa de donar voltes, de manera que cada cert temps passem una altra volta pel mateix punt. Serà cosa de cicles. Benvingudes i benvinguts a l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: a Mohensen, a tots els músics, no? Quina meravella. I ara, canviem de terç. Canviem de terç perquè avui és dimarts i efectivament entra aquesta música dramàtica, no?, que ens du a l'acció. Estem en el teló de fons i ens acompanya Juanjo Prats. Bona vesprada.
1: Encantat de saludar-te. La música avui ens ve perfecta.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però quina, la de Perico?
1: No, no, bueno, Perico és una meravella, però no, dic la de la nostra sintonia, la de Perico és més relaxada.
0: Que bonic, és que jo vull anar demà.
1: No m'estranya, perquè a més estàvem comentant abans en el micròfon que, bueno, esta persona té una gira tan gran internacional a nivell de bolos que és una sort poder pillar-lo a València.
0: Sí, no ho he dit, i és que és un privilegi poder veure a Perico, poder escoltar a Perico Sant Beat en València, perquè normalment de quilòmetres per a veure'l.
1: Cal aprofitar-ho.
0: Cal aprofitar que està demà i que demà actua. I, però dius que la sintonia va
1: sí,
0: bé? Perquè, sí, és de veres.
1: Sí, perquè creava una certa tensió, un cert misteri, i diu, avui anem a parlar precisament d'això, de misteris i de tensió. Per què? Pues perquè al llarg de la història n'hi ha un tipus, una tipologia de teatre o gent que s'anomena mags que gasten tècniques teatrals. Per tant, diríem que a les dones i als homes des de la història ens ha fascinat allò desconegut.
0: Clar. Com apareixen i desapareixen les coses?
1: Clar. Alguns li diuen màgia, altres li diuen miracle. Clar, vull dir, és que certament... I el teatre ha donat resposta a tot.
0: Per exemple, si pensem en Sant Vicent Ferrer...
1: Màgia, un miracle...
0: Clar.
1: Depèn un poc.
0: Però també dominava les arts teatrals.
1: Hombre, i tant. I sobretot el truc i la màgia, no sé en aquell moment fins a quin punt va poder reconstruir el xiquet que va ficar al caldero a Morella.
0: Sí, i jo és el miracle, és l'únic que recorde, perquè em sembla tan extravagant, tan bonic. O sigui, no hi ha guionista ni dramaturg que puga igualar-lo.
1: De recuperar la història.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs el teatre i la màgia i el teatre han estat, bueno, dos gèneres que s'han trobat al llarg de la història. Per què? Pues perquè és una temàtica que a la gent li ha fascinat. Primer, al principi, per ignorància. Lògicament, la gent, les coses que la ciència no explicava, sempre estaven, pues, allò, diríem, els personatges que eren els bruixots, la gent que feia pues, màgia blanca i màgia negra, tot el món recorria a corrents esotèriques i coses rares.
0: Has dit recorria? Has utilitzat el passat?
1: Ah, clar. És que jo pensava que ara hi havia ciència i que la gent ja no feia aquestes coses
0: que
1: tan
0: bonic,
1: estranyes.
0: Que bonico és, no? El Juanjo.
1: Soc ingenu.
0: Sí.
1: Pues bueno, pues això... Gent que fa màgia negra, que congela gent dins de la nevera, si ho creu. No sé, fa coses rares, no? Doncs això, molt teatral i molt d'espectacles. I també gent, mags, que tenen la capacitat i la convicció de crear un personatge i tindre una força i fer-te creure que un burro vola.
0: I que estàs veient el que ells volen que tu veges.
1: Clar, i això vol dir que tens que tenir molta capacitat de comunicació interpretativa a banda de tota la tècnica que n'hi ha darrere del món màgic i, sobretot, crear-te un personatge, no? I cada vegada, pues, però la gent no pensa que són actors. Són mags. I molts mags són actors,
0: són
1: o venen del món de l'espectacle. I tenen aquesta capacitat de seduir i de ficar-ho en marxa. I tot això ve a compte, perquè avui anem a parlar d'un dels mags més famosos, com era el gran Houdini.
0: Sí.
1: I és que el gran Houdini té funció teatral al Teatre Flumen de València, que des d'este dijous fins a diumenge podem veure, bueno, part d'aquesta història, a més, una història fascinant, perquè l'obra de teatre se centra en que, en certa mesura, intenta explicar la misteriosa mort de Houdini. I dius, a veure, la misteriosa... No vaig a fer spoiler, perquè no se sap quina és la verdadera, pues en este cas, versió. Però si vos... He triat un documental, que n'hi ha molts, un documental de Houdini, si et sembla. Era un home que feia, bueno, en aquell moment, a Nova York, i era capaç d'eixir d'allà. Vull dir que era un autèntic superespectacle.
0: Sí.
1: No hi havia càmeres de televisió, sí que n'hi havia cinema, però que se gravava algun passatge de tot allò, però realment era un home espectacle, no? N'hi ha molts documentals. Si et sembla, escoltem un fragmentet de qui era Houdini.
2: Houdini creó en las mentes de su público una especie de número de muerte y resurrección, donde uno contaba con que iba a morir. Pero él nunca moría.

0: resucitaba.
1: Por supuesto, llegó un momento en que no volvió a levantarse y el espectáculo terminó. Tras una vida llena de pobreza y riqueza, de oscuridad y fama, el gran Houdini murió en el Halloween de 1926. En su muerte, igual que en su vida, dejó a mucha gente rascándose la cabeza. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Le hizo falta preparación especial? ¿Tenía superpoderes o no era más que un truco de mago? Todo un enigma. Pero después de todo, convertirse en mito era parte del repertorio de Houdini.
2: És que va triar fins i tot la data ideal, no? La de Halloween.
3: Clar, però n'hi ha diverses versions. Primer desmentir. No va morir ofegat dins d'una caixa xinesa d'estes que no va poder
2: dir. I per què creiem tots? És que...
3: Clar, perquè era el famós truc, el risc, sempre tot el món pensava que podia passar un dia. I diu, pues ja està, un dia no va poder eixir i es va quedar ofegat.
2: Però és que hi ha una pel·lícula on es diu que va morir així
3: no,
2: tot.
3: No, va no. Morir, n'hi ha dues teories. Una, per una peritonitis.
2: Ai, que vulgar.
3: I l'altra, enverinat, per una societat d'esoterisme o espiritisme, perquè ell desvelava els trucs on treien la pasta a la gent. Clar, si tu...
2: Això, com he, vull dir, veges el que està passant en els papers d'Epstein, que s'han caigut com a mosques.
3: Com a mosques.
2: Vull dir, sí, això també són té possibilitats.
3: Jo no sé l'obra de teatre que podem veure al Flumen, quina teoria seguirà, però realment la primera és molt ben curiosa, perquè ell feia també un número que era un home capaç de resistir qualsevol colp i qualsevol punyada. Però va arribar un al camerino, uno que era boxejador, i de forma desprevinguda diu... ¡Pum!
2: I li va pegar.
3: Una punyal al ventre, vull dir, te fa mal? Perquè tu en els teus números dius que no fa mal. I sembla que pues això, l'apèndix va fer mal bé en aquell moment. Bueno, sí, estic bé, tal i qual, i això va derivar una peritonitis. Una teoria. I l'altra és que hi havia moltes corporacions de gent que treia la pasta que te muntaven un piso que parlaves amb els familiars, apareixia algú, la taula volava... Vull dir que en certa
2: espiritisme,
3: espiritisme,
2: sí.
3: Que també són trucs màgics i que ell es va desvelar. Quina serà o no serà? No ho sé, en l'espectacle que podem veure al Talia n'hi ha més de 10 actors...
2: Al Talia o al Flumen?
3: Al Flumen, perdó. Al Flumen, més de 10 actors... I és un gran flashback per conèixer aquesta història, però a més és que també és molt americà, n'hi ha dansa, n'hi ha coreografies, fins i tot sessió d'espiritisme. Per tant, jo no me la prendria. No sé com ho faran, però realment sí. I per què tan teatral? Doncs perquè hi utilitzàvem un món mag.
2: Era un gran dramaturg.
3: Té que tindre la tècnica, perquè tot el món o bé és de proximitat, en cartes o tal, però has de tindre el relat. La capacitat de fascinar-te. Te'n recordo del Tamarí quan jo era xicotet? És que era meravellós de com en la simplicitat de les cartes podia fer tanta història i contar relats. I tot això necessita una part actoral que jo trobo que és super, superinteressant.
2: Sí,
3: no?
2: Sí.
3: I després també estan els números d'hipnosis. O aquells que t'endivinen el número de la loteria però diuen que estava tancat en una caixa. Els mentalistes. No?
2: Sí.
3: És ben curiós. N'hi ha molts
2: mentals. A mi això em mosqueja moltíssim, perquè em mosqueja que tinc... Vull dir, perquè la màgia tinc clar que jo caic com fava,
3: clar.
2: Val? Però darrere hi ha un treball, no?
3: Molt.
2: Ara, en això dels mentalistes, a mi això em fa trontollar molt el cervell.
3: Però, és de veres, són... Jo tampoc sé els trucs dels mentalistes, però realment sorprèn molt.
2: Clar.
3: Que la capacitat de si has escrit en una pissarra una paraula, són capaces d'encertar-la. Bueno, una sèrie d'històries. I què passa? Tot això amb humor, amb un timing de comèdia, de divertiment, i per això han de crear un poc aquesta cosa molt teatral, molt teatral.
2: Mm-hmm.
3: Si et sembla, anem a escoltar una pel·lícula que és El truco final, un teaser que és...
4: Todo gran truco de magia consta de tres actos. El primer acto es la presentación. El mago muestra algo normal, pero probablemente no lo es. El segundo acto es la actuación.
5: Está obsesionado con descubrirlo.
4: El mago transforma lo que aparentemente era normal en algo extraordinario. Intentas averiguar el secreto, pero no puedes. Por eso aún queda un tercer acto, el prestigio. Lo imposible se convierte en posible. Y tus ojos ven algo que no habían visto jamás. Ese hombre consigue hacer lo que otros magos pretenden hacer. Hace magia.
5: Yo sé quién eres.
4: ¿Quieres la verdad?
6: Nada es imposible.
4: Abracadabra.

0: sabe secretos.
1: Los secretos son mi vida.
2: És fantàstic.
3: Pobra xica, es busca un novio de secretos.
2: Clar, la veritat, té mal ull per a trobar, parella.
3: Bueno, pues, és fascinant el món, sobretot perquè... Pues perquè
2: com ho explica, a més, és que és,
3: sí, no, és...
2: primer acte, segon i tercer.
3: Com va important el desenllaç... I...
2: Convertir en fonamental allò que no té cap importància...
3: Coses que pareixen inadvertides, que són fonamentals, que s'agafen allí... Jo què sé, jo no sóc mag, però m'encanta. I podem parlar de grans escenaris com Las Vegas, de grans trucs, de gent que fa aparèixer helicòpters, de fer desaparèixer l'estàtua de la...
2: David Copperfield.
3: L'estàtua de la llibertat... En fi, una sèrie de coses, no? I així tenim, per exemple, a Antonio Díaz, que és el mago pop, que és el superstar capaç de comprar-se un teatre com el Teatre Victòria de Barcelona, passant per caixa, i comprar-te un teatre de vora en 1.000 localitats, ni més ni menys, en el Paral·lel, ja fa 19 anys, i gestiona el teatre perfectament.
2: Fent màgia.
3: I perquè aquest teatre, ja a sa casa, també l'ha condicionat per als seus trucs fonamentals. Ell, en l'escenari, fa un número que apareix en l'escenari i a 3 segons apareix en l'altra punta del teatre. O apareixen... O sigui, realment és impressionant. Però no es queda ahí. El Mago Pop ha comprat el Teatre Victòria de Barcelona, però dos teatres més als Estats Units.
2: Què dius?
3: Sí. Ell va tindre, té el rècord de taquilla de Broadway en una setmana de més recaptació i pegant-se bofetades per tal
2: de trobar una entrada.
3: Sí, sí, el Mago Pop.
2: Ostres, o sigui, aquest detall no el sabia.
3: Sí, així tenim també un mago de Castelló, que és Junque,
2: sí,
3: que també té gran aparatatge perquè son pare era ferrer i ell es fa pues, amb construccions, diríem, importants. Pues allò de, en ferro, estructures grandíssims, i ells actuen ja, diríem, fira de mostres, semiestadis... És un espectacle de masses. La gent li fascina que l'enganyes.
2: Clar, no, o que necessitem creure.
3: Bueno, si està ben fet és meravellós,
2: clar,
3: no?
2: És com tindre cine en viu.
3: Clar, i això és una meravella. I ve d'antic, des del ja al segle XVII apareix un gènere de les comèdies de màgia. Eren comèdies de màgia inspirades en el món, jo què sé, pues, dels dimonis, dels mags, d'històries impossibles. I en la tramolla que teníem, en els corrals típics, hi havia un artilugi que es deia el bofetón. El bofetón.
2: Què és això?
3: Pues que apareixia uno, per exemple, oh, no sé què, una aparició, t'apareixia jo, i això tenia una estructura que sobre el seu eix girava i desapareixia, saps? Portes com que tenien com una espècie de peana que jo podia estar damunt d'ella i apareixia i desapareixia. No? I això, wow, és el bofetón.
2: Li diuen el bofetón?
3: El bofetón. Sí, que és
2: quantes
3: com...
2: coses aprenem amb Juanjo?
3: És llenguatge del segle d'or, dels corrals de comèdies, bueno, en coses bàsiques, no? Però després la cosa va anar complicant-se i l'edat de plata, que ja és el segle XVIII, diríem que ja començàvem a tindre grandíssims espectacles. Perquè al segle d'or parlaven de vida de sants, de miracles i de tal, però sí, ja començaven a parlar de la nova tecnologia que ja va culminar al segle XIX, que era...
2: Home, apareix l'electricitat.
3: Apareix, claro.
2: I això ho transforma tot.
3: I entonces, en aquests espectacles apareixien locomotores i apareixien els primers aparells que projectaven alguna cosa. Encara no era cinema, però projectaven fantasmes. I la gent, claro, una cosa que es movia i en certa mesura... Pues,
2: clar, és que això ens pot semblar...
3: Sí, ui de fira, de barracó de fira.
2: Sí, però en aquell moment, que era oli en un cresol,
3: claro,
2: vull dir, allò havia de ser
3: terrorífic. I t'imagina que estem parlant d'avantpassats que, a veure, no estaven il·lustrats a través de la televisió, no coneixien altra realitat que la del seu poble.
2: Bueno, però llegien.
3: Sí.
2: La premsa es llegia.
3: Sí, però bueno, un espectrograma que es manejara, sí, en un teatre era una cosa rara, no?
2: Que fascinant havia de ser això.
3: I en aquesta tradició arriba Enrique Rambal, de que vam parlar d'ell fa,
2: sí,
3: unes setmanes.
2: És de veres.
3: I que ara a la Universitat de València esta setmana li ha dedicat un seminari parlant, reivindicant la seva figura, no?
2: Home, molt bé.
3: I jo trobo que sí, ha estat bé la universitat, ha estat ahí Rodolf Cirera i altres ponents per destacar la vida d'Enrique Rambal. I ell feia teatre espectacle grandiós, en grans aparicions, grans tramolles, en la línia també d'un creador americà que es diuen Pepper, que era el fantasma de Pepper, i el fantasma de Pepper gastava la heteroscopi, que era una espècie d'antecedent de la projecció d'èters i de personatges.
2: Oh,
3: ja, en 1886.
2: Vull dir que Houdini se'n va haver més d'un.
3: Molt, perquè és fascinant. Vull dir que el món... pues, claro, però
2: Houdini ha arribat com el gran...
3: mite.
2: Efectivament.
3: És el gran mite, sobretot perquè era el que més èxit tenia i després tenia una vida...

0: molt, molt de l'època, molt fantasiosa. Ell va començar en el circ, quan era un xiquet. Ve de família de circ. I a partir d'ahí, del món del circ, va observar pues, el món de la màgia, li va fascinar i va començar a practicar. I a partir d'ahí va ser el que va popularitzar la caixa xinesa esta, emmanillades, l'aigua, que te tanquen i t'angoixa.
1: És que és angoixant,
0: i cal una bona preparació física.
1: Home, i tant.
0: Perquè així un mag, per exemple, es presenta també als campionats d'apnea. Quan de... Clar. Quant de temps pots estar sense respirar baix l'aigua? Perquè, a veure, ni tu ni jo en la caixa, per molt truquillasca, no aguantem.
1: A mi, jo sense lligar-hi en la clau al pany, jo no aguanto.
0: Va, però si aquest truc vol dir que tu, en apnea, has d'aguantar 7 minuts o 8 per totes les peripècies que fan. Vull dir que això és un entrenament físic.
1: I tant.
0: Vale?
1: Tremendo.
0: I això és important.
1: Uau. Caram.
0: No, és que... Pensa la gent que la gent és... Ah, ho faig jo? No.
1: Una gran preparació.
0: És una preparació tan física com dramatúrgica. Per exemple, si tenim un actor mag així a la nostra terra, és Nacho Diago. Nacho té la seva formació com en art dramàtic, però ell va, sempre des de menudiu li agradava molt el món de la màgia i a fer dramatúrgia. De fet, ell fa uns anys va fer un espectacle que es deia Houdini, el misteriós cas de Houdini i l'habitació cerrada. El té en repertori. Bueno, ara imagina que no, però vull dir que és un espectacle en miniatura, és a dir, amb titelles, miniatures... És com un poc un tractament, diríem, amb teatre i d'objectes, no? I amb la història, i a banda que hi faria números de Houdini, inclús el de la caixa xinesa, perquè he vist una fotografia que estava allí submergit, i però, bueno, depèn de l'estètica, depèn de la...
1: Flumen, on hi ha dansa...
0: Clar.
1: No sé si reproduiran algun número
0: molt,
1: de Houdini.
0: Claro, sí. Això és fonamental.
1: Ai, que bonic.
0: Claro, i és molt important perquè ahí se té l'espectacularitat i va barrejant, perquè és una espècie de gran flashback, no sé si ja si des de mort, i intenta explicar les seues versions. Ja te dic, ningú té la definitiva. El del boxejador em sembla cruel, eh? Que tingués de fan ahí un... Tu no dius que no tens dolor, no sé què, bumba!
1: El sabut, el cunyau.
0: El cunyau, bumba!
1: Que entra al camerí i es carrega el mag.
0: I dius, home, tampoc és
1: no
0: precís.
1: No m'agraeix la versió del final, tampoc. Com no sabem quin el que va passar.
0: No sé.
1: És molt millor l'altre, el complot.
0: El complot enverinat, no?
1: Sí, enverinat.
0: És a dir, el complot d'aquells farsans que li ficaven també efectes per a que les... taules volaren o apareguera algú darrere la cortina.
1: Per a que la gent pagara per aquestes sessions d'espiritisme. Clar, és que Houdini venia a fastidiar-los molt.
0: Com vegem, tot el que significa escenificar, crear una ficció, perquè, a veure, no vaig a descobrir res més, la màgia és ficció. Ho sent molt.
1: Ja ens ha aixafat.
0: Ja està. No,
1: és com, sí?
0: Depèn.
1: I els reis es pares també?
0: No, això no ho he dit jo.
1: Ah, val.
0: Jo parlo de la màgia. I clar...
1: Però quin lligam tan fort té amb les arts escèniques?
0: Brutal! Perquè és la capacitat de tenir un relat, de contar una història, de portar un ritme amb el públic, de saber utilitzar atrezzo, escenografia, vestuari...
1: Iluminació,
0: i
1: que és molt, brutal, és fonamental.
0: Molts mags, que són molt hàbils, però no tenen la gràcia per a aquest truc, ficar un valor dins d'un relat, no triomfen. Primer has de tenir la tècnica, l'afició, si eres de proximitat, moltes hores d'entrenament de cartes i tal, i després el relat, la teua capacitat de personatge, la teua capacitat d'escenificar-ho, i després ja tenim grans posades en escenes com el Mago Junque o el Mago Pop, que són impressionants.
1: Jo no l'he vist mai.
0: No, en directe no, jo ho he vist una vegada, i és impressionant.
1: Sí.
0: Sí.
1: Però vas creure?
0: No, a veure, jo soc... A veure, entre tu i jo fa uns anys... en Antena 3 Televisió, feia un programa que desvelava els trucs dels mags. Fatal.
1: Tu?
0: Jo sí.
1: Has sigut capaç?
0: Jo no, a veure, en aquell
1: a
0: moment...
1: A si passa com a Houdini.
0: Jo donava pas a vídeos, llegia un mag emmascarat i explicava totes les trampes. Horrible, si és un mag emmascarat que no sé, els mags voldrien matar-lo perquè es gasten una pasta, perquè n'hi ha una indústria molt important d'aparells i tot allò, i aquest home va i ho desvelava. Pues, ah, gira.
1: Això és terrible.
0: Era una secció del programa, jo no tenia la culpa.
1: Jo el presentava.
0: Però no triaves contingut.
1: La mare que va. Bueno, el cas que avui...

0: parlat de màgia, sí, que tots sabem que és ficció, però a tots ens agrada. I és que la meravella de la ficció és això.
1: Clar.
0: Igual com creiem, com plorem amb Hècuba quan té el seu fill davant mort,
1: sí, sí,
0: ens pensem que ha aparegut o desaparegut qualsevol cosa de l'escenari o qualsevol persona.
1: I es fascina que algú pugui llegir-nos la ment o que pugui ser capaç d'endivinar una paraula o un número que m'he escrit. Això és meravellós.
0: Efectivament. Doncs, Juanjo, gràcies.
1: A tu.
0: Hem après també sobre Houdini i sobre la màgia. A Houdini el teniu en la sala Flumen de dijous a divendres. I ens n'anem...
1: A diumenge, a diumenge.
0: Això, de dijous a diumenge. Quatre dies. Quin animal en València,
1: sí,
0: això. Quatre dies seguits. Ens n'anem amb Dua Lipa, que canta una cançó que es diu justament així, Houdini. Vosaltres, només dir-vos que ens n'anem, però que pensem tornar demà a les 7:01. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no, feu el que pugueu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: I yeah, ben retrobats. Avui parlarem dels diftongs i dels iacs.
5: Que comenci l'espectacle.
4: Segur que alguna vegada heu sentit la paraula diftong.
6: Clar que sí.
4: Diftong, diftong, diftong.
7: Bona vesprada.
8: Bona vesprada.
7: Has dut la casalla?
8: Sí.
7: Pues passa, passa.
4: Considerem que un diftong és quan en una mateixa síl·laba coincideixen una vocal i un so gradual. Recordeu de la llengüeta de la síl·laba que una vocal és un so que fa de nucli de síl·laba, de cim de la síl·laba, mentre que els sons graduals són els que van o davant o darrere del nucli de síl·laba i, per tant, no són vocals. Fixem-nos en l'estructura sil·làbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
9: Molt ben pensat, doctor.
4: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A. Doncs
10: pues és la A.
4: I com podeu veure en l'esquema, hi ha un diftong decreixent, ai, i un diftong creixent, ua.
11: Efectivament.
4: Els diftongs creixents en valencià són ua, ue, ui, uo, u, qua, que, qui, quo, cu. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Aguantar, llengües, ambigüitat, pasqua, qüestió, obliquitat.
11: Efectivament.
4: Ara, exemples de diftong decreixent. Desmai, cuina. I els diftongs decreixents serien la A, la E i la O seguides de la I i de la U. En canvi, els iats els tenim quan les vocals es pronuncien en síl·labes diferents. Aeròdrom, eòlic, caos...
12: Molt bé, molt bé! Estupendo!
4: Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
1: De tu a tu...
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Sempre em pregunteu el mateix. Els noms propis en valencià es traduïxen?
13: És de veres, és de veres.
4: La resposta és fàcil. No, no i no!
14: No,
15: no, no, no.
14: I jo dic no.
16: No és possible, no, no és possible.
14: No, no, no.
4: Tret que sigues reina, papa, princesa o sant molt antic, és el teu cas?
17: Sí. No.
4: Loren ipsum. Els noms propis de persona, tècnicament coneguts com antropònims, no es traduïxen.
18: Vale o no vale?
19: Ah, vale.
4: És a dir, que tant si escrius en francès com en valencià, Simone de Beauvoir és Simone de Beauvoir, no Simona de Bonveure.
5: Els francesos ja els tenim aquí, ja, ja els hem atrapat.
4: Simone de Beauvoir, el segon sexe.
2: Un, deux, trois, quatre.
4: Recordeu que heu de mantindre el nom original de la persona. Pablo Picasso no és Pau Picasso.
14: No!
4: Lady Gaga no és la senyoreta ximpleta.
14: No!
4: Bill Gates no és Guillem Portes. Però atenció, hi ha excepcions. Home, pues clar. Els reis, papes i sants antics sovint sí que tenen forma pròpia en valencià. Jaume I és Jaume I. Saint Joan d'Arc és Santa Joana d'Arc.
7: I és correcte!
4: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
13: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla. Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
0: A Punt, La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2.
1: De tu a tu.
0: A continuació, vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
6: Hola, com estan? 2 minuts passen de les 3:30, així que ja és moment de que parlem d'economia.

0: Bolsa Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dimarts, és 12 de maig, i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació vespertina de la ràdio pública valenciana. Perquè fa al programa d'avui pararem atenció a aquesta decisió del Tribunal Suprem de rebutjar que aquells interins que encadenen contractes temporals en l'administració pública passen a ser treballadors fixos. Argumenta que fer fixos a empleats públics que encadenen contractes temporals sense aprovar una oposició seria vulnerar la Constitució. Això pel que fa al món laboral. Però avui també parlarem de consum. Tot i la pujada de preus generalitzada i la inflació, l'aperitiu s'ha consolidat com un hàbit entre el 70% dels consumidors, mentre que el 83% dels treballadors desdejuna algun dia a la setmana en un bar quan va a treballar. I el que crida l'atenció és que el 76% de la població assegura eixir igual o més que l'any passat. Això són bones notícies per al dinamisme de l'economia, però les formes d'oci estan canviant. Quins grups de població

0: estan provocant aquest canvi? Quins són els productes o les experiències que més es demanen avui en dia? De seguida ho veurem. A més, el que també canvia és el sector immobiliari. En els últims mesos, el nombre de vivendes dedicades a lloguer de llarga durada ha caigut, especialment en les zones tensionades. No obstant això, el que ha augmentat de forma considerable és el lloguer de curta durada. A què es deu això? Quins factors estan influint en que es doni este canvi? Ho analitzarem també en el programa, que a més, com cada dia, repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
1: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
0: Comencem programa i, com cada dia, m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Si estem un dia més, ja obrim el programa d'avui parlant d'eixa decisió del Tribunal Suprem respecte a aquests contractes temporals en el sector públic.
0: El Tribunal Suprem ha dictaminat que l'abús de contractes temporals en el sector públic no atorga automàticament que un treballador siga fixe. Per a ser un funcionari, el treballador ha d'haver superat prèviament una oposició, encara que no obtinguera plaça en el seu moment, garantint així que es respecten els principis d'igualtat i mèrit. Arturo.
2: Per als qui encadenen contractes temporals sense haver aprovat un examen oficial, la solució no serà la plaça fixa, sinó el cobrament d'un any d'indemnització econòmica. El Tribunal busca amb això complir amb la normativa europea sense saltar-se la Constitució espanyola, que exigeix una prova selectiva per a evitar que s'hagi...
0: Esta decisió afecta milers de treballadors interins i redefinís l'accés a l'administració. La seva importància radica en el fet de que es protegís així el dret de qualsevol ciutadà a competir per una ocupació pública en igualtat de condicions, evitant que el frau en la contractació temporal es convertisca en una via secundària per obtindre un lloc per a tota la vida.
2: I canviem de tema. Parlem ara de consum privat. Ja sabeu que és fonamental per al PIB d'Espanya en tots els sectors, però nunca serveix com a termòmetre de l'economia de les famílies i consumidors és el de la restauració. I atenció a la xifra, perquè el 70% de la població ix a fer-se un aperitiu el cap de setmana. Un estudi revela que la societat el que busca cada vegada més són noves ocasions per a consumir en bars i en restaurants.
0: En concret, també pren força el consum d'eixir a prendre unes copes o unes tapes o anar a locals de baix de vesprada, el conegut popularment com a tardeo. Això demostra que el consum diurn guanya pes respecte al nocturn, però el que és més important és que, malgrat l'encariment de preus i el repunt de la inflació en els últims mesos, la població admet eixir amb la mateixa freqüència que fa un any als bars i restaurants.
2: Així és, Javi, són xifres que es desprenen del baròmetre de moments de consum i que analitzem ara amb Francisco Rodríguez de la Unió de Consumidors. Francisco, molt bona vesprada.
3: Hola, molt bona vesprada.
0: Francisco, com s'explica a nivell de consum, a nivell econòmic, que amb l'augment de preus el 76% dels joves afirma que manté o fins i tot augmenta la seva freqüència d'eixides a bars i restaurants?
3: Pues posiblement perquè comença a ser una tradició en tota la gent jove i no tan jove el poder eixir i tindre uns moments d'oci i de descans també de la situació laboral, la situació acadèmica o formativa que puguem tindre. A més, hem de tenir en compte que sí que és de veres que hem tingut una inflació, però que no s'ha repercutit i s'ha pujat de preus en tots els sectors. I hem de tenir també en compte que no és el mateix, les mateixes despeses que podem tindre en un oci d'un viatge, per exemple, que sí que pot estar més afectat per l'increment del combustible o per la pujada de preus, que el poder eixir a prendre algun aliment, alguna beguda, per a vesprada, pel matí o a migdia.
0: I en este sentit, Francisco, quin impacte creus que té en el sector de l'hostaleria esta transició del consum nocturn cap a la franja més de la vesprada, en termes sobretot de rendibilitat i ocupació?
3: Sí que és de veres que aquests hàbits de consum que estan canviant un poc de l'oci nocturn, que també és de veres que és important i que tenim una comunitat autònoma molt important en què l'oci és un sector fonamental també per a totes les persones i per a tota la indústria de la felicitat, com es defineix també el sector, és de veres que s'està traslladant tot aquest oci nocturn a altres horaris o aquests nous hàbits de consum. De costums, perquè ja la gent també va canviant un poc el seu

0: horari nocturn per un horari un poc més diurn a l'hora de disfrutar i ser oci que podem trobar ara mateix al sector.
1: Com estem veient, el factor del preu és important, però no decisiu en les decisions que es prenen avui en dia. Fins a quin punt la necessitat de reduir eixa fatiga o eixa haver de decidir està impulsant el mercat del pla ja preparat o del delivery per damunt del factor del preu?
0: Sí que és de veres que amb la inflació i l'increment de preu, i també, sobretot, per el canvi d'hàbits de costum, també per la velocitat que actualment tenim a la societat, en què tot es necessita molt prompte, molt ràpid, cada volta tenim més temps per a fer la compra, per a cuinar, per a intentar estar més tranquils, i, evidentment, este sector del mercat de l'alimentació, que ens porten el menjar a casa, que podem elegir o poder demanar o adquirir un menjar més ràpid ja cuinat, sí que ha incrementat un poc les despeses de les famílies a l'hora de cuinar menys, aprofitar més el temps i utilitzar aquest producte ja preparat, que s'exté ara mateix de l'habitual, que era alguns dinars especials o sopars especials al cap de setmana, i ara se va veient que se va incorporant també altres horaris, altres dies, la qual cosa sí que estem veient que s'està modificant un poc el hàbit de consum habitual i s'està fent ja com una tradició davant de qualsevol situació complicada que puguem tindre, tindre aquesta possibilitat d'adquirir aquest producte ja cuinat.
1: Com estem parlant amb Francisco Rodríguez de la Unió de Consumidors, nous hàbits de consum, canvis tal vegada estructurals que s'estan provocant ja en el negoci de l'hostaleria. Francisco Rodríguez, gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Una abraçada, bona vesprada, adeu.
0: Bona vesprada.
2: I canviem de tema. Parlem ara d'un problema que de segur han patit. Els tallers de cotxes estan saturats. El sector del motor en províncies com València travessa una crisi de personal qualificat que està demorant les altes i està demorant obrir per als clients. Falten tècnics que dominen la informàtica i falten tècnics que dominen l'electrònica, la qual cosa està provocant llistes d'espera de fins a un mes per a avaries més complexes.
1: El problema principalment radica en el fet de que el perfil del mecànic tradicional ha quedat arrere. Ara els tallers necessiten experts en programació que siguin també capaços de diagnosticar sistemes digitals avançats. Al no haver-hi suficients professionals, els negocis estan optant per formar els seus propis empleats des de la base, un procés que òbviament no va al mateix ritme, que encareix també la mà d'obra especialitzada un 20% respecte a la mecànica convencional.
2: I davant d'este coll de botella, el sector reclama ajudes urgents per a la transició tecnològica. No sols es demana incentivar la compra de vehicles elèctrics, sinó també subvencionar la maquinària dels tallers i la renovació d'un parc automobilístic molt envellit. És un canvi d'era on la seguretat i la tecnologia dicten el ritme de les nostres reparacions.
1: Moment ara de parar atenció a l'actualitat internacional que ens apropa Mar Hernández.
3: La major planta gasista dels Emirats Àrabs Units no estarà 100% operativa fins a 2027, després dels atacs de l'Iran. De moment, s'ha restablert el 60% de la capacitat de processament i s'està treballant per aconseguir el 80% per a finals d'enguany. D'esta manera, es pot preveure que el preu dels combustibles seguiran a l'alça en els pròxims mesos, independentment de quan finalitzi el conflicte. La intel·ligència artificial ja concentra més del 60% de la inversió en capital de risc a tot el món. Si en 2022 el 30% dels fons de capital de risc anava destinat a esta tecnologia, a la fi de l'any passat esta xifra s'havia duplicat i ja representa el 61% del total. Espanya és el cinquè destí a nivell europeu d'esta mena d'inversió. Trade Republic mou fitxa per a guanyar pes enfront d'altres neobancs. L'entitat d'origen alemany ha anunciat que puja del 2% al 3,04% TAE el seu compte remunerat, trenca amb la que ha sigut la seva dinàmica habitual fins ara, que consistia a pagar exactament el mateix que el Banc Central Europeu. El

0: I continuem, perquè un estudi sobre l'impacte econòmic del turisme a la Comunitat Valenciana conclou que els ingressos fiscals generats pel sector podrien cobrir completament el cost del sistema sanitari valencià. L'anàlisi destaca el pes estratègic del turisme en l'economia autonòmica i la seva capacitat per aportar recursos a través d'impostos i d'activitat econòmica associada.
1: L'informe en este cas posa en relleu que l'activitat turística no només impulsa l'ocupació i el consum, sinó que també genera una important recaptació tributària per a les administracions públiques. La Generalitat considera clau reforçar un model turístic sostenible i competitiu que continuï aportant valor afegit a l'economia valenciana.
0: A més, Turisme Comunitat Valenciana manté diverses línies d'ajudes i programes per impulsar la competitivitat del sector durant tot aquest any, el 2026, amb una dotació de fins a 4 milions d'euros. Les iniciatives busquen fomentar la promoció turística, la sostenibilitat i desestacionalitzar el turisme per consolidar-lo com un dels grans motors econòmics d'ací, de la comunitat. I tanquem avui parlant del camp. La Unió Llauradora denuncia un augment de les deteccions de cítrics procedents d'Egipte amb matèries actives prohibides a la Unió Europea. Segons el Sistema Europeu d'Alertes Alimentàries, Egipte va registrar 81 rebutjos en l'any 2025, mentre els controls sobre les taronges egípcies s'han reduït del 20% al 10%.
1: En este cas, l'organització agrària critica que Brussel·les rebaixi les inspeccions malgrat que continuen apareixent productes amb pesticides no autoritzats o amb residus per damunt dels límits legals. La Unió reclama aplicar clàusules espill i exigir també als productors els productes importats els mateixos estàndards fitosanitaris que els agricultors europeus.
0: I davant d'aquesta situació, la Unió proposa elevar fins al 50% els controls físics i d'identitat als productes arribats des d'Egipte i des de Turquia. També planteja suspendre les importacions si les alertes alimentàries augmenten un 5% durant un període de 12 mesos.
2: Demà serà notícia.
1: I abans de tancar aquest espai econòmic i empresarial, hem de traure l'agenda i veure què és el que ens té preparada esta setmana. Pere Ferrer, com estàs? Bona vesprada.
3: Bona vesprada, companys.
1: Hola,
3: doncs,
1: Pere.
3: Abans de mirar... Hola, Arturo, també. Abans de mirar el dia de demà, per exemple, esta vesprada, vist l'agenda de la Moncloa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, manté una reunió amb l'Associació Espanyola d'Empreses i Components del Calcer, on podem dir que la Comunitat Valenciana manté un pes considerable.
1: I tant que sí, i que és fonamental així en la comunitat, exacte.
3: Així, sobretot en la part d'Alacant, i que siga per molts anys.
1: Exacte.
3: I si parlem de demà 13 de maig, una xicoteta curiositat. Demà és el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol. I això va ser una data que es fica en honor a Ferguson, que va ser el míster del Manchester United,
1: sí,
3: que té el rècord d'aguantar la banqueta 27 anys.
1: Home, el feren Sir, no? Li donaren un títol nobiliari, fins i tot.
3: Sí, és Sir, no recordo el nom, però sí, Ferguson, sí.
1: Correcte.
3: No, ho vinc a dir perquè resulta que avui per avui podríem dir que és una ocupació quasi de les que parlem de en les que n'hi ha molta rotació o temporal, no?
1: Sí.
3: Si mirem un poquet el que són les principals divisions, primera o segona, he revisat que una mitjana d'una dotzena d'entrenadors han entrat o han caigut o han perdut el seu treball. Aleshores, que quasi és una professió de risc.
1: La veritat dir, que no? Sí, no ho havia pensat, però és així, eh? Tot seguís en l'exemple de Sir Alex Ferguson, però molt poca gent l'aconseguís.
3: Exacte. Sí.

0: Deberes, sí, sí, sí. Bueno, si mirem ja en pla seriós, demà, per exemple, tenim un acte així a València interessant, és la presentació de l'Associació Nacional per a la Innovació i Industrialització en la Construcció. Uh-huh. Quan s'està parlant d'aquesta urgència que n'hi ha d'habitatge, de demanda de vivenda, i sempre hem escoltat que la construcció industrialitzada pot ser una solució. Uh-huh. Doncs demà els interessats, demà dimecres, a partir de les 6 de la vesprada, i en un acte també en el que estarà present la vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Susana Camarero. Uh-huh. Si repassem ja en clau global, tindrem, per exemple, el PIB, el Producte Interior Brut trimestral a l'eurozona, i també coneixerem el que és l'equivalent de la EPA, però també en clau europea, a l'eurozona. O sigui, mm-hmm. Veurem també un poquet com està l'estat de l'ocupació o la mitjana d'ocupació a tota la Unió Europea. Uh-huh. Per exemple, als Estats Units es donaran a conèixer l'índex de preus al productor, que també serveix un poquet per a prendre el pols de com va l'economia interna. I coneixerem també l'informe sobre les reserves de cru que té el mateix país, Estats Units. Jo crec que això serà interessant per a saber un poquet com va aquesta tancada d'aixeta de lo que pugui ser el petroli i el combustible a nivell internacional.
1: Sí, correcte. No? Sí, sí, a veure també com reaccionen els mercats a tot això que ens estàs comentant.
0: Sí, de moment no reaccionen.
1: No, clar.
0: No reaccionen com toca. I coneixerem, per últim, les expectatives també inflacionàries que donarà a conèixer el Banc de la Reserva, en este cas de Nova Zelanda. Pel que dies de com reaccionen borses o el preu del cru, pues, uh-huh. El preu del cru està en $107, un creixement des del dia d'ahir d'un 3,30%, i la borsa no arriba a tocar esos 18.000 punts. L'acabe de veure i estava en 17.660, perdent un puntet, però bueno, veurem si arriben bones notícies i deixem de mirar tant el roig i comencem a veure el verd.
1: No? Ojalà que siga així. En fi, Pere Ferrer, demà parlem. Moltes gràcies. Bona vesprada.
0: A vosaltres.
1: Adéu,
0: companys. Adéu.
1: I ja tenim així a l'estudi, un dia més, a Ximo Rovira, que ens té preparat el menú del dia de la vesprada de punt, que comença d'ací no res.
2: Com estàs, Ximo? Què tal, Javi, amics? Molt bé. Encantat de la vida de contar-vos què és el que farem a partir de les 4 de la vesprada. Molta il·lusió, com cada dia, en este dimarts assolejat, no en tot el territori valencià, perquè uh-huh. en les comarques del nord, en la província de Castelló, tenim ruixats i tempestes. Vos actualitzarem l'horatge que a partir de dijous sembla que ve núvol i plovent de manera generalitzada. En el dia a dia vos contarem un fet recent, ens el conta Juan Nieto, un incendi a la Vall d'Alba, un incendi en una fàbrica d'armeles, que ha tingut moments perillosos. De moment la cosa sembla que està prou controlada. Més coses. Jo no sé, clar, vosaltres, el personal jove, és el món millennial, tot això. No, és que ha canviat molt la cosa. El cuento de l'abuelo Cebolleta. Quan jo era nano, o jove, en els 80... Sí. No hi havia gimnasos. O sigui,
1: n'hi
2: havia gimnasos, la gent que anava al gimnàs era gent que era atleta, era esportista, o els pocs que n'hi havia que volien posar-se supermatats, uh-huh. no? I un poc la idea de dir, oh, és que este tema i tal, i que si anabolitzants i tot això. Bueno, però és que resulta que la ciència des de fa ja uns anys i de manera sostinguda i consistent conta que explica que l'entrenament de força és la millor decisió de salut que podem fer no només per avui, sinó sembrant per a demà. I que el múscul, fer créixer el múscul en entrenament de força, en fi, moderadament, sí, i cada clar, un conforme clar. Puga, resulta que és un òrgan endocrí. Això significa que, igual que el fetge, per exemple, és mm-hmm. un òrgan que regula les nostres hormones. És qualitat de vida. Això significa prevenció de malalties cròniques, salut mental, a banda, per descomptat, de cardiovascular i una meravella, també, per a la longevitat. Jo, quan vaig entrar ja en la... En la seixantena llarga.
1: La gent en la ràdio ja no te podem moure, però les coses consiguen estar en forma, Ximo Rovira.
2: Anem aguantant.
1: No siguis modest, estar en forma.
2: Hi ha una cosa que és fonamental i és allò que et diuen adherència, que és el que és fer-ho cada dia. Si tu fas cada dia, que sé jo quina cosa, en un any tocaràs millor el violí, per exemple, o qualsevol cosa. El tema és tindre clar per què ho fas, quins són els beneficis que tens,

0: I crec que l'entrenament de força ara mateix està generalitzat. Hi ha moltíssims gimnasos on en tant s'escapa alguna,
1: alguna
0: dada i alguna bretxa digital. Però vaig estar molt bé el doctor Aldo, que és il·licità a la Cantella, és l'entrenador d'un campió del món, de Topuria, el boxador Topuria. Ens contarà algun dels secrets d'aquest elixir de la vida, que és l'entrenament de força. I parlant de cuidar-nos, Clara Llorenç, la nostra nutricionista, havia de dir-nos si teniu astènia primavera, allò que estem cansats...
1: Això a Arturo li passa,
0: debilitat, certa somnolència...
2: Sí, sí, és.
0: Ànim baix...
2: Estaré atent.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Estic atent perquè a través de la dieta, de les coses de menjar, podries millorar el teu estat d'ànim. Pues, sinó que...
1: Ara la llibreta.
0: Vinga,
1: ara llibreta i boli.
0: Vinga. A partir
1: gràcies,
0: de les 5 i mitja, bé, Clara. Gràcies.
1: De seguida t'escoltem i nosaltres acabem així, però tornarem demà.
2: Així és, Javi, demà, com sempre, estarem així,
1: a les 3:30 de la vesprada.
2: Fins demà. Adéu.
1: Adéu, bona vesprada.

0: Acabem de...
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
0: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
2: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
3: Tira-li, enxufa-li.
4: Ho fas molt bé.
5: Ole tu, ole tu.
2: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
6: Estava desitjant-ho.
2: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha.
7: Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp.
2: Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ha, ha, ha, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
8: Queda clar, sí?
9: Senyor, sí, senyor!
8: Sí, tothom.
2: Si vos esteu avorrint i badalleu...
10: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
2: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o xurrur. Si esteu refredats i tossiu...
11: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
2: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah! Ai! Correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta!
1: A Punt Ràdio.
0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
12: De tu a tu.
13: Ai, ja estem a dimarts, avancem per esta setmana caminet de la meitat del mes de maig, dia bonico, guapet, de solet...
14: Sí, hola Gemma, hola amics, excepte per les comarques del nord, que està el dia plujós. Siga com siga, així estem, preparats per compartir la vesprada de punt.
15: Així comença la vesprada de punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
14: Un horatge, com veieu, dominat pel ponent en bona part del territori. Solet, bones temperatures, elevades inclús, que poden aproximar-se als 30 graus. Encara que al final de la vesprada anirà girant a vent de nord. A Castelló, contràriament, tenim un dia plujós pràcticament tota la província, tronades al litoral i ruixats a l'interior. Seguim amb esta tendència a l'espera que dijous, atenció, arribi una baixada del termòmetre generalitzada i un dia més gris i insegur.
13: Ai, amb l'arribada de la primavera, molta gent sent o ens sentim més cansats, amb certa debilitat, tenim baix, somnolència... Són símptomes del que es coneix com astènia primaveral, el cos regulant-se davant el canvi de llum i la pujada de temperatura. És habitual, però potser el que no sabies és que podem mitigar els efectes o adaptar-nos a ells, als efectes de l'astènia primaveral, amb el que ens posem al plat o el que entra per la nostra boca. La nostra nutricionista, Clara